0: sun.
1: Ja hem vist que els egipcis foren pioners i inventors de quasi tot. També se'ls atribueix la invenció de la cervesa, i a ben segur que el vi formava part de la seva dieta. I de vi, precisament, de bons vins, va la xerrada, que recordarem a continuació. Al programa ens agrada parlar de la bona vida i el bon menjar que, acompanyats d'un bon caldo, rematen sempre una bona velada. Vins de qualitat, com els de la bodega Val San Giacomo. Ens visitaren part de la família que regenta la bodega, Marta i Carlos, dos de germans que porten avant la gestió d'esta emblemàtica bodega. Vins d'alta qualitat reconeguts arreu del món des del segle XIX.

0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: És sempre un luxe parlar de les coses de menjar. Una persona que ens aconsella, de vegades es posa les des llargues, també, vale confessar-ho tot, perquè és, és un viatger de les taules.
2: Ara anem a parlar de beure, eh?
1: També la companyia d'un bon vi, començar en un bon vermut, és fonamental també per acompanyar un bon dinar. Vicent Gil, què tal? Com estàs?
2: Jo avui m'ha fet un vermudet abans de dinar. Jo sempre, quan si dine fora, sí. I en casa jo dec de tindre 20 i tants vermuts diferents.
1: S'ha posat molt de moda en els últims decenis, el vermut, diguem, no sé com dir, artesanal, es diu així?
2: Seria? Sí, no, i vermut industrial, però si hi ha un celler en la comunitat que ha mantès la bandera del vermut durant tots aquests anys, sense cap dubte és Cherubino Val Sant Giacomo. El Vittore, que porta el nom d'un dels fundadors de la bodega, el Vittore és un vermut que ha estat sempre ahí present. Ara ja és moda, ara ja és tendència, ara ja n'hi ha bodegues que fan uno o dos vermuts. Ara tot el món fa vermut.
1: Però el vermut de barril que teníem en la bodegueta del barri.
2: Bueno.
1: Això, de fet, és valencians. Quan anem a prendre la dinaora, no podem dir la dinaora, anem a fer el vermut. Anem a fer el vermudet.
2: Mira, jo no diré aquí, però encara hi ha gent que segueix venent ixe vermut com a vermut casero, i jo sé que en el fondo ixe vermut jo sé d'on ve. I no diré noms.
1: Ja està, aquí puedo leer, que diré aquest,
2: no? I no diré noms.
1: Bueno, davant del dubte, un bon embotellat de Val Sant Giacomo és garantia de vermut. Bueno, pues presenta'ns aquestes persones que treballen en el vi per passió familiar, crec jo, no?
2: Són una quinta generació,
1: Hi ha quinta?
2: Quinta generació.
1: De quin any estem parlant que arrenca la bodega?
2: La bodega està a punt de complir 200 anys, d'ací 5 o 6 anys complirà 200 anys. ¿Quan empieza? ¿En 1800 cuánto, Carlos?
3: 31,
2: en 1831. O sea que estem ahí a la vora de complir 200 anys, que això no ho poden dir tots. Sí que és cert que la bodega naix en Suïssa, però ben pronte una segona generació se'n ve cap a València, s'instal·la primer en Alacant i després venen ací. El Grau, que era el Grau de València, que era un lloc on s'exportava molt de vi, i ells s'han dedicat, en aquell moment se'n dedicaren a l'exportació de vi a granel. En què moment, Marta, empezáis con el embotellado? ¿Fue Marqués de Caro el primer embotellado de la casa?
4: El primero fue Val de Sant Jaume.
2: El Val de Sant Jaume,
4: que es nuestro apellido en

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Lis és una flor, no un pronom.
3: Vale o no vale?
4: Sí, senyor!
2: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
5: Ah, vale.
2: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
3: No.
2: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
6: Això és de veres.
7: És de veres.
2: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
8: Queda clar?
7: Clar que sí.
8: Sí, tothom.
7: Molt bé.
2: Si en castellà diem, les di el llibre a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
9: Els vaig donar el llibre.
2: Correcte! Els vaig donar el llibre. Tampoc era molt difícil, però bé, tot suma.
3: Home, pues clar.
2: Com funciona el pronom de complement indirecte?
10: No tinc ni idea.
2: El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció.
7: Vols dir?
2: Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit.
10: Ah, ara ho he entès.
2: A ells o a elles, ells. Els he donat l'enhorabona pel treball.
3: Ole tu, ole tu.
2: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
11: Ets l'amiga.
2: Per exemple, dir se ho he dit a la meua amiga no és correcte, és li ho he dit a la meua amiga.
12: Molt millor.
2: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
13: Molt ben pensat, doctor.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
14: De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
10: Què diu què?
2: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
5: Ah, vale.
2: Això sí, el podem pronunciar a metà.

0: es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de què sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
1: Cuidao!
0: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
2: Està tot molt mal.
0: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
3: No és possible! No és possible!
0: En aquest cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
4: Ah! Ara ho he entès.
0: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
5: Adiós. Chao, bambina.
3: Adiós!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
6: A Punt Ràdio. Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
6: A Punt Ràdio.
0: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
10: I què li sembla?
11: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
0: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
12: Efectivament.
0: Tancat. Obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
13: Missatge rebut.
0: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
14: Valencià.
0: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
15: Vale o no vale?
0: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
16: Ja el que no m'ho lleven a mi.
0: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in.
17: Senyor, sí, senyor!
0: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in.
17: Senyor, sí, senyor!
0: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
17: Senyor, sí, senyor!
0: És fàcil, veritat?
17: Senyor, sí, senyor!
0: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
18: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
0: Ara sí! Fins a la pròxima llengüeta!
6: A Punt Ràdio.
8: L'esport que realment t'apassiona.
19: Gol! Humo! Duro! Humo! Duro!
20: Aleluia! Aleluia! Ben patalets! Ben patalets!
8: Sempre al teu costat, passe el que passe.
6: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
21: I per començar este temps, és un goig comprovar l'alt nivell de les nostres bodegues i com ens conforma la cultura del vi. I ja que parlem de vins, la nostra pròxima destinació és un lloc on se cultiven vins de gran qualitat, Sicília. Una gran illa mediterrània al sud d'Itàlia que recorreguerem en companyia de la nostra guia de viatges, Clara Estrep.
22: Llori, llori, llori de tot l'anno, l'amore camenas i te lo torno.
6: Llori, els millors moments de la vesprada d'A Punt.
4: Andiamo, andiamo, mi Joaquín.
21: M'encanta esta canzone, questa è una canzone italiana.
4: Yeah.
21: Bueno, més concretament, siciliana. Que cosa più bella di canzone. Mira, mira, mira, mira che bonita. Mira, mira, mira. La moglie è riviu.
4: Qui ha triat esta música? La persona que ens fa desitjar tindre feta la maleta cada setmana, cada volta que ens ve a visitar.
21: Ella és l'autora del blog de viatges Les Sandàlies d'Ulisses, de obligada, en fi, compliment, i que li feu una ulladeta i recomanació si sou viatgers. I ella és Clara Estrems, la nostra guia de viatges. Què tal, Clara?
4: Molt bé.
21: Com està?
4: Molt bé.
21: Va bene. Sí. Va bene, dir, cara.
4: Doncs, ara vinc jo a crear-vos el FOMO de que n'hi ha que volar a Sicília.
15: Mira, Sílvia i jo tenim Sicília en ment de fa 3 o 4 anys.
4: Doncs pues és meravellós, eh? Sí. A veure si quan t'acaba el programa es compreu els vols.
15: Vinga. Sicília.
4: És una Sicília molt...

0: chicas de oro, Sicilia. ¿Te recordes la major de les chicas de oro?
1: És molt interessant, però a més de paisatgísticament, a nivell històric i culturalment també. I té molts jocs per a veure, que avui anem a recórrer-los tots. I un sabor molt especial, diguem, un ambient, a més de la gastronomia, un ambient així molt particular. De tota Itàlia, Sicília té com una personalitat pròpia. A mi em va encantar. Jo guardo uns records boníssims de Sicília.
2: Ubiquem-nos en el mapa. On sí. està Sicília? És la illota gran.
1: Itàlia és una bota, la pilota de futbol és Sicília.
2: Ja la tenim en el cap.
1: És molt interessant també a nivell lingüístic, perquè a més d'Itàlia, allí es parla sicilià. Però el sicilià és un idioma... És com molt comú, però és molt comú a casa. No s'utilitza molt, diguem, de manera escrita o oficial. I, de fet, el sicilià està classificat per la UNESCO com a llengua en perill d'extinció.
2: Ah, mira.
1: Allí
2: a Sicília. I s'assembla a l'italià? És una llengua també llatina?
1: Com una barreja, perquè Itàlia té prou dialectes interiors, però el sicilià, i de fet, és quan parlen en italià, tenen un accent particular també, moltes paraules incorporades.
2: I no hi haurà alguna paraula valenciana, catalana, de quan forma part de la Corona d'Aragó? I ni lo tempore.
0: Segurament.
2: Igual queda alguna.
0: Alguna reminiscència pot haver.
1: Bueno, ahí no ho sé, però... A Còrsega,
0: a banda de les coquetes de Daxa.
1: A l'Alguero, a Còrsega, tu parles en valencià i t'entenen. Allí sí. Sicília, alguna paraula, probablement, perquè, de fet, l'italià també té moltes paraules molt més paregudes.
2: Tu saps el que diu, Gemma, que les esforços tenim, amb criteri documental, que la pizza no la inventaren els italians. És la coca
0: copiar.
2: Valenciana... La coca de la Safor, més
1: la de Daxa, no?
2: Efectivament. Qualsevol variant de coca, mentre siga de la Safor, bueno, vinga, va, de la Marina també, que la portaren cap a Sicília, quan Nàpols i Sicília formava part de la Corona d'Aragó.
1: Però mira, és que estem derivant molt, però la pizza napolitana és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
0: Sí,
2: ja ens ho han pillat, estos de la UNESCO.
0: És que han sigut llestos en la qüestió. Però que conste que ho van aprendre d'ací. Atén-me, la Corona d'Aragó.
1: Té una història,
0: a formar part de la nostra vida.
1: Sí, té una història molt fascinant, però ja hem passat els grecs, els cartaginesos, els romans, els vàndals, els bizantins, els sarraïns, els normands, i clar, va formar part de la Corona d'Aragó, les regions de Nàpols i Sicília, sí. I ja ben entrat el segle XIX, Sicília es va convertir en part del regne d'Itàlia, però estem parlant del segle XIX.
2: Sí, sí, la reunificació italiana...
1: Sí, de Garibaldi, clar, això se fa no res.
2: És recent, són 4 dies, claro, sí, sí.
1: Així que seguint una illa tan gran, jo el que recomano és agafar un cotxe de lloguer.
0: Com ens movem? Per un cotxe de lloguer?
1: Sí, perquè el transport públic regulinxi. Dins de la ciutat sí, però fora de ciutats no, perquè al final anem a visitar molt de poblet i molta ciutat, així que el millor és...
0: Entenc que n'hi ha vols d'ací allí,
1: sí.
0: Que no és difícil trobar una combinació.
1: Per exemple, vols a Palerm, n'hi ha 4 dies a la setmana des de València.
0: Molt bé. I una volta allí, agafar cotxe i què? Bueno, Palerm és la primera...
1: Sí, comencem un poquet per Palerm, que la veritat és que és una etapa molt caòtica i decadent, però molt guapeta al mateix temps. O sigui, això és una cosa molt siciliana, també. Es comencem per la catedral, que...
0: I molt napolitana, també, en això...
1: Un poc de caos, diguem.
0: Coincidència, sí.
1: Quan més baixes al sur, un poc més de caos, però té l'encant del sur d'Itàlia. I la catedral va néixer com a basílica, més tard es va convertir en una mesquita, i finalment, de nou, en església, ja que és molt interessant. I a Palerm es troba un lloc únic al món, que és les catacombes dels caputxins.
0: Sí.
1: I aquestes catacombes tenen 8.000 mòmies dividides en seccions.
0: Estan allí les mòmies?
1: Sí, a més, estan penjades de peus, com si digués una perxa d'una tenda, vull dir-les, però...
0: Estan les ninotes
1: allí. A la boca oberta, perquè era com que...
2: Les mòmies les tenen plantades? Les
1: tenen dretes.
2: Això fa por. Collona, no?
1: I tots els corredors, i clar, com n'hi havia...
0: Si fa por o risa, o les dues coses.
1: Un ambient molt sec, les enterraven allí sense necessitat de soterrar-les, i assecaven les coses mateixa.
0: S'amoixamaven?
1: Sí, i s'ha conservat molt bé, molt bé, o sigui, per la sequetat del terreny.
0: Tenim una cosa, estan les 8.000 mòmies penjades, tu vas per allí...
1: N'hi ha unes penjades, n'hi ha uns altres que no estan penjades, però sí, per els corredors, i com està penjades, per a 6 homes, a 6 les dones, a 6 monjos, o sigui, per professions, diguem, per sectors.
2: Vestits. Li han posat traje al monjo.
1: No, bon. Com es van enterrar? Tal qual.
2: Ah, que el traje també s'amoixama.
1: Sí, clar. Vull dir, el traje no està igual. El cos és el que seca, però el traje està igual.
2: Sí, sí.
1: I n'hi ha una tomba molt particular que es diu la Vella Dorment, que és una xiqueta de 2 anys que sí que està com embalsamada i que diuen que obre i tanca els ulls durant el dia i la nit. Realment és per una qüestió de la llum, diuen. Que
0: faig efecte.
1: Però que pareix, que pareix una xiqueta que està dormint.
0: Passejar per allí entre mòmies.
1: El que
0: és
1: entretètric
0: i... Ai, però jo aniria!
1: Ja que és un lloc que, bueno, per als que no sigui de pressió, està guai, diguem que és molt interessant.
0: Molt bé.
1: Pugem al cotxe i ara anem a Trapani.
0: Trapani.
2: Trapani.
1: Trapani és molt famosa per les seues salines, que tenen l'origen dels fenicis, quan van arribar fa 3.000 anys. És una coneguda com la ciutat de les 100 esglésies, que a pesar de no ser massa gran, hi ha moltes esglésies, i el centre històric és prou xicote, però té molt d'encant, diguem. I una vegada estem allí, ens apropem a Erice, que és un dels pobles més bonics de Sicília, és com si fos un conte de fades medieval, molt guapet, i caminem pel, que té carrers empedrats, i arribem al castell, i des de l'alt tenim unes vistes impressionants, perquè es veu tota la costa i tot està com un poble molt alt, i n'hi ha botigues d'artesania siciliana.
2: Poden comprar artesania?
1: Sí. Hi ha molta artesania a Sicília, fan molta ceràmica, la cara típica de Sicília, que és com una cara amb tres braços, tres cames, molta artesania i menjar també, perquè,
2: Un imantet per a la nevera,
1: això
2: ho comprem ahir. Vale, molt bé.
0: Molt bé. I això era Erice.
1: I ara continuem perquè a Sicília es troba el conjunt de temples grecs millors conservats del món.
0: Grecs.
1: És al·lucinant. Concretament, a Agrigent es troba el que es diu el Vall dels Temples, que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i és un conjunt de temples grecs i el millor conservat, que és de Grècia. O sigui, impressionant. I l'origen es remunta al segle VI abans de Crist, que els grecs van fundar allí una ciutat que temps després seria atacada pels cartaginesos i més d'altres per romans, però es van conservar els temples i la vall va ser abandonada i per això podem veure en molt bon estat de conservació molts dels temples que allí...
2: Temples cada un dedicats a un déu o una deessa concreta.
1: Està, per exemple, és que el que millor conservat està és el de la Concòrdia, també podem veure el temple d'Hera, el d'Heracles, el d'Efes, entre altres, i podem trobar una necròpolis gregues i romanes, o sigui, una ciutat, un parc arqueològic tal
0: mai. Caramba! Ui, m'encantaria voler.
2: Si no podem anar a veure ta mare a prendre la brisa o algo?
1: Sí, també, perquè no massa lluny tenim una famosa platja que és la Scala dei Turchi, que és la platja més famosa de tota Sicília, perquè està envoltada d'enormes penya-segats, però de color blanc, perquè és una roca especial sedimentària, així de color, i quan s'erosiona fa com unes capes que semblen com si fos una escala, per això l'escala d'Iturqui.
0: Aquests dedicaments són molt xulos.
1: I es dia d'Iturqui perquè ahir les antigues excursions dels pirates s'amagaven allí i es protegien del vent espanyasegant els pirates turcs, per això es diu l'escala d'Iturqui.
0: D'Iturqui dels turcs, ai, que guai.
1: Però n'hi ha més temples grecs.
0: Vinga,
1: o sigui,
0: però per Sicília o en la mateixa ciutat? No,
1: continuem en ruteta i està el temple de Segesta, que és espectacular, es troba en una vall i mentre vas de camí pots anar veient-ho ja de lluny, o sigui, que es veu allà en la vall. És d'estil dòric, amb 36 columnes, 6 en les façanes i 14 en cada costat, i és molt llarg, però el veiem sense sostre, però no és que va caure, és que no el van arribar a acabar. O sigui, està pràcticament...
0: No té sostre perquè no el van aplegar a fer.
1: No, està pràcticament en estat original. O sigui, aquell que veiem era el que estava.
2: Que va agarrar la bambolla immobiliària de l'època. No va poder acabar.
1: Més o menys. Es creu que els cartagines es van arribar i van prendre la ciutat.
2: Va ser cosa d'una guerra.
1: I no ho van acabar.
2: Coses del món antiguo.
1: I com estava allà en una vall, van dir, bueno, us queda igual.
2: No ho acabem, deixem-ho estar sense sostre.
1: I que parega de 3.000 anys que això ha caigut i és totalment igual.
2: Però me sembla flipant que per a veure temples grecs més que a Grècia, vaig a Sicília.
0: És flipant.
1: I a més, molt, molt ben conservats. És una cosa enmig de la natura. És que Sicília té moltíssims tresors, però de moltes èpoques diferents. És una illa meravellosa, al·lucinant, té de tot.
0: És que estadísticament està ubicada en un lloc de pas.
1: Clar, molt. Està molt propi. De fet, hi ha molta influència també àrab en la gastronomia i tot. Té una fusió molt particular.
2: I així, per fer-me una idea, és de gran com Mallorca o més gran, encara?
1: Jo crec que és més gran.
2: És més gran.
1: Més gran.
2: Veure les dimensions un poquet.
1: Sí, necessites uns 7 dies mínim perquè n'hi ha molt per a veure. I si continuem, volem veure més ruïnes arqueològiques.
2: Vinga.
1: Anem a Taormina.
0: Oh, Taormina.
1: Que també és una de les joies de Sicília. Tenim un teatre grec que és el segon teatre més gran de Sicília i es va construir el segle III abans de Crist pels grecs també. I també tenim unes vistes panoràmiques perquè des de l'horitzó, o sigui, diguem que el que és l'escenari del teatre, es veu l'Etna.
0: El volcà?
1: Sí.
2: Este encara està...
1: Sí, cada 2x3. L'Etna, a més, cada any i mig, una cosa, sí que està molt actiu. I esta ciutat és preciosa, o sigui, podem passejar, podem veure el teatre, podem veure el món de darrere, però encara hi ha més ruïnes. Anem a Siracusa, que és una ciutat que té quasi 3.000 anys d'història i, de fet, es diu que va rivalitzar en Atenes en el seu moment.
0: L'importància que tenia.
1: Sí. I allí, clar, sembla difícil pensar-ho perquè el que estàvem comentant, perquè estem a Sicília, però sí. Siracusa té un dels patrimonis arqueològics més importants de tota Sicília i en el parc arqueològic podem trobar amfiteatre romà, teatre grec, Les pedres del que es diu la famosa orella de Dionís, i és que en l'època grega s'estrenen els blocs de pedra calcària d'Idins. I, a més, per la forma que té l'entrada a la cova, sembla una orella molt gran, de 23 metres d'alt, i és que es diu que l'acústica en el seu interior és molt bona, o sigui que des, tu pots entrar allí. Bueno, n'hi ha una llegenda que diu que al segle V es dia que allí es podien escoltar el que parlaven els presoners de dins, o sigui, els que estaven allí impressionants
0: dins
1: de la
0: gruta,
1: s'escoltava des de fora,
0: escoltar perquè l'acústica te permetia
2: això. Dionís, no li calia anar a gaes ni res, no, no. Tenia bona orella.
1: I mira, l'amfiteatre s'utilitza en estiu per a representacions teatrals. I jo quan vaig anar s'estaven assajant allí una representació. Han ficat coixinets, allí no l'han deixat tal qual com està, i han ficat coixinets i te pots seure per a veure.
2: Escolta, i lo de la Vila Romana?
1: Això és preciós.
2: Però si tu vist imatges de la Vila... És que me queda la banca veient les imatges, eh?
1: Perquè
2: és que està pràcticament...
1: Igual.
2: No, a veure, ha passat el temps, però és una flipada.
0: Però se manté bé.
1: Si la gent no ho sap, és una villa, una antiga Vila Romana, que es van trobar 3.500 metres quadrats de mosaics. I es va conservar també perquè com es va quedar soterrat baix terra, pues ahí van passar els segles, no? Milers i milers d'anys, i quan es van donar compte van dir, mare meva, sí que n'hi ha, i és un dels millors conjunts de mosaics romans del món. De fet, estan les famoses dones en biquini, que era la part de la piscina, n'hi ha unes xiques en biquini jugant a la pilota i tal. Però
2: són esportistes, no? Són xicones en biquini, que diu que el biquini no el va inventar la Vigi Bardot o la Úrsula Andrés. No.
0: Això és de romana, no?
1: I vas per dalt, t'han ficat com unes baranes i tu vas caminant per damunt dels mosaics i es veus davant, i és preciosa, és una visita super imprescindible. I el que comentàvem del volcà Etna és que és molt aleatori, mai saps si va a tocar-te o no, perquè cada dos per tres està actiu, però sí que te pots apropar un poc en el cas de que no estigui actiu, i és com un paisatge apocalíptic, perquè clar, com...
0: Està arrasat, el que està més propet del volcà.
1: Cases que s'han quedat a meitat, o sigui, el terra està com negre, puges per la carretera i hi ha com un silenci, i clar, veus cases que s'han quedat a mig del volcà, i és com molt de pel·lícula apocalíptica. Però si no està en erupció, es pot fer trekking pràcticament fins a... perquè és un parc nacional, o sigui, fins a dalt, pràcticament.
2: I això que dies que se menjava tan bé...
1: Molt bé.
2: Estic a l'espera, a veure un menú sicilià, de què constaria.
1: Jo recordo, com si fos ahir, com un cuscús de peix i una sèpia de formatge. O sigui, recordes? Jo normalment a la gastronomia no el feix massa cap, perquè no soc massa menjaora. I el menjar de Sicília i els dolços sicilians són com uns canons, una cosa així...
0: Sí, canoli.
1: I tenen uns dolços que són molt pareguts al nostre torró, també per la influència àrab, al cap i a la fi. I es mengen molt bé. Ells no estan massa grossos, però les quantitats són més grans que al nord d'Itàlia. O sigui, menges molt, molt bé. A Sicília es menja, però super, super bé. Gastronòmicament és el millor. El dolç, el salat, els plats principals... El que vulguis, es menja molt bé.
2: Sí, que quina meravella. Si ens ha quedat alguna cosa en un minutet, deixin a perdre alguna pinzellada.
1: Bueno, si volem, a Catània, que també és la segona ciutat més important després de Palerm. Que també...
2: Una volta menjats, ja anem a Catània.
1: Declarada també Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, o sigui que tenim molt... Jo li dedicaria això un mínim de 7 dies.
2: A Sicília.
0: Ens encanta descobrir el món amb tu. Bueno, jo ja. O sigui, això de moment no ha de passar.
2: I tenim vols directes de València a Palerm.
1: Sí, sí.
2: Ah, molt bé.
1: I a més 4 dies a la setmana.
2: 4 dies en setmana.
1: A partir de febrer, 4 dies en setmana.
2: Certament és una bona oferta. Accessible.
1: Clar, el que no tinga 7 dies pot fer meitat i meitat, que això és també molt bona idea.
2: Quants dies de vacances ens queden, Gemma?
1: Fas 3 o 4 i després 3 o 4 més.
0: Jo crec que sí que dona, Joaquí.
2: Moltes gràcies, Clara Estrems. Ui, Sicília. Que bello.

Així continuem, repassant els millors moments de la vesprada de punt d'esta temporada a la Ràdio Pública Valenciana. Què vos pareix si disfrutem junts de bona música? Es tracta d'un dels discos més destacats de l'any, Ojo de Bife, un àlbum brillant, ple de cançons que composa i interpreta un músic fora de norma com Germán Salto. Harmonies vocals, melodies perfectament construïdes i referències al rock americà dels 70 són els ingredients dels que xerrem i disfrutem en companyia del mateix Germán Salto.

0: Ojo de Bife és un gran disc. I com hem sabut, també eixe tall de carn tan especial i exclusiu. I de les coses de menjar, seguim xerrant. Ho fem ara amb la nostra nutricionista de capçalera, Clara Llorenç, que ens ajuda a cuidar-nos a través de l'alimentació. En este cas, ens presenta la piràmide nutricional que ha publicat l'administració nord-americana de Donald Trump per a millorar la salut als Estats Units. Ens preguntem com és esta norma nutricional. Aporta alguna cosa bona o nova al nostre patró nutricional basat en la dieta mediterrània? Clara ens ho conta.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Bueno, pues anem a entrar en matèria, si te pareix. Primer, pel que ells ha eixit invertida, que no acaba de, no acaba de veure clar què hi ha en la base i què hi ha en la cúspide.
2: En lo d'invertida han volgut donar-li una volta al tema i fer un discurset de prioritzen més la qualitat a la quantitat, vale? Vale. Per això diuen que li donen la volta a la cosa un poc.
0: Vale.
2: A part també, per què? Perquè a la part d'alta, al final han ficat com els aliments que haurien d'incloure de manera diària, per així a dir-ho, vale? I a la punteta, els aliments que haurien d'incloure de manera menys habitual, com així, però al revés.
0: Vale.
2: Entonces, jo crec que al final és donar-li la volta, vale? Per tant, de ser pues, un poquet més moderns, més flexibles, eixe discurs de flexibilitat, més qualitat abans de quantitat. El problema és que eixa guia no només és la imatge, vale? Eixa guia ve acompanyada de textos, i ahí comença a la cosa, quan te dones compte que el que diuen després no té res a veure amb la imatge, i sobretot quan analises la imatge i no te quedes només en que és una piràmide del revés i que no n'hi ha ultraprocessats, que per a mi és el més positiu que té, ¿vale? Tenint en compte com s'alimenten ells, que siga una piràmide, és la primera piràmide nutricional dels Estats Units en el que no apareix res ultraprocessat.
0: Cap recomanació ni en la part mínima dels ultraprocessats. Ja és un avanç perquè la potent indústria alimentària nord-americana haurà fet pressió.
2: Perquè inclús en la nostra, en el pic de dalt, apareix com super mega puntual els snacks, però així no apareixen. ¿Vale? Els han fumat a tope.
0: Alguna cosa bona té.
2: Extremisme.
0: Bueno, alguna altra més de positiva?
2: Sí, que prioricen, bueno, lo que hem dit, que prioricen a lo bestia els aliments reals, que parlen més de qualitat que de calories, que en aquest tipus de societat no està mal, ¿vale? Per evitar un poc els trastorns alimentaris, i que introduixen un poc l'alimentació més flexible. Però, bueno, una alimentació més flexible en la que tot el que apareix en la piràmide és molt real food, tampoc és molt, molt flexible.
0: Que també està bé, que tot el que apareix, o la immensíssima majoria del que apareix, siga aliments reals,
2: sí.
0: Que siga menjar real i no siga processat.
2: Ara
0: però
2: bé,
0: per què li donen tanta importància, estic mirant, a la proteïna? Que clar, algun dia també podríem parlar, si vols, llarg
2: bueno,
0: i estès,
2: ahí tenim
0: al respecte
2: prou temes
0: de la proteïna i com està agafant protagonisme
2: claro,
0: la nostra dieta.
2: Allí, justament més que així, pues jo crec que és una zona en què el carbohidrat és el rei, el carbohidrat és greixos, i ahí la proteïna mai s'ha donat molta importància. Pues és la primera guia dels Estats Units en la que, si te llegeixes un poc la part de baix més que la figura, se recomana almenys un 1,2 grams de proteïna per quilo. És més, en tota la part de dalt, que hem dit que la part de dalt és la que hem de consumir de manera diària, apareixen en la misma altura que la proteïna, les verdures. O sigui, ahí ja te fiquen molta importància en què has d'incloure proteïna. Cosa que és positiva, ¿vale? Perquè ja sabem la importància de la proteïna en quant a sacietat, músculs, pèrdua de grasa. El problema és que no diferencien.
0: És igual un pit de pollastre que un estic tartar?
2: Segons ells, sí.
0: Ah.
2: Vale. Ells és, si és proteïna basta, que és un poc el que diuen, però realment no hauria de ser així. Mira, per exemple, en dalt de tot, vale? Mira, així per si vols tindre-la.
0: Uh-huh.
2: Dalt de tot, veus així, fiquen la carrotja, al costat el formatge, al costat el pollastre i al costat el bròcoli. Vale. Tu, de manera visual, que estàs dient a la persona? Dona igual, com dalt de tot està el bròcoli i la carrotja, me servís
0: brócoli,
2: que menges.
0: Bròcoli, mola igual
2: mola
0: que
2: igual
0: un solomillo
2: claro.
0: De vedella.
2: Claro.
0: El solomillo està molt bo, però nutricionalment...
2: I després,
0: no és
2: si
0: no?
2: te llegis el text, n'hi ha discordància. Però saps qual és el problema, Ximo? Que la gent no llegís. Tu te quedes en la imatge.
0: Que és lo potent, no?
2: Que és lo potent, realment. Sí, entonces, tu així a la gent estàs enviant-li un missatge que per a mi és supercontradictori. Estàs dient-li, pues no passa res si per a sopar te fas bròcoli en pollastre o si te fas el solomillo de ternera en el formatge curat, totes lins, perquè al final és igualment important. I ja saben que la carrotja i el formatge, ¿vale?, al final són greixos saturats, els quals ells mateixa ja indiquen que n'hi ha que limitar-los al 10% de la ingesta diària. Això és molt poquet. Entonces, com fiques dalt de tot una imatge d'un solomillo de vedella quan tu mateixa després estàs dient que n'hi ha que incloure-lo un 10% de la ingesta diària? O sigui, que la setmana seria una volta a la setmana màxim.
0: És molt enganyosa la imatge, perquè és el que, en general, imagina que en les famílies americanes ho hauran retallat,
2: claro,
0: això
2: tu...
0: i ho posaran en la nevera,
2: això,
0: en un imant.
2: Això va acompanyat de quatre fulles, però és que les quatre fulles...
0: Qui s'ho lleig, això?
2: No. Tu te quedes en aquesta imatge, que la tens allà a casa, que molt bé, perquè farà que la gent menge moltíssim millor de lo que mengen allí, o sigui, això és superbé. Però esta part xirria un montó. Xirria un montó.
0: I en la punta, que la punta estaria a baix, tenia cereals.
2: Esa és la segona cosa que xirria una barbaritat, ¿vale? Perquè fiquen, a més, fiquen whole grains, o sigui, ja especifiquen que són cereals integrals, ¿vale? No és que fiquen baix del tot el pa blanc, no? Ja especifiquen que són integrals de qualitat, però es fiquen a la punta, i a la punta tu ja deduïsses que és un aliment que a lo millor pots clavar que dos voltes a la setmana, quan realment hauria de ser algo que inclogueres tots els dies. I ahí estan les llegums, ¿vale? En els cereals integrals claven les llegums, i baix en el text sí que indiquen que n'hi ha que clavar-les 5 dies a la setmana. Per tant, jo crec que el que ha escrit el text, òbviament, no és el mateix que ha fet la imatge, però el problema és que la imatge és el que està recorrent el món a través de les redes. Entonces, claro. no té cap de sentit. Claro. Vale, de primeres jo vaig veure la piràmide al revés i vaig pensar, jo, que guai, volem donar-li una volta, però quan simplement te fiques les ulleres i les mires, i mires la imatge, dius...
0: I quina piràmide nutricional raonable, les llegums.
2: Claro.
0: Estan posicionades en la base, però en forma de punta, que lo qual significa que, bueno, pues son
2: quan...
0: de consum esporàdic.
2: Nada, superesporàdic, quan al final els llegumes...
0: Però com pot ser?
2: Són més sostenibles, és una font de proteïna vegetal i realment ens aporta tant proteïna com carbohidrat, com fibra,

0: o sigui, per a mi les llegums haurien d'estar, bueno, com en la nostra, que estan en la base, claro, realment.
1: I per què això... se li està donant, ho entenc, que quan hi ha Donald Trump darrere i els Estats Units i tot això, i en les xarxes se li dona tanta rebolica, però realment tant de rebombori se li està... Vull dir-te, així no tenim el filtre de la nostra dieta mediterrània, que a més és patrimoni de la humanitat.
0: Totalment.
1: Jo entenc que els Estats Units formen part de la humanitat,
0: però
1: no?
0: Però perquè com és nostra, pues, pareix que no li donen la importància. Ah. Jo crec que una, perquè ve dels Estats Units, perquè sabem que és un país que menja terriblement mal, entonces de primeres pues ens crida l'atenció esta piràmide, després que estiga donada la volta ja ens pareix com molt moderna, que lleven els ultraprocessats, ja te clava un poquet de... Però al final te dones compte que no té context, que no té coherència, que el text no acompanya la imatge i que al final jo crec que han volgut fer una imatge que crida l'atenció, però que si no saps de nutrició, el missatge que te dona és regulero.
1: I vista, per tant, pels nutricionistes espanyols, valencians o valenciana, com eres tu, quina és la perspectiva des de la nostra dieta o des de la nostra manera d'entendre la dieta? Quins peros fonamentals li posaries a esta piràmide americana?
0: Doncs pues mira, per a començar, en la imatge esta, jo li donaria la volta... Vale, i la ficaria com un poquet aixina, no la ficaria invertida de tot, però al final realment tota aquesta part hauria de quedar baix, vale? Vale. En dalt de tot, realment com tenim la nostra, la base hauria de ser aquestes verdures, aquests cereals integrals, realment ahir en mi sí que apareix l'oli d'oliva, o sigui que bé, perquè sí que li fiquen importància a un tipus de greix que allí realment no se consumís molt, vale? El que passa que fiquen l'oli d'oliva al costat de la mantequilla, però bueno, coses a millorar. Però jo crec que ens xirria molt la diferència de test respecte a la imatge i que al final tenim així este patrimoni que tenim nosaltres de dieta mediterrània en el que prioritzem eixos fruits secs, eixa oli de qualitat, eixes verdures, eixes fruites, eixa proteïna però més de qualitat, no tant eixa carrotja, eixa formatge, sinó més peix blau, més ous, més carn blanca... Aleshores, això per a què mos ve bé, o per exemple per a què ens ha vingut bé als nutricionistes, per a en consulta o de cara a que la gent te pregunte per a això, parlar un poc més de la nostra dieta, del nostre patrimoni i fer un poc més d'hincapié en de no fa falta anar-se'n a esta piràmide dels Estats Units, fes el que tenim que fer així, que realment és moltíssim millor que la piràmide que ha volgut fer ell. A més, la nostra no fa falta, si tu veus la nostra piràmide, no fa falta que l'acompanyes de text perquè s'entén perfectament.
1: És absolutament clara i crec que, a més, a nivell de neurociència, el que queda com a imatge, diguem, el concepte també d'imatge de piràmide, del que és important i no, parlant en este cas de nutrició, després te pots llegir tots els llibres,
0: sí,
1: i tots els textos,
0: sí,
1: i tots els papers que vulguis.
0: És el que han dit, al final la gent mira la imatge.
1: La imatge és la imatge.
0: I així, per exemple, no te parla, i en la nostra sí que parlem, no te parla de l'aula, no te parla de l'activitat diària... Falten moltes coses que realment també estan molt acompanyades a aquesta alimentació.
1: En 3 minuts ens fas una recepta, per exemple, per a pegar-li la volta a aquesta piràmide americana?
0: Vale. Anem a fer una recepta, vale? Prioritzant un poc el que a lo millor li falta a aquesta piràmide, però que sí que tenim en la nostra, vale? Que és proteïna de qualitat rica en omega 3, com és aquest peix blau que tenim que incloure més a menut.
1: Unes sardinetes. Que bones.
0: Anem a fer sardinetes al forn amb verdures i anem a fer com un hummus, però tèbie, vale? Calentet. Bueno, semicalentet.
1: Ara les sardines, per a que no facin olor, les fas al forn?
0: Al forn.
1: Vale.
0: Les has provat alguna volta?
1: No. Ni en el air fryer ni el refrigerador.
0: Jo ara només les faig en l'air fryer o les faig al forn. Ja no les faig a la planxa. No fan quasi olor i se fan superràpides.
1: Què comencem per les verdures, per exemple?
0: Vale. Anem a començar en les verdures. Vale? Anem a fer carabasseta, pebrot roig, ceba roja i albergina. Anem a tallar-la.
1: Si m'agrada un boniato roig, també li bueno, posi. Si m'agrada una credilla...
0: Perquè m'agrada la combinació, però...
1: Un bròcoli?
0: Creïlla no és verdura.
1: No, va, vinga, va.
0: Però bròcoli, perfecte. Bròcoli a mi és l'única verdura que al forn no m'acaba d'apanyar.
1: No te mola. Ja.
0: Perquè
1: queda molt
0: se crema
1: seca, molt aixuta i se recrema. Tens
0: que anar en mogolló de cuidado. Bueno, verduretes al gust, vale? Però anem a tallar-les a dades que no siguin massa xicotets, vale? Per a que queden tendretes.
1: Vale.
0: Anem a prescalfar el forn a 200 graus i anem a ficar aquestes verduretes en sal, pebre i un poquet d'oli per damunt.
1: Vale.
0: I enmig anem a ficar un cap d'all sencer.

0: i anem a tallar la part de dalt.
1: Vale.
0: L'emboliquem en paper d'alumini i el fiquem enmig.
1: Perfecte.
0: Vale?
1: Molt bé.
0: Això ho fiquem al forn i anem a ficar-ho 25-30 minutets.
1: Vale. Tenim les verdures fetes.
0: Tenim les verdures fetes. Quan acaben aquestes verduretes anem a traure ese cap d'all que hem ficat enmig.
1: Vale.
0: I anem a fer una crema de cigrons en este cap d'all. Vale?
1: Un allioli de cigrons.
0: Buah, està superbo. Entonces, què anem a barrejar? Bueno, tu en el cap d'all, com hem tallat la part de dalt, ¿vale? Lo que tens que fer és com...
1: Sí, sí, la repretes i és la molla.
0: La repretes, vale. I és la molla. I aquesta molla vas a triturar-lo en 3 culleradetes d'oli d'oliva,
1: vale.
0: Mitja culleradeta de comí, que si al gust, n'hi ha gent que no li agrada, doncs pues no l'afegisques, pots afegir-li pimento roig si vols, un ratllet d'aulla i 200 grams, que al final és un potet xicotet, de cigrons cuits.
1: Vale.
0: I una mica de sal.
1: Tritures tot
0: i
1: te queda com una salseta, és un hummus a l'all i tal.
0: Queda un hummus, però com està l'allet rostidet, queda com calentet i queda molt guai.
1: Wow.
0: Vale?
1: I les sardines?
0: Això, espera. I això ho fiques en una base de plat, vale? Així una escampaet.
1: Vale.
0: I... mentre estàs triturant això, has ficat damunt de les verduretes les sardinetes obertetes.
1: Vale.
0: Vale? I les fiques en un poquet de sal per damunt.
1: Has baixat un poquet del fons, si el tens molt alt per a les sardines.
0: Sí, les baixem, però a 180.
1: Vale.
0: Ben gradets. Col·loquem les sardinetes, un poquet més d'oli i 8 minutets.
1: En 8 minuts estan fetes les sardines?
0: Sí, és que
1: damunt de les verdures,
0: el peix se fa enseguida.
1: Que guapo.
0: I damunt d'esta base d'humus que hem fet rostidet, fiquem les verduretes i per damunt les sardines. I al final són 40 minutets que realment a tu, de cuina, tampoc t'ha implicat molt.
1: Perquè les sardines ja t'han llevat el budell. És tallar les verduretes, el més d'això.
0: És tallar les verduretes, però pots agarrar les verduretes d'estes crues congelades que ja venen tallaetes, que estan superbé, i les claves directament congelades ahir al forn. I queda molt guai.
1: Directament congelat al forn? Funciona?
0: Sí. I és un dinar guai.
1: Si queden sardines en el súper quan acaba el programa, encara me vas la recepta d'avui, Clara. Moltes gràcies.
0: Que bueno, així clavem llegums, verdureta i peix blau.
1: I lo bo és lo nostre, i lo
0: totalment,
1: millor ho tenim a casa.
0: Totalment.
1: Oh, fent cas de tanta cosa americana, sí. I tantes xarxes. Gràcies, Clara Llorenç.
0: Res, a vosaltres.

Ja vegeu que no hi ha res comparable a la nostra dieta mediterrània. Font de salut i benestar. I ja que parlem de benestar, què vos pareix per a rematar el programa? Tenim bona música i millor veu en directe. En este cas, la nostra estimada Carme Juan versiona un clàssic. Ho fa en valencià, francès i italià. La cançó se diu El cel dins d'una estança.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Mare meua, què ha sigut això? Una traca o un bombardeig?
3: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa, demana-vos ells.
2: Quan arriben les festes, sou de quedar-vos a casa o aprofiteu per anar-vos-en ben lluny?
4: Estic que sí, de passeu.
2: És a dir, vosaltres sou de fer foc i fugir? Siga com siga, no vos vindrà malament conèixer alguns termes del vocabulari pirotècnic.
3: M'estava desitjant-ho.
2: Una de les principals celebracions pirotècniques és la mascleta.
3: És de veres, és de veres.
2: Un llançament successiu de masclets que ressona en falles, en fogueres i en magdalena.
5: Home, això és tradició de sempre.
2: Sempre encén la metxa el senyor pirotècnic.
6: Ah, vale.
2: I per primera vegada des de 2001, també la senyora pirotècnica.
7: Sí? Però que moderna!
2: Que eixe any va crear un gran terratrèmol amb bons esclafits a la plaça de l'Ajuntament de València.
3: Home, claro, es que tot això ho he viscut jo.
2: Concretament va ser la meua veïna borrianera, Reyes Martí.
8: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: Però si a banda dels trons i de la pólvora vos agrada disfrutar dels llums, jo vos recomanaria un castell.
9: Pues com que diré un castell con Jaume primer. Arrossegaré la vida de tots eixos maleïts.
2: No, ixe, no. Jo m'estic referint al de focs artificials.
10: Ah, ara ho entès.
2: Si sou de matinar com jo, la despertar no vos molestarà.
11: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
2: És una cercavila o passacarrer, de vegades amb música, en què van tirant coets de bon matí.
3: I és correcte.
2: Això sí, si la nit anterior hi va haver correfoc fins tard, espere que vos protegireu de les espurnes, de les espigues i de la roda de foc.
3: Cuidao!
2: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
12: De tu a tu.
1: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
13: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu li'n dona.
14: Vale o no vale?
2: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
13: Però si fa dos hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
15: És tan lamentable.
13: Estate a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
2: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
13: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
14: Esa persona que la tanca.

0: Que no pot estar en el carrer.
1: Rebut, policia local, anem cap allà.
2: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
3: Queda clar, sí.
4: I què vols que fas si fer i desferes la faena del matí?

0: Està tot molt mal.
1: Com esperava això i em fa sentir trist.
0: Molt mal està tot.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
4: De tu a tu.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
2: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
6: La primera paraula és ira.
2: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
7: Ah, vale.
2: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
7: Cuidao!
2: Vinga, continuem. La història de por. Temps. Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
8: Home, pues clar.
2: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
9: L'última paraula és un C.
2: Temps. Passem a les solucions. L'onzè s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onzè, i per tant, s'apostrofa.
0: És de veres, és de veres.
2: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
7: Fa sosa de celebrar.
2: Apostrofar com cal és de guapes.
10: Oh, i tant, i molt.
2: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca sí, si no, no.
7: No, no, no.
3: A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
4: De tu a tu.
11: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
5: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia.
11: Bambolina Sonora.
12: Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'Apunt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
13: Als anys 50, mig litre d'oli costava 4 pessetes amb 80 cèntims. 100 grams de sucre, una pesseta amb 40 cèntims. Amb 3 pessetes anaves al cinema.
14: No vols jugar, Rovellet?
15: Tu què pareix?
14: Mira que no et deixaré fer ni un 15.
15: Guarda el nano este. Julio, rascaràs muralla a base de bé.
14: I tu no tindràs temps ni per a pentinar-te.
15: Ja, però no vol fer un desafí. Vol fer una bona caixa. Al Pelayo també volen que en fem un,
16: Tu saps qui sóc jo?
15: Albert.
16: Que no te'n posi més.
14: Aquesta era la puta merda.
16: Encara li pegué fort, saps?
15: Albert, prou.
16: Encara puc arribar-vos fort a tots. Mal parit.
14: Bona partida, Juliet. M'has deixat apegat a la paret.
17: Bona partida, sí. M'ha eixit tot.
16: Eres molt bo.
17: Vostè també, senyor Quart.
15: L'última bola no era bona.
17: Però com que no era bona, Rovellet?
15: Va de bo, cavallers.
16: Va de bo, cavallers.
14: Va de bo, cavallers.
18: Demà dijous, en la competent d'autorització, s'inaugurarà el nou trinquer de pilota, situat fora de la porta de Sant Vicent, al costat del tir de la gallina.
12: Així contava a les províncies, el 19 d'agost del 1868, la notícia de la inauguració del trinquer de Pelayo. Des d'aleshores, cap pilotari seria considerat figura sense haver triomfat abans en aquest espai. Llegendes d'aquest esport com Julieta Alginet, el xiquet de Quart o Rovellet han jugat entre aquestes parets encalades. Més de 150 anys després, no hem trobat millor escenari per a representar l'obra de teatre L'home bo, un temple que perviu al pas del temps, al seu amagatall del carrer Pelai número 6 de la ciutat de València. L'home bo es va estrenar

0: el 2020, en la sala teatral Espai Inestable, i es tracta de la primera obra de teatre professional dedicada a la pilota valenciana, el nostre esport més autòcton.
1: Senyores, senyores, falten dos minuts que comenci la representació.
0: Els autors i actors de L'Home Bo són els membres de la companyia valenciana Caterva Teatre, que, vestits amb la tradicional roba blanca i faixa roja o blava dels pilotaris, Jaume Ibáñez, Fernando Soler i Robert Roig, venen disposats a contar-nos l'origen d'esta història, que ara els contarem i que arranca al bar Monterrey del Ginet, en els anys 80. No és així, Jaume?
2: Sí, hola, Blanca, així és, sí, sí. Sí, arrencar amb una història personal. Una història personal que ocorria al bar Monterrey, com has dit, que era un bar que tenia la meva família i que estava al costat del Trinquet del Ginet.
0: Jaume Ibáñez ha treballat recentment a la premiada sèrie Antidisturbios, però és al teatre on ha viscut la major part de la seva carrera. A més, compagina la seva faceta d'actor amb la de professor de teatre. Fernando Soler, per alguns més conegut com Fer, a més d'actor dins i fora de Caterva Teatre, és director d'escena i professor, i responsable de l'empresa de producció i distribució de teatre Triapason. Que polifacètic eres, Fer.
3: Sí, sí, hola, Blanca, gràcies per convidar-nos. Sí, no n'hi ha una altra forma, no, crec. Este és un món on hi ha moltes coses a fer i quan més coses fases, pues, més treballaràs segur sempre, sí.
0: El tercer component és Robert Roig. Robert és un rostre conegut per a molts xiquets gràcies als Beaters, el programa infantil emès en esta casa. Però avui canvies de personatge a un personatge molt diferent. No és així, Robert?
4: Sí, sí, sí. Avui jugarem la partida amb el xiquet de quart i sí, pertany també a la casa amb el programa infantil Els Beaters, que és un regal i un premi, igual que estar avui així en el Trinquet de Pelayo per jugar la partida amb els Catervos.
0: Esta peça viatja en el temps, en diferents moments dels seus tres protagonistes, Juliet del Ginet, el xiquet de quart i Rovellet. Estos tres amics i companys fora del Trinquet, però rivals en el joc. Però abans de començar, ens crida l'atenció la figura de l'home bo, que dona nom a la peça. Conteu-me, qui és l'home bo?
2: Bé, l'home bo és l'àrbitre, i sobretot l'arrel de l'home bo ve d'una arrel civil. Diguem-ne que és l'aplicació pràctica a la pilota del que podria ser un jutge de pau d'un poble o fins i tot el Tribunal de les Aigües, que són considerats homes bons.
1: Senyores, senyors, comença la
0: presentació. Durant els pròxims instants que ens acompanyaran, estos tres actors seran figures mítiques de l'esport amb més arrels de la nostra cultura. Però ara deixem-los que ells ens conten de què va esta història.
5: Esta es la historia de la amistad de dos figuras de la pilota. Esta es la coincidencia en el temps de tres de les figures més importants del nostre esport. Esta es la historia de gent que estimava i s'estimava. Albert Arnal, Julio Palau i Antoni Reig mai van necessitar de l'home bo. L'home bo és el jutge, l'àrbitre, el que decideix si la pilota és bona o no, el que decideix qui ha guanyat el 15. Mai van necessitar l'home bo perquè ells eren l'home bo. El xiquet de quart, Juliet del Ginet i Rovellet van fer gran este esport des del seu cor gegant i la seua ànima neta. I nosaltres vos contarem la seua història. La història dels homes bons.

0: Avui és dimarts 15 de febrer de 1985. L'esmorzar. Una de les senyes d'identitat dels valencians. L'entrepà, les olives, els cacaus i la...
1: Xiquet, pots portar una miqueta més de cacau?
2: I porta també una miqueta més de salmorra.
3: Vaig!

0: Dos amics esmorzen. Dos exfigures de la pilota esmorzen. A la nostra terra s'ha esmorzat des que l'home és home. Fa igual en quina època contem esta escena. Dos amics esmorzen. Julio Palau està assegut a la cadira del bar amb una posició perfecta.
1: Bon entrepà.
2: Bon rovellet. Així sempre ho fan bo.
0: Ell sempre dia que la pilota era un joc científic. Realment, el científic era ell. Intel·ligència contra l'impuls físic.
1: El que m'agrada a mi, un trosset de salmorra a l'esmorzar.
2: Quin bon caure que tens, rovellet.
1: Ah, no, menjar és un dels plaers de la vida.
2: Però això t'agradava tant, anar a jugar a les fires.
1: Vols que vegem esta setmana?
2: No sé si esta setmana...
1: A collons, Juliet, que tens molta feina, si estem jubilats.
2: Home, jo jubilat no estic, eh? Jo sóc llaurador, i un llaurador no es jubila mai. He de polvoritzar uns plantons de taronger que tinc per l'hort de corrons.
1: Va, nano, i ens fem unes gambetes i una roseta a banda en el pegolí.
2: Va, vinga, fet.
1: Què et va semblar la partida del dissabte de Massa Magrell? Mira que et veuen poc per els trinquets.
2: Ai, rovellet, no vaig massa, no. Preferis que estar en casa o a l'horta amb els meus fills.
1: I en aquest joc, bona partida farem. No fa malament el Genovès eixe.
2: Home, com que no ho fa malament, eh? El Genovès és un figura.
1: Sí, però no tenen tècnica. El jugador de buen dia... Nosaltres sí que érem unes figures. Recorda, Juliet, t'han criat de la federació?
2: No.
1: No? O sí?
2: Que no ho sé, vull dir.
1: Ah, no ho saps?
2: Bé, alguna cosa em va dir Tereseta.
1: Sí que t'han cridat, sí. Que volen fer-te un homenatge, nano.
2: Rovellet, ja saps que a mi això em costa.
1: Ja ho sé, que no es busques. Però la federació ha cantat amb tu, home.
2: Ja.
1: Me sempre la jo.
2: Ja, m'imagine.
1: Hauries d'anar, nano.
3: I els cacaus que faltaven?
1: Redeu-s'hi que has tardat. Que has anat a la barraca de Toni Montoliu a buscar-los?
3: Gràcies, xiquet.
2: Tu vas?
1: Clar que vaig. I tu també.
2: Rovellet, que tinc molta faena al nord. Mira, estic empeltant dos tarongers a la Vall d'Hebron i...
1: No.
2: Vinga. Agarraré el trenet i me'n vindré.
1: Tira, va. Ixe dia anem al Salduva a dinar i es fem una mariscaeta.
0: Avui també és dimarts, però no és el mateix dimarts. Anem 28 anys enrere. Som el 19 de setembre de 1957.
3: Es porta el cafè?
1: Jo vull un talladet, sense escuma, per favor.
4: Ja ho sé, senyor Rovell.
5: I a mi em portes un cafenet i la botella de Casalla.
1: Total, Juliet, per a posar-te en una goteta a la cullereta, vols que et porte la botella al xiquet?
3: Jo li la porte, senyor Rovell.
1: Mira que...
2: M'agrada posar-me-ho jo.
1: Sí, ves al pai, no et bufes.
2: Mira que t'agrada tocar-me-la, Rovellet.
1: Escolta, ha parlat amb tu el tio Toles?
0: El tio Toles és l'empresari del trinquet del xinet.
3: Així tenen, cavallers.
2: No he parlat amb el tio Toles, per...
1: Vol que fem un mà a mà?
2: Si en fem dos vegades al mes, al trinquet de Pelayo.
1: Ja, però vol fer un desafió. Vol fer una bona caixa. Al Pelayo també volen que en fem un, eh?
2: Home.
1: Diu el tio Toles que a la corda poden haver molts diners.
2: I tu vols jugar, Rovellet?
1: I tu què pareix?
2: Mira que no et deixaré fer ni un 15.
1: Guarda el nano este.
2: Encara que com hi hagi alguna dona al trinquet, m'ho posaràs ben difícil.
1: Julio, rascaràs muralla a base de bé.
2: I tu no tindràs temps ni per a pentinar-te. Això sí, després ens fem un bon dineret.
1: Que perda, paga. Encara que sempre acabes pagant tu, igual.
2: Mira, parlem de pagar.
3: Xiquet, porta el conter!
0: Ha dit l'amo que els convida a ell. Que dos figures com vostès en esta casa no paguen.
1: Digues-li a l'amo que moltes gràcies i que tornarem tots els dies.
2: Va, Rovellet, deixa estar el xiquet, que se ho creurà.
0: Que tinguem bon dia, cavallers!
3: I tu, xiquet, i tu...
0: A la vora mateixa del trinquet de Pelayo, València, el 15 de maig de 1932 va néixer Antoni Reig Ventura i fou batejat per l'afició amb el nom del seu pare, el pilotari Rovell de Dénia. Rovellet és un home molt elegant i també, per què no dir-ho, presumit. Diuen que portava un batidor a la butxaca i que quan hi havia una dona al trinquet no perdia ni un 15. Rovellet també va ser un jugador molt tècnic. Als 15 anys debuta com a professional i als 17 anys s'enfronta a la figura de l'època, Juliet d'Alginet, partida que es repetí per tots els trinquers de la geografia valenciana. La seva amistat amb Juliet s'havia forjat tant dins com fora dels trinquets. Ens n'anem 8 anys enrere, des d'aquell esmorzar, al 1949.

0: Mare, vaig al trinquet que el pare està esperant-me. A les dos pujarà a dinar. Què dinem?
1: Arròs caldós!
0: Bo, bo. Que avui jo no he esmorzat, eh?
2: Bon dia, Rovellet.
0: Bon dia.
3: Durant molts anys, esta parella s'enfronta dos vegades al mes al trinquet de Pelayo en unes emocionants partides que encara es conten. A la retirada de Juliet, Rovellet es convertí en el número 1 indiscutible de l'escala i corda. Bar del trinquet de Pelayo, dimarts 7 d'abril d'aquell 1949. Rovellet té 17 anys i es troba per primera vegada amb Juliet, que en té 24. Diuen els que ho han vist que quan jugaven hi havia tanta gent als trinquets que no podien ni ferir.
2: Com anem, xiquet?
0: Collons!
3: És el dia abans de la primera partida entre estos dos figures, entre estos dos rivals, entre estos dos jugadors que es convertiran en amics.
0: Senyor Juliet, no sabia que jugava contra vostè.
2: No em parles de vostè, xiquet.
0: Jo he vist partides seues.
2: Ah, sí?
0: Mon pare diu que és el millor, la figura més gran que quart.
2: Ton pare és molt sabut.
0: Mon pare sempre em diu, Tonín, fixa's com es col·loca Juliet. Mira com llegeix els 15, mira amb quina elegància espera la pilota.
2: Tu també vas molt mudat per a vindre al trinquet, no creus?
0: I ben pentinat.
2: Ja ho veig, ja.
0: Mon pare diu que és el millor, que tots travessen per vostè, senyor Juliet.
2: Home, no serà per a tant. Ton pare és un bon home, que jo el conec de sobra.
0: Diu que vostè no enganya mai, que sempre diu la veritat.
3: Juliet va ser un home providencial per a la pilota valenciana. La va salvar en l'època més difícil, en plena postguerra. I ho va fer aplicant la millor medicina per a un esport assenyalat pels dits acusadors. Ho va fer amb incorruptible honradesa. Juliet va canviar la pilota per a sempre.
0: Jo vull jugar com vostè, ser una figura de la pilota.
2: Jo t'he vist pilotejar, Rovellet. Treballa dur. Escolta els que saben i aprèn molt. Tens amor per la pilota, faràs bones partides. I demà què? Eh? Farem partida o què?
0: Vostè què creu?
2: Eres molt jovenet encara, però...
0: I què vol dir?
2: Home, que encara has d'aprendre molt.
0: I?
2: Res, xiquet, res.
0: Si s'encanta, senyor Juliet, el faré suar. I m'han dit que vostè no sua, eh? Que jo l'he vist jugar partides i acabar igual de net que havia començat.
2: Com que no sue? Sí, home, sí, clar que sue. I m'embrute. Mira, si no vols sacar-te, el que has de fer és col·locar-te bé i esperar la pilota al lloc adequat.
0: I com ho sé, això?
2: Ja aniràs averiguant-ho, ja.
0: Demà ens veiem al vestidor, Juliet.
2: Vine un poquet abans i ens farem un cafenet.
0: Un poble qualsevol, un trinquet qualsevol, allà per l'any 1957, 58 o 59, plou. El trinquet està banyant-se perquè encara no té coberta. Dies grisos, anys grisos. El trinqueter, l'amo, s'organitza per a la partida de festes. Dos primeres figures de la pilota vindran el dissabte a jugar la partida de fira. Ara, els noms dels pilotaris no importen. Potser seran coneguts per vostès, però ara, en esta part de la història, no importen tant. La jugaran davant de les reines de la festa, l'alcalde i la seva dona, i tots els regidors de l'Ajuntament, el capellà del poble, el metge i el mestre, i el tinent de la Guàrdia Civil, amb la seva dona, que són forasters. Tots els cavallers del poble estaran presents, i la resta també. La travessa estarà calenteta el dissabte i no queda ni una entrada per vendre.
3: Senyor Daniel, un home vol parlar amb vostè.
0: Qui és?
3: No ha dit res, però sembla molt seriós.
0: Toca't els collons. Què passa, xiquet? Dis-li què passa. I entra en escena el comissari. Típic i tòpic. Gabardina, barret, cigarret i molt mala llet. Bon dia, vostè dirà.
4: Buenos días, Daniel González.
0: Per servir-lo a usted. I usted és...?
4: Herrero, Policía Nacional, Comandancia de València.
3: Herrero és un membre del grup político-social de la Policía de València. Els que ho veuen tot, els que ho controlen tot. Herrero no és bona gent, i no per pertànyer a este grup. No és un home bo per tota la resta.
0: Vostè dirà, a veure què li passa a este ara. ¿Ha pasado algo? Si quiere, pasamos al despachet.
4: No le ha llegado la ordenanza sobre los avisos que tiene que poner en el frontón.
0: Trinquet.
4: ¿Cómo?
0: Que esto es un trinquet, que el frontón es otra cosa. Y el cartel me lo pinta el chaval ahora en cuanto deje de llover.
3: El cartel el pintaré yo a mi lletres molt grans.
0: I bona lletra que es note que vas a escola.
3: Negro sobre blanco, amb un missatge molt clar. Se prohíbe blasfemar.
0: Me cague en Déu.
3: Lectura obligada dels aficionats en tots els trinquets durant la dictadura. Esta és la nostra Espanya. Una, grande i libre. Ha parat de ploure, però el sol no eixirà encara.
4: El sábado hay juego.
0: Hombre, claro, la partida de fiestas. Viene todo el mundo, si no llueve.
4: ¿Quién viene a jugar?
0: Los mejores. Tenemos a dos figuras de
4: la... ¿Cuánta gente cabe aquí?
0: Unas 500 personas.
4: A 5 pesetas la entrada.
0: Sí, sí, pero...
4: 2.500 pesetas en un día.
3: Als anys 50, mig litre d'oli costava 4 pesetes amb 80 cèntims. 100 grams de sucre, una peseta amb 40 cèntims. Amb 3 pesetes anaves al cinema, berenaves i tornaves en tramvia a casa. Als anys 50, el xaval dels encàrrecs podria cobrar unes 500 pesetes al mes. El lloguer d'un pis estaria al voltant de 600 pessetes mensuals. En esta època, 2.500 pessetes eren diners.
0: Sí, se vende todo, ¿eh?
4: Ya me ha dicho el chaval que está todo vendido.
0: Mare que l'ha parit. Es las partidas de fira, es lo que pasa, que tiene mucho éxito.
4: ¿Y las apuestas?
0: Las apuestas están permitidas en el trinquet.
4: Ya lo sé.
3: Durant la dictadura es van permetre les apostes als trinquets. A la resta del país estaven prohibides. Va ser una concessió. Una mostra d'afecte.
4: ¿Qué saca de las apuestas?
0: Una parte pequeña por la gestión. Y de ahí también hay algo para los jugadores, ¿eh? Más lo que les corresponde por jugar.
4: ¿Y la seguridad?
0: ¿Cómo la seguridad?
4: Si, por ejemplo, acudieran 4 indeseables a provocar un altercado con el público, ¿qué pasaría?
0: Eso no pasa nunca.
4: ¿Y si pasara?
0: Hombre, eso...
4: Usted esté tranquilo, ¿eh? Que eso no pasará. Los tenemos a todos controlados.
0: Pues muchas gracias.
4: Pero se agradece mucho la contribución del ciudadano. La tranquilidad es un bien muy costoso.
3: Veieu com Herrero no és un home bo.
0: Ja ho veig, ja ho veig. Algo podremos apartar.
4: ¿Cuánto?
0: 50 céntimos por entrada.
4: Una peseta mejor.
0: ¿500 pesetas?
3: Herrero es un fill de puta.
4: A este tipo de juegos tan folclóricos suele asistir también mucho subversivo. Gente de poco fiar, algunos fichados incluso. La gente habla de cosas que no le incumben y hasta en dialectos que bajo mi punto de vista deberían estar prohibidos.
0: Sea una peseta, sea.
4: Sea, sea. Y guárdeme un par de entradas, que a mi hijo le hace gracia venir a verlo.
3: El dissabte no va a ploure. La partida es va jugar i van vindre l'alcalde, la seva dona, els regidors, el capellà, el metge i el mestre, tots els cavallers i la resta. La travessa, efectivament, va estar calenteta. Els rojos van jugar bé, encara que la partida la guanyaren els blaus. I el trinqueter va cobrar, els jugadors van cobrar, el que va guanyar una travessa la va cobrar i Herrero va cobrar.
5: El pueblo de Ondara, la belleza del fuego de Alicante, acompañada por sus damas de honor, preside la comitiva que se encamina al trinquete donde se va a disputar un partido de pelota valenciana, modalidad deportiva muy antigua y que se halla reglamentada desde la creación de la Federación Española. Robellet, uno de los mejores jugadores de esta especialidad en España, nos muestra las defensas que recubren la mano para efectuar después el golpeo. Asistimos también a los preliminares del partido y vemos cómo la belleza del fuego realiza el saque de honor. Los encuentros se disputan generalmente a 60 tantos y se cuentan de 5 en 5. El público viene obligado a intervenir en el juego, ya que las pelotas lanzadas por los jugadores suelen caer entre él, tomando trayectorias extrañas. En el centro del trinquete, la cuerda se eleva a la altura de 1,70 m. Y en los fondos existen también gradas altas con público y un recinto que se denomina palco, en el que se sitúan los jueces e invitados. Esta especialidad de pelota se practica en la parte sur de Valencia y norte de Alicante.

0: Ara anem més enrere encara. Serra, 31 de gener del 1913, principis del segle XX. Naix Albert Arnal. Naix el xiquet de quart. Esta és la història d'un tramvia, la història d'un jugador excepcional. El xiquet de quart era un home alt, corpulent i fort. El xiquet de quart era tan bo que li prohibiren jugar el primer dau de cada 15, per tal que a l'equip rival no li fora tan difícil tornar la pilota. Perquè, m'enteneu, és com si a Leo Messi li prohibissin jugar la primera part del partit amb la seua cama bona. El xiquet de quart era un home educat.
1: Hola, bon dia.
0: El xiquet de quart era un home honrat.
1: Vol assentar-se així? No es preocupe, de veritat, jo baixé del tramvia en dos o tres parades. De veritat que no passa res. Per favor, assentes així, per favor. De res, jo baixé ara.
0: El xiquet de quart era un home bo.
1: Adéu, que tinga bon dia. Un plaer, adéu, adéu.
0: El xiquet de quart es para i per primera vegada.
1: Buah, una xiqueta!
0: I per segona vegada.
1: Que bonica!
0: I per tercera vegada.
1: Esta s'assembla molt a sa mare.
0: I per quarta vegada.
1: És molt bonica, molt bonica. Però m'agradaria tindre un xiquet, si pot ser. Sí, un xiquet, un home, un xiquet. Dona, necessitem un xiquet per a cuidar de la família quan jo ja no estiga. Necessitem un home, perquè la vida va molt ràpida, carinyo. La vida no entén de parades ni d'estacions.
0: I per quinta vegada.
1: És un xiquet? No és un xiquet.
0: I per sexta vegada.
1: A veure, jo crec que alguna cosa no estem fent bé.
0: I a la sèptima vegada.
1: És un xiquet? És un xiquet? És un xiquet, m'escolteu? És un xiquet! Hola, què tal? Com estàs? Jo estic bé, estic molt bé, estic molt nerviós. Sí, és que t'he esperat moltíssim, saps? Sí, t'he esperat molt, molt, molt de temps. Estic una miqueta emocionat. Xe, és que pensava que no arribaries, saps? La gent parla, a la gent li agrada parlar i de vegades costa no escoltar. Ja ho entendràs quan sigues major. Sí. Jo sóc Albert. Albert Arnal. Sóc ton pare. Sí, sóc ton pare. Però saps què? Tot el món em coneix com el xiquet de quart. Perquè sóc pilotari. M'agrada jugar a la pilota. M'agrada molt. M'agrada guanyar i pegar-li fort. Pegar-li molt fort. Quan ve la pilota, jo em col·loque així... i pam! Li pegui molt fort. Sóc ton pare. I no sé, tal vegada tu, quan et facis major, pots ser quart segon. Eh? T'agradaria? Jo t'ensenye. Potser un dia podem jugar junts en una partida oficial al Trinque de Pelayo. I guanyar a Juliet. A Juliet i al seu fill. Sí, tu i jo junts li guanyem fàcil. Tu i jo li peguem fort i no tenen res a fer.
0: El xiquet de quart vivia enfront de les vies del tramvia. Ell i el seu fill caminaven junts, de la mà. Anaven al forn, a la ferreteria, o tal volta tornaven a casa. De sobte, el xiquet va veure alguna cosa entre les vies que li va cridar l'atenció. Sense adonar-se'n d'un tramvia que venia cap a ella a 80 km per hora, amb destinació a l'estació del Pont de Fusta.
2: Esta és l'última, no te'n pose més.
1: Tu saps qui sóc jo?
2: Albert, que no te'n pose més.
1: Vés-te'n a la puta merda.
2: Vés-te'n a casa, Albert.
1: Encara li pegue fort, saps?
2: Albert, prou.
1: Encara puc arrear-vos fort a tots. Malparits! Que vos agrada parlar molt. Vos agrada parlar molt, parlar molt. Cavallers, això no s'ha acabat. Com en la partida de Guadassuar, que tots em vau donar per mort contra Juliet. Tots parlàveu, tots parlàveu.

0: parlàveu, i se n'anàreu del trinquet. Però vaig aconseguir remuntar. Si vaig aconseguir remuntar. I no vaig guanyar perquè no vaig voler, m'escolteu. Perquè jo no vaig voler. Perquè les partides mentre estan en joc no s'acaben. Com la meua. Com la meua. La meua partida encara no s'ha acabat. M'escolteu? La partida no ha acabat.
1: Albert Arnal, el xiquet de quart, va morir l'1 de maig del 1966 en Quart de Poblet. Tenia 53 anys. Ens n'anem al present. Estem en una cuina qualsevol d'un pis, qualsevol d'un edifici, qualsevol, en un barri qualsevol de València capital. La protagonista és una xiqueta, perquè les xiquetes també juguen a pilota. La protagonista és una xiqueta alta, corpulenta i forta. Una xiqueta qualsevol.
0: Pare, pare.
2: Què?
0: Pare, vull jugar a pilota.
2: Ara, després, quan acabes els deures.
0: No, pare. El que vull dir és que de major vull ser pilotari.
2: Què?
0: De major vull ser jugadora de pilota valenciana professional.
2: Jugadora de pilota valenciana?
0: Professional.
2: Professional. I no preferis jugar, no sé, a futbol, per exemple?
0: No. Jo vull ser jugadora de pilota valenciana professional.
2: Ho dic perquè al futbol també n'hi ha una pilota.
0: Crec que no estàs escoltant, pare.
2: Perquè a la pilota valenciana es juga amb pilota, no?
0: Crec que no estàs entenent el descobriment essencial que ha tingut el meu individu pel que fa a la demanda postulada en forma d'oració declarativa.
2: A veure, entenem-nos. El primer, no parle raro, per favor. Segon, una demanda postulada en forma... Bé, és igual. Segon, vols ser de majors jugadora de pilota valenciana.
0: Professional.
2: Professional, molt bé, ok, perfecte. Però no creus que eres molt xicoteta per a saber què vols ser de major?
0: Tinc 8 anys.
2: Clar.
0: Tinc 8 anys, pare. Tinc 8 anys i ho he vist clar. Ho he vist clar.
2: Però en la vida hi ha moltes més coses.
0: I molt interessants. Però és que la pilota m'agrada molt. I tinc 8 anys, pare. Saps què vol dir això? Doncs que hi haurà xiquetes que hauran començat abans a jugar a la pilota i, per tant, tindran més experiència que jo. Pare, se m'està passant l'arròs. Mira, has d'apuntar-me a un equip. Ho has de fer ja, i tu tranquil. De l'èxit i l'esforç m'encarregui jo. Et promet que seré la millor. Et promet que entrenaré dur. Tu simplement hauràs de portar-me en cotxe als entrenaments i preparar-me l'entrepà. De la resta m'encarregui jo.
2: Què diu ta mare?
0: La mare diu que guai.
2: Però això dona diners.
0: Pare!
2: Què vull dir? Tu et podràs guanyar la vida amb això.
0: Pare, t'estic dient que seré professional.
2: Ja, però no ho sé. Fa 2 dies volies ser astronauta perquè t'agradaven molt les estrelles.
0: No, no. M'agraden. M'agraden molt les estrelles que orbiten al voltant de l'univers. Però avui m'agraden també un altre tipus d'estrelles.
2: Quin tipus d'estrelles?
0: Estrelles terrenals, pare. Estrelles que van ser llegendes. Estrelles desconegudes per tots els altres planetes.
2: T'he dit que no parles raro.
0: Em referisc al xiquet de quart, a Juliet, a Rovellet...
2: Esta penya juga a la pilota?
0: Esta penya va canviar la pilota. Esta penya va dignificar la pilota.
2: D'acord, entenc. Està bé, està bé. Tu vols jugar a la pilota?
0: M'encantaria.
2: Doncs a la pilota jugaràs.
0: De veritat?
2: Clar.
0: Gràcies, pare. T'estime molt.
2: Jo també, filla.
0: Genial. Doncs, quan acabi els deures, anem al trinquet de Pelayo i m'apuntes a l'equip.
2: On?
0: Al trinquet de Pelayo. Està al centre, al carrer Pelai número 6.
2: Que és un trinquet?
0: És la pista de joc.
2: Ah.
0: Però també és molt més.
2: De veritat?
0: Sí.
2: Què més?
0: Prem.
2: Què és això?
0: És un llibre.
2: Ja sé que és un llibre.
0: És un llibre que conté tot el lèxic de la pilota valenciana.
2: Tot el lèxic?
0: Així és.
2: M'estàs dient que la pilota valenciana té el seu propi lèxic?
0: Sí.
2: Buah. I et saps totes les paraules, veritat?
0: Sí.
2: I el seu significat?
0: Sí.
2: D'acord, a veure. Què vol dir ferir?
0: Ferir vol dir traure amb habilitat.
2: I arruixar?
0: Significa colpejar fortament la pilota.
2: Aquesta no te la saps ni de conya. Cadafal.
0: És una graderia de fusta situada en els extrems del recinte de joc on seu el públic en la modalitat de carrera.
2: Vinga, va.
0: Clar.
2: I hi ha diverses modalitats de joc.
0: Sí. L'escala i corda, les llargues, la perxa, la galotxa, el frontó valencià, els galotxetes de mon...

0: Nover, la pilota grossa o les desaparegudes, el reboter de l'olleria i la vareta de Borriol.
1: Collons.
0: Clar.
1: I esta última què vol dir?
0: Quina?
1: Esta.
0: L'home bo?
1: L'home bo.
0: L'home bo és l'àrbitre, pare.
1: Mm?
0: L'home bo eres tu.
2: L'home bo era aquella persona que davant la comunitat actuava i era considerada com una persona imparcial. Justa i sense cap partidisme. Una persona honrada. Quan s'havia de lliurar alguna solució a qualsevol conflicte entre les persones, es cridava a un home bo que decidia i donava la justa solució al problema. L'home bo és aquell que no pren part per cap dels jugadors. No aposta i decideix el 15 quan hi ha baralles. La seua decisió és inapel·lable. Cavallers, la partida encara no s'ha acabat.
3: Ens agrada pensar que esta escena transcorre entre els records ficticis de les parets d'un vestidor. Ens endinsem en aquest espai per escoltar una sèrie de converses que podrien haver-se donat al llarg del temps en un vestidor, abans o després d'una partida. Una partida on haurien assistit Josep Lluís Bauset, Joan Fuster, Llorenç Millo, Vicent Andrés Esteller, Sánchez Guarner i un munt de personalitats més que giraven al voltant dels trinquets i la pilota. Els protagonistes tornen a ser el xiquet de Quart, Julià del Ginet i Rovellet.
2: Bon dia, senyor Quart.
4: Bon dia.
2: Soc Juliet, Juliet del Ginet.
4: Hola, xiquet.
2: No, sóc cap xiquet. Sóc Juliet, Juliet del Ginet.
4: Però eres un xiquet.
2: Ja, però el que vull dir és que no em diuen el xiquet del Ginet, m'entenen? Em diuen Juliet...
4: Del Ginet.
2: Això és, del Ginet. Estic molt nerviós, senyor Quart.
4: Tranquil, ho faràs molt bé.
2: Vostè creu?
4: I tant. Tu li pegues fort.
2: Com?
4: Si li pegues fort a la pilota.
2: Bé, no tant com vostè.
4: Aleshores tens un problema.
2: Però, xiquet de Quart, jo crec que puc arribar a totes.
4: Com que xiquet?
2: Vostè és el xiquet de Quart.
4: Però a tu sóc Quart, a seques.
2: Entenc.
4: Espavila, xiquet, que la partida ja comença.
1: Juliet!
2: La mare que el va parir, que què, Rovellet?
1: L'has vist?
2: Com has pogut arribar a eixa pilota?
1: No em referís a la pilota.
2: No, com has pogut guanyar d'esta manera?
1: Em referís a la xicona que hi havia a la grada, la dels cabells arrissats, amb els ulls molt grans.
2: De què parles, Rovellet?
1: La xicona, la que estava al costat del forner.
2: És la seua filla.
1: Encapçaré en ella.
2: Va, tira, Rovellet.
1: T'ho jure, Juliet, te jure que encase en ella. Tu creus que jo li puc arribar a agradar?
2: Que si jo crec que li pots agradar a la filla del forner.
1: Sí, això.
2: I jo què sé, eres poc moniato.
1: Els seus ulls em miraven i...
2: Rovellet, tu el que necessites és treballar una miqueta en el camp. Menys pilota i més a l'horta.
4: Juliet, puc dir-te una cosa?
2: Vostè dirà, senyor Quart.
4: Eres molt bo.
2: De veritat?
4: Sí, eres molt, però que molt, molt bo.
2: Gràcies.
4: Però si quasi em guanyes.
2: He estat a prop, sí.
4: Vine així. Vine així, dona'm una abraçada.
2: Com?
4: Que vingues així, home, dona'm una abraçada, una abraçada.
2: D'acord, vaig.
4: Clar que sí, Juliet. Molt bé, Molt bé. Et dono un consell? Et donaré un consell.
1: Nano, després de la partida et convides a sopar i després ens n'anem a ballar un guateque. Què em dius, Juliet?
5: No.
1: Juliet i Rovellet, al guateque.
5: Que no, Rovellet, que tinc coses a fer.
1: Quines coses?
5: Coses.
1: Va, nano, que vindran tots.
5: Que t'he dit que no, collons.
1: Tots em preguntaran per tu. On és Juliet? On és Juliet?
5: Doncs es dius que Juliet té coses a fer.
1: Quines coses?
5: Mira, he de matinar i collir la taronja. Aquest any es val.
1: Vinga, collons, Juliet.
2: Et fregiré a 15. Correràs tant que se te n'aniran les ganes d'anar a ballar al guateque.
4: Escolta, Juliet, la partida d'avui rapideta, que demà és el bateig del meu fill.
2: D'acord, senyor Quart.
4: Vols vindre?
2: Al bateig?
4: És clar. Et convide a tu i a la teua dona.
2: No tinc dona, tinc nòvia.
4: Doncs a tu i a la teua nòvia. Te'n vens amb ella i et presenti a la família.
2: M'encantaria.
4: Fumes?
2: No.
4: Doncs demà et fumaràs un puro amb mi. Que la vida va ràpida. La vida està pa ballar-la.
1: Una cosa et diré, Juliet. L'última bola no era bona.
5: Però com que no era bona, Rovellet?
1: No era bona.
5: L'última bola era bona.
1: Que no.
5: Home, però no t'enfades amb mi.
1: No m'enfade, però no era bona.
5: Això et passa per tant de guateque.
1: Què dius?

0: Rovellet, vols que ens anem al Guateque?
1: Dius de veritat?
0: Clar. Juliet i Rovellet, al Guateque.
1: M'encantaria. Avisaré a tots, eh?
0: Que no, home, que no, que és una broma. Mira, fem una cosa. Tu vens un dia a l'hort amb mi i jo vaig una nit amb tu a la Guateque. Fet?
2: Bona partida, Juliet. M'has deixat apegat a la paret.
0: Bona partida, sí, m'ha eixit tot.
2: Eres molt bo. Molt, però que molt bo.
0: Vostè també, senyor Quart.
2: Pots dir-me Albert.
0: Albert, d'acord.
2: Vaig a fer-me en un al bar. Vens?
0: Clar, clar, m'acabe de vestir i vaig. Quart, vull dir... Albert.
2: Digues, Juliet.
0: Gràcies. Per tot i... I ho sent. Ho sent molt. Sent molt això del seu fill.
1: Juliet, com era el xiquet de Quart?
0: El xiquet de Quart? El xiquet de Quart era un bon home. Era... era el millor.
1: Millor que jo? I tu, Juliet? Tu eres millor que jo?
0: No te'n passes, nano. El xiquet de Quart sempre em donava consells.
2: A la pilota... a la pilota has de pegar-li fort. Molt fort.
1: Molt fort.
2: Sí, Rovellet. Quan ve, et col·loques bé i li pegues fort.
1: I ja està?
2: I ja està.
1: M'hauria agradat molt jugar contra vostè, Quart.
2: I a mi?
1: Crec que ja haguera guanyat.
2: Jo crec que no.
1: No?
2: No. Però jugarem.
1: Com que jugarem?
2: Sí, això. Que jugarem.
1: Escolta, que jo encara estic viu, eh? Que tinc 87 anys.
2: Jugarem. Cavallers, la partida per a mi s'ha acabat.
0: Per què no vas al trinquet a veure alguna partida?
1: Sí que vaig.
0: No, no vas.
1: Perquè estic major, Juliet.
0: Ja, clar.
1: I perquè em venen molts records.
0: Records?
1: Sí. Me recorda molt de tu, amic. Recorda quan érem joves. Recorda quan érem els xiquets. Et trobo a faltar.
0: Jo a tu també, Rovellet.
1: Però a mi encara em queda corda, eh? Que encara em queda molta gent per enterrar.
0: Ja, ja, ja ho sé, ja.
1: Va de bo.
0: Sempre va de bo. Cavallers, la partida per a mi també s'ha acabat.
1: Cavallers, la partida per a mi encara no ha acabat.
0: Les parets d'un trinquet o d'un frontó plenes de pilotades. La bellesa d'un carrer ple de gom a gom, la blanca indumentària del jugador, amb la faixa roja de campió o la blava d'aspirant.
1: La relació entre jugador i espectador, que siga el mateix jugador el que dona la seua pròpia falta o que si li pregunte al públic si una pilota ha sigut bona o no amb la famosa frase «Cavallers, falta o bona».
2: El fet que un dia els jugadors siguin companys i a l'altre, rivals.
1: Els valors que envolten la pilota. La cavallerositat, l'honradesa, la humilitat, la camaraderia i el respecte.
2: Els grans jugadors com el Nel de Murla, el Genovés, Fiscar, Federico, Tonico o Montesa.
1: Les pilotes de baqueta, de badana, de galotxeta i de tec.
0: Els clubs, les escoles, la federació, la gent que ens ha fet estimar-la. Tot això i molt més. És la pilota valenciana.
1: Va de bo, cavallers.
2: Va de bo, cavallers.
0: Va de bo, cavallers.

0: Enhorabona, xics, quina estona més bona.
1: Ai, gràcies.
0: El que m'apeteria seria fer-me un esmorzaret valencià o un arrangambete, salmorra, no?
2: Sí, sí. Una paelleta o...
3: És una de les intencions de la funció. Vull dir, viure aquesta idiosincràsia nostra de barrejar-ho tot en la taula, no? I de fer vida al costat de la taula,
1: sí, no?
3: És una de les nostres senyes, sí, d'identitat també com a companyia.
2: Diria que el 95% de les reunions que hem tingut per a tot el procés de documentació que hem hagut de, no, de treballar i de gestionar, no, tota aquesta recerca de material que hem hagut de fer, l'hem fet a taula.
3: Sí,
0: esmorzant, no? Sí. Una bona manera.
3: Sí, sí,
2: esmorzant, dinant, no? Sí. A més, hem

0: Hem hagut també d'anar a diferents comarques, que està molt guai, no? I tastar també cosetes de per allí, no? Però, bueno, sí, jo crec que una cosa un poc que va lligada a Caterva Teatre és la part gastronòmica, no? Els altres espectacles també estava molt present, i en este, doncs, també, que com dia fer és una cosa molt idiosincràsica nostra.
1: Inclús la gènesi d'esta peça va estar a un bar, no? El bar que parlàvem abans, Monterrey.
0: Sí, sí, sí, tota esta història comença a partir d'una història personal meua, que és que... N'hi havia un senyor que venia a un bar, ma mare tenia un bar que estava al costat del Trinquet del Ginet, i este senyor, que era el tio Julio, per a mi era el tio Julio, un senyor molt educat, molt, molt ben vestit, sempre de blanc i molt amable, que va ser la primera persona que em va portar a mi un Trinquet. I ese dia va ser molt estrany, perquè quan entrarem al Trinquet, la partida es va detindre, es va parar, tota la gent es va posar de peu i va començar a aplaudir. I jo no entenia molt bé què estava passant, no? Per a mi va ser una cosa com molt estranya. Després ja vaig saber que per a mi era el tio Julio havia sigut una de les figures més importants de la història de la pilota valenciana i que havia sigut conegut com Julià del Ginet, que és un poc, com tu dius, el punt de partida, no? Una de les arrels d'este espectacle.
1: Que bonic. I en part d'aixa documentació que heu fet per a la peça, heu entrat en contacte en el Museu de la Pilota, que després va estar a l'estrena, no? Com sí. Va ser això?
2: Pues, quan vam començar a treballar, a pensar en el projecte, en què volien contar, i a banda, no? A part de l'anècdota de Jaume, de la seva vivència personal, vam començar a documentar-nos. I el primer lloc on ens va venir vam pensar que era el més adequat era el Museu de la Pilota de Genovés. Ens vam posar en contacte amb David Sarasol, que és el seu director, i mos va obrir les portes de part en part.
0: Sí, sí.
2: Vam estar allí un parell de matins i mos va obrir l'arxiu, va començar a traure una barbaritat de documents, de peces dels protagonistes de la funció, guants, pilotes d'ells, fins i tot els pantalons de quart. Nosaltres portàvem vora 2-3 mesos parlant d'este personatge, sí. No? De Xique de Quart, que és el que més llum en el temps. I de sobte portàvem 2 mesos parlant d'este home i apareixen uns pantalons d'este home. I va ser una cosa molt de fan, no? Molt de... Clar. No m'atrevís a tocar-los.
0: Quan els tocarem va ser com... Uau!
2: Va ser una experiència molt especial. Junta a David Sarasol també David Quiles, que és un dels hereus del tio Toles, que parlem en la funció del Trinqueter del Ginet, també mos va acompanyar a una barbaritat de llocs, mos va presentar sí. A moltíssima gent, entre ells a Rovellet, van conèixer també a Pujol, al pare, que ara el fill és el que és la figura, però el pare també jugava, van conèixer a Freddy, van conèixer i fins i tot a pilotaris aficionats, en els quals també van parlar amb ells al costat d'una taula, no?, i en almorzar.
0: El primer almorzar el fèiem en el frontó del Val.
2: Això és, en el frontó del Val. En un grup d'aficionats, de jugadors al frontó, que ja vam començar a notar que la pilota era algo especial, no?, que la gent que estava al voltant de la pilota també era una gent especial i que vivia l'esport no sols com una pràctica esportiva com a tal, sinó que n'hi havia una emoció i que n'hi havia... un aire especial en els Trinquets.
0: De fet, jo crec que n'hi ha una cosa molt guai, que és que al final, i això ens ho han dit molta gent que ha vist la funció, com Robert també, per exemple, que ara parlarem de Robert
1: ara
0: un poc també,
1: Robert,
0: no?
1: Ara parlarem de Robert perquè ve d'un altre lloc, però...
0: Exacte, no? Però que hem volcat en la funció, en el text, en la dramatúrgia, tot el respecte i tot l'amor que ens han mostrat a nosaltres la gent de la pilota valenciana, no? Jo crec que això és una cosa que se reflexa molt en el text. Tot aquest amor que hem rebut, totes aquestes portes obertes i ventanals oberts on ens han oferit la seva intimitat dins del món de la pilota, crec que en la funció també està, és una cosa molt bonica.
1: I Rovellet, que és una de les figures de les que es parla, ell ha vist l'obra, no?
0: Sí.
1: Com es va sentir ell o què vos va transmetre?
2: Ell va vindre a veure-la un dels últims dies de l'estrena, no?, al gener, va vindre a veure-la, que jo, que sóc el seu... El que interpreta la sorpresa estava cagat.
0: Estava
2: jo aquest dia volia anar-me'n a ma casa i no volia estar en el teatre perquè era per a mi, clar. Interpretar una persona que encara està viva, no? Interpretar la seva història és ni un component de responsabilitat molt gran, però damunt que aquesta persona estigui entre el públic, pues ja per a mi era massa. Però jo crec que l'home estava un poc afrontat, no? Perquè jo suposo
0: estava
2: que...
0: un poc sobrepassat també, sí, per la situació.
2: Que
0: jo
2: parlen
0: crec, també,
2: de tu, que estigues, que tu formes part d'una funció com a personatge... pot ser, és una cosa, no sé, igual és complicada d'assimilar, però la va gaudir molt, va estar super agraït per contar la seva història, perquè contaren part de la seva història en l'esport, perquè parlaren també del seu amic Julio i del Xique de Quart, Ell és un grandíssim amant de la pilota valenciana, és un home que ho porta a l'ADN, més enllà dels seus títols, no? i de tot el, de tota la vida que ha tingut a la pilota. Ell porta l'esport en l'ADN, és d'ací mateix, del barri, d'ací de Pelayo.
1: Sí,
2: era
1: veí
2: del Trinquet,
1: no?
2: Son pare era trinqueter d'ací de Pelayo, va néixer ací al Trinquet. Per tant, que parlarem de tot això, doncs suposo que per a ell era molt important i mos el va agrair moltíssim i estava molt emocionat.
1: I no era la primera vegada, perquè ara estem ací al Trinquet de Pelayo, però no era la primera vegada que estàveu ací. Ja...
0: No, farem la presentació, la roda de premsa de presentació, de graners de creació, la farem ací. I també hem vingut alguna vegada a esmorzar, a dinar,
2: sí.
0: Que està molt bé, ho recomano.
2: I a veure partides.
0: I a veure partides.
2: I a gravar també, partides.
0: A gravar partides, per, no sé, com a part del procés de documentació.
1: I com ha sigut ara el canvi de vindre a actuar i fer l'obra ací mateix, en aquest espai? Com ho heu viscut?
0: És estrany, perquè més enllà de que nosaltres parlem de pilota i a part d'aquesta anècdota personal meva, no teníem massa contacte real en la pilota, vull dir, ens hem hagut com de posar en marxa i tot aquest procés de documentació, bueno, hem hagut com d'estudiar molt tot això, no? Perquè, i de sobte hem començat a vindre ací, hem començat a agarrar-li el gustet i de sobte estar ací baix un dia on no hi ha ningú, com avui, per exemple, que estem nosaltres ací, no? Gaudint d'un espai que si tu deixes de parlar es queda en silenci. I eres capaç d'un poc d'assimilar totes les històries que han passat ací dins, no?
1: Uh-huh.
0: Fins i tot històries en postguerra, com comentàvem nosaltres, perquè, si no m'equivoque, em sembla que és el recinte esportiu més antic d'Europa.
2: Ho és.
0: És el recinte esportiu més antic d'Europa, és a dir, estem ací en un lloc que... Bé, no sé, vale, el Trinquet de Pelai, sí, però... Tot el que ha passat ací dins, quantes coses, quantes històries humanes hauran passat ací dins, tant esportives com personals, no? I, no sé, és un lloc com de poder,
1: com
0: no?
1: Temple,
0: que diuen els esotèrics, és un lloc de poder, no? Està molt carregat de moltes coses.
2: De totes maneres, jo penso que clar, la funció, quan la fem, la nostra escenografia és com una versió, no?, artística del propi Dau. I jo crec que quan estem en l'escenari, inconscientment, pensem en el Trinquet.
1: Uh-huh.
2: I pensem en estar ací. Per tant, no sé, jo a l'hora de fer-ho m'he trobat com molt en casa, no? Muy bien. Que ha sigut més per la parafernàlia, no?, dels micros i de tindre el test davant, que normalment en la funció, òbviament, no el tens, però crec que ha sigut molt fàcil passar per la funció i fer la funció perquè estem un poc en casa, estem un poc en la nostra escenografia, en la seva versió real.
1: I tornant a abans que comentàvem, Robert, tu vas ser el primer espectador de L'Home Bo, de Catedral Teatre, i ara ho has canviat i ara estàs dins. Com has viscut este...
3: Sí, home, la veritat és que per mi és especial, perquè, com dius, jo sí vaig ser espectador a l'estrena, a l'Espai Inestable, aquell dia que, bueno, a la plaça Nàpols i Sicília vingueren xiquetes i xiquetes a jugar a la pilota...
0: Farem una rosa a banda, molt bé, i tu també estaves.
3: Farem un esmorzar, després farem una rosa a banda, sonaven els jovens, era tot com molt d'allà. Vull dir, és, per a mi és especial per diverses qüestions. El primer és perquè, bueno, és Caterva Teatre i jo m'he criat amb Jaume, he sigut profe meu, Fer i jo som companys de sempre. Vull dir, que per a mi és una cosa especial treballar amb Caterva sempre, però al marge d'això... És una cosa que ressona prou dins de mi. Jo sóc de Carpesa, d'un poble menut, de l'Horta Nord, al costat de Borbotó. Jo de menut anava al Trinquet de Borbotó, parle valencià, i aquesta obra parla d'això, de les nostres arrels, del que ressona dins dels valencians, com és la pilota, com és la llengua, com és la terra, com és el... amb aquest cant del llaurador, també, no? Aleshores, pues, ho he viscut d'una manera especial i bonica.
0: Amb Robert nosaltres tenim una relació molt especial, com ell havia dit. Robert, en certa manera, és el quart Caterva, és a dir, sempre que hi ha una possibilitat de poder treballar amb més gent que no siguem els tres membres de Caterva, l'altre Robert de la Fuente...
3: Robert, que no l'havia anomenat
0: Robert
3: abans,
0: de la Fuente, Fer
1: i
0: jo,
1: sempre
0: pues, a banda de la part professional, que saben que Robert és un grandíssim professional, està la part personal, i a banda d'això sabíem que, com va explicar Robert, que Robert és el que conta esta peça, esta història, este espectacle teatral, li anava com anava el ditet. És que...
1: I quantes funcions portareu ja?
2: Pues vora 20.
0: 20, 22,
2: que queda,
0: pot ser, sí.
2: 20, 22, vora 20, hem passat per València Ciutat un parell de voltes.
0: Sí.
2: La funció ha estat seleccionada per la xarxa Alcover. Això ens va donar l'oportunitat d'anar a Barcelona, de participar en la Fira Mediterrània de Manresa, que és una fira de teatre, d'arts escèniques, en projecció internacional, sempre basat en l'arrel i en la història del vincle en la terra, no? I esta funció anava

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito, una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu!

0: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Em vaig fer la promesa de no tornar a boicotejar-me.
2: Els nostres músics i músiques en la ràdio d'A Punt.

I encara que els carrers del barri pareixen d'un poble, el fum de la ciutat ara no em deixa veure. Tens núvols i sent a buscar-te i es fica a ploure. Quan no estàs ací, quan no estàs amb mi, sé que el teu tren ja se n'ha anat. La setmana s'ha acabat, cau la nit i tu de festa te'n vas. Tinc la teua veu al cap, quan no estàs al meu costat. T'escolta per un instant, no sé si estic

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Avui sonem amb Sandra Montfort.
2: Comencem una nova playlist amb la selecció personal d'una de les artistes més destacades de l'escena musical valenciana. Ella és Sandra Montfort. Guitarrista i compositora nascuda a Pedreguer, representa una fusió magistral entre tradició i avantguarda. Sinònim de folk, recerca i experimentació, Montfort ha aconseguit establir-se com una veu única en l'escena musical contemporània. Amb el seu àlbum debut, Niño Reptil Ángel,

0: va navegar per la tradició musical amb la delicadesa de l'electrònica i la poesia, oferint una perspectiva renovada i profundament emotiva.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
0: El 2024, amb el seu segon treball, La Mona, Sandra Montfort va reafirmar el seu esperit transformador, explorant un punt de trobada entre el folk i el pop dels anys 80, combinant bandes valencianes, percussions dinàmiques, sintetitzadors vuitanters, guitarres enèrgiques i la seva veu. Una veu que transita amb naturalitat entre la tendresa i la seguretat contundent. Este treball ha sigut reconegut amb diversos guardons als Premis Carles Santos, incloent-hi Millor Disc de l'Any i Millor Disc Pop per La Mona, i Millor Cançó per Moreneta. El 2025, Montfort presenta La Mona de nit, la segona part del seu EP anterior, La Mona, consolidant així el seu compromís amb una proposta artística que transcendís gèneres i temps. Una mostra indiscutible del talent i la transcendència d'aquest artista que continua traçant un camí propi amb passos ferms i un llenguatge artístic inconfusible.
1: Avui sonem amb Sandra Montfort. Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
2: Quan era xicoteta, mon pare tenia tota la discografia dels Beatles i al cotxe sempre recorde que posava els Bee Gees i B.B. King. Després a mi m'agradava escoltar coses de xiques com les Spice Girls o la Celine Dion.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: كي يا روي يحكي حكاية مدى بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان.
0: Quin estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
2: Just ara mateix estic escoltant la Souad Massi, que és una cantant argelina, i té una cançó que es diu Raoui, que m'encanta, i està sonant ara al meu equip de música mentre faig faena.

També porto estos dies escoltant l'últim disc de Guitarrica de la Fuente, Spanish Leather, que m'agrada especialment una cançó que es diu Tramuntana. I últimament he escoltat molt el disc de l'últim disc de la FK Twix. Hi ha una cançó en concret que m'agrada molt que es diu Perfect Stranger. I l'últim àlbum de la OK Low em pareix preciós. Hi ha una cançó en concret que m'agrada molt que es diu Blade Bird. I una cançó que sempre escolte en bucle... és Il mio canto libero de Lucio Battisti.

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio. Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
1: Podríem dir que és a Futuros Amantes de Guitarrica de la Fuente. M'agraden molt les lletres d'algunes cançons de Guitarrica de la Fuente. Pense que té una forma d'escriure molt lligar a algo com d'arrel tradicional folclòric, no? Té com algo molt folclorista en la seva manera d'escriure, connectat com en la naturalesa i en una essència molt terrenal, i això m'agrada molt. M'agrada molt, per supost, la lletra de Tramuntana també, i com que ara estic com en esta novetat de Guitarrica de la Fuente, pues les nombraré.

le ponga barrera. Sucumbe al amor. Las corrientes.

0: Quina és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Una cançó que haja composat i que em represente molt és Moreneta, perquè d'alguna manera representa l'imaginari de la meva infància i també l'imaginari d'ara, que és l'imaginari d'un poble valencià, l'imaginari de les nostres huelles, de la terra valenciana també, no? El cultiu valencià, el fenoll, el llorer, la dolçor, l'alegria del nostre poble, la llum del nostre poble, no? De la nostra llengua. I penso que Moreneta representa pues, tot aquest imaginari i per tant em representa molt a mi també.

0: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Olé!
0: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que puguis compartir?
2: Bandida, per exemple, és tot ahí és una anècdota curiosa. Quan gravaven el videoclip de Bandida, que forma part del meu últim treball, La Mona de Nit, hi havia una escena que estava gravada, que tenien que gravar el Torito d'Osborne, que n'hi ha per Tavernes de la Valldigna, per allí, i l'escena consistia en encendre una bengala de fum rosa davant del Torito d'Osborne. I just en aquest moment en el que jo estava cantant «Torna la Guàrdia Civil, solten a Toro Serril», va vindre la Guàrdia Civil a comprovar si eren bandarres que estaven cremant el bou. Mos va demanar la documentació a tot el món. Jo li vaig dir que no estaven cremant el bou, que estaven encenent simplement una bengala de fum, que no tenia foc ni res. Em van preguntar si això era un gent de Revil, és a dir, estos rituals que fa la gent per a anunciar si el bebè que porten és xic o xica, i li vaig dir que, per supost, no era un gent de Revil, ni faria mai en la vida un gent de Revil, davant d'un Toro d'Osborne, que simplement era un videoclip. I tot això, pues, mos va fer riure prou, la veritat.

0: Quin artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? En recomanes alguna cançó?
1: Artista o grup valencià clàssic que m'agrada especialment, com o no, Ovidi Montllor. Per a mi ha sigut sempre un referent, tant a nivell musical com a nivell poètic. Les seues lletres, el seu discurs, la seva reivindicació, la seva figura a nivell simbòlic inclús. Alguna cançó que recomanaria d'Ovidi Montllor, doncs, per exemple, La Fera Feroge o Va com va.
2: Va com va. Sa va.

0: Renya molt que jo tingui mania.
1: Va com va.
0: A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria.
1: Va com va.
0: A tu t'han dit preciós, a mi

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Sandra Montfort. Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Tampoc l'he descobert fa tan recentment, perquè el conec de fa prou de temps, però m'agradaria recomanar-lo perquè és un artista molt complet que, a més, està oferint a l'escena musical valenciana algo prou contemporani, distint i bonico, xulo. És Blue Boy i un dels temes que més m'agrada ell és Ha estat així sempre.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Si poguera triar amb qui fer una col·labo, crec que un dels artistes amb qui m'encantaria cantar o tocar és Michael Kiwanuka. Adore la seva discografia, adore la seva música i pense que és un dels pocs artistes pops que es poden permetre fer una intro instrumental de 3 minuts o 4 minuts abans de que entre l'estrofa i l'estribillo. O de repente interludis instrumentals que caminen moltíssim i que no et canses d'escoltar mai, això de 4 minuts, de 5 minuts, quan el pop ara mateix les cançons duren màxim 2 minuts, 3 minuts i van super ràpid. Michael Kiwanuka segueix oferint-nos cançons pop que van lentament, que et presenten la introducció, el nus i el desenllaç de manera lenta i, a més, allargada, estendida en el temps. I això per a mi és pau completament i si ho traslladem a la vida real, pues m'encantaria que aquests processos de la vida, que els processos de la vida pogueren desenvolupar-se en la mateixa calma i pau i lentitud en la que es desenvolupen els temes del Kiwanuka.
0: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.

0: Què significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Per a mi la música és una de les coses més boniques i precioses que existeixen al nostre planeta. Per a mi ha sigut un ritual a través del qual transformar les coses lletges que he sentit, el dolor, la pena, la por, en coses boniques com les cançons. I penso que també té algo de col·lectiu en este ritual, com de compartir i de fer comunitat, que és preciós i que també alhora pues, mos situa en un lloc i mos fa viure la vida com a través dels altres, compartir-la en els altres, i no hi ha res més bonic en este món que el compartir.
2: Això hem volgut fer amb tu, Sandra, compartir les cançons de la teua vida i el teu aprenentatge amb l'audiència de Punt Ràdio. Gràcies per fer més gran eixe ritual musical amb què moltes i molts transformem el dolor en coses boniques. I gràcies per fer de la música una eina de transformació individual i col·lectiva.

0: una transformació que Sandra Montfort a més realitza junt amb altres artistes que estan revolucionant l'escena folk d'altres racons del país, com ara Setac, a Euskal Herria. Amb ell i l'Esmarala, Sandra Montfort va fer el tema rock que no podia faltar en esta playlist, Entre carn i os.
1: Sonem. Música de proximitat en A Punt Ràdio.

Sandra Montfort va col·laborar de nou amb l'artista basc Setac per a fer esta versió més íntima i amb arranjaments electrònics de l'himne juvenil Música, ràbia i amor del músic valencià Xavi Sarrià.

0: Els dos en la teua bici, fugim pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que ser uns altres ja és una victòria.
1: La vella alqueria és el nostre amagatall, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
2: I ara que torne a obrir-me el vet, troba l'interior i ens curem les ferides amb mil trossos de cançons. I ballem, i vibrem, i riem, i tornem a ser qui som.

0: Avui sonem amb Sandra Montfort.
1: No volem acabar la playlist dedicada a Sandra Montfort sense compartir també l'última de les seues col·laboracions. Ha sigut amb el grup Faixa i junts han aconseguit esta explosiva combinació de cultura popular i modernitat sonora. El nou tema, Marineries, celebra la tradició oral i la reimagina des d'una òptica actual i vibrant. Carregada de ritmes electrònics i textures hipnòtiques, manté l'essència picardiosa de les cançons de festeig populars i alhora obri nous camins sonors dins l'escena folk electrònica mediterrània.

ens acomiadem amb dos temes de la teua primera formació musical, Marala. En el primer d'ells, a Trenc d'Alba, és on molta gent et va descobrir i on destil·làveu ja tot el poder del folk en ple segle XXI. Vos deixem amb A Trenc d'Alba i Copeo Traïdor, de Marala. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: tal? Són les 11 i un minut i així estem els del 90 minuts per acompanyar-vos. Una jornada més en esta sintonia, la de Apunte Ràdio. Vos recorde, perquè hi ha molta gent que encara ho pregunta, sí, anem a estar tot l'estiu, però no en el formato, diríem, habitual d'altres anys o altres temporades, on reduïm mitja hora el programa i vos acompanyava de 11 a 12, sinó que pues, anem a estar en l'horari habitual, de 11 a 12 i mitja. Això sí, quan jo estiga així en el programa, com bueno, pues és el cas, Montal estarà de vacances i quan torne Montal jo me n'aniré de vacances, però mantindrem l'hora i mitja de programa i vos acompanyarem durant el mes de juliol i també durant el mes d'agost, pràcticament fins a enllaçar amb el començament de Lliga ja en les acaballes, meitat, no? Pràcticament del mes de l'agost. Bé, pues, vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, també les aplicacions per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en ells o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio, el 90 en xifra, i en Instagram 90 minuts ràdio, en este cas el 90 que va en lletra. I que si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. I la pregunta que heu de respondre i que ja funciona en xarxes des d'esta vesprada és: fa falta un segon porter per al València Club de Futbol o apostaríeu per Abrilo Jiménez després de conèixer el que li ha fet el València a Cristian Rivero en les últimes hores? I és comunicar-li que es busque aquí perquè el València vol aprofitar la seva fitxa, perquè fa falta fitxes per al primer equip i, per tant, després de renovar-lo en el mes de gener, el València li va comunicar la setmana passada a Cristian Rivero que es buscarà equip per a la pròxima temporada. Fa falta un segon porter per al València o apostaríeu per Vicent Abril o per Raúl Jiménez? Aquesta és la pregunta que ja funciona en les nostres xarxes socials. Bé, avui és dimarts, habitualment, i encara que moltes vegades el marxem i li traslladem la càtedra de dimarts a dimecres, com va ser el cas, si no m'equivoqué, de la passada setmana, avui per ací ja està Miqui. Avui tenim, és dimarts, i tenim càtedra de Miqui per a que ens parli del Mundial, per a que ens parli del que ha passat avui. Altra polèmica arbitral en el partit de vuitens entre Argentina i Egipte. Molt de malestar en el seleccionador d'Egipte, que ha dit textual que li entreguen ja el Mundial a l'Argentina, que no va tornar a veure més partits del Mundial i que este Mundial està amanyat, que pràcticament és el que han comentat tots els jugadors d'Egipte que han necessitat a parlar després del duel, que ha finalitzat amb una nova victòria de l'Argentina que camina cap als quarts de final amb molts problemes, però avui ha tornat a remuntar pràcticament en 15 minuts un marcador davant d'Egipte, perdia 0-2 i acaba guanyant sense fer-li falta la pròrroga per 3-2 a la selecció d'Egipte. El seu rival eixirà de l'eliminatòria, que encara està a hores d'ara en marxa. Acaba de començar la segona part, empaten a 0, Suïssa i Colòmbia, d'ací eixirà el rival per a l'Argentina. I amb este partit ja se tancaran definitivament els vuitens de final, s'obriran els quarts, demà descansa el Mundial. Tindrem partits de quarts dijous, divendres, dissabte i diumenge. I a partir d'ahir, la pròxima setmana, tindrem les semis i la finalíssima del Mundial. Ahir, recordem, la selecció espanyola que va avançar de manera brillant, superant a Portugal, i ja espera en quarts de final la selecció de Bèlgica. Passen 5 minuts sobre les 11. No volem fer esperar Miqui. Tenim coses que contar-vos. Ja ha entrenat el japonès Sato este matí en les instal·lacions de Paterna. Ha arribat esta vesprada Liu Dieng, molt fort, fortíssim. No sé si heu vist les seues fotografies, però també està així el Malí, que el València ha contractat d'Egipte, a Liu Dieng. Per tant, coses que contar-vos. El nostre resum, la nostra bateria de fotos, que funciona ja. Entrena Sato i arriba Dieng apenes unes hores després de fer-se oficial la incorporació de Ryunosuke Sato, que avui ja ha treballat a Paterna. El club blanc i negre ha anunciat també el quart fitxatge per a la temporada 2026-2027. Aliou Dieng, el migcampista de Mali, de 28 anys, procedent del Al Ahly Egipci, firma per a les dues pròximes campanyes amb l'entitat de Mestalla i esta vesprada ja aterrat a Manises. El Villarreal amplia la seva ciutat esportiva. El club groguet aposta pel futur i per continuar creixent i ha adquirit 10.000 metres quadrats per ampliar i remodelar la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Un pla ambiciós i il·lusionant que comprendrà diferents fases i permetrà la renovació gradual de la base del submarí. D'altra banda, apunta per l'avui amb Santi Comesaña, que va coincidir amb Íñigo Pérez durant la seva etapa al Rayo Vallecano.
1: Un gran entrenador que l'ha demostrat. Con nosotros estuvo de segundo. Y ya se le veía, ya se le veían cosas. Imagino conociéndolo algo más presionante, igual, más igual dinámico, puede ser.
0: El Levant suma amistosos. L'equip granota continua perfilant el seu full de ruta de cara a la preparació de la temporada i ha confirmat dos amistosos que disputaran el mes d'agost. L'1 d'agost, a les 10 del matí, jugarà contra l'Albacete a Buñol i una setmana després, el 8 d'agost, s'enfrontarà al Club Esportiu Castelló en les instal·lacions de la ciutat esportiva a les 7 de la vesprada. Este dissabte, els de Luis Castro jugaran el primer amistós de l'estiu contra el Leganés a Buñol i a porta tancada. Álvaro Rodríguez s'acomiada de l'Elx. El davanter ja no s'ha exercitat amb el conjunt franja verd i ha passat esta vesprada el reconeixement mèdic amb el Bournemouth. Anglès, l'Elx i el club anglès van tancar el seu traspàs el passat cap de setmana en un preu que rondarà els 30 milions d'euros entre variables i fixos. No obstant això, el Real Madrid amb el 50% dels drets del Torito es quedarà a la meitat del traspàs. L'acord està tancat i només falta donar-li oficialitat. Una central xilena per al València femení. Camila Sáez, internacional xilena i amb experiència en la Lliga Espanyola, arriba al conjunt valencianista procedent del Bristol City. Anglès, la central, ha firmat dues temporades de contracte. És la tercera incorporació.

0: que el València anuncia esta setmana, després de Carol Marín i Camila Sáez. Un porter de la casa, el Club Esportiu Castelló, anuncia la renovació de Sergi Torner. Torner, de 22 anys, referència del filial albinegre, firma amb el club orellut per 2 temporades fins a juny de 2028. Amb Sergi Torner, el Castelló passa a tindre 3 porters en contracte en vigor en el seu primer equip. Els altres 2 són Roman Matis i Amir Abezadeh, que acaba en contracte en 2027. Escoltem Torner.
1: Molt content i molt il·lusionat. Jo soc del Castelló des de xicotet i al final el club ha apostat per mi, jo he apostat per el club des del primer moment i la veritat que molt, molt, molt content. Té molta importància que la gent de Castelló pugui estar en el primer equip del Castelló i al final és un treball de molts anys i al final és això, molt, molt, molt content i amb moltíssimes ganes de començar.
0: València Bàsquet, rearma Antilla i Sorge. El club taronja anuncia la incorporació del base nord-americà amb passaport de Macedònia de 28 anys que firma per a les 2 pròximes temporades. TJ Sorge es converteix en el 3er fitxatge del nou projecte comandat per Xavi Albert. En l'horitzó taronja apareixen Nadir Ifi, amic de TJ Sorge, i Joel Parra. Són les 11:09. Benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Una pausa, la primera, i de seguida comencem a desenrotllar l'actualitat que ens deixa la jornada d'avui. I clar, és dimarts i també tenim la càtedra de Miqui.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: El nuevo Opel Frontera. Wow, ¡cuánto espacio! ¡Ey, carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414. Slip inside the eye of
6: your mind. Don't you know you might find. Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folgado. You said that you've never been, but all the
0: things that you've seen slowly fade away. 12 minuts sobre les 11. Temazo este que ha posat Juan al puente de Oasis. Hem d'encetar l'actualitat d'avui amb bàsquet i amb València Bàsquet, perquè avui s'ha rearmat amb el fitxatge de TJ Sorge. El club taronja ha anunciat la incorporació del base nord-americà amb passaport de Macedònia, 28 anys, és el 3er fitxatge del nou projecte que comandarà Xavi Albert. Ara li preguntaré també a Miqui què li sembla aquesta continuïtat de la banqueta i la figura de Xavi Albert, encara que no té experiència, diríem, en l'elit. Sorge arriba com a agent lliure després de disputar l'última temporada amb Panathinaikos, equip del qual va desvincular-se a finals de juny, i està cridat a ser el líder de l'equip taronja i agafar el relleu de Jan Montero. El base estatunidenc se suma a Dylan Osetkowski i a Gonzalo Corbalán com a nou fitxatge de València Bàsquet, en una reestructuració de plantilla obligada després d'eixides tan importants com les de Jan Montero, Branco Badio, Sergio de la Rea, Braxton Key o Jaime Pradilla, que és una barbaritat. Sobre la reestructuració forçada de València Bàsquet parlem amb Nacho Rodríguez, que ja està a la sintonia del 90 Minuts. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bé, Nacho, què te semblen els moviments que a poc ja està fent València Bàsquet per a configurar el projecte de la pròxima temporada? Comencem, si te sembla, per la banqueta. La setmana passada, divendres, en l'entrevista que va fer-li Juan Carlos Villan a les províncies a Pedro Martínez, quan se li va preguntar per, bueno, més o menys la identitat, no?, el perfil del futur entrenador que al seu parer havia de tindre València Bàsquet, ella va deixar caure que la línia continuista havia de ser Xavi Albert. algo que tú també bueno, pues vas comentar en esta sintonia, así en Apunt Ràdio i en 90 minuts, la última vegada que parlares. A la FI València Bàsquet esta setmana ha anunciat Xavi Albert

0: Albert, ¿estás de acuerdo, Nacho, con este movimiento y que Xavi siga el nuevo conductor de grupo en el conjunto taronja?
1: A veure, jo tenia clar que era Xavi Albert, primera perquè també el mercat no t'oferia ninguna opció, diguem, clara, en aquesta línia, no?, del que vol continuar plasmant el joc de València Bàsquet. Hi havia entrenadors que sí, que un poc el plantejament pot ser que tinguin aquesta filosofia o tractar de traslladar aquesta filosofia als seus equips, però no tenen pues, ni el caché ni la fiabilitat suficient per agafar-te d'ells, no? I Xavi Albert, pues, guanyes per aquesta banda i perds per una altra, no? Guanyes per la banda de mantenir la identitat, de saber el que vols trobar en la línia del teu equip, quina és la línia també d'objectius com a fitxatges, no? Perquè també del que portes, el tipus de jugador que portes, pues, pues plasmar més el que tu creus que has de desenvolupar en pista, no? I bé, per això em sembla bé, però per l'altre, evidentment, genera el dubte de, pues, de la inexperiència, de plantar-te davant d'una banqueta que és la del campió de Lliga, i la de equip de Final Four. Per tant, bé, en el sentit de que és un poc el entrenador que te pot plasmar i ser guioner que marca el club, però per l'altra hi haurà que veure també aquesta tessitura, no?, d'un equip que de primer té que estar en la lluita de sempre de la part més alta de la competició que afronta, i ahí és en les males, no?, quan vinguin aquests moments de dubte, on se va veure un poquet també el posto, diguem, de Xavi Albert.
0: Abans de parar de moviments en quant a incorporació de jugadors i mantenir-nos, diríem, en banqueta, Nacho, què t'ha semblat? Bueno, què t'ha semblat l'entrevista de Pedro Martínez a les províncies, les declaracions de Pedro Martínez ja com a nou tècnic del Real Madrid, la teua perspectiva canvia respecte a lo que pensaves del tècnic en el moment, bueno, pues va provocar aquella llau de comentaris, la seva eixida cap al Madrid, de Pedro Martínez?
1: Bueno, yo creo que estoy pensando un poco que creo que la realidad de lo que es la figura de Pedro Martínez, que es un movimiento que evidentemente no repercutís desde el aspecto económico, ¿no? No es una cosa que a él le vaya a hacer cambiar. Evidentemente sí que hay, en las últimas declaraciones ya un poquetet ahí perquè sembla que se trasllada tot el cap de setmana, però abans sí que rep una cridada, no? Bueno, són circumstàncies, evidentment, que el Madrid juga aquesta partida, però crec que també demostra que ell anava cap a la seva casa, cap a Barcelona, per estar tranquil, és a dir, per estar un poquet ja afrontant els dies de descans ixe divendres, no?, que hi viatjava cap a terres catalanes, i ahí és el Madrid on fa el moviment també ja de jaque mate, no?, d'anar-se'n a Barcelona, de reunir-se directament amb ell i li donar ixe cap de setmana per a decidir. Jo crec que cadascú juga la seva partida, jo crec que Pedro de primeres no afronta ixa partida en l'ànim de plantejar-se de primeres ninguna cosa, però la evolució de un poc de s'acontecimer i del que finalment hi acabem plasmant damunt de la taula, pues acaba de fer-lo prendre aquesta decisió, no? Però bueno, sí que hi ha un poquet ahí de run-run, no?, en aquestes dates que hi marca, però no me canvia ja un poc l'opinió en el sentit que Pedro se'n va a una línia, un baremo de lo esportiu, un poquet del que pensa que allí pot tindre per a la temporada que ve, i lo que així se perdia, sobretot en aquesta sobretot la de Branco Badio, Pradilla, perquè la de Braston qui la sabia, no?, però sobretot aquests dos que jo crec que tenia la il·lusió de poder retindre, que se pogués mantindre així en València, i tot això ja xina d'una manera dràstica. Però bueno, quan tens una decisió d'aquest tipus, Alba, és que clar, és que tot detallet, depèn en quin aficionat la mesure, pues pot fer-te, pues això, cabrejar-te com a nosaltres, com a els valencians, com a els seguidors i a Ferris de València Bàsquet, o des d'una altra perspectiva pues, pot ser un poquet una decisió que la determina pues, la valoració del moment.
0: El València Bàsquet que està rearmant-se, Nacho, més que valorar les eixides, que ja ho hem fet en altra ocasió, m'interessa la teva valoració de les arribades. Està ben clar les de Corbalán, Arribatille i Sorge. Què te semblen estos dos jugadors?
1: Pues Gonzalo Corbalán és un jugador que va ser sorpresa, diguem, per al que no estiga un poquet damunt del dia a dia de

0: de tots els equips de la Lliga CB, no? És un jugador amb una capacitat física important, en una amenaça també tirant el baló a terra i des de la mitja i la llarga distància. És un jugador de present i dia, però un poc més inclús de futur, no? Per encarar les pròximes temporades siguent un jugador que, pues això, que genera, pues, una certa atracció, inclús per la seva forma de jugar, no? Un jugador que té aquesta capacitat física. Em sembla un bon fitxatge perquè encara és possiblement una sèrie d'anys en el que vas a veure un jugador que lo normal seria que anava cresquent, en quant al seu rendiment. I lo de TJ Shorts, pues encara és el que més m'agrada. Per què? Perquè jo estava en aquest moment, no?, de dir, ostres, és que necessitem que arribi uno i que arribi uno de primera línia, no? Tots teníem el cap que era TJ Shorts, però faltava plasmar-ho, definitivament, i la seva desvinculació de Panathinaikos i ja va estar el fitxatge. És un gran moviment ahir de València Bàsquet. Crec que en aquesta un poquet inexperiència, no?, que comentàvem abans de Xavi Albert en la banqueta, jo crec que tindre un base com TJ Shorts te dona que tingués una certa garantia, primera de saber al que vols jugar, perquè TJ Shorts li agrada tot això que estàvem comentant abans, no?, de València Bàsquet, de ritme, de camp obert, i ahir vas a tindre un jugador pues en galons i que voldrà recobrar ese nivell que li verem en París, no?, que va ser un nivellàs, va ser un nivell top d'Euroliga i que l'havia perdut un poquet de la mà de Ataman en Panathinaikos. Però és una peça en la que és interessant, a la que te pots agafar per a construir tot això que València Bàsquet ha de construir cada temporada que ve.
1: Valen reaccionar en xarxes socials a la incorporació de TJ Shorts, els seus amics Ify, que va ser company en París, i també Hayes Davis. Hayes Davis no va arribar, però s'està parlant de que València Bàsquet pot fer un esforç en incorporar a Nadir Ify. Nacho, què te semblaria aquesta incorporació? També és una incorporació de gran nivell, no? Seria una incorporació top.
0: És incorporació top, Nadir Ify. Damunt, saps què passa? Que este duo sí que pots jugar de manera continuada al que València Bàsquet ha fet esta temporada. Són dos jugadors molt dinàmics, dos poden traslladar la pilota del camp defensiu al camp ofensiu en rapidesa, arribant en transició. Nadir Ify més un poc que... Bueno, dos juguen des de tirar el baló a terra, no? Però un poc més... TJ Shorts sobre el seu bot parada i tir de 4-5 metres o penetració, i Nadir Ify el mateix però allargant les distàncies des del triple, no? Molta amenaça també des de la distància, i d'estos que no se conté, no? Que quan entra en ebullició és capaç de fer-te en 3-4 consecutives. Per tant, seria una bona notícia perquè seria una dupla en la que podria ja girar un poquet esta estructura de València Bàsquet. I mirant del que venim, estem obligats d'alguna manera, no? Sí. TJ Shorts és la primera peça, ni aquest aspecte, diguem, de jugador top, no? I lo de la Ify, que evidentment hi ha una clàusula, no?, que hi ha que abonar, són 2 quilos, més el fitxatge del jugador, vull dir, pot abastar, és a dir, pot ser una operació de quantitat econòmica, però la necessitat o un poquet el que tu has fet en l'esportiu i l'anada de jugadors... Però obliga, no? té força anar a per una dupla d'este nivell per a tindre garanties i bueno, en el moment tens a estos dos jugadors, incorpores a algú més en aquesta posició de base, tens tres peces en les que es pots girar la posició de base i és corta, no? I ja tens un sustento importantíssim, però sí que ja ficar la pasta damunt de la taula, perquè és un jugador que és un jugador diferencial i que seria un fichajazo, seria un altre jugador top.
1: La última, Nacho, la premsa especialitzada en bàsquet està parlant avui de la possibilitat que B Fenerbahçe i B València Bàsquet paguen la clàusula de Joel Parra per a traure el del Barça.
0: Mira, el tema de Joel Parra va per la línia també de la necessitat dels equips importants, en aquest cas València Bàsquet, de cupos de jugadors seleccionables, no? De jugadors nacionals, però de jugadors de primer nivell, perquè tu incorporar jugadors nacionals, et pots incorporar, però igual no tens ese jugador que te doni minuts de qualitat, no? Però és una bona peça. A mi també, aquesta maniobra, mirant un poc la vinculació de Joel Parra pues en la seva terra, un poquetet del que ella ha generat també allí, i de la penya, se'n va al Barça, bueno, toc tot molt establit allí, veig una operació que no és massa fàcil, perquè també s'ha ficat per el mig del Baixa, per tant, anem a veure. Sí que hi ha aquesta necessitat que te comentava del tema de cupos, del tema de jugadors de formació, i anem a veure, definitivament va d'una manera clara per este objectiu, però ahí jo crec que la historieta va estar més apretada perquè, a part d'aparèixer l'equip, també un poc la base, no?, d'un jugador format allí, bueno, format a la penya, però d'allí, sí, de Barcelona, que això va fer un poc l'operació, jo crec que un pèl·liu més complicada.
1: Nacho Rodilla, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per analitzar aquests moviments de mercat en València Bàsquet. Continuarem xerrant, perquè sembla que València Bàsquet està obligat a de reestructurar i a de rearmar-se de cara a la pròxima temporada, on també competirà en Eurolliga. Nacho, gràcies, bona nit.
0: Vinga, bona nit.
1: Nacho Rodilla, per cert, s'està revisant un possible penal en el partit que a hores d'ara està en... no sé si és un penal, perquè no sé si l'acció era dins o fora de l'àrea, o una cartolina per una colzada d'un jugador de Colòmbia, un suís, que crec que la cosa va quedar en no res. Minut 65 de partit, empaten a 0 Suïssa i Colòmbia, d'ací va ser el rival de l'Argentina. 11:25 sobre l'Argentina, sobre el Mundial i sobre moltes coses ha de parlar Miqui en la seva càtedra. Vinga, anem allà.
2: La cátedra de Miki.
1: Eduardo García Belda, Miki, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás?
3: Bien.
1: Hoy es un buen día para tú, ¿no?
3: Según cómo se mire.
1: Venga, pues ahora va a celebrarlo con toca.

0: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Bon dia de dimecres 8 de juliol. No el podem veure, però avui, com ahir, tenim el mapa en roig. Pràcticament tota la comunitat valenciana rondarà els 40 graus. És el segon capítol d'un episodi de calor que ahir ja va deixar, per exemple, una màxima de 45 graus i mig a la Pobla Llarga. És la temperatura més alta de tota Europa.
2: I mos pilles en el carrer perquè acabem d'eixir del dentista i teníem cita ja de fa quasi un mes, però si no, de casa no eixim.
3: A l'òptica, provar-me el lentillis i això, si no, jo no isc.
4: Tot el que està fent, això és per morir-se.
1: I no és l'única localitat de la Ribera Alta que ha hagut de suportar una escalada de les termòmetres així d'acusada, però avui es manté l'avís roig actiu al litoral sud de València, a la costa i especialment a l'interior. Això serà durant el dia, però és que ni de dia ni de nit. Ara ampliarem, però només els donem un exemple. Esta mitjanit, a Peníscola, al Baix Maestrat, els termòmetres al carrer marcaven 28 graus. Difícil de suportar per al veïnat i per als turistes.
5: Pues un apartamento con ventiladores y allí pasamos debajo del ventilador. Yo llevo 61 años que vengo a Peníscola, ¿eh? Y como este año, nunca.
6: Pues un helado, el abanico, que lo tengo aquí metido en el bolso, ropa fresca. Y salir ahora es que podemos salir, claro. Pero bueno, bien, sí. De vacaciones se puede aguantar.
1: I ho repetirem, 28 graus ahir a les 12 de la nit. Obrim el sumari ja amb altres assumptes destacats de la jornada d'este dimecres. Controlat l'incendi forestal originat diumenge passat a Soneig, a l'Alt Palància, i que també ha afectat el municipi veí d'Assuévar. Toni Cano, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, l'han controlat al voltant de les 10:30 de la nit d'este dimarts. El foc es va donar per estabilitzat en la vesprada de dilluns després de calcinar unes 183 hectàrees, i este dimarts s'han reobert les carreteres i han pogut tornar als seus domicilis uns 500 veïns d'Assuévar, els que van desallotjar diumenge i que tracten de recuperar la normalitat.
8: Muchos llevan respiración, otros son gente muy dependiente. Entonces, claro, esa gente pobre pues lo ha pasado muy mal.
9: Todo nuestro terreno está quemado. Nosotros teníamos una pina impresionante en la parte de arriba de casa y está completamente abrasada.
10: Un poco caos, porque ahora se nos ha ido la luz, estamos intentando dar apoyo a todos, busca agua fría.
1: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un fòrum d'empresaris al País Basc, qualifica les baixes com a absentisme laboral i un càncer que costa a l'Estat 30.000 milions d'euros.
7: Feijóo ha qüestionat que els treballadors i treballadores de baixa cobren igual, diu, que els que estan treballant.
11: Debemos, com o sin acuerdos, sentar a la patronal i a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
7: Feijóo, advocat per reduir les faltes en el treball, ja siga amb l'acord sindical o sense, i diferenciar entre baixes justificades i no justificades. Paraules que han rebut la crítica del govern espanyol i de sindicats.
1: I Donald Trump protagonitza la cimera anual de l'OTAN. En la primera jornada, el mandatari nord-americà critica durament l'organització, ha amenaçat els aliats i ha elogiat el president turc Erdogan, que l'ha rebut amb tots els honors d'un cap d'estat. Les negociacions directes comencen avui.
7: Trump diu que està decebut amb els aliats de l'OTAN, que no li van donar suport en la guerra de l'Iran, i esta volta oblida Espanya i no l'ha mencionada. Més tard, ha repetit que Groenlàndia hauria de ser controlada pels Estats Units i que la guerra entre Rússia i Ucraïna acabarà pronte. Trump arriba amb l'amenaça d'abandonar l'OTAN si la resta d'aliats no gasta més en defensa. El secretari general de l'OTAN ha recordat este dimarts que els aliats invertiran 40.000 milions de dòlars en l'adquisició de drons i comprarà avions, submarins i míssils balístics, precisament el que demana Zelensky perquè Ucraïna puga sobreviure.
1: En els esports, el quadre dels quarts de final del Mundial està ja configurat per complet. Òscar Forés, bon dia.
12: Bon dia, Alba. Sí, així és. A nit es disputaren els últims dos partits d'octaus de final, en els quals es classificaren Suïssa i Argentina, esta última amb remuntada en el tram final de partit. Les dues seleccions s'enfrontaran en quarts. I també repassarem l'actualitat de València Bàsquet i del València Club de Futbol, actualitat que passa pels nous fitxatges que han dut a terme les dues entitats de cara a la pròxima temporada. Tot en el bloc dels esports, d'ací a uns 20 minutets aproximadament.
1: De seguida ho parlem tot això. I també mirem les carreteres, fem una ullada al trànsit, Toni.
7: A aquestes hores tenim les retencions habituals de cada dia. A València hi ha cues a la B31, a l'altura de Silla, a la A70, a

0: Alacant i també a l'A3, al Terme de Xes, i a la B21, al Puig. Pel que fa als ferrocarrils, des de Metro València s'avisa que els tramvies de la línia 4 de la ciutat de València circulen amb retard.
1: Anem a veure què és el que ens depara este dia de calor. Victòria Rosselló, bon dia.
2: Bon dia. Continuem amb avís roig a les comarques del sud del Golf de València. Venim d'una jornada en què vàrem arribar als 45 graus, una xifra de temperatura màxima que ja ha deixat de ser una excepcionalitat, perquè, de fet, avui és molt fàcil que tornem a repetir-la. Això fa que també les nits siguin sufocants i que no baixem de temperatures altíssimes, 27 o 28 graus en bona part del litoral. Prelitoral hem tingut avui de mínima, que sembla una màxima d'una altra època. En general, comptem avui amb una situació marcada per aquestes temperatures que tornaran a ser de rècord en algunes comarques i per una situació que encara s'allarga fins demà, on tornarem a tindre temperatures superiors als 40 graus. Divendres arribaria una miqueta a la normalització, encara que amb una intensa calor.
1: Doncs ampliarem d'ací a uns minuts. És així com es presenta el dia. Són ja les 8 i 6 minuts del matí. Els acompanyarem fins les 9 i mitja per a Punt Ràdio i també per la televisió. Vicenç Ober en la producció, Maria Josep Collada en el comandament tècnic. Anem amb tot.
3: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: Arriba la calma a l'Alt Palància. Està ja controlat l'incendi forestal original diumenge passat a Soneja i que també ha afectat el municipi veí d'Assuévar. Enrique Tena, Castelló, què més en sabem? Bon dia.
4: Foc es va donar per estabilitzat en la vesprada de dilluns després de calcinar unes 183 hectàrees i este dimarts han reobert les carreteres i han pogut tornar als seus domicilis uns 500 veïns d'Assuévar, els que vam desallotjar diumenge a primera hora de la vesprada. Ahir veiem nosaltres com tot el veïnat tornava a poc a la normalitat, tornaven a omplir les terrasses, la piscina, tots ells preguntant-se com estaven, com portaven la tornada. Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, l'han controlat, com deies, al voltant de les 10 i mitja de la nit d'este dimarts. En la zona del sinistre, com dèiem, ja controlat, continuaran treballant unitats de bombers forestals i del Consorci Provincial fins a la total extinció.
1: Gràcies, Enrique. El veïnat d'Assuévar, el seu encontat ja està a casa. A poc el poble està recuperant la normalitat, encara que en alguns casos les flames han quedat molt a prop de les vivendes. Ens heu contat, Lídia Vicente.
5: Després de dos nits fora de casa, els veïns d'Assuévar han tornat al poble. Han sigut dies difícils, especialment per a la gent major i les persones dependents, que han viscut l'evacuació amb una preocupació afegida.
6: Muchos llevan respiración, otros son gente muy dependiente. Entonces, claro, esa gente pobre pues lo ha pasado muy mal.
5: El retorn també ha deixat imatges que costen d'assimilar. Hi ha cases que s'han salvat, però zones del Terme on el foc ha canviat completament el paisatge.
7: Todo nuestro terreno está quemado. Nosotros teníamos una pinada impresionante en la parte de arriba de casa y está completamente abrasada.
5: I esta vesprada la piscina municipal ha sigut un dels punts de trobada, un lloc per combatre la calor, però també per retrobar-se i contar tot el que han viscut durant estos dies.
8: Hemos abierto la piscina, la hemos puesto gratis, pues para animar un poco a la población.
5: El poble encara necessita uns dies per a recuperar el ritme habitual. Alguns servicis funcionen amb dificultats i els negocis tornen a poc a l'activitat.
9: Un poco caos. Porque ahora se nos ha ido la luz, estamos intentando dar apoyo a todos, busca agua fría.
5: De vegades, les coses més senzilles són les que més es troben a faltar.
1: I cal dir que el de Soneja no ha sigut l'únic incendi que ha patit la comunitat valenciana en les últimes hores, Toni.
0: No, encara que la majoria han sigut sols incendis menors de vegetació. Per exemple, a la Marina Alta, els bombers han donat per controlat esta nit l'incendi declarat ahir en un descampat amb brossa i canyar al costat de la platja Punta del Raset de Dénia. Este foc va obligar a confinar diverses finques pel fum generat per les flames. D'una altra banda, el Consorci de Bombers de València ha rebut 25 avisos per incendis de vegetació i forestal en la província de València, una xifra alta que associen a l'onada de calor. De fet, davant les previsions meteorològiques d'esta setmana i el nivell extrem de risc d'incendis forestals, el dispositiu ordinari del Consorci de 175 persones s'ha incrementat estos dies amb 70 efectius més al dia. Molts dels avisos per incendis de dimarts eren de matolls, camps o solars amb vegetació, així com dos incendis ocasionats per un llamp en terreny forestal, que ja estan extingits a la Llesa, a la Serrania i a Xera, a la plana d'Utiel-Requena, focs produïts durant les tempestes que a primeres hores de la vesprada han caigut alba a l'interior de la província de València.
1: L'onada de calor abraça la comunitat valenciana, especialment la Ribera Alta, amb observatoris que han arribat a superar els 43 graus. Es manté per avui l'avís roig

0: actiu al litoral sud de València, a la costa i especialment a l'interior. És el segon capítol d'aquest episodi de temperatures extremes que ahir, els ho comentàvem, ja va deixar registres de més de 45 graus a la Pobla Llarga i quasi 45 a Sumarcar. Serà la Ribera Alta. Àlex Sant Jaime.
1: El triangle format per la Ribera Alta, la Canal de Navarrés i la Costera és el més afectat. La Pobla Llarga ha marcat el màxim en este municipi des que es tenen registres segons l'Avamet, 45,2 graus.
2: Esteu veient la temperatura que tenim? És insuportable, insufrible.
3: Ens pilles en el carrer perquè acabem de sortir del dentista i teníem cita ja de fa quasi un mes, però si no, de casa no eixim.
4: A l'òptica, provar-me les lentilles i això, si no, jo no isc.
5: Con lo que está fent, això és per morir-se.
1: Una onada de calor sense ponentada. El vent arriba de la costa, però sense apenes humitat. Sec. Falses brises, li diuen. No refresca. Les persones busquen refugi en les cases antigues.
6: Tu veus els techos, lo alts que són. Com feien les parets, mira. Me deixen mig metro. Tot això no deixa passar, ni en hivern el fred, ni en estiu la calentor.
1: Parets grosses que aguanten la frescor, com tota la vida.
0: Con tota la vida. Bé, també ha sigut molt difícil dormir durant tota esta nit. Anem a un exemple, a la província de Castelló. El calor, la calor ha sigut sufocant. Enrique Tena, hola de nou, com s'ha passat per allí, pel nord del territori esta nit? Heu descansat?
7: La nit, Alba, ha sigut complicada, s'ha de dir tot. Ha costat també dormir així a Castelló, a la capital. La mínima ha sigut de 26,4 graus en tota la nit. També destacar és 26,9 de mínima a Benicàssim. La cosa no acaba així. A Peníscola, per exemple, ahir a les 12 de la nit, el termòmetre marcava 28 graus. Molts turistes estaven al carrer suportant aquestes temperatures.
8: Pues agobiadísimos. Yo llevo 61 años que vengo a Peníscola, Y como este año, nunca. Porque es que no se puede ir, porque es que 43 grados, ¿dónde vas? Pero hemos subido un poco más arriba al castillo y yo allí ya me daba un agobio.
7: Són nits sofocants, també a Vilabella, destacar aquests 26,8 de mínima, o a Llucena, 26 graus i mig. Tots aquests turistes que escoltàvem a Peníscola ens comentaven que tenen aquests consells, aquests trucs per a suportar aquesta calor, aquestes nits sofocants.
0: I que s'agraeixen. Gràcies, Enrique. A Girona s'ha donat per controlar en les últimes hores l'incendi declarat divendres a la Bisbal d'Empordà, després de cremar una superfície de vora 2.200 hectàrees. Els bombers i l'UME treballen a hores d'ara en l'extinció dels múltiples incendis que continuen actius a Catalunya.
9: El que més preocupa ara és el de Sentmenat, a Barcelona, que continua actiu encara que els bombers han pogut alçar les ordres de confinament en la major part de les zones afectades. Ja estan estabilitzats l'incendi de la comarca de l'Anoia, on també s'han alçat les ordres de confinament, i dos focs més a Lleida. I s'han donat per controlats dos incendis a Martorell i a Savallà del Comtat a Tarragona. A Cádiz, Andalusia, els bombers han estabilitzat l'incendi al Parc Natural de Grazalema. El veïnat desallotjat ja ha tornat a casa. La superfície afectada és de 222 hectàrees i a Lleó el foc que afectava la zona de Ribota de Sajambre ha avançat cap a Astúries en un dels flancs, tot i que les tasques d'extinció evolucionen de manera favorable.
10: Les notícies del matí.
0: 8 i 13 minuts. Estes són les declaracions que han encès la polèmica. Parlava Alberto Núñez Feijóo en un fòrum d'empresaris al País Basc. El president del Partit Popular ha qualificat l'absentisme laboral de càncer que costa a l'Estat 30.000 milions d'euros i ha qüestionat que els treballadors i treballadores de baixa cobren igual, diu, que els que estan treballant.
11: Debemos, com o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
0: Feijóo ha advocat per reduir les faltes en el treball, ja siga amb acord sindical o sense, i per diferenciar entre baixes justificades i no justificades. Paraules que han rebut resposta ja per part del govern i de sindicats, Toni.
9: Pedro Sánchez, el cap del govern espanyol en xarxes socials, ha dit que qui qualifica de càncer les baixes laborals i proposa que els treballadors malalts cobren menys, ja se sap de quin costat està. Ha dit, els drets no es retallen, es defenen, ha dit el president del govern espanyol. També en les xarxes, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha dit que estar malalt no és una elecció i que Feijóo deixa clar què farà si arriba al govern, mentre la titular de Sanitat, Mònica García, ha recordat que les baixes són actes mèdics. Igualment, per als sindicats, aquestes declaracions són un disbarat. El secretari

0: general de Comissions Obreres. Unai Sordo parla de declaració d'intencions del líder popular i el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, recorda que els pactes en els convenis col·lectius tenen força de llei i per això s'han de respectar.
1: I el president del govern, Pedro Sánchez, està ja a Ankara, on participa des d'ahir en la cimera de l'OTAN, mentre a Espanya continuen les reaccions a la decisió judicial de no donar permís a Begoña Gómez per acompanyar-lo a Turquia.
0: Moncloa veu incomprensible que Gómez no hagi pogut acompanyar Sánchez. Reiteren, ho ha fet el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que no té ni intenció ni possibilitats de fugar-se.
2: Creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Sentado esto, que es lo fundamental, ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria.
0: Tampoc comprenen la decisió des de l'esquerra, diu la portaveu adjunta de Sumar, que és ridícula. Aina Vidal.
3: Es simplemente ridículo, es un abuso más y es una forma de demostrar, por cierto, bastante cis-heteronormativa, por decirlo finamente, de un juez a la hora de decirle a una mujer pues, que no puede viajar y que le va a hacer la vida imposible.
0: En Vox asseguren respectar totes les decisions judicials i des del Partit Popular alerta Núñez Feijóo sobre el cost reputacional per a Espanya que assegura tindrà la retirada, té la retirada del passaport de la dona del president.
4: El problema és que lo va saber toda la Unió Europea i és més, lo va saber toda la OTAN perquè lo que se pretendía es que la esposa del president acompañase al president de gobierno a una presunta reunió de la OTAN. Oiga, creo que este coste de reputación España no puede someterse a él.
0: Begoña Gómez viatjarà entre avui i divendres a Londres a la graduació de la filla. Dilluns ha de tornar el passaport al jutge.
1: I l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a Hisenda que suspenga la inspecció fiscal oberta després de la seva imputació en estar ja investigat per l'Audiència Nacional. Així li ho ha comunicat a l'agència tributària que des de maig investiga Zapatero, la família i l'exsoci Julio Martínez. Sobre la dana, pendents avui de la declaració a partir de les 9 de l'alcaldessa de València, Maria José Català, com a testimoni davant la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la barrancada. N'estarem en directe. La jutgessa ahir va citar a declarar els alcaldes de Benimodo, Francisco Teruel i de Polinyà del Xúquer, Òscar Navarro.
0: Ho fa després d'analitzar les telefonades a emergències i després d'haver escoltat les testificals dels bombers forestals d'Alzira, a Ribera Alta. D'altra banda, ha demanat a la Generalitat el llistat de telefonades fetes des del Centre de Coordinació d'Emergències a les autoritats locals de les poblacions, dels llits, del Magre, del Barranc de Pollo o de qualsevol altra zona de la província de València.
1: I l'Associació de Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, ha posat en marxa, Toni, la campanya Cartes al Tribunal Constitucional.
0: Una iniciativa que convida a la ciutadania a enviar cartes als magistrats i magistrades perquè, segons diuen, reflexionen sobre la transcendència constitucional del recurs d'empara presentat per l'entitat davant de l'aforament de Carlos Mazón. Escoltem Toni García i Mariló Gradolí, vicepresidenta i presidenta de l'entitat.
5: Solo pedimos una cosa muy sencilla. Que todas las personas seamos iguales ante la ley. Que nuestros derechos, a saber la verdad y la justicia, estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón. Por eso queremos llenar el Tribunal Constitucional de cartas.
6: Perquè la Constitució no es va escriure per a protegir privilegis, es va escriure per a protegir drets. I ara el Tribunal Constitucional té l'oportunitat de demostrar-ho.
1: I un apunt més abans d'eixir a l'exterior, els contem que la Policia Nacional ha detingut este dimarts un home a la Basílica de la Mare de Déu de València.
0: Sí, l'home havia irromput en la Catedral de València i havia tirat a terra diversos canelobres per a intentar emportar-se una creu. Una escena que ha repetit moments després en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, un recinte que està al costat. Sembla que l'home té les facultats mentals alterades. Se li imputa un delicte contra sentiments religiosos i un altre per danys contra el patrimoni històric, segons han informat fonts policials.
7: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Torna l'atenció a l'Estret d'Hormuz. Els Estats Units han confirmat una sèrie de nous atacs com a resposta a les agressions iranianes dels últims dies a petroliers. Innocent Sortim, bon dia.
8: Bon dia. Els atacs s'han fet públics poc després que els Estats Units anunciaren que també han revocat el permís que havien concedit a l'Iran perquè exportara petroli en el marc de l'acord provisional de pau entre els dos països. Oh. Segons la Casa Blanca, l'Iran havia atacat tres embarcacions comercials que transitaven per l'estret d'Hormuz, uns incidents que han causat danys materials però que no han provocat víctimes. Les autoritats iranianes han denunciat que els bombardejos dels Estats Units han provocat diversos ferits al sud del país i que són una violació clara de l'acord d'alto el foc pactat entre Washington i Teheran. Estos atacs i la represalia dels Estats Units han fet sorgir un nou de nou l'aport que descarrega el procés de negociació de 60 dies que van acordar per arribar a un pacte definitiu que incloga el futur del programa nuclear iranià i la situació de l'estret d'Hormuz.
1: Bé, Donald Trump en persona ha ordenat este atac contra l'Iran des de Turquia, on, com saben, se celebra la cimera anual de l'OTAN. El mandatari nord-americà ha criticat durament l'organització, ha amenaçat els aliats i ha elogiat el president turc Erdogan, que l'ha rebut amb tots els honors. Les negociacions directes comencen avui. Ens ho conta Rafa Salom.
9: Amb un tracte preferent, el president de Turquia ha rebut Trump, coneixedor que no es tracta d'una visita qualsevol. Trump diu que llevarà les sancions al país i que està estudiant la venda de fins a 100 cases F-35, l'avió més car i modern del món. Després ha reiterat que està decepcionat amb els aliats de l'OTAN que no el van donar suport a la guerra a l'Iran.
10: And Germany turned us down and France turned us down.
9: Més tard repetís que Groenlàndia hauria de ser controlada pels Estats Units i que la guerra entre Rússia i Ucraïna acabarà en breu. I de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manté que la mandatària es va enganyar.
10: But I like her. I think she's a nice person, actually, but I think she made a mistake.
9: Però m'agrada, és una bona persona. El secretari general de l'OTAN ha recordat que els aliats invertiran 40.000 milions de dòlars en l'adquisició de drones i comprarà avions submarins i míssils balístics, precisament el que demana Zelensky perquè Ucraïna puga sobreviure.
1: I a França, Marine Le Pen confirma que serà candidata a la presidència en les eleccions del 27, a pesar que durà un braçalet electrònic, tal com li ha imposat el Tribunal d'Apel·lació de París. Eixe tribunal ha ratificat la condemna per malversació de diners públics, però ha rebaixat considerablement la pena d'inhabilitació que li impedia presentar-se als comicis. Le Pen havia promès que no seria candidata si havia de dur este dispositiu, però en les últimes hores se n'ha desdit. Adelaida Ferrer.
11: La clau està en el braçalet electrònic. Marine Le Pen haurà de dur-lo durant un any, tal com ha de terminat el Tribunal d'Apel·lació de París, que avui ha ratificat la condemna per malversació de fons públics. El Tribunal rebaixa sensiblement la pena inicial d'inhabilitació i deixa via lliure a Le Pen per a presentar-se a les presidencials del 2027. Si ho fa, el dispositiu electrònic l'acompanyaria durant tota la campanya electoral, un fet que la mateixa Le Pen havia rebutjat. La sentència considera aprovat que hi va haver delicte i no deixa dubtes sobre la participació de Le Pen en la construcció d'una trama que desviava milions d'euros del Parlament Europeu al seu partit Reagrupament Nacional. El març del 2025, Marine Le Pen ja va ser considerada culpable en primera instància i va ser condemnada a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació. Le Pen es va mostrar aleshores com una víctima d'una persecució política i és ara la justícia qui li retorna el pes de decidir sobre el seu futur, però en condicions.
1: I última parada, Venezuela. La xifra de morts pels terratrèmols que van sacsejar el nord del país el 24 de juny continua augmentant. En les últimes hores s'han comptabilitzat 950 víctimes més.
8: I ara mateix la xifra oficial és de 3.685 víctimes mortals. Hi ha, a més, 16.700 ferits i vora 18.000 persones que s'han quedat sense llar. Un grup de més d'un centenar d'economistes i acadèmics ha demanat al govern dels Estats Units alçar les sancions econòmiques contra Venezuela i ha demanat al Fons Monetari Internacional que facilita l'accés del país a mecanismes financers per a fer front a l'emergència. Segons els firmants, les sancions impedeixen que els recursos arriben a les persones que més els necessiten.
1: El festival Tecno Black Works, que s'havia de fer a segon test cada setmana, es queda sense el lloc de celebració. Emma Vijuescas, bon dia.
12: Bon dia, Alba. Només tres dies abans d'obrir les portes, l'Ajuntament ha comunicat a la promotora que no té llicència per ocupar el solar al costat de l'antiga siderúrgica al port de Sagunt. Al consistori no li consta l'autorització de la Generalitat ni s'ha sol·licitat la llicència necessària per a poder dur a terme la cita de música electrònica. El muntatge del festival, previst per als dies 11 i 12 de juliol, a Sagunt s'ha quedat a mitges amb els escenaris a mig muntar. La policia local es va personar ahir a l'esplanada per a paralitzar este muntatge, ja que els terrenys són de la seva propietat. A hores d'ara ni s'havia sol·licitat al consistori la llicència necessària per a poder dur a terme esta cita i almenys 8.000 persones amb entrades quedaran sense poder veure artistes de música tecno, industrial i d'avantguarda, que s'anunciava com a únic.

0: Escoltem una cançó que avui fa 30 anys. Es tracta del Wannabe de les Spice Girls, un himne del girl power que va marcar tota una generació, Inma, 30 anys.
1: 30 anys, una cançó que es va convertir en un fenomen mundial i en un símbol de l'empoderament femení dels anys 90. Publicada el 8 de juliol del 96, la peça va revolucionar el pop amb un missatge que situava l'amistat entre dones per damunt de l'amor romàntic, un plantejament poc habitual en aquella època. Fins i tot tingué crítiques, però alguns la consideraven com una estratègia comercial, però altres veus expertes coincideixen en que va contribuir a popularitzar el concepte del poder de les xiques. Eixe estiu, esta cançó es va convertir en el número 1 en més de 30 països i arribaren a ser la banda femenina amb més còpies venudes de la història, un total de 31 milions de discos despatxats en tot el globus.

0: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: València és història. És present i és futur. Referente en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
3: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
4: Chaval, deja de mirar pantallas.
5: Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Esports. Les notícies del matí.
8: I arrenquem el bloc dels esports amb el València Bàsquet, que ahir va fer dos passes importants en la reconstrucció de l'equip. Òscar, bon dia de nou.
9: Sí, Alba, bon dia. Amb dues incorporacions, una en el roster i una altra en la banqueta. Comencem pel jugador. Es tracta del fitxatge de TJ Shorts, base nord-americà de 28 anys, amb passaport de Macedònia del Nord, que, per tant, no ocupa plaça d'extracomunitari. Shorts és, com dèiem, un base d'un metre i 75 centímetres, molt ràpid, que destaca per les penetracions a cistella. Arriba procedent del Panathinaikos, on ha completat una temporada discreta i ha acabat enfrontat amb el seu exentrenador Ergin Ataman. Per contra, la temporada anterior a París va ser una de les grans sensacions de l'Eurolliga. Sort s'ha fitxat per dues temporades, les mateixes que Xavi Albert. El tècnic valencià serà el màxim responsable de la banqueta taronja. Albert, sense experiència en l'elit, arriba després de ser el segon entrenador amb Àlex Mumbrú i també amb Pedro Martínez.
8: També és moment de cares noves en el futbol.
9: I tant, en el València els anuncis ahir van arribar de dos en dos. Carlos Corberán compta des d'esta setmana amb nous jugadors. L'últim fitxatge que va fer oficial el club de Mestalla és el de Liu Dieng. Es tracta d'un migcampista de 28 anys, internacional per Mali, i que fins ara jugava a la Lliga Egípcia. Dieng serà presentat este migdia a l'estadi de Mestalla. L'altra incorporació de la setmana és Sato. L'interior japonès té 19 anys i ahir ja va estar a les ordres de Corberán en la doble sessió d'entrenament a Paterna. També s'ha posat a la faena Guido Rodríguez. El centrecampista argentí ha sigut una petició expressa del tècnic de Chest. I en el Villarreal continuen també amb les proves mèdiques. Demà dijous els jugadors groguets

0: Ja tocaran baló amb Íñigo Pérez com a director d'orquestra. Al vestidor, hi ha qui coneix bé el tècnic. Santi Comesaña, per exemple, va coincidir amb el navarrès al Rayo i té clar quin tipus d'entrenador arriba al club. Escoltem el futbolista gallec.
1: Un gran entrenador que lo ha demostrado. Con nosotros estuvo de segundo y ya se le veían cosas. Imagino conociéndolo algo más presionante igual, más igual dinámico, puede ser.
2: Parlem ja del Mundial. Espanya ja està en Los Ángeles, on disputarà els quarts contra Bèlgica.
0: Mentre sona la sintonia del Mundial. Sí, la selecció ja està enfocada en el partit de divendres. Com dies de matí, es va entrenar ahir per última vegada a Dallas i a la vesprada va posar rumb a Los Ángeles. En eixa sessió, Cubarsí i Laporte es van entrenar al gimnàs per a compensar esforços, però no corre perill la seva participació en el duel contra Bèlgica. Esta vesprada, Dani Olmo compareixerà en roda de premsa de cara a este important duel. I un apunt més del partit d'Espanya, l'anglès Michael Oliver serà l'àrbitre principal del partit de quarts de final que enfrontarà, com dèiem, la selecció espanyola contra Bèlgica. D'altra banda, l'Argentina i Suïssa completen l'última eliminatòria de quarts. El conjunt d'Scaloni va remuntar un partit que tenia pràcticament perdut contra Egipte. En minut 78 perdia 0-2 i els d'Scaloni aconseguirem donar-li la volta en el tram final amb gols del Cuti Romero, Messi i Enzo. Bogeria, per tant, la que es va viure del costat albicelest amb esta nova resurrecció de la seva selecció. L'equip egipci es va queixar i molt de l'arbitratge en les rodes de premsa i zones mixtes posteriors. I en l'últim duel d'octaus, Suïssa i Colòmbia empataren a 0 durant els 90 minuts reglamentaris, en un partit amb molt poques ocasions de gol. Estes es van concentrar en la pròrroga, però cap de les dues seleccions aconseguí foradar la porteria contrària. L'eliminatòria es va resoldre en la tanda de penals, en la que el combinat helvètic estigué més encertat, Alba, 4-3.
2: Doncs ja tenim ixe quadre, moltes gràcies.
0: A tu, adeu. Fins demà.
2: Anem amb la informació del trànsit, que a aquestes hores ens marca les retencions habituals de tots els dies, Toni.
3: Així és, Alba. A València hi ha cues a la B31, a Silla, a l'Horta Sud, també a la A70, a Alacant, a l'A3, a Xest, a la Foia de Bunyol, i també a la B21, a la comarca de l'Horta Nord, al terme del Puig. Pel que fa als ferrocarrils, des de Metro València avisen que els tramvies de la línia 4 circulen avui amb retard.
2: I pel que fa a l'oratge, estem en avís roig, ja s'ha notat això, es va notar ahir, però també s'ha notat bona cosa durant la nit d'avui. Victòria Rosselló, bon
4: Així
2: dia.
4: Així és, Alba, bon dia. Hem de dir que les 45 graus que ahir es registraren han deixat de ser una excepcionalitat i, de fet, avui tornarem a fregar-los. En algunes comarques del sud del Golf de València esperem que s'arribi als 44-45 graus. Zones de la Ribera, de la Costera, de l'interior, de a la part central del territori, la Canal de Navarrés o la Vall de Llora-Cofrents podrien tornar a tindre valors superiors als 40 graus. En general, podem dir també que gran part del territori és l'avís roig, afecta al sud del Golf de València, però gran part del territori està en avís taronja, en previsió de temperatures entre 39 i 40 graus. Per tant, continuem amb esta inèdita onada de calor que ens està deixant valors de rècord i que encara li queden unes hores perquè avui tornem a esperar aquests valors. Demà tenim encara avís taronja en bona part de la part central del territori de les comarques del sud, de nou temperatures superiors als 40 graus, i hem d'esperar el divendres per a que la situació se normalitzi. Per altra banda, també insistim en el perill extrem d'incendis, amb una situació marcada per aquestes altíssimes temperatures, baixes humitats ambientals i possibilitat de nou huir de tempestes a les comarques de l'interior, amb acompanyament elèctric. Per tant, cal extremar les precaucions.
2: I paciència, també. Moltes gràcies, Victòria.
4: A vosaltres, bon dia.
5: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
2: Vuit i 34 minuts, pràcticament, els ho han contat, tota la comunitat valenciana rondarà avui els 40 graus. És el segon capítol d'un episodi de calor que ahir ja va deixar, per exemple, una màxima de 45 graus i mig a la Pobla Llarga, a la Ribera Alta, la temperatura més alta de tota Europa.
3: I no és l'única localitat de la Ribera Alta que ha hagut de suportar una escalada dels termòmetres així d'acusada. Per avui es manté l'avís roig actiu al litoral sud de València, a la costa i especialment a l'interior. Esta mitjanit, a Peníscola, al Baix Maestrat, els termòmetres al carrer marcaven 28 graus, difícil de suportar per a veïnat i turistes.
6: Pues agobiadísimos. Yo llevo 61 años que vengo a Peníscola, ¿eh? Y como este año, nunca. Porque es que no se puede ir, porque es que 43 grados, ¿dónde vas? Pero hemos subido un poco más arriba al castillo y yo allí ya me daba un agobio.

0: i ja està controlat l'incendi forestal originat diumenge passat a Soneja, a l'Alt Palància, i que també ha afectat el municipi veí d'Assuévar.
1: Segons s'ha informat el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, l'han controlat al voltant de les 10:30 de la nit d'este dimarts. El foc es va donar per estabilitzat en la vesprada de dilluns, després de calcinar unes 183 hectàrees, i este dimarts s'han reobert les carreteres i han pogut tornar als seus domicilis uns 500 veïns d'Assuévar, els que van desallotjar diumenge i que tracten de recuperar la normalitat.
2: Muchos llevan respiración, otros son gente muy dependiente. Entonces, claro, esa gente pobre pues lo ha pasado muy mal.
3: Todo nuestro terreno está quemado. Nosotros teníamos una pina impresionante en la parte de arriba de casa y está completamente abrasada.
4: Un poco caos, porque ahora se nos ha ido la luz, estamos intentando dar apoyo a todos, busca agua fría.
0: De la política, les declaracions del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que en un fòrum d'empresaris al País Basc qualifica l'absentisme laboral d'un càncer que costa a l'Estat 30.000 milions d'euros.
1: Feijóo ha qüestionat que els treballadors i treballadores de baixa cobren igual, afirma que els que estan treballant.
5: Debemos, com o sin acuerdo, sentar a la patronal i a los sindicatos i tomar una decisió con el absentismo. Esto es un càncer que no podemos pagar.
1: Feijóo ha advocat per reduir les faltes en el treball, ja siga amb acord sindical o sense, i diferenciar entre baixes justificades i no justificades. Paraules que han rebut ja la crítica del govern espanyol i dels sindicats.
0: I de l'exterior, Donald Trump protagonitza la cimera anual de l'OTAN. En la primera jornada, el mandatari nord-americà ha criticat durament l'organització, ha amenaçat els aliats i ha elogiat el president turc Erdogan, que l'ha rebut amb tots els honors d'un cap d'estat. Les negociacions directes comencen ja avui.
1: Trump diu que està decebut amb els aliats de l'OTAN, que no li van donar suport en la guerra a l'Iran. I esta volta oblida Espanya i no l'ha mencionada. Més tard ha repetit que Groenlàndia hauria de ser controlada pels Estats Units i que la guerra entre Rússia i Ucraïna acabarà pronte. Trump arriba amb l'amenaça d'abandonar l'OTAN si la resta d'aliats no gasta més en defensa. El secretari general de l'OTAN recorda, però, que els aliats invertiran 40.000 milions de dòlars en l'adquisició de drons i comprarà avions, submarins i míssils balístics, precisament el que demana Zelensky, el president d'Ucraïna, perquè el seu país puga sobreviure.
0: 8:37 minuts, pausa, breu, i de seguida comencem amb la tertúlia.
6: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
10: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
11: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
12: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
0: Vuit i 39 minuts i comencem amb la tertúlia de les notícies del matí. És el moment de fer l'anàlisi d'algunes de les qüestions que els hem contat. Saludem ja Anna López, politòloga. Bon dia.

0: Bon dia, Alba.
1: I saludem Toni Jiménez, periodista d'ABC i a la Comunitat Valenciana. Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: No sé com heu dormit.
0: Bueno, jo és que tinc una virtut en el temps del canvi climàtic i és que sóc molt fredolina. Doncs jo sóc de les que puc dormir sense aire.
2: Que sort.
0: I és, una, és un privilegi. Després en hivern el passe fatal, clar.
1: Claro. Declaracions complicades de sentir avui, eh?
2: Sí, perquè... sí, tal qual. No, jo estic passant mal estos dies i a més de despertar-te a mitat de la nit, de no acabar de descansar, no crec. Jo crec que és el pitjor, el despertar-te i saber que un dia més que no. I no saps quants més van a ser, aixina que...
1: Una de les turistes que hem entrevistat que ens parlava des de Peníscola, avui han marcat a Peníscola esta mitjanit 28 graus i era turista i ens deia, bé, però en vacances... És dur d'una altra manera,
2: diferent,
1: eh?
2: És diferent, és diferent. Quan saps que tens tot el dia per davant, exacte, que pots...
0: O pots anar a la platja, clar, o a la piscina.
2: Pues, eixa sensació d'estar llegint un llibre en la piscina i dir, ahí va, vaig fer una... Sí.
1: No? Companys, companya, nosaltres no estem de vacances, estem a la faena i volia començar esta tertúlia per aquestes declaracions que segurament durant el dia d'avui continuaran produint conseqüències o reaccions. Les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, ja sabeu que el president del Partit Popular ahir participava en un acte amb empresaris al País Basc i qualificava l'absentisme laboral com un problema important. Fins i tot arribava a dir que és un càncer. Qüestionava també que els treballadors i treballadores de baixa cobren igual que els que estan treballant. Recuperem part d'aixes declaracions i les comentem.
3: Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene.
1: Estes paraules han rebut resposta ja per part de govern i de sindicats. Pedro Sánchez, en xarxes socials, ha dit que qui qualifica de càncer les baixes laborals i proposa que els treballadors malalts cobren menys ja se sap de quin costat està. Per a Yolanda Díaz, estar malalt no és una elecció. I Mònica García, la ministra de Sanitat, recordava que les baixes són actes mèdics abans de res. Valoracions. Anna.
0: Bueno, jo crec que evidencia una falta de discurs, de projecte polític i de lideratge. En primer lloc, algo que es valora molt en els polítics o en els líders és la empatia. Estes declaracions totalment revelen una falta d'empatia en persones vulnerables, que són les persones que estan malaltes en una empresa. I com hem vist en altres ocasions, el discurs del Partit Popular té una dosis de bulls i de desinformació. Hem vist un tal de veu únicament, però ell parlava que les baixes te les donen les enfermeres. Jo crec que este home desconeix qui te prescrivís una baixa, que és un metge, no una enfermera. Però també revela un projecte polític que ja podem evidenciar, que és molt similar, per exemple, al del Milei en Argentina, en el que es trenca qualsevol diàleg social en els sindicats. Ell ja ha dit que Feijóo ha dit que aprovarà una reforma laboral sense el recolzament dels sindicats, revela que els treballadors ja no estan al centre perquè podria rebaixar el sou si estàs de baixa. Per cert, això ja va fer el PP. En 2012, Rajoy va aprovar un decret en el que els funcionaris, el personal públic, si es ficava de baixa, te retallaven el sou. I si ha començat en les baixes laborals, què no farà, per exemple, en la pujada del salari mínim interprofessional, què farà en la conciliació laboral o en les condicions laborals, especialment en moments de tanta calor. Al final, revela un Partit Popular que jo crec que està molt perdut i que revela també molta ansietat, perquè en un context, i ho parlàvem fora de càmera, inèdit en la política espanyola, en el que hi ha una sentència de 24 anys al exministre Ábalos per furtar i enriquir-se en meitat de la pandèmia, que el teu discurs ara siga o la llei del no nascut o la reforma laboral, crec que és totalment una falta no solament d'empatia, sinó d'intel·ligència política.
1: Parlaven des dels sindicats d'una declaració d'intencions, veient en aquestes declaracions de Feijóo, Toni.
2: Jo crec que així, sobretot el problema és el llenguatge que s'empra, no? per a parlar d'un tema que no veig mal obrir un debat sobre les baixes, sobre aquest asceptisme, sobre les dades que tenim... i inclús perseguir, no?, el frau i perseguir eixes baixes que no siguin justificades.

0: sempre tenint en compte els drets adquirits pels treballadors, arran de, precisament de la negociació, arran de les protestes, de la lluita, no?, durant anys, perquè tu quan estàs malalt, de deberes, no?, quan estàs malalt, com ens passa a qualsevol, pugues rebre una prestació, pugues seguir cobrant el teu sou de manera, evidentment, justificada. I diria que estic a favor d'obrir el debat, però obrir el debat a tot el ventall, i no només a eixes baixes justificades d'alguna forma criminalitzant els treballadors. Obrir el ventall per a perseguir el frau, no només en la part dels treballadors, sinó també, per exemple, en la part dels que es contrata, no? Quantes persones coneguem que fan un munt d'hores extres i no se les paguen, que estan cotitzant a la Seguretat Social només per una part del treball real que estan fent, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, molt a favor d'obrir eixe debat, d'abordar eixe debat, però d'abordar-lo primer amb el llenguatge adequat. Crec que en este cas no s'ha fet, se parlava de càncer, crec que ja són paraules que hauríem de circumscriure a les coses realment, no?, que a les enfermetats. I crec que d'abordar també des d'una perspectiva molt ampla, i no només centrar-nos en un apartat concret, que seria en este cas. Dit això, sí, deuríem abordar ese problema que tenim. Sí,
1: parlar, Toni, de dades, a mi m'agradaria també que apuntarem a banda de les dades, tal vegada podríem posar damunt la taula, anar més enllà, saber què passa, què explica aixes xifres elevades d'absentisme laboral, segurament.
2: Clar, no solament hi hauria un debat de per què en Espanya l'índex de baixa és més alt, que això, tots els estudis que tenim està relacionat amb les nostres condicions laborals, per exemple, jornades de treball molt elevades, i de fet, què es diuen els estudis? Que les jornades laborals més reduïdes, per exemple, de 4 dies, augmenta la productivitat. Això és una evidència. Després, durant la pandèmia, també què es va demostrar? Que amb una jornada laboral que inclou el teletreball, augmenta també la nostra productivitat i el nostre estat d'ànim, i baixen el número de persones malaltes. Això, sobretot, està molt desenvolupat en el nord i en el centre d'Europa. I després hi ha sobre el discurs de Feijó, se m'ha oblidat abans comentar, que tornem a veure a un Feijó que o bé no s'ha explicat bé o s'ha equivocat, perquè a les poques hores ha rectificat en X, en la xarxa social de Elon Musk, i ha dit que ell no parlava d'absentisme o baixes, sinó de frau. És a dir, això també revela que t'has equivocat i ho intentes arreglar, no? Per tant, jo crec que ahir va ser un dia molt desafortunat i també molt perillós, perquè, clar, la imatge que projecta de la reforma laboral fa que els treballadors i treballadores hem de tindre port.
1: Canviem d'assumpte. Jo penso que esta qüestió continuarà segurament avui generant algun que altre titular i també debat en les diferents tertúlies, però voldria que farem 5 cèntims dels pressupostos del 2027, els pressupostos generals. Sabeu que el govern va treballant, va avançant o va donant passes per a aprovar-los. Este dimarts ja ha aprovat el sostre de despesa i la senda del dèficit. Són els tràmits necessaris per a tirar avant aixòs comptes, que ara dependrien de la del Congrés. No serà fàcil, com sabeu, perquè la situació és la que és al Congrés, però volia saber la vostra opinió. Penseu que tirarà endavant, que serà possible una presentació dels comptes després de l'estiu, com ha apuntat en els últims dies el govern i Carlos Cuerpo al capdavant?
0: Bueno, celebrem que el govern vulga complir en l'obligació constitucional que té de presentar uns pressupostos, ja que en els últims anys no els hem tingut, però estan abocats, ja ho sabem, perquè Junts ha dit la seua, almenys en esta primera part, no, en este primer anunci, en este primer pas, estan abocats al fracàs. Jo crec que el govern, i crec que s'ha comentat ja inclús en esta tertúlia, el govern ha agafat, diguem, l'estratègia o la fulla de ruta d'estos pròxims mesos, pues, anar sentant les bases d'uns pressupostos que probablement no eixiran perquè no se donen les circumstàncies, perquè no donen els números en el Congrés, per a tindre després també un relat amb el que acudir a una convocatòria anticipada d'eleccions. I crec que de moment, pues, ixe

0: aquesta fulla de ruta s'està complint, un relat que, d'alguna forma, primer, justifique aquesta convocatòria, aquest avançament d'unes eleccions que tocarien a juliol i que es produirien en el primer trimestre de l'any, i després també el tindré aquest relat, d'alguna forma, victimista, no? Diguem, jo ho he intentat, he portat uns comptes i no me'ls han aprovat.
1: Sí, jo crec que revela les prioritats del govern, que és centrar-se en economia a través de l'aprovació de pressupostos i del model de finançament. I per això també s'explica els primers recanvis de ministres d'aquest any en Arcadi Espanya i en Carlos Cuerpo. Però el que s'ha demostrat en aquest nou temps polític és que la política fiscal és una política d'aliances i d'acords. I per això, com explicava Toni, crec que serà molt complicat aprovar els pressupostos. També, no solament per aquesta política de trinxeres en les que s'ha convertit el Parlament espanyol i les altres democràcies europees, sinó per el context d'eleccions. Perquè què passa quan s'aproximen unes eleccions? Que els actors polítics intenten tindre un perfil propi. I clar, el perfil propi és no estar al costat del govern per a no perdre el meu espai diferenciat. I això apela als partits de l'esquerra, perquè el de la dreta ja sabem quina és la fulla de ruta. No? Per tant, així, la tarea és molt complicada per... no solament per la política de trinxeres, sinó per el context electoral. I també estic molt d'acord en el que ha dit Toni, que el govern l'utilitzarà amb l'objectiu electoral, serà el meu projecte de govern, i també serà la campanya electoral i l'argument per a convocar unes eleccions, i ja no serà el mar de la corrupció.
2: El relat que deia Toni. Bé, són les 8:51. A esta hora fem parada als jutges de Catarroja, perquè avui està citada l'alcaldessa de València, Maria José Català, compareix davant la jutgessa de la Dana com a testimoni. Santi Hernández, què podem esperar d'aquesta declaració? Arriba ja l'alcaldessa?
3: No, encara no ha arribat. L'alcaldessa de València, Maria José Català, està citada a les 9:30 del matí. S'espera la seva arribada, sí, al Tribunal de Catarroja en uns minuts. De fet, ja són molts els mitjans de comunicació que estan així esperant la seva arribada a les portes del jutjat. Maria José Català acudís a compareixer com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja, que continua reconstruint el que va passar el 29 d'octubre. En esta part de la instrucció, el que s'està investigant és com es van gestionar els alcaldes l'emergència i sobretot les comunicacions que van tindre en la direcció de l'emergència. Recordem que en el cas de la ciutat de València van morir 10 persones per les inundacions de la Dana, sobretot a la pedania de la Torre i també Castellar o Liberal. Català arriba al jutjat després de que hagi comparegut ja a la Comissió d'Investigació del Congrés, on va defensar que l'Ajuntament de València va actuar d'acord amb la informació de què disposava en cada moment. Va explicar que el consistori va seguir les indicacions dels organismes competents en emergències i va insistir que les alertes oficials arribaven des de la Generalitat i des del Centre de Coordinació Operativa. Va reivindicar els serveis municipals que van treballar des de primera hora, va dir, per a protegir la població. És previsible que això siga també la línia de la seva declaració judicial avui com a testimoni, i haurà de respondre com a testimoni a totes les parts, sobretot sobre la informació que va rebre aquell dia i els contactes que va mantenir amb altres administracions i el perquè de les decisions que va adoptar o no o va deixar d'adoptar l'Ajuntament de València, sobretot perquè fa el tancament d'espais públics, mobilització de serveis municipals i la coordinació amb la resta d'institucions.
2: Santi Hernández, continuarem pendents. Moltes gràcies per la informació des de les portes dels jutges de Catarroja, on ens contava que encara no ha arribat l'alcaldessa. Quan són ja les 8:54, volia parlar d'habitatge, en concret de la que per a molts i moltes, sobretot gent jove, és la primera barrera infranquejable de l'accés a la vivenda, l'entrada que cal abonar al comptat a l'hora de formalitzar una compra. He dut este tema a la palestra també perquè en el nostre web hi ha publicat un treball interessantíssim de la companya Marta Pascual, que ha estudiat quants diners cal tindre estalviats per a pagar l'entrada d'un pis a cada municipi valencià. I la resposta... la tenim a través d'un mapa interactiu que vos convide a consultar. Només vos pose dos exemples. Són prop de 80.000 euros a la ciutat de València i, atenció, pràcticament 100.000 euros a Xàbia. Anna, què diu este titular, que només és un mes dels molts titulars que ens trobem dia a dia, del que passa amb el dret a l'habitatge en la comunitat valenciana i en Espanya i el món?
1: Bueno, és un titular que revela l'emergència habitacional. esto no es un problema, esto es una emergencia habitacional. Y revela

0: dos bretxes que provoca el tema de l'habitatge. La primera és la generacional. Ja les persones més joves no tenen les mateixes oportunitats que les persones més majors, i per a donar una altra xifra, mentre que les generacions nascudes abans dels anys 80 dedicaven 2 anys del seu sou íntegre per a donar l'entrada d'un pis, els joves dediquen 7 anys. Això que te provoca no solament un empobriment, perquè has de, per exemple, llogar, i també una falta d'expectatives del teu projecte de vida. I després hi ha una altra bretxa molt important entre inquilins i propietaris, que també aprofundeix en l'empobriment. I és que el 45% dels inquilins estan en risc de pobresa. Per tant, emergència habitacional, i per això diagnòstics com este mapa tan fantàstic ens ajuden a veure com podem articular aquestes mesures polítiques que no arriben.
1: De la qüestió dels inquilins i de les persones que, els propietaris de les vivendes, en parlarem tot seguit també, recuperarem unes declaracions per part del govern sobre aquest assumpte. Voldria primer que sentirem, si vos sembla, un dels testimonis que parla en aquest reportatge que acompanya el mapa interactiu de la nostra companya, de Marta Pascual. Una de les persones que parla és Mar, ella és interina, té 36 anys, ha comprat un pis amb el seu marit per a viure també amb la filla que acaben de tindre, i per a poder permetre-se-ho van haver de gastar-se els estalvis dels pares.
2: Hicimos cuentas y unos 12 años. O sea, hubiéramos tardado 12 años en ahorrar lo que necesitábamos, pero además hubiera sido 12 años no viviendo donde vivíamos, porque no podíamos quedarnos, o sea, si nos quedábamos en el piso donde vivíamos de alquiler, con lo que nos lo iban a subir, que nos lo iban a subir de 750 a 1.200, no hubiéramos podido ahorrar. Entonces, habiéndonos ido a vivir con nuestros padres 10 años, hubiéramos conseguido ahorrar ese dinero, pero con un alquiler a precio de mercado nunca hubiéramos podido ahorrar ese dinero.
1: Clar, esta família va fer els comptes, va dir, si tornem a la casa familiar i estalviem durant 10 anys, tal vegada podríem donar eixa entrada, però és inviable.
3: És un drama. És un drama absolut, perquè estem davant d'una generació que en este cas has dit 36 anys, no? Jo en tinc 31, és que estic en la mateixa situació, i quants més, no? Perquè ja això s'allarga, en el temps, no són els de 20 ni els de 30, ni, ja són els de 40, no? I és que és un drama que de circumstàncies i de conseqüències que veurem en els propers anys. La vivenda que volem o que ens deuríem permetre ja no existeix. És que el drama també existeix, no? El que anem a buscar un lloguer, un pis, una casa, sigui en una ciutat o sigui en un poble, me dona igual ja. És que hem arribat a un punt de que aquesta vivenda que es podem permetre la gent que portem 6, 7, 10 anys treballant ja no existeix. Per què? Perquè està a preus d'or. Estem disposats a gastar-nos 300.000 euros en un pis de 100 metres quadrats? Podem? No. Per tant, i això a més, parlava d'un drama perquè me venen al cap dos vertents, no? La primera és la frustració que te genera una persona que ha complit el pacte social, diguem, no?
1: Correcte,
3: d'estudiar, de treballar, bueno, si s'estudia me dona igual, ha treballat, no? Ha fet el que s'espera d'ella socialment, però ara, diguem que la societat o el sistema no li torna eixa part del contracte. I després, tots tants projectes que veus, que dius, quina llàstima, no? Parelles que porten molts anys juntes, per exemple, i no poden fer el seu projecte de vida d'una forma més independent, fora d'un lloguer, o ja crear ixe nucli familiar, no? Que volen i no poden. Llegia no fa unes setmanes un reportatge sobre dones que decideixen congelar els seus òvuls perquè no poden, volen ser mares i no poden afrontar avui per avui, tot i que tenen una faena, tot i que eixa responsabilitat o eixe desig que tenen, perquè no tenen un lloc encara fix en el que viure. És que són tantíssimes vertents i és un drama que, de veritat, que ara estem veient les conseqüències, però que en els pròxims anys això se va acrescentar com no se fiquen mesures i no se'n posen.
1: Parlàvem d'eixa joventut o no tanta joventut. Fixeu-vos, en este reportatge també parla Agus. Ell té 40 anys i explica que des que tenia 18, com explicava Toni, ell no ha deixat mai de treballar, busca casa per a viure perquè el seu lloguer ara com ara és insegur, i esta és la reflexió que feia després de visitar un pis a la venda al barri València de Torrefiel. Contava que la gent de la immobiliària, quan li feia la visita, el que li havia deixat caure era que aquest pis era una inversió segura.
4: la vivienda no es un bien con el que se debería especular. Yo no soy nadie para explicárselo a nadie, pero sí que creo que hay que manifestar estas situaciones y compartirlas.

0: hi ha aquest comentari quan ell el que està buscant és el sostre on viure, que havia hagut de fer aquest vídeo en les xarxes socials.
1: És la sensació contínua de que t'estan estafant. A mi sí. Me dona aquesta sensació.
2: Sí, sociològicament, nosaltres hem definit com que estàs atrapat en un present continu en el que l'ascensor social està averiat, que és el que tu explicaves. He complit en el que m'ha demanat la societat. He treballat, he estudiat, he estalviat i no és suficient. Uh-huh. I això revela, uno, l'oferta, l'ausència d'oferta d'habitatge, que això no comença en l'any 2000. És que les dades que tenim és que des dels anys 80 en Espanya s'ha deixat de construir vivenda, mentre que en Espanya es construïa en un 7% únicament, en la resta d'Europa arribàvem al 20%. I després s'ha sumat el gran problema del lloguer, que té moltes causes. Està per el fenomen del turisme en els apartaments de lloguer, després per aquesta falta d'oferta s'han pujat i no s'han regulat, i després torne al concepte anterior, una política de trinxeres, en les que el govern central te dona la clau per a congelar els lloguers. Però com el govern de la comunitat autònoma de l'Ajuntament, que és el que té les competències, no és del meu partit, jo no aplico aquesta llei. Lo qual, la sensació és també un concepte polític d'un catedràtic que es diu Ignacio Sánchez Cuenca, impotència democràtica.
0: Doncs en aquest context, i al fil del que comentava també Anna, no tant aquesta diferenciació en quantes generacions per edat, sinó entre els llogaters i les persones que resideixen als pisos, entre qui té els pisos i qui els habita. El ministre de Consum, Pablo Bustunduy, ha anunciat la intenció del govern d'aprovar la pròrroga de lloguers, ho ha anunciat en les xarxes socials, després de presentar un informe que ha elaborat el seu ministeri, l'ha elaborat en col·laboració amb el CSIC, que conclou precisament això, que l'habitatge és el principal factor de desigualtat a Espanya, diu que per damunt de l'edat.
3: Un nuevo informe del Ministerio de Consumo y el CSIC estudia la distribución de la renta y de la riqueza en el mercado del alquiler. Y los resultados son muy claros. La vivienda se ha convertido en un mecanismo por el que quienes tienen menos envían su dinero hacia arriba, hacia quienes tienen más. Os dejo algunos datos. La renta media de las personas inquilinas es de 21.000 euros al año. Y la de los caseros con una sola vivienda en alquiler, más del doble, 51.000 euros. Y cuantas más viviendas en alquiler, más grande es esa brecha.
0: Clar, des de Podem ja advertia ahir al govern, Ione Belarra, que cap iniciativa de vivenda comptarà de moment amb el suport del seu partit si inclou el que ella qualificava de regals fiscals als llogaters.
4: Nadie puede esperar que Podemos apoye, ni por activa ni por pasiva, regalos fiscales a los caseros. Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, hay votos imprescindibles en la izquierda, y lo que no puede ocurrir es que con los datos que tenemos encima de la mesa, con el 10% más rico de los caseros españoles llevándose 12.500 millones de euros al año en alquileres, encima les hagamos regalos fiscales.
0: Vos demaneu una reflexió molt breu sobre aquest assumpte perquè tenim l'entrevistada ja esperant a l'altre costat de la línia telefònica.
1: Sí.
0: Així que...
1: Molt breu. Sí que és veritat que s'havia, o portem ja molt de temps abordant aquest debat des de la perspectiva de dues generacions enfrontades per un problema. Quan el problema realment és transversal i afecta a diverses generacions. Per tant, és veritat que aquesta distinció s'hauria de fer més entre llogaters i inquilins que entre persones joves, persones d'una edat més avançada, més majors.
2: Sí, jo crec que el debat no és enfrontar a dues generacions, tampoc fer competició política i partidista com la que fa Ione Belarra, perquè les seves declaracions que aporta per a resoldre el problema? Res. El que fa és cabrejar a la població perquè sent que la seva classe política, que és la que l'ha de resoldre el problema, en lloc d'estar en la solució, estar l'enfrontament.
0: Doncs veurem com segueix aquest assumpte, perquè ja veiem que és difícil, per al govern és difícil aconseguir els suports pràcticament en qualsevol iniciativa que plantege, fins i tot relacionades amb l'habitatge. Vos preguntava a l'inici de la tertúlia com havíeu dormit, són ja les 9 i 5 minuts i segurament si eixim al carrer, si obrim la ventana, veurem els termòmetres ben apujats. La calor és un problema ja de salut pública, un problema que causa milers de morts a l'any i que només una de cada tres capitals espanyoles, atenció, compta amb una xarxa de refugis climàtics. És el que diu un informe de Greenpeace que alerta que, a més, moltes d'aquestes ciutats comptabilitzen refugis climàtics que en realitat doncs no ho són, volíem parlar en un dia com avui, en què esperem bona cosa de calor, sobre aquest assumpte amb Elvira Jiménez. Ella és responsable d'adaptació al canvi climàtic d'esta entitat ecologista. Elvira, bon dia.

0: Hola, bon dia.
1: Anem primer amb les definicions. Parlàvem dels refugis climàtics. Què és un refugi climàtic? Quines característiques deu complir un espai per a ser considerat com a tal?
0: Pues un refugio climático puede ser un espacio de exterior o de interior que proporciona ese confort de temperatura que muchas veces pues las personas, sobre todo las más vulnerables, no pueden encontrar en sus propias viviendas, también por problemas de aislamiento, incluso de pobreza energética, y se ven obligados en estos momentos de altas temperaturas a ir a otros espacios a buscar ese confort térmico. Entonces tiene que proporcionar, para lo primordial, por supuesto, es esa temperatura adecuada, pero luego también, para no ahondar precisamente en desigualdades, en acceso a esta medida, pues tienen que ser gratuitos, accesibles, estar bien identificados, proporcionar zonas de descanso y de hidratación para que las personas puedan permanecer ahí pues un tiempo adecuado, y luego pues también estar abiertos en los momentos, sobre todo cuando hay alertas, pues cuando más se necesitan.
1: També alertàveu, i ho hem comentat a l'inici, Elvira, que moltes capitals venen d'alguna manera espais com a refugis climàtics i no ho són. Per exemple, un refugi climàtic, ho has comentat tu, ha de ser gratuït. Això és molt important.
0: Sí, precisamente porque, bueno, la protección al calor no debería de tener un coste. Entonces, pues a veces nos encontramos en estos listados pues que se incluyen, por ejemplo, mercados municipales en los que luego no hay zonas de descanso gratuitas y uno se ve obligado a consumir, ¿no?, para poder permanecer ahí, o centros comerciales que directamente pues son espacios privados de consumo. También muchas veces incluyen museos, pero no se aclara si hay un espacio aparte para poder permanecer, o si simplemente están animando a que la gente haga la visita habitual y paga una entrada. O el caso de las piscinas, pues a veces hay precios reducidos, pero en la mayoría de los casos pues se mantienen los precios habituales y no hay ningún descuento para colectivos vulnerables.
1: Elvira, les dades indiquen que no s'ha millorat massa respecte a l'any passat. S'han passat de 16 a 19 capitals amb refugis climàtics. Per què penseu que s'ha estancat l'adaptació de les ciutats a aquesta nova realitat climàtica que estem vivint?
0: Pues el calor, lo que está claro, bueno, el cambio climático en general y el impacto del calor está avanzando claramente a una velocidad mucho más rápida a la que somos capaces de reaccionar, sobre todo a nivel político, y las medidas de adaptación son muy lentas. Venimos también, estamos en un país que estamos habituados, entre comillas, al calor, y eso a lo mejor nos está dando también una falsa sensación de seguridad, de que, bueno, que podemos lidiar con esto. Y luego, bueno, a nivel político, por alguna razón, pues también se polariza esto, se considera que es una cuestión de color político y directamente pues escuchan declaraciones, ¿no?, que menosprecian pues las dificultades y los impactos que están sufriendo las personas vulnerables ante estas temperaturas.
1: Elvira, un equip d'Apunt ha visitat este cap de setmana alguns dels 39 refugis de la ciutat de València que es posen a disposició del veïnat. Esta és la crònica, de seguida la sentim, la signa Verónica Marc, i atenta perquè et faré una pregunta.
2: València compta amb prop de 40 refugis climàtics municipals. Són espais culturals, biblioteques, museus o centres de majors com el de Nou Moles, que ara en estiu tenen una nova funció: protegir de la calor i donar un respir a la ciutadania.
3: Aparte de que haya aire acondicionado, fuera es que es imposible hacer una temperatura que no se puede estar.
4: Muchos vienen porque se está muy bien, se está muy fresquito, muy bien.
5: Por lo menos estar reunidos un poco y estar frescos.
2: L'espai cultural Reina 121 és una altra opció. Alguns venen fins i tot a fer faena.
6: Ara vinc a treballar i així s'està molt bé. Fer ús de lo que és el barri, conèixer a la gent que treballa en els llocs.
2: Els requisits per ser un refugi climàtic estan clars: aire condicionat, un espai on poder descansar o beure, bany i aigua potable. Carlos Sánchez és el director de València Sostenible.
7: És un sitio donde te puedes sentar, donde puedes descansar, donde puedes hidratarte, beber agua.
2: I si triem un museu com el de paleontologia per a refrescar-nos, a més, guanyem un plus.
8: Para ir por una avenida que te mueres de calor, literalmente, pues venimos a sitios así que además nos enriquece culturalmente y podemos pasar pues una buena mañana.
2: Ara bé, si la calor ja ha causat algun problema, haurem d'anar a un centre de salut o telefonar a l'112.
1: He de confessar, Elvira, que alguns d'estos espais eren completament desconeguts per a mi. Com valoreu la informació que aquestes capitals, en este cas València, transmeten al veïnat perquè conega els refugis disponibles? ¿Están identificats d'una manera adequada?
0: Sí, bueno, en el caso de Valencia, pues tiene la información en la web, donde figura tanto el listado como en un mapa interactivo para poder localizarlos, y luego están también identificados, pues sobre todo los que son espacios de oficinas municipales, pues tienen también su propio distintivo en la puerta. Pero hay que destacar que, por ejemplo, en el caso de Valencia, incluye muchos refugios que están cerrados en fin de semana, como son, por ejemplo, bibliotecas, centros culturales. Las bibliotecas cierran directamente todo el mes de agosto. Es decir, que si no se amplían los horarios, la red se reduce considerablemente, sobre todo en los periodos que hace más calor, porque el calor no entiende de vacaciones, ni de fin de semana, ni de mediodía. Entonces es importante que se amplíen estos horarios, aparte de, por supuesto, difundir los espacios para que quienes no los conocen o son usuarios habituales sepan dónde están, pero hay que ponerlos a disposición en un horario en el que realmente ofrezcan esa protección.
1: Importante señalar finalmente, Elvira, que estos refugios son una pota, un primer pas d'emergència, diguem-ne, a curt termini, però que la solució real implica qüestions més globals.
0: Sí, por supuesto, esto es solamente una pieza. A corto plazo, pues es utilizar espacios que ya existen, estas dependencias municipales de interior o de exterior, habilitándolos con esas características que hemos comentado, pero realmente lo que hay que hacer es que transformar las ciudades para que todas ellas protejan, las viviendas también, sobre todo las en las que se ve que hay las peores condiciones, y para que esto no vaya más hay que mitigar y frenar el cambio climático. Entonces, bueno, esto es una pieza, pero no se tiene que quedar aquí, hay que acelerarlo, porque ya he dicho, vamos lentos, pero hay que hacer también muchas más cosas.
1: Elvira Jiménez, responsable d'adaptació al canvi climàtic de Greenpeace, moltes gràcies per atendre la telefonada de la ràdio pública.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé el dia, tot i la calor. Adeu.
0: Sí.
1: Companys, no teníem aquest assumpte damunt la taula, però si em permeteu, hem tingut coneixement d'un informe que diu que 8 de cada 10 joves estan interessats a participar en política, almenys si afecta el seu futur. L'informe es diu Desconnexió i futur, una joventut atrapada. L'acaba de presentar l'ONG Ajuda en Acció. Ha sigut realitzat a més de 200 joves d'entre 16 i 30 anys en situació de vulnerabilitat perquè ni treballen ni estudien. Sentim la crònica d'Amparo Martín amb les dades i vos demane un titularet.
9: 8 de cada 10 joves volen participar en les polítiques que afecten el seu futur, però la precarietat laboral, les dificultats per emancipar-se i la falta d'oportunitats estan generant una profunda desconnexió amb les institucions. Esta és una de les principals conclusions de l'informe presentat per Ajuda en Acció al Ministeri de Joventut i Infantesa, amb la intervenció de joves dels programes de la ONG i la participació de la ministra Cira Rego. L'estudi realitzat entre joves en situació de vulnerabilitat desmunta el mite de l'apatia juvenil i assenyala les barreres estructurals que afronten. Segons les dades, el 80% de les persones joves enquestades considera que haurien de participar activament en el disseny de les polítiques que li afecten, i el 70% reclama més espais de participació. Però també el 74% ha treballat alguna vegada sense contracte, i la dificultat per accedir a l'ocupació estable és el principal factor associat al malestar emocional. L'estudi Desconnexió i futur, una joventut atrapada d'Ajuda en Acció, és una crida a actuar perquè és urgent, conclouen, que la joventut puga construir un projecte de vida digne i participar amb igualtat de condicions.
1: Estem parlant avui molt d'aixes dificultats que troba la població jove per a muntar el seu projecte de vida.
10: Bueno, este estudi desmunta un dels mites, i és que els joves no volen participar en la política. I és que n'hi ha que diferenciar l'acte de votar, en el que sí que és cert que el primer partit per als joves és l'abstenció, el segon, segons els segments, és l'extrema dreta o el Partit Socialista, i és la diferenciació entre l'acte de votar i participar en la política. I els que més participen en política es diu els joves, per exemple a través de les xarxes socials, per exemple en manifestacions, per exemple en vagues, no? Per tant, són dos nivells d'anàlisi de que ells volen participar en política. Però què revela este informe? Que tenen moltes ganes, però també hi ha una dada que diu que el 70% d'aquests joves no poden accedir a la política perquè els canals d'informació actuals estan molt allunyats d'ells. És a dir, solament es concentren en els parlaments, però no arriba a l'espai de l'educació, de la socialització. I per això és molt intel·ligent el que ha dit el segurament sèptim primer ministre en els últims 10 anys de Gran Bretanya, del Regne Unit, que ha dit als seus companys de partit: hem de tornar a la calle alta. Què significa tornar a la High Street? tornar a no estar en el Parlament, sinó tornar a les places i escoltar a la ciutadania. Fixeu-vos, el primer missatge sense ser primer ministre està dirigit a allò que revela aquest informe. Hem de tornar a escoltar a la ciutadania i recuperar aquesta confiança que s'ha perdut.
11: Sí, jo destacaria, per afegir, no, al que ha dit Anna, és una reflexió absoluta per als dirigents polítics actuals, no? Existeix una desconnexió en la política? No. Existeix una desconnexió amb les institucions, uh-huh, i amb el descrèdit que s'ha generat, amb casos com els que estem veient, que per supost no acaben, no. A ningú li donaria per donar un pas endavant, però no existeix una desconnexió amb la política com a motor de la participació, com a motor del canvi social, i crec que ahir els partits polítics haurien de fer una tots els espectres, tot l'espectre, haurien de fer una reflexió molt important.
1: I també de com atraure aquests nous votants, podríem dir, no? Eixa joventut, sobretot perquè participe. No hem resistit de tractar l'últim tema que teníem avui sobre la taula, encara que ens queden apenes 4 minuts, però voldria posar-lo així damunt. Sabeu que el regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, ha explicat o ha tractat d'explicar-se un poc a l'assumpte de per què va accedir al local municipal que el sindicat d'estudiants té cedit pel consistori, ho ha fet en un vídeo a les xarxes socials, ha assegurat que com a regidor encarregat de patrimoni és un poc la seva faena, el seu deure, inspeccionar l'estat en què es troben els immobles que se cedixen des de l'Ajuntament a diferents associacions, i vol comprovar un poc amb esta ronda, no?, de comprovacions, que efectivament se'n fa un ús correcte. Ha afegit que no va forçar el pany per a entrar, i estes són les explicacions que ha donat en les últimes hores el Sentim.
12: Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de Valencia, que no está alquilado a nadie.
13: Acompañado de dos empleados públicos.
12: Porque se trata de un bien cedido para uso público. El servicio de patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega a un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente. Ya he visitado más de 15 locales, y cada semana intentamos visitar al menos 3 o 4.
1: El àudio tenia com eixes diferències de so, perquè és un àudio tret de les xarxes socials, i ell anava canviant d'escenaris i d'explicacions. Sabem que l'alcaldessa Maria José Català ha encarregat un informe i que un poc decidirà què fer en aquest assumpte després de sentir aquest informe jurídic. El sindicat d'estudiants, com sabeu, denuncia que la intrusió és il·legítima en el seu local, i que a més el regidor podria haver tingut accés fins i tot a documents de l'organització i a dades de persones afiliades.
14: Clar, és que ell defensa la seva tasca fiscalitzadora, però
11: i ja que és fiscalitzadora, podria fer-se també en sentit comú, no? Vull dir, tu vols conèixer l'estat en el que estan unes instal·lacions concretes que s'han cedit per part de l'Ajuntament a determinada entitat, en aquest cas al sindicat d'estudiants. Dic jo que pegar una telefonada al sindicat d'estudiants i dir ens reunim, passe per allí, vull dir, els informes jurídics jo crec que aniran en aquesta línia. Com a regidor, sí, tinc la potestat de conèixer com està, a més, que és una bona tasca, no?, quan estan les instal·lacions municipals que l'Ajuntament ha cedit a determinada associació o entitat. Però anem a veure, fem les coses en sentit comú. Jo crec que en aquest cas l'alcaldessa no va voler estendre's molt en les seves declaracions, però va dir una frase que és molt eloqüent, no? Jo no ho haurà fet.
10: Sí, bueno, este acte de Badenas, o el de ese diputat de Vox que fa un mes i mig va entrar en la mesa del Congreso e increpar al vicepresident, és símptoma d'aquest espíritu de l'època en el que la extrema dreta no solament canvia les prioritats, sinó que transforma la forma d'entendre la política. Inclou l'insult, inclou la deshumanització i inclou el matonisme. Clar, així l'important són les reaccions. Toni ho ha explicat, i l'àudio ens donava llum de com ho ha explicat Badenas. Tu tens la potestat perquè eres regidor, però no pots conculcar altres drets, no? I després la reacció de la que és la seva jefa, que és Maria José Català, com sempre en ese punt de la moderació. El problema és que quan tu estàs invadint o ocupant un espai, ficar-te de perfil, pues estàs normalitzant tal volta una situació que és molt perillosa.
1: Bueno, els grups municipals de l'oposició, PSPB i Compromís, han anunciat que demanaran en un ple municipal la reprovació del regidor, i que Català li relleve de les seues funcions. Veurem com continua este cas. Són ja les 9:20 i toca acomiadar-vos. Toni Jiménez, periodista d'ABC, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Igualment a Anna López, politòloga. Gràcies. Que vagi molt bé la jornada, tot i la calor, encara que ja ens has dit que tu la dus d'una manera bé, còmoda.
10: Sí, sí, sóc un extraterrestre, això em diu la meva parella.
1: Moltíssimes gràcies, companys, gràcies. Fins a la pròxima.
11: A tu.
1: Adéu, pausa i seguim.
15: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
16: Chaval, deja de mirar pantallas.
17: Amiga, de los muffins también se sale.
16: Señor, le agradecería que no me atropellara.
17: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
18: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista. Solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
19: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
20: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
21: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
22: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
23: Amb Alba Requejo.
1: Són les 9:23, encara hem estat a recta final de les notícies del matí actualitzant algunes de les informacions que els hem contat en este informatiu, i una d'elles a la que hem parat molta atenció era eixa previsió d'altes temperatures que s'estén per tota la comunitat valenciana. L'Agència Estatal de Meteorologia ha prorrogat per avui l'avís roig a les comarques de la Safor, la Ribera i part de la Foia de Bunyol. Les màximes que s'esperen poden arribar als 42 graus. Ha registrat també la comunitat valenciana una nova nit tòrrida, sobretot en municipis de les tres províncies, amb temperatures que de matinada han arribat, per exemple, als 28 de Peníscola o de Parcent. Avui tornarem a fregar els 45 graus en algunes comarques del sud del Golf de València. S'espera que s'arriben als 44 a la Ribera i per damunt dels 40 es queden a pobles de la Costera o la Canal de Navarrés. Ara mateix, quan són les 9:24, destaquem ja temperatures altes en moltes comarques. En la Marina Alta, 32 graus a Parcent i a Calp, 31 graus a Pego i 30 al Poble Nou de Benitatxell. I a la Marina Baixa les temperatures arriben també als 31 graus a l'Alfàs del Pi o a la Nucia, segons està informat Avamet. I ens acostem a esta hora a l'illa, a la cantina de Tabarca. És un punt d'interès turístic a l'estiu. De fet, dels més de 250.000 visitants que rep anualment, la majoria ho fa en estos mesos. Per això i per a evitar cap incident i protegir la reserva natural marina, la Guàrdia Civil presenta avui l'operatiu especial de vigilància. Sobre el terreny es troba Pere Conca. Pere, bon dia.
3: Hola, bon dia, Alba. Sí, l'operació Tabarca 2026 estarà activa fins el 15 de setembre i té com a objectius reforçar la seguretat i la protecció ambiental. Cal recordar que l'entorn de l'única illa habitada de la Comunitat Valenciana és reserva marina des de l'any 1986. Per això és clau vigilar el trànsit marítim, el fondeig adequat d'embarcacions i les activitats subaquàtiques i recreatives. En aquesta temporada estival, l'illa passa d'estar habitada per poc més d'una cinquantena de persones a rebre diàriament entre

0: té 4.000 i 5.000 turistes. Aquest impacte és econòmic, però també cal compaginar-ho amb la protecció d'una illa amb gran valor ecològic.
1: Pere Conca, des de Tabarca, moltes gràcies. Anem ara al Baix Maestrat. Allí, tot i la calor, el Festival de Teatre de Peníscola es va inaugurar a nit. Va ser l'edició número 28 en un escenari de luxe. Enrique Tena, bon dia.
2: Sí, Alba, el partit d'armes del castell de Papaluna va ser ese escenari de luxe. L'obra inaugural va ser Jason i les Fúries. Carmen Mayordomo, a minuts d'estrenar l'obra, ens parlava als nostres micròfons sobre el mite de Medea, a qui ella interpreta.
3: Nos quedamos con lo de la loca que mata a sus hijos, pero es mucho más. Habla de ser exiliados, estar en una tierra extranjera, habla de violencia vicaria. Lo importante de los clásicos es que son absolutamente contemporáneos.
2: A més, enguany porta novetats. Esta nit, a les 10:30, veurem per primera vegada al nostre territori esta obra que ve directament des de Nova York. Escoltem a Javier Sauquillo, ell és el director artístic del festival.
4: És la primera vegada que al festival i a la Comunitat Valenciana arriba una companyia dels Estats Units, La Monja Alférez, de Juan Ruiz de Alarcón, que parla d'una dona que volia ser un home i volia ser una guerrera i es va disfressar d'home.
2: Una obra la mar d'interessant serà esta nit. La programació estarà fins al 18 de juliol amb obres de Lope de Vega i García Lorca com Doña Rosita la Soltera, a més d'una adaptació de Don Juan de Molière, un bon plan per a les nits d'estiu, Alba.
1: Gràcies, Enrique. Pla de teatre, però també pla de cinema. Tenim en marxa el Festival Internacional de Cinema de Sachs, un certament cinematogràfic que se celebra anualment en esta localitat i que enguany complix 20 anys. En esta edició especial els contem que és un festival de referència, ja que és un dels col·laboradors qualificador per als Premis Goya. Els curtmetratges guanyadors en les categories de ficció, documental i animació poden optar directament a la nominació en l'Acadèmia de Cine Espanyol. A més, s'ha incorporat una categoria específica per a curtmetratges amb intel·ligència artificial i s'ha ampliat la durada màxima dels curts de competició. El premi a la trajectòria enguany és per a l'actriu catalana, perdó, l'actriu a la cantina, Sònia Almarcha, que va néixer al Pinós. Hem parlat amb Miquel Herrero, director del certament, que ens ha fet unes pinzellades.
5: Hemos inaugurado con Moros y Cristianos en Sachs de 1926 un centenario de esta primera película rodada en nuestra localidad y una de las películas más antiguas sobre moros y cristianos, de Joan Andreu Moragas, un director pionero del cine valenciano, que también fue uno de los directores y corresponsales del Nodo. En esta semana proyectamos la sección oficial, los cortometrajes finalistas, como festivales calificadores para los premios Goya, y el sábado 11 de julio clausuramos con la entrega de premios presentada por Jandro.
1: I un últim apunt. El Parlament Europeu ha fet ja el primer pas per a canviar la normativa que regula el dret de les persones que viatgen en avió. Ha aprovat la primera gran reforma del reglament en 20 anys. Hem de contar-los que encara no es posarà en marxa, que serà ja a partir del 2027, però entre d'altres coses s'establix la transparència en els preus i es milloren les indemnitzacions. Això sí, no s'inclou la gratuïtat en el equipatge de mà per als passatgers, un dels grans reclams del govern espanyol i de les associacions de consumidors i consumidores.

I l'últim minut de les notícies del matí el dediquem a la música, música de l'artista de Vila-real, Félix Gimeno, que estrena nou disc, Ocell Elèctric. El treball inclou 7 peces cantades i una obertura instrumental on fusiona les seues influències musicals que van des del guitarrista Francesc Tàrrega a The Police, Ovidi Montllor, Sisa, Sopa de Cabra o Antònia Font. Ja arribem a les 9 i mitja. A partir de les 8 de demà tornem a trobar-nos. Es queden ara amb la programació habitual en la televisió i el Amunt i Avall a la ràdio. Adéu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
1: De tu a tu.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: Diana.
1: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
2: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
3: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
1: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: Som la veu de tots. Som Apunt.
8: Bon dia. Ban Ki-moon, exsecretari general de l'ONU, va destacar la urgència de la crisi climàtica durant el seu mandat. Els seus missatges es van centrar en l'acció immediata, la falta d'alternatives viables i l'impacte global del calfament en la seguretat internacional. Una de les frases més destacades de Ban Ki-moon sobre el clima inclou esta. I va sobre la falta d'alternatives. Dia Ban Ki-moon, no hi ha un pla B per combatre el canvi climàtic, perquè no hi ha un planeta B.
9: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
8: Què tal? Bon dia a tots. De nou tornem en este 8 de juliol de 2026 als estudis de la ràdio, a l'estudi 1 del Centre de Producció de Programes de Burjassot. Un abraç fort a qui ens escolteu cada dia i a tots aquells que decidiu començar la jornada amb nosaltres. Els que formeu part d'esta família matinal d'Apunt Ràdio. Avui, 8 de juliol de 2026, l'actualitat mundial està marcada per una gran tensió internacional a causa de la cimera de l'OTAN, en Ankara, que es celebra enmig d'una greu escalada militar després dels atacs aeris dels Estats Units contra desenes d'objectius en Iran i les respostes posteriors de la Guàrdia Revolucionària iraní en països veïns. En l'àmbit esportiu, la Copa Mundial de Futbol viu avui una jornada de descans abans del matí, que arrenquen els quarts de final. Mentretant, Espanya s'ofereix una intensa ola de calor, és a dir, estem patint i ens, diria jo, ens sofregim en esta onada de calor amb alertes roges i temperatures que superen els 42 graus al suroest i al Mediterrani, sobretot que cada vegada s'escalfa més. Com a dada curiosa, avui es produeix un fenomen astronòmic anual en el que vora el 99% de la població del planeta rep la llum solar de forma simultània. 8 de juliol també és una data amb un gran llegat històric al món, a Espanya i a la Comunitat Valenciana. A nivell global, este dia destaca per per l'inici de l'expedició marítima de Vasco da Gama fins la Índia en 1497, els naixements del creador de la Coca-Cola, John Pemberton, en 1831, i del magnat John Rockefeller en 1839, així com per la fundació del prestigiós diari The Wall Street Journal en la data de

0: creació de la història. I també parlem en Espanya d'una Junta Suprema d'Estat antecedent del Consell de Ministres, la promulgació de l'Estatut de Bayona en 1808 i en el pla esportiu, la primera tanda de penals de la història dels Mundials durant la semifinal d'Espanya en 1982. La recordeu? Per la seva part, la nostra comunitat autònoma commemora avui la multitudinària visita del Papa Benet XVI a València, va ser en 2006, per a la trobada mundial de les famílies. I també celebrem la tradició local del Dia de l'Orxata Alboraia, on avui estarem. Totes aquestes coses, i més encara que ara vos contarem, mentre vos donem la benvinguda a este format multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Muchos llevan respiración, otros son gente muy dependiente. Entonces, claro, esa gente pobre pues lo ha pasado muy mal.
3: Todo nuestro terreno está quemado. Nosotros teníamos una pinada impresionante en la parte de arriba de casa y está completamente abrasada.
4: Pues ha abierto la piscina, la hemos puesto gratis, pues.
5: Estamos intentando dar apoyo a todos.
0: El veïnat d'Azuévar, desallotjat preventivament diumenge a causa de l'incendi declarat al terme municipal de Soneja, ja comença a tornar a casa, ho feia ahir dimarts. L'alcaldessa del municipi evacuat, Jessica Miravet, explicava que la direcció de l'extinció, reunida ahir de bon matí al punt de comandament avançat, determinava la reobertura de les carreteres tancades i autoritzava el retorn de vora els 500 residents desplaçats que passaven dos nits en vivendes de familiars i amics o allotjats en espais provisionals com el seminari de Segorbe.
6: Con lo puesto, con lo que llevo puesto, las medicinas y el bolsito que han visto, atropellados y nerviosos, estaba muy, muy cerquita. Yo digo, este entra al cementerio y cruza y a ver, ahí es un barranco y vienen las casas. Yo no me lo pensaba, yo por eso digo, yo cierro las puertas y me quedo. Pero mis hijos no quisieron. Con lo puesto, a casa de mi hija que vive en Segorbe y nos fuimos allí, allí hemos pasado los dos días, por lo de demás. A veces se nos pasa esto.
0: Els residents començaven a entrar al poble a poc amb les rotondes d'accés encara custodiades per vehicles policials i un sentiment compartit, les ganes de tornar a la normalitat. Diuen que tenien moltes ganes i s'incluïen en el veïnat de tornar a casa. En fi, dilluns de vesprada, després de més de 24 hores de lluita contra el foc, els bombers, això sí, donaven per estabilitzat l'incendi amb un balanç provisional de 183 hectàrees cremades. Ahir dimarts, millor dit, ara continuen les tasques d'extinció, centrades sobretot en refredar el perímetre i frenar qualsevol possible revifament de les flames en una jornada marcada per la calor extrema en què les temperatures, ara parlarem d'això també, sobrepassen els 40 graus en bona part de tot el territori. De fet, Emergències de la Generalitat informa que en l'àrea afectada treballen encara, ahir ho feien almenys, dos unitats terrestres dels bombers forestals de l'administració autonòmica, quatre brigades rurals d'actuacions forestals del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i un mitjà aeri de la Generalitat. En declaracions a esta casa, el capità de la Unitat Militar d'Emergències, Antonio Monroy, explicava que el cos estatal proseguís durant tota la nit en la missió assignada de neteja i perimetratge de l'incendi, combinada amb una vigilància activa, com diem, amb drons, per evitar possibles rebrots del foc.
7: El incendio está bastante tranquilo y en función de cómo evolucione este mediodía, si la situación permanece igual de tranquila, pues esperamos dar el incendio ya por controlado. Si no tenemos viento, las garantías de una pronta extinción son mayores, pero si hay vientos muy fuertes, la dificultad se multiplica exponencialmente y eso nos genera muchos problemas.
0: Per tant, ens manté la situació 2 del Pla per risc d'incendis forestals, el PEIF, segons ha indicat el 112, que s'allarga un dia més pel nivell extrem de preemergència d'incendis en tota la nostra comunitat autònoma. Hi ha risc alt també de tempestes seques a l'interior de les províncies de Castelló i València i possibilitats de que es desencadenen també al litoral de Castelló. Ara vos ho contem.
1: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Anem a veure què és el que ens avancen, sobretot alguns dels altres protagonistes de la jornada, que passen per el nivell autonòmic, pel nivell nacional i també pel nivell internacional, que són tots aquells punts d'actualitat que tenim que comentar ara, a aquestes hores, a 20 minuts de les 10 del matí. Mireia Ballarri, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Sergi, què tal?
0: El president Sánchez, una vegada més, defèn davant de l'OTAN que Espanya és un aliat en principis que complís amb la inversió en defensa.
8: El president del govern, Pedro Sánchez, participa des d'este dimecres en la segona jornada de la cimera de l'OTAN que té lloc en la capital turca, Ankara, on traslladarà els seus homòlegs que Espanya és

0: un aliat en principis que està complint tant amb els seus compromisos d'inversió com de capacitats. Així ho ha assenyalat fons del govern, que han incidit que el cap de l'executiu espera també este dimecres traslladar un missatge de reforç de caire europeu i la unitat de cohesió de l'Aliança per afrontar els reptes del futur. Durant la reunió del Consell de l'Atlàntic Nord, que reunirà els 32 caps d'estat del govern, de l'OTAN, Sánchez també posarà l'accent sobre Ucraïna, que representa una altra de les prioritats per a Espanya, que Defensa ha explicat des de Moncloa, en coherència amb la seva política exterior. Un suport continuat, sostingut i perceptible.
1: Lucía Nadal, bon dia.
2: Bon dia.
1: Malauradament, este dimecres també ens despertem amb un tràgic succés.
2: Efectivament, dos dones i una mare, o sigui, una mare i una filla, perdó, han sigut assassinades en Mijas, en Màlaga, en un possible cas de violència de gènere. Els cossos han sigut trobats pels bombers després d'un incendi declarat en la barriada de les Llacunes de Mijas sobre les 2:15 de la matinada. Després de fer l'alçament dels cadàvers i la inspecció ocular pels especialistes i per la forense, es van observar nombroses ferides d'arma blanca en el cos de les dues dones. No estaven en la base de dades Biogen, segons han afegit les fonts.
1: I juny de 2026 va ser el segon mes de juny més càlid, el tercer també més sec des de l'inici de la sèrie històrica de l'Agència Estatal de Meteorologia, en 1961, quasi res.
0: En concret, la temperatura mitjana a l'Espanya peninsular va ser de 23,3 graus, la qual cosa va suposar 3,2 graus més de lo normal, i la mitjana de precipitació va ser de 12,4 litres per metre quadrat, un 39% de l'habitual. AEMET ha especificat que el mes de juny de 2026 va ser superat en quant a temperatures pel de l'any 2025. En aquest sentit, ha incidit en que és 13 dels 15 junts més càlids que ha tingut lloc en aquest segle XXI. D'acord amb l'organisme estatal, juny va ser extremadament càlid en la major part de l'Espanya peninsular. Només es pot classificar com a un mes molt càlid en la costa mediterrània, depressió de l'Ebre i vall del Guadalquivir, mentrestant a Canàries i més va ser predominant càlid.
1: I el professor a València tindrà 6 dies de lliure disposició. Serà a partir del curs 2026-2027 el que ve, Lucy.
2: La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats s'ha traslladat a les organitzacions sindicals en el marc de la taula sectorial celebrada ahir dimarts la instrucció 1/2026, que regula per primera vegada de manera específica els assumptes particulars retribuïts del personal docent no universitari que depèn de la Generalitat. La instrucció desenvolupa l'acord firmat el passat 25 de maig per la Conselleria i les organitzacions sindicals AMPE i CESIF per a implantar a partir del curs que ve, 2026-2027, un total de 6 dies de lliure disposició retribuïts per al professorat. D'acord amb el text que se sometrà a negociació, el personal docent podrà gaudir de fins a 6 dies per curs escolar distribuïts en 3 dies en període lectiu i 3 en període no lectiu. El període de gaudir abastarà des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost de l'any següent, coincidint amb el curs escolar.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La onada de calor que suposadament acabarà demà, però que no baixarà del tot les temperatures, ja que es preveu que la setmana que ve ens arribi una altra, fa que la Conselleria de Servicis Socials hagi repartit 2.100 kits bàsics de protecció amb articles de primera necessitat per a persones sense casa. Els lots s'entreguen en col·laboració amb entitats socials i els ajuntaments de Gandia, Torrent, Elx, Castelló de la Plana, Alacant i València. Contenen botelles tèrmiques d'aigua, repel·lent de mosquits i elements de protecció solar com ara gorres, cremes solars i tovalloletes refrescants. Enguany, a més, per als municipis de les províncies de Castelló i València s'inclouen ulleres protectores per a l'eclipsi del 12 d'agost i també fullets informatius. Avui, la situació meteorològica no serà millor a la d'ahir. De fet, l'AEMET allarga l'avís roig per altes temperatures per a este dia, ja que es preveuen registres de 42 graus en les hores centrals de les mateixes zones de la Ribera, la Safor i part de la Falla de Bunyol. Hi haurà avís taronja, també, que implica risc important a la resta de la província de València i bona part de la d'Alacant. Per tant, emergències de la Generalitat estableix també diversos nivells d'alertes en la línia de l'AEMET, amb la finalitat d'evitar incendis forestals, perquè avui hi ha risc extrem en tot el territori. Queda prohibit transitar per sendes i camins, fer treballs en zones pròximes a terrenys forestals i practicar activitats esportives en zones boscoses, encara que estigueren autoritzades prèviament per les administracions. A més d'encendre foc en zones recreatives pròximes al terreny forestal. També queda restringit l'accés als parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Preocupa especialment, respecte als incendis, la possibilitat de que hi hagi tempestes seques a la meitat nord del nostre territori.

0: territori. Es poden registrar de vesprada i poden anar acompanyades d'aparat elèctric i fortes ràfegues de vent, dos circumstàncies que poden afavorir els incendis forestals. Aquesta jornada calorosa, de la qual no salvaran ni els municipis banyats per la mar de la Ribera Baixa o la Safor, arriba després d'una nit tòrrida, que ha sigut la passada en què molts termòmetres han estat per damunt dels 25 graus, com arreplegaven els observatoris de l'Associació Valenciana de Meteorologia. En diversos punts de la província de València, com ara Enguera o Alzira, el mercuri es va acostar als 26 graus de mínima, estem parlant de la nit, mentre que a Xàtiva o Puçols quedaven en vora 27 graus, d'acord amb les dades facilitades per l'Avamed. I és que el calfament és tan acusat que el Mediterrani supera fins i tot la mitjana normal, de moment que l'any és un moment en el que enguany també la mar està més càlida. I és la segona quinzena d'agost la que sol tindre aquestes temperatures, encara que enguany comença a avançar-se, com expliquen des de Avamed. En fi, anem a dedicar el nostre temps que mos queda per a més coses, passant a terminologies més entretingudes, perquè penjades als balcons de Gata de Gorgos trobem estos dies 83 obres d'art textil que es poden contemplar fins al 24 de juliol. És una nova edició, i en esta ja són 23 anys d'art al vent. Les teles, podríem dir, són ja un clàssic de l'estiu en este municipi de la Marina Alta, Luci.
1: Àngel Soler, la regidora de Cultura, explica que enguany hi ha una participació de procedència molt diversa amb artistes de 17 nacionalitats diferents, com ara Egipte, el Japó o Itàlia.
2: De llocs tan llunyans com d'Egipte o Japó, Mèxic, Itàlia, ja dic, 17 nacionalitats. De fet, ha hagut anys que han estat representants de 5 continents.
1: De Xile o del Regne Unit, però també col·lectius socials o educatius de la comarca de la Marina Alta o dones teixidores. I hi ha qui té el seu favorit. Esta mostra creativa ja té 23 anys i és un referent cultural que té l'origen en una tradició popular que consistia en penjar el cobertor del llit del balcó quan passava la processó, segons explica Maria Rosa Veïna de Gata.
0: És una d'aquestes costums que s'han anat recuperant, però que ara han evolucionat. Això ho sabem molt bé la gent de la zona. Per cert, ara ho escoltarem. Veïns i veïnes de la comarca de la Vall de Cofrents a Llora han mostrat la seva contraposició al projecte de l'abocador previst a Zarra, que rebria 375.000 tones a l'any de residus no perillosos. La plataforma contra el abocador de Zarra, és a dir, que allí cauria el que no està escrit, ha nascut amb l'objectiu de frenar el projecte amb el nom del Complex Mediambiental de Gestió de Residus promogut per l'empresa Treco Gestión de Residuos SL.
3: Es físicamente imposible que el tráfico pesado pueda discurrir por el casco urbano de Ayora, casi 2 kilómetros, y por alrededor de 1 kilómetro del casco urbano de Jarafuente.
0: Realment els preocupa l'impacte que tindrien els pobles a causa de la circulació de camions per zones urbanes, mire.
4: Més enllà de les inconveniències en la mobilitat de les per la població, els perjuís per a la salut i el medi ambient són el centre de les protestes del veïnat.
5: La calidad del aire nos va a afectar a todos, la tacha de quedarnos con una comarca basura nos va a afectar a todos, aunque Cofrentes está más lejano también le va a afectar.
6: Resulta que van a pasar todos los camiones por aquí, por allí, ahora. Entonces va a ser constante, constante, la olor.
7: Es una barbaridad. Ya en su día ya se peleó muchísimo para lo de la nuclear, pero bueno, vamos a seguir peleando.
4: De la mateixa manera, l'agrupació denuncia una tramitació irregular de l'Ajuntament de Zarra i demana la paralització. Per la seva part, el consistori ha emès un comunicat on indica que la iniciativa és de caràcter privat i que la tramitació la va iniciar en 2017 un altre equip de govern. A més, ha enfatitzat que l'expedient està sent avaluat per la Generalitat. Segons ells, l'administració competent per a determinar la viabilitat ambiental, territorial i sectorial.
8: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: Una cosa està clara, els éssers humans cada vegada produïm més porqueries, més deixalles, i en algun lloc n'hi ha que abocar-les, encara que ningú vol rebre-les. Però tot i això, continuem produint-les. Bé, anem a fer un repàs també de les primeres edicions dels principals periòdics que inclouen, entre altres, també aquestes notícies en les seues portades.
4: La onada de calor és la protagonista del diari El Levante, el mercantil valenciano, que titula "L'avís roig es prolonga després de viure el dia de més calor d'Europa". La imatge és d'un termòmetre del centre de la ciutat de València que marca 45 graus.
1: També la calor obri la portada de Les Províncies. El titular és que València bull a més de 44 graus i també destaca que els veïns d'Azuévar tornen a les seues cases després de l'incendi de Soneja.
4: El diari Información d'Alacant destaca que l'acusació reclama a la jutgessa dels Naus que cite a l'exedil Toni Gallego.
1: I en el diari Mediterráneo de Castelló, el titular és que Castelló entra en una espiral de calor a 40 graus i nits en blanc.
4: En els diaris nacionals

0: En concret, El País destaquen dos titulars en la portada. Le Pen serà candidata malgrat la condena per corrupció i Trump tensa la cimera de l'OTAN amb amenaces sobre Groenlàndia.
1: I per últim, el diari El Mundo també destaca dos titulars en la seva portada. Vox endolcix la seva relació amb el Partit Popular després del gir de Feijó, mà estesa. I també destaca que Trump clivella l'OTAN amb atacs a Dinamarca i en la Unió Europea.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Més coses, estem a 9 minuts per a que siguin les 10 del matí. El tio Cook torna a la vida a Alacant a través d'un documental que repassa la seva història. Este popular semanari satíric va ser la publicació més llegida a les comarques alacantines a principis del segle XX. Un diari que analitzava l'actualitat de la ciutat i de la resta del món en valencià, la llengua del poble. El tio Cook era ixa veu del poble que es va presentar el passat dijous a la seva universitària ciutat d'Alacant, a la mateixa capital de l'Alacantí. La projecció, que comptava amb la participació del director Jaume Lloret, la vicepresidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Marinela García, el doctor en Filologia Catalana, Jaume Lloret i Esquerdo, i el periodista Manuel Lillo, va aconseguir omplir les dues sales de la seu de gom a gom. Marina Perelló, bon dia.
4: Bon dia. En l'audiovisual es destaca que el tio Cook no era un fenomen estrictament alacantí, sinó que rebia cartes del veïnat de moltes poblacions del sud valencià, com Novelda, Alcoi, Elx i la Vila Joiosa. Estes cartes dels corresponsals que apareixien en l'última pàgina del setmanari tractaven temes molt variats.
5: I anaven veient les coses que passaven en la societat, i anaven criticant aspectes polítics, socials, de costums.
6: Parlaven de les festes dels seus pobles o criticaven altres veïns o insultaven a l'alcalde, havia de tot.
4: El director de la revista, Josep Coloma, va ser un periodista i escriptor alacantí fonamental per a entendre l'Alacant de principis de segle. De fet, va ser dels primers a adoptar l'ortografia de les normes de Castelló aprovades el 1932 a través del tio Cook i per recomanació d'un joveníssim, Enric Valor, que es va incorporar com a col·laborador al setmanari durant la seva etapa alacantina. A més, el tio Cook va tindre un paper fonamental en l'enlaixement de les fogueres el 1928 i en la consolidació posterior, ja que va actuar com una mena de llibre oficial quan encara no existien, segons comenta el director d'esta producció, que evidencia que l'humor és un bon antídot contra la polarització.
6: Podies trobar esbossos de les fogueres, explicacions dels monuments.
4: El projecte farà una nova projecció a l'octubre Centre de Cultura Contemporània de València el pròxim 16 de juliol.
3: I Xixona, també a l'Alacantí, recupera un dels llocs més populars per a refrescar-se durant estos mesos d'estiu. És el paratge del Salt, que compta amb una cascada natural amagada entre talussos i que estava tancat des de 2020 perquè hi havia risc de solsida.
4: Els treballs s'han centrat a estabilitzar la zona amb xarxes de protecció que eviten la caiguda de roques. També s'ha condicionat la baixada fins al gorg natural d'aigua, millorant i igualant amb formigó els 120 escalons que fan el descens.
7: Una alternativa pues a la playa, que ahora está un poquito más masificada y bueno, en un entorno mucho más natural, con agua mucho más fría y nada, pues muy bien para venir con la familia.
8: Esto que la gente es como un pequeño oasis de aquí de la zona, que ya que está todo desértico, para encontrar algo así pues es difícil.
4: Ha sigut un treball difícil que ha requerit anys, fins de fet, durant la primera adjudicació es detectaren moviments de terra que obligaren a revisar el projecte. Per a escometre les obres s'han necessitat dos grues i la intervenció d'operaris especialitzats en treballs en altura. Ara, xixonencs i gent vinculada i vinguda de fora poden gaudir d'un autèntic oasi enclavat en les àrides muntanyes del sud.
3: I per cert, la campana que han fet per a l'església de Sant Nicolau a València, la Capella Sixtina Valenciana, ja està acabada i amb la benedicció del Papa Lleó XIV. Demà, precisament, bueno, avui és dimecres, demà, després demà, el divendres, per a ser exactes, està previst que arribi a la ciutat, des de la ciutat de Roma, on viatja per aconseguir la benedicció del pontífex. La peça, de més de 3 tones, en 3.300 quilos de metall i els 3.000 del jou de fusta i la resta d'elements, presenta tot un repte per a l'equip encarregat de posar-la a punt.
9: Hay que diseñarla, hay que saber en qué nota queremos que suene, hay que saber qué decoraciones queremos que tenga, a qué santo va a dedicar esa campana.
4: Entre els trets característics destaca el jou, que permet fer el volteig manual, que, com ha indicat Tusset, és l'estil tradicional valencià i patrimoni de la humanitat. La campana, de nom Pere, esdevé un homenatge al papa. De fet, lluïx un emblema pontifici de sa santedat. A final d'esta setmana penjarà del campanar d'una de les parròquies més antigues de València, Sant Nicolau de Bari i Sant Pere Màrtir, que fa més de 7 segles d'història. Tot i que la campana no siga centenària, tampoc queda exempta de narrativa pròpia, començant per l'odissea que ha suposat arribar fins al Vaticà per a aconseguir la benedicció papal. Com que no es fiaven del GPS, van haver de contractar un taxi i seguir-lo, tal com ha explicat José Luis Roser, encarregat de grues Virosque, un dels que l'han transportada.
10: Contrataron un taxista y siguieron al taxi. El taxi les llevó por el itinerario más adecuado para evitar gálibos.

0: y problemas.
1: Luego, una vez llegamos a Perugino, pues también tuvimos que improvisar porque no era la entrada, que es donde nos habían dicho. La guardia del Papa fue la que nos llevó hasta la plaza San Pedro.
2: Una vegada al Vaticà els havien indicat l'entrada errònia i van ser escortats per la Guàrdia Papal fins a la plaça de Sant Pere, on finalment explicaren a Lleó XIV el motiu d'este homenatge. Este divendres, com comentàvem, la campana beneïda substituirà la que corona actualment l'església i que està clevillada, un nou emblema que formarà part de la identitat visual d'una de les joies arquitectòniques de València.
3: I anem a donar una ulleta al nostre entorn mediambiental, perquè el mes de juny, que recentment hem acomiadat, ha competit pel pòdium en dues categories. Per un costat ha sigut el quart més càlid des d'almenys 1950, amb 2,5 graus per damunt de la mitjana, i el tercer més sec del segle, segons ens contaven a punt per part de l'Agència Estatal de Meteorologia emet en la Comunitat Valenciana. Ho feia José Ángel Núñez. Marina.
2: Sí, amb aquestes temperatures tan elevades es dispara, com no podia ser d'altra forma, el risc d'incendis. A tota la Comunitat Valenciana el risc és alt, a excepció del nord de Castelló, on abans era extrem. Per això, Emergències demana màxima precaució i recorda que qualsevol imprudència, com fer foc al medi natural o llançar una punta de cigarret, pot desencadenar un incendi. Per això, un grup d'experts recorren una de les zones afectades pel foc de l'estiu passat al Parc Natural de la Font Roja, on les carrasques ja comencen a rebrotar. Esta activitat forma part d'un congrés internacional sobre incendis que té lloc estos dies al COI. Artemi Cerdà, catedràtic de la Universitat de València i organitzador del congrés, explica que, encara que sembli sorprenent, el foc és un element que forma part de la dinàmica natural dels ecosistemes de muntanya mediterranis.
4: Però sí que fem tractaments de millora de la massa forestal, doncs, per exemple, retirada de pins, espècies que puguen fomentar o facilitar la propagació d'incendis, baixar les densitats en determinats punts.
2: El repte és evitar que això els incendis es convertisquen en grans incendis forestals i així entra en joc la importància de la gestió forestal, segons apunta Salvador Palau, que és director del Parc Natural. Mantindre el bosc gestionat, reduir el combustible vegetal i recuperar espècies més resistents també ajuda a frenar la propagació de les flames.
5: El que tenen que fer és preparar-la per a que tinga una vegetació resilient i adaptada al foc.
2: Una espècie resistent al foc és la carrasca, que també es crema, però està molt adaptada al foc i ho fa amb menys virulència, mentre que els pins, per exemple, són més vulnerables. A més, després rebrota i al cap de pocs anys tornem a veure un paisatge completament verd.
3: Mos quedem en això i també saludant a la gent d'Aldaia Ràdio, on està Carol López, per a completar este temps que ens arriba fins a les 10 del matí. Què tal, Carol? Bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia, equip de Punt Ràdio, d'amunt i avall, des d'ací, des d'Aldaia Ràdio. Aquesta setmana tenim ja l'arrencament de festes a Aldaia i es nota al carrer, especialment per les vesprades i nits. Divendres passat, per la nit, ja vam viure l'ambaixada moral cristiana que va portar a la batalla els dos bàndols i va acabar amb la reconquesta dels cristians, amb dos ambaixadores enguany que ho van fer realment bé als peus del castell en la plaça de la Constitució. Este dissabte, per tant, tindrem la gran entrada mora i cristiana a partir de les 10 de la nit a Aldaia i esteu tots i totes convidades. Per altra banda, esta setmana també estem immersos en l'emissora municipal en la preparació de la 5a edició de l'Aldaia Radio Fest, amb un programa de ràdio en viu, al carrer, amb música en directe del grup indie Aldaier Nosotros 3, amb tots els equips que fan la graella d'esta emissora, que són molts i molt bons, amb els premis Aldaia Radio Fest, enguany amb votació popular i dels propis equips d'Aldaia Ràdio, entre ells, i també de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tindrem una vesprada molt completa. Esteu totes i tots convidats. Tindrem xocs infantils, un refresquet per a suportar aquestes temperatures. Apunten perquè serà proper dijous, ja mateix, a partir de les 9 de la nit en la plaça de la Constitució. Una vesprada molt xula de ràdio, amb regalets i sorpreses, com a preàmbul d'unes festes que enguany venen amb moltes ganes i molta força. També tindrem divendres una altra cita molt important al d'allà amb Interculturalitat. Ampliarem informació en breu. Així que de moment és tot des d'Aldaia Ràdio, que no és poc. Salutacions, amigues i amics, i us esperem per ací este estiu.
7: Són les 10.
8: A punt. Notícies.
9: Als jutjats de Catarroja avui està citada l'alcaldessa de València, Maria José Català, com pareix ja des de fa pocs minuts davant de la jutgessa Veladana com a testimoni. Allà està Santi Hernández.
10: Sí, fa només uns minuts que ha començat esta declaració de l'alcaldessa de València, Maria José Català, que compareix en qualitat de testimoni. Català ha accedit als jutjats per la porta de darrere per evitar la presència massiva de mitjans.

de comunicació que hi havia a les portes del jutjat que l'estaven esperant per a gravar la seva arribada. Ha començat ja la seva declaració i en aquestes primeres paraules de María José Catalá està...

0: L'hora de la jutgessa acaba de començar i està previst que s'allargui durant tot el matí.
1: Moltes gràcies. Des de Catarroja, l'Horta Sud, Santi Hernández i a les Corts, mentrestant, a hores d'ara està previst que comenci una nova sessió de la Comissió d'Investigació sobre la promoció d'habitatges residencials Les Naus d'Alacant. La primera a compareixer serà la funcionària Maria Pérez Hickman Muñoz. Era la cap de contractació de l'Ajuntament d'Alacant, un càrrec de confiança de l'alcalde, i els seus dos fills i un nebot van ser afortunats amb l'accés a pisos d'eixa promoció pública d'habitatges. Després de les compareixences del matí, quatre en total, la comissió es reprendrà de vesprada a les quatre amb dues persones citades més. Andalusia, la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'una dona de 61 anys i la seva filla de 31, els cadàvers dels quals van ser trobats la matinada d'este dimecres en un habitatge de Mijas, a la província de Màlaga, en la qual s'ha produït un incendi, segons informen fonts pròximes a la investigació. Després de l'alçament dels cadàvers, els agents han confirmat que es tracta de dos morts violentes i no es descarta cap hipòtesi després d'aquest incendi, com diem, en un habitatge de Mijas, a la província de Màlaga. El Ministeri d'Afers Estrangers acaba de publicar un nou balanç de víctimes espanyoles dels terratrèmols de Veneçuela. Són 36 persones mortes, 138 desaparegudes i 11 localitzades davall de les runes. És una víctima mortal més que ahir, mentre que la xifra de desapareguts s'ha reduït en dues persones. Fins ara, les autoritats de Veneçuela han comptabilitzat vora 3.700 víctimes mortals pels sismes que van sacsejar el nord del país el 24 de juny. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha refermat que Groenlàndia no està en venda i que defendran cada centímetre del seu territori. Ho ha dit poc abans que comença la reunió dels caps d'estat i de govern de l'OTAN a Turquia.
2: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including
1: Mette Frederiksen, contesta d'esta manera a les paraules de Donald Trump quan va afirmar ahir una vegada més que Groenlàndia hauria d'estar sota el control dels Estats Units. Esperem que tots, inclosos els aliats, respecten el dret del poble de Groenlàndia a l'autodeterminació, ja que som un estat sobirà, ha afegit la primera ministra danesa. En els esports, dia de presentacions a l'Esport Valencià, Paula Alfonso.
3: A les 12, el València obri més talla per a presentar Aliou Dieng. Es tracta d'un migcampista de 28 anys, internacional per Mali, i que fins ara jugava en la Lliga Egípcia. És la quarta incorporació de l'equip blanc i negre. En este mercat d'estiu, després de l'arribada de Sato, de Haas i la reincorporació de Guido Rodríguez. A més, l'ampliació del contracte de Cobreran li dona més força per a decidir en la confecció del grup, on està parat el capítol d'Eixides, amb Santa Maria i Raba, entre els que més paperetes tenen d'abandonar el club valencianista. D'altra banda, a les 12:30, el València Bàsquet presentarà el nou entrenador de la secció femenina, Javier Torralba. Ve del club Segle XXI i és expert en la formació de jugadores joves, una qualitat que serà clau en la configuració d'un equip del canvi d'una etapa de l'equip, que haurà d'adaptar-se a la revolució que comença en el bàsquet femení europeu per les noves condicions de la WNBA i la irrupció del Project B.
1: És tot de moment. Així, tornem a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
5: De tu a tu.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un

0: tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: L'esport que realment t'apassiona.
3: Humo, duro.
4: Aleluya, aleluya, empatolet.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
5: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
6: 10 i 7, este és el programa multiformat, el nostre magazín matinal produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. De bogeria, esta onada de calor que ha tocat el pic màxim amb 45 graus. 42 eren els que es registraven, per exemple, ahir per la vesprada en la Santa Fas, prop d'Alacant. En la majoria de tota la comunitat valenciana no hi havia ningú pels carrers, a veure qui hi sia. Però és que avui portem pràcticament la mateixa marxa. De bon matí la sensació de fresqueta era zero, ninguna. Així que en eixes expectatives d'avui estem. L'únic que vos demanem és prudència pel que fa a la qüestió dels incendis i també que aneu amb alerta, amb aquests cops de calor i no vos refresqueu de sobte, sinó que mantingueu un poquet l'equilibri intern. Canviant un poquet de tema i tocant a altres llocs que es refereixen a les nostres comarques i als nostres pobles, anem a saludar a la gent que ens ajuda tots els dies per a conèixer algunes d'aixes qüestions que ens toquen més de prop. I comencem saludant a Sílvia Tormo, que està, com sempre, en el Meridiano L'Horta. Sílvia, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia. El tema principal en el Meridiano Puntés és la onada de calor que obliga a extremar les precaucions. Recordem, l'Agència Estatal de Meteorologia adverteix de la possibilitat de que es produïsquen reventons secs associats a les tempestes previstes a l'interior. Mentrestant, municipis de la nostra comarca, com Paterna, la Pobla de Farnàs o Alboraia, han activat diferents iniciatives per tal de minimitzar els efectes del calor i protegir a la població. A Paterna, l'Ajuntament ha posat en marxa els canons d'aigua intel·ligents. Es tracta del projecte de Guardian, amb el que es pretén protegir el bosc de la Vallesa. Per la seva banda, el voluntariat de protecció civil de la Pobla de Farnàs va eixir ahir i avui també eixirà al carrer per tal de repartir aigua fresca, especialment a les persones que esperen les parades d'autobús. I a Alboraia, les altes temperatures també han obligat a modificar la programació del tradicional Dia de l'Orxata. El repartiment d'avui serà gratuït, com sempre, orxata artesana i fartons, però s'avança a les 10:30 en lloc de a les 12, com és habitual. Per altra banda, la Mancomunitat de l'Horta Nord ha posat en marxa un reforç extraordinari del servei de neteja viària en la incorporació de nova maquinària. Aquesta mesura permetrà mantindre la qualitat del servei en els 10 municipis mancomunats, però també reforçar les tasques de neteja, especialment a les zones de platja on la població es triplica durant la temporada estival.
6: Parlem de calor i parlem de moltes més coses. En esta ocasió saludem a la gent de Comarcal CV. Allí està Toni Cuquerella. Toni, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Salutacions des de Comarcal CV. Anem a repassar l'actualitat més destacada de les nostres comarques. Comencem a l'Horta Nord, on el mercat immobiliari torna a colpejar la butxaca dels ciutadans. Segons l'Observatori de la Vivenda de la Universitat Politècnica, el preu de l'habitatge nou s'ha duplicat en els últims 7 anys a la comarca, encapçalant així les pujades en tota l'àrea metropolitana més enllà de València, una situació que complica i molt l'accés a una primera llar. D'altra banda, mirem a l'interior perquè la calor no dona treva. Els ajuntaments de la Costera, la Vall d'Albaida i la Ribera Alta han hagut d'aplicar mesures d'urgència davant l'alerta per temperatures extremes que podrien fregar els 43 graus centígrads. Obrir piscines gratuïtes o canviar els horaris dels operaris de neteja són algunes de les accions contra aquest pic tèrmic. I acabem a Cullera, on s'ha culminat la restauració del búnquer del Far, construït l'any 1938 durant la Guerra Civil. El pròxim pas del consistori serà convertir-lo en museu i obrir-lo al públic. Això és tot de moment. Des de Comarcal CV, vos desitgem que passeu un molt bon dimecres.
6: Deu i 11, i es parla precisament molt dels Sanfermins, de la festa al carrer i sobretot de l'efecte mediàtic que tenen, però fa un temps la notícia va ser una altra, veritat, Marina?
9: Efectivament, fa 10 anys, vora...

0: 1,5 milió de persones van omplir els carrers de Pamplona durant els Sanfermins, però aquell 2016 els encierros no van ser els protagonistes durant els 8 dies que duren les celebracions. El dia que començaven les festes es va produir un fet que en els anys següents canviaria l'opinió pública de tot un país. Es complix una dècada del cas de La Manada. Era 7 de juliol, de matinada, faltaven poques hores per al primer encierro quan un grup de 5 xics es va introduir una jove de 18 anys en un portal, la va violar i ho va gravar tot en 6 vídeos dels quals s'enorgullien poc després en un grup de WhatsApp que compartien anomenat La Manada. Tenien entre 26 i 29 anys i tal com resa la sentència que els condenaria anys després, van obrar ample coneixement del fet que no tenien el consentiment de la víctima i sent coneixedors que atemptaven contra la llibertat i la identitat sexual de la jove. La víctima va denunciar els fets i aquell mateix matí els agressors van ser identificats i detinguts. A les poques hores, la notícia obria ja els telediaris de tot el país.
1: Pues aquí en España vamos con la noticia que ha sacudido el inicio de los Sanfermines. En Pamplona, 5 personas han sido detenidas por una presunta agresión sexual a una joven esta madrugada.
2: Un grupo de jóvenes la habrían introducido en el portal y habrían abusado de ella sexualmente.
3: Tras la denuncia puesta por la joven de 18 años anoche, la detención de estos 5 hombres ha sido muy rápida. 4 de ellos.
0: El 9 de juliol, els 5 detinguts entraven en presó provisional a l'espera de judici i començava una batalla que es va lliurar dins i fora dels tribunals. Esta jove no va ser la primera víctima de les manades que violen en grup, ni tan sols va ser la primera víctima d'eixa manada, ja que 4 dels agressors també van ser condemnats per abusos sexuals a una altra jove a Còrdoba, mentre ella estava inconscient en un atac previ al de Pamplona. Però el seu cas s'hi va marcar un abans i un després en el tractament de la violència sexual a Espanya.
4: Els teus ulls amb totes les mirades van cridant paraules silenciades.
0: Aquell cas va posar en relleu una realitat invisibilitzada fins al moment, les nombroses violacions i agressions sexuals que tenen lloc en festes populars i festivals multitudinaris. El 26 d'abril de 2018, 6 mesos després de l'inici del judici, la secció segona de l'Audiència de Navarra va dictar sentència. 9 anys de presó per a cadascun dels 5 agressors per abús sexual. I ahir va esclatar tot, la indignació social va omplir els carrers. Havien sigut condemnats per abús sexual i no per agressió sexual en considerar 4 dels 5 magistrats que no havia hagut violència ni intimidació. Baix lemes com no és abús, és violació, jo sí que et crec, o només si és sí, el moviment feminista no sols qüestionava la sentència, sinó que també rebutjava la qualificació penal vigent en aquell moment, que continuava exigint a les víctimes signes de violència o resistència per a reconèixer la violació. Posteriorment, en 2019, el Tribunal Suprem reconeixia que sí va existir violació i va augmentar de 9 a 15 anys les penes de presó per a 5 acusats. I en 2022 arribaria la reforma legislativa amb l'aprovació de la Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, que tenia com a eixos principals la supressió de la distinció entre abús i agressió sexual, fer del consentiment exprés la clau per a jutjar els delictes sexuals i garantir una atenció integral a les víctimes. Ara, després d'una dècada, la pregunta que ens fem és què ha canviat en estos 10 anys? Què va suposar per a la societat un cas com este? Begoña Zabala, del grup Emakume Internacionalistak i del moviment feminista de Pamplona, ens atén.
5: Begoña, ¿qué tal? Buenos días desde la Radio Autonómica Valenciana.
6: Hola, buen día. Bueno, ¿qué tal?
5: Pues aquí recordando cosas que no se deberían de recordar, pero bueno, es el caso conocido de La Manada, que fue desde el primer momento especialmente mediático, aunque no era la primera vez que se denunciaba una violación grupal. ¿Qué tenía de diferente este caso?
6: Bueno, este caso tenía que ir de diferente, primero, en plena fiesta de Sanfermines, ¿no? Que yo creo que eso fue muy impactante. Tenía de diferente el que venía gente de fuera ya con la intención de hacer eso, ¿no? Y de grabarla y de difundirla. Yo creo que esos son, por lo menos en lo que sabemos, formas de actuar de saltos muy cualitativos, ¿no? No es una agresión en un estado que suele haber muchas en Sanfermines, de embriaguez, de euforia, de no sé qué, o de haberse metido muchas cosas, sino que era una acción como muy premeditada para hacerlo en un estado determinado, pero luego lanzarlo a las redes, ¿no? Yo creo que eso fue muy fuerte. Pero una diferencia también muy importante en el acto, no en la violación, sino en la contestación que pasó después, fue que ya cogía a un movimiento feminista muy, muy organizado y muy concienciado con el tema. Uh-huh. Ya era el año 16 y en el 2008 aquí se había

0: Tinc que dir-vos una cosa. Últimament, totes les alcaldesses i els alcaldes que entrevistem estan en el top musical, perquè no n'hi ha un ja ni una que faci una regressió enrere, sinó que en la música estan molt al dia. Bueno, ara vos contarem algunes d'aixes coses, perquè obrim de nou l'espai d'entrevistes dedicades als municipis de Punt Ràdio, de la Ràdio Autonòmica Valenciana, que és esta que escolteu. Benicarló, per cert, afronta un mandat clau marcat, podríem dir, per la transformació urbana, la diversificació econòmica, el repte de la desestacionalització turística i moltes més coses. Per això, dins de la nostra inquietud de divulgació, hem volgut analitzar una miqueta el rumb del municipi i dels principals projectes de futur que hi ha sobre la taula. Per això, hem tirat mà i hem telefonat en directe a l'alcalde de la ciutat, que és Juan Macerdà. En estos minuts que tenim per davant, anem a veure si podem analitzar l'impacte d'aquest nou pla estratègic de turisme, la projecció internacional de la gastronomia benicarlanda com a atractiu de visitants durant tot l'any i les polítiques d'ocupació i dinamització comercial per enfortir-se. Però també, si ens dona temps, buscarem conèixer un poquet de prop la faceta més personal del seu alcalde, la gestió del dia a dia i els desafiaments de la política de proximitat. Què tal, alcalde? Gràcies per atendre la telefonada de Punt Ràdio. Bon dia.
1: Sí, hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per posar-vos en contacte amb mi i per obrir-me esta finestra a la nostra comunitat valenciana. Moltes gràcies.
0: Juanma, puc tutejar-te?
1: Clar que sí, per supost.
0: Bueno, per cert, quina temperatura teniu en estos moments per allí a prop?

0: aproximadament?
1: Pues alta i molta humitat. Te ho dic ara, si miro el mòbil, la temperatura, però és alta i amb molta humitat, ja t'ho dic.
0: Sí, perquè es nota la calor, no? Sobretot al costat de la, de la costa.
1: Sí, sí, sí. Si surtes al carrer i enseguida... Uf, te pegue la bofeta esta.
0: Bueno, sí. Alcalde, normalment són...
1: Mira, 31.
0: 31
1: tenim ara mateix.
0: I són les 10:30 del matí, encara.
1: Sí, sí, sí. Bueno. I a més, aquesta sensació d'humitat, pues, que és prou incòmoda.
0: Sí, bueno, almenys...
1: Però bueno, tenim llocs a Benicarló, no s'està molt a gust,
0: Això...
1: La platja i els nostres espais culturals, està fresquet i val la pena, encara que a la carre faça calor.
0: Bueno, Benicarló sempre val la pena, perquè, mira, volia dir-te, tu sols utilitzar en les teues xarxes socials el lema "Orgullosament benicarlando", si no estic enganyat.
1: Sí.
0: Què significa per a Juanma Cerdà, més enllà de la política, ser de Benicarló?
1: Sí. Mira, pues és un sentiment que portes dins, no? Jo vaig deixar Benicarló, tota la família per part de pares des de fa moltes generacions d'ací de Benicarló. I bueno, vaig estar fora estudiant molts anys, des de ben jovenet, i bueno, aquestes arrels sempre me fien falta, no? I bueno, pues és que realment... Som benicarlando i orgullosament benicarlando. I m'agradaria explicar-te aquesta frase d'on ve, perquè no és meua, aquesta expressió no és meua. És de Candela Romero. Candela Romero és la xica, és ja una dona, no? que va crear les pulseres Candela.
0: Sí, sí.
1: Que ha sigut, bueno, està... Pues, bueno, Candela Romero va ser mantenedora de les festes de Benicarló fa 3 anys, la primera que vam tindre en el nostre govern, i va repetir diverses vegades quan estava fent el seu pregó valorant les coses que teníem al nostre poble i repetint moltes vegades això d'orgullosament benicarlanda. I jo, en el seu permís, m'ho vaig apropiar perquè crec que és molt encertat.
0: I ho has convertit en una marca al final. Per cert, com ha canviat la teua rutina diària i el temps que dediques a la família, a les aficions, als amics i al teu entorn des de que assumixes l'alcaldia?
1: Pues la veritat és que molt, Sí, és cert que jo ja tenia la meva professió i el meu compromís en associació. Això sí que és veritat que normalment sempre he arribat tard a casa, he estat molt liat en moltes coses, i en aquest sentit, pues la veritat que no ha canviat molt. Sí que ha canviat, sobretot quan els amics, no? Perquè els caps de setmana sempre hi ha alguna cosa i és molt difícil poder quedar en ells. Sempre busquem el moment, no? Però és més difícil. La família, pues, més o menys, com sempre, en més mal de caps, en més problemes que t'endús a casa, però en realitat el temps de dedicació sobretot ha afectat, jo crec, que a les amistats.
0: Anem a parlar un poquet de turisme, de tradició, de tot el que en definitiva és faena també. Juanma, Benicarló té una forta identitat agrícola, pesquera, com no pot ser d'altra forma. La carxofa és el producte estrella, tots ho sabem, inclús se li dediquen molts mesos de l'any a la seva promoció. Com es pot equilibrar la protecció, voldria dir jo, d'estos sectors, però també amb la promoció del turisme i la modernització de la societat, clar.
1: Sí. Bueno, mira, tant l'agricultura com la pesca formen part de la nostra identitat. O sigui, el nostre poble tradicionalment ha sigut mariner i agrícola. Després ja, en el segle XX, pues, ja va créixer molt la indústria, sobretot la del moble. Això després, en les crisis, pues, ha anat patint molt i el que queda ahí és l'agricultura i la pesca, per desgràcia, cada vegada menys, perquè està molt castigada. Entonces, forma part del nostre dia a dia, de la nostra identitat, inclús de les nostres tradicions. La setmana passada vam celebrar Sant Pere. No és festa local, però sempre se fa, pues, la processó marítima i bueno, sempre com te dic, forma part de la nostra forma de vida, de la nostra tradició, i l'agricultura és exactament igual. En la qual cosa està perfectament integrat, perquè el turisme... afortunadament no tenim un turisme massificat, com per exemple tenim Peníscola al costat, que se nota molt quan està el turisme. En Benicarló, més o menys, el ritme de vida o l'aglomeració de gent és més o menys igual tot l'any. I sí que és cert que tenim la platja, que està al costat del port marítim. Tots els nostres turistes disfruten de les barques, les volen sortir, les volen entrar, perquè estan justet al costat. Se passegen pel nostre camp i viuen en els camps. Pues ara l'estiu, pues ara sobretot la sandia, no? Però sí, l'hivern, pues les carxofes, evidentment. I bueno, a part del nostre patrimoni, no? Tant cultural com patrimonial, que és el que nosaltres li donem ese punt afegit de valor a lo que és els nostres visitants. Però tal com dius, l'agricultura i la pesca estan integrats perfectament en la nostra forma de vida i en les persones que venen a visitar-nos.
0: Respecte al tema de la pesca, no sé què és el que transmeteixen els pescadors, sobretot, que és un sector, continua encara sent un sector amb força, que demanda molt, ho tractem moltes voltes, les qüestions europees, que pareix que estan un poquet al marge de la realitat dels pescadors, marquen molt la pauta a seguir i es les fan fer... Bueno, passar molt mal, no? Que és el que t'ha arribat tu com a alcalde per part d'aquest sector principal, perquè ho és també, en Benicarló.
1: Sí, sí, sí, pues molta preocupació perquè, bueno, nosaltres d'una flota pesquera molt potent, perquè al principi estava en 30 o 40 barques d'arrastre, ara queden 8 o 9, no en queden més.
0: Ja veus.
1: En falta de que els joves s'incorporen, no? A mesura que bueno, que la gent se va fent gran, pues no hi ha relleu. Les condicions europees pues són molt dures perquè poden sortir a faenar pues a prendre 7 dies a l'any com a molt, perquè volien reduir-lo encara més.
0: Claro, si enguany has de pillar el Nadal sense poder eixir a pescar, recorde.
1: Sí, sí, sí, exacte. Sí. I quan és un sector que per lo menos en la nostra costa són els que més cuiden la mar, o sea, són els primers interessats en no maltratar-la, en utilitzar les arts de pesca que no siguin agressius als fons marins. Són els primers interessats en protegir i, de fet, bueno, mos comentàvem que enguany han augmentat les captures, o sea, que vol dir que els peixos s'estan reproduint.
0: Està regenerant-se, sí.
1: Està regenerant-se, sí, sí. Uh-huh. Però, bueno, és un sector molt castigat i molt desanimat. La veritat és que estan desanimats i no veuen clar el que pot durar això, perquè, per desgràcia, ells veuen que s'acaba.
0: Bueno, són sectors primaris que no hauríem de deixar de costat i que, clar, al cap i al fi, són els que ens donen de menjar. I això és la realitat, alcalde. Sí. Per cert, una altra realitat és el turisme i el model turístic, perquè, si no estic enganyat, haveu impulsat el nou pla estratègic de turisme, però m'agradaria saber quins són els pilars d'este pla per a diferenciar Benicarló d'altres destinacions purament de masses en tota la franja mediterrània.
1: Sí. Pues mira, nosaltres tenim platja, però no és la nostra principal, que és, tenim dos platges en bandera blava, no és cap.
0: Te ho anava a comentar ara a l'acabar, justet.
1: Sí, sí, però no són platges de 3 quilomètriques com poden tindre a tres ciutats, són platges més menudes, molt agradables, molt acollidores, molt cuidades, però nosaltres també, a banda de lo que és la platja, oferim les coses en les que destaquem i destaquen els nostres professionals, com és la gastronomia. Tenim pues, recolzats en el nostre camp i en la nostra llotja de peix, pues, tenim una gastronomia meravellosa i uns restauradors que són fantàstics. El nostre patrimoni cultural, tenim un museu que és dels més visitats de la província de Castelló, el Mugbe. Tenim edificis patrimonials que són visitats i que bueno, que agraden molt a la gent. Tenim un poblat ibèric, que també se fan visites guiades i que està perfectament excavat i arqueològic. O sigui, tenim aquesta oferta cultural, patrimonial, per sopar festiva, perquè en Benicarló tenim molta festa.
0: Claro, tot això, Juanma, m'imagina que el que vos ajuda és a desestacionalitzar molt el turisme, sí, i no diferenciar tant la tardor, l'hivern o l'estiu, sí, directament.
1: Sí, sí, per això te comentava que és una ciutat que no notes massa la diferència de l'hivern a l'estiu. No és que ara a l'estiu això està massificat, està ple de gent. Pues ara mateix surtes i sí que hi ha un poquet més de gent, però no hi ha gran diferència en el que és l'hivern o l'otoño, no? No se nota aquesta diferència de quantitat de gent.
0: També podíem parlar, has fet referència fa un moment a tot el que és el sector de la restauració, que és d'un nivell altíssim, com correspon, no?, a una localitat de costa com la vostra. Dius, sí, no amb unes platges quilomètriques, però sí amb dos banderes blaves i amb molts servicis que fan que la gent acudisca allí. Això té molt a veure el sector de la restauració, com el dic, perquè és d'un gran nivell, però sí que s'enfronta, com comentàvem, també en el sector de la pesca, a trobar aquest relleu generacional o a retindre el talent jove. No sé si en l'Ajuntament esteu prenent mesures per a, o esteu fent alguna cosa des de la formació local per a prestigiar aquesta hostaleria a Benicarlam.
1: Sí. Bueno, nosaltres contem s'ha constituït una, ja fa anys, una associació de restauradors, i contem

0: nens, pues, pressupost per a la festa de la carxofa són una part important en l'organització, ja no només en aquests dies sortir, sinó en l'organització d'aquesta festa de la carxofa. Celebrem també, després de l'estiu, les jornades del Pol, però també estan molt involucrats. Participen en tot moment en les decisions i en l'organització de tots aquests events. I a part d'això, un tema molt important és que tenim una escola d'hostaleria, si ha venit Carlo. Ja tenim un centre integral de formació professional on la part forta, o sigui, l'especialitat forta és la de cuina i servei de sala. Mm-hmm. I ahir estan sortint molts joves molt preparats i amb moltes ganes de continuar esta llavor.
1: Això m'imagina, Juanma, té sobretot com a objectiu fer que els joves no se'n tinguin que anar a Castelló, a València, més amunt, cap a Catalunya, ni a altres localitats, sí, sinó que no només no se'n vagin de Benicarló, sinó que damunt en vinguin d'altres llocs.
0: Sí. És també un objectiu, no? Un objectiu que jo crec que ha de ser de tots els municipis, de retindre el talent que tenim. Nosaltres en Benicarló no tenim moltíssim. I el que volem és que se queden així, que tinguin oportunitats, que puguen tirar endavant. Mira, parlant de talent, no té molt de... Però és que vull comentar-lo, no?
1: Sí.
0: Fa apenes... dos setmanes se va lliurar, bueno, va tindre lloc la final del Premi Audicrea, que és un premi de projectes per a estudiants, per a joves estudiants, projectes innovadors i que siguin factibles i que siguin útils per a la societat, no? Se van presentar més de 600 i pico equips de tota Espanya.
1: Això és una bona quantitat,
0: Molta. Van passar a la final els 10 millors. Els 10 millors, la final va tenir lloc a Barcelona, jo vaig estar present perquè hi havia un equip nostre de Benicarló, i va guanyar el nostre equip, un equip que ha desenvolupat un sistema per a senyalització de les persones que van en bicicleta i en patinet, de manera automàtica senyalitzen els seus girs, cap on aniran, si han de frenar, si han d'accelerar.
1: Falta molt això, Juanma? Sobretot els que patinen, pues, l'afluència dels patinets.
0: Sí. Doncs pues mira, ha guanyat aquest equip i crec que, bueno, un dia d'esto, no sé si este dissabte, se'n van a Silicon Valley, perquè el premi consistia en anar allà, als Estats Units, a perfeccionar el projecte i ja a trau-lo endavant, a comercialitzar-lo i a trau-lo endavant. I eren tres xavals, són tres xavals de 17 anys, estudiants de batxillerat, junt al seu mentor, al seu professor, que ha guanyat aquest premi nacional. Això ve per a demostrar el talent que tenim a les ciutats, la nostra, per exemple, sobretot estic molt orgullós, o de Candela, que parlàvem antes, i n'hi ha que retindre així, o sigui, n'hi ha que fer que este projecte s'hi tira endavant, que el desenvolupen així, i que donen treball així, que ells se queden així com a responsables i creadors de tot això.
1: Escolta, és que estic apuntant-me mentre estàs dient-ho, perquè ja tenim la intenció de quidrar-los, perquè és una cosa interessantíssima. S'ajunta,
0: molt interessant.
1: Claro, s'ajunta el factor que estàs contant-nos d'aquest talent local, en este cas de Benicarló. Sí. Es tracta de que poden anar a l'estranger a presentar el seu projecte, però que damunt és un projecte que pot revertir en la nostra qualitat de vida per eixa epidèmia que tenim en els patineix en aquests moments.
0: Sí. No, escolta, inclús salvar vides, Salvar vides, perquè... Però bueno...
1: Això és lògic.
0: Orgullosament Benicarlando, també.
1: Orgullosament Benicarlando. Crec que podem parlar d'altres coses, com, per exemple, aquest bulevard, si no estic enganyat, en el que voleu avançar a primera fase ja, amb noves redones, zones verdes, que m'imagino transformaria totalment la connexió interna de Benicarló i la vida dels vianants i els habitants, i, com no, els comerços de la zona, alcalde.
0: Sí. A veure, nosaltres partim de dos premisses, no? La primera, que el bulevard, més bé o més mal dit bulevard, és l'antiga carretera nacional 340, quan el seu pas per Benicarló, se va fer un desdoblament i va quedar ahí el que és l'antiga carretera. Se va voler fer, pues, una espècie d'arreglo il·luminant el més, però reduint molt el pas de vehicles, quedant un espai fora que no se sap molt bé per què serveix. I, bueno, nosaltres, és una de les premisses per millorar. I l'altra premissa és els accessos a la ciutat, a Benicarló, que no estan bé els accessos a la ciutat, els accessos i sortides. i això soluciona una part del problema d'aquest bulevard, perquè ja comencem a donar-li forma per un dels extrems, i l'altre millora molt l'entrada i sortida a la ciutat en la nostra connexió cap a Vinaròs i Tarragona. Eixe és l'objectiu, millorar eixa entrada i sortida a la ciutat i donar-li forma ja definitiva a poc a poc en eixe bulevard.
1: És que això és...
0: Que arribar, bueno, té que travessar tot Benicarló.
1: Claro, que no és una cosa fàcil. Això em porta a preguntar-te en tres coses en una. Per exemple, els projectes sí. I que teniu, el model de mobilitat que voleu per a Benicarló, sí. Abans de que acabi el mandat. Una altra sí. Qüestió, sobretot per ser una localitat que rep turistes però també té veïns durant tot l'any, pel que fa al problema estructural de la vivenda que estem tenint-lo tots, i m'imagino que també sí. en pobles com el vostre s'han d'afrontar sí. i que no deixen sí. de ser treballs intensos que teniu que fer des de l'Ajuntament, clar.
0: Sí, sí. M'has plantejat dos problemes claus i importants i difícils de solucionar, perquè això no se fa en un any ni en dos. El tema de la mobilitat, Benicarló és molt complicat en la mobilitat, molt complicat, perquè a pesar de lo que és... És gran, no?, una ciutat de 30.000 habitants, forçosament és que passa per un o dos carrers, perquè l'altre està... o són direccions contràries o són peatonals, sí. En la qual el que tot el món tinga que passar per dos llocs és molt complicat. Això ha de donar una solució a la mobilitat, no? S'ha parlat molt durant els últims anys de que la gent té que acostumbrar-se a anar a peu, i estic d'acord, però és que els vehicles també fan falta. Pues a les persones que necessiten anar a comprar i necessiten el vehicle, a les persones que tenen alguna dificultat de mobilitat i necessiten que les porten, o a les persones majors. Entonces, aquesta realitat no se mos pot oblidar, no podem fer que tot el món vagi a peu.
1: Claro.
0: No pot ser, això seria molt bonic, però per desgràcia els vehicles fan falta.
1: Sí, la realitat és una altra.
0: Clar. I per altra banda, m'havies dit lo de...
1: El tema habitacional, la vivenda, que ara s'ha convertit en un mal endèmic, però s'ha convertit per a tots, també per a les localitats de costa, clar, com vosaltres.
0: Sí, pues mira, els nostres joves tenen molta dificultat. Ja per adquirir una vivenda ja no t'ho vull ni contar, però inclús per el lloguer està caríssim. I, bueno, nosaltres ara hem tingut la sort de que bueno, va... Pronto va edificar-se l'últim solar que quedava front a la platja, ja pràcticament estan tots els permisos concedits, i hi va un edifici de bon nivell per al turisme, sobretot per a la gent que vinga a Doremos, perquè serà un edifici molt, jo crec que serà emblemàtic. I després una zona que teníem, l'antiga cooperativa agrícola, s'està ara mateix urbanitzant. S'està organitzant i ahir van a construir de l'ordre de 250 vivendes.
1: Bueno, pues
0: ja qual, serà un alivio important. Les dues són iniciativa privada. Les dues són iniciativa privada. Nosaltres, com a Ajuntament, hem oferit dos parcel·les a la Conselleria, en un plan que també té que veure la Federació Valenciana, el municipi de Provincia, el plan PIU. I bueno, estan estos dos solars a disposició de la Conselleria per a licitar jo crec que ahí anirien de l'ordre de 24-30 vivendes.
1: És a dir, que el que feu damunt és facilitar les coses, que com a ajuntament no està gens mal, clar.
0: Sí, no, ja dic, les parcel·les ja estan a disposició de la conselleria, ja les tenen ahí. I bueno, i sí, te recordo que és un plan que ve de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de la qual vaig ser president, De la qual vaig ser president.
1: Escolta, pues mos lliga tot, com saps, són els productors d'este programa i, de fet, tot ens uneix. Una coseta breument, Juanma, independentment de quan passe, que passe el més tard possible, el dia que deixes de ser l'alcalde de Benicarló, per quina gran cosa, projecte o canvi voldries que la gent el recordara?
0: Pues... és que de veritat t'he dit que no tinc aquesta
1: aspiració.
0: Aspiració. No, jo vull que se me recorde com la persona que segur sempre continuo sent. No? El que més me doldria és que me recordaré com una altra persona, saps? Això sí que no, i sempre ho he dit el primer dia. Vull que me recorden com a Juanma, com el, de, el que coneixien antes.
1: I com el que almenys ha aconseguit fer coses pel seu poble, que això ja és un pas important, sí, i un bon record.
0: Sí, però això no deixa ser inclús un honor per a mi, no?, de manera egoista.
1: Clar.
0: Però sí, no, no, de veritat que ixa, ixa cronesa sempre recorde, no? No, jo vull que passar com a la persona que han conegut sempre.
1: M'alegra.

0: Era d'això, de que sigues així. Juan Macerdà, alcalde de Benicarló, ha sigut un plaer poder parlar amb tu des de la ràdio. Que vagin les coses molt bé.
1: I les cançons que m'heu posat que són molt... Són molt...
0: Molt teues, no?
1: Molt meues, sí.
0: Ja ho sabíem. Una abraçada molt forta, bon estiu.
1: Una abraçada, moltes gràcies, igualment.
0: Adéu.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Orxatera va...
2: Ai, el monle. En fi, avui és dimecres 8 de juliol de 2026. El termòmetre avisa que la calor apreta moltíssim. Però no vos preocupeu, perquè tenim la millor solució per combatre les altes temperatures. Avui viatgem a l'epicentre de l'estiu valencià, podria dir, i marxem a Alboraia, però a més de forma directa, perquè 8 de juliol es celebra a la localitat la 57a edició d'aquest dia de l'Orxata, el dia gran de la beguda, podríem dir, més internacional, la joia blanca que va enamorar fins i tot el mateix Jaume I d'Aragó. Clar, és el moment perfecte per assaborir la tradició al bressol mundial de la xufa. I sabeu qui està allí? No podia ser d'altra forma, a banda d'alguns coneguts de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el nostre benvolgut David González. David, què tal, com estàs?
3: Què tal, Sergi? Pues així estem, de moment, a l'ombreta, refugiamos de la calor, a Orxata, que és el millor remei per a suportar aquestes altes temperatures. Així estem, n'hi ha moltíssima gent, des de les 10 començava la gent a fer cua, i a les 10 i mitja s'ha inaugurat este dia de l'Orxata, així, en Alboraia, sí. I és cert que és el recurs fàcil per hidratar-se i per refrescar-nos un poquet. Per això me n'he vingut així a este puesto on estan repartint l'orxata. Estic amb Rosa Panaig, de l'Orxateria Panaig. Rosa, què tal?
4: Hola, molt de gust. Vai.
3: Amb gotet en la mà i repartint també.
4: Repartint, amb gotet per refrescar-se, perquè això és necessari en un dia d'estos tan intens de calor, però no n'hi ha res millor que per a refrescar-se i hidratar-se una orxateta.
3: Què té eixa orxata per a que estiguem aquí envoltats de gent, que vinga la gent en massa per ella? Què té?
4: Té algo màgic. És, a banda de que és un producte estrella de tota la vida, des de que es coneix el producte, per a l'associem com una tradició de berenar, de família, de història, i això té molta representació així en Alboraia.
3: Això t'anava a dir, ja has ficat tu aquest tema, perquè tradició. Estem així en la música, estem amb l'orxata, al final és tot aquest ambient que genera este dia, que ja és històric, que porta, crec que, 57 edicions.
4: Correcte. Ho varen començar els nostres pares i, com ha dit abans Daniel, és una tradició des de fa tants anys que és algo memorable i tenim que seguir perquè és important.
3: Sobretot, un dels temes que se'm venen a mi al cap quan pensem en l'orxata és l'acompanyament. No pot anar sola, va amb aquests fartons.
4: Correcte, l'orxata de fartons és el que t'he dit abans, la tradició d'un berenar que va acompanyat d'una orxata i un fartó. No n'hi ha un sense l'altre.
3: Una orxateria de més tradicional d'ací, Rosa, que suposo que enguany celebrem, però estem tot l'any també, convidem a que tot l'estiu i tot l'any continuem consumint aquesta orxata.
4: Sí, sí, l'orxata es té que consumir tot l'any. A l'estiu és, torna a dir, que una tradició, i al final, a lo llarg de l'any, és un producte que simplement per els valors nutricionals que tenen i lo bona que està, ja es consumeix a lo llarg de tot l'any.
3: Rosa, moltes gràcies. Vaig a buscar també a Daniel Tortajada. Teníem aquí a Modesto Martínez, que és el secretari de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, però saps què passa? Que l'inauguració s'ha allargat i ara mateix està a mitjos actes institucionals per així, però estava fent-me d'anfitrió, estava així presentant-me als mestres orxaters, i per això vaig a buscar a Daniel, que tinc quasi darrere. Així n'hi ha molta gent, Sergi, eh? No t'ho pots imaginar.
2: És que l'orxata atrau molt.
3: Sí. L'orxata atrau. I ja que tinc a Daniel Tortajada, que ell és el mestre d'este gremi d'orxaters, Daniel, per què esta orxata atrau a tot el món?
5: Bueno, pues yo creo que un poco es per la dedicació de les famílies orxateres, no? Per la tradició, perquè són ja prou generacions, com a mínim tres ja en cada orxateria, i bueno, és la dedicació, i la gent, la veritat és que ho reconeix un producte tradicional, artesà, que es fa amb carinyo, que defen el producte de proximitat, que cuida el llaurador, que cuida l'horta, i bueno, jo crec que tot això al remat s'acaba reconeixent.
3: També, esta localitat d'Alboraia, per què l'orxata va, diguem, que establir la seva casa així. Per què?
5: Bueno, pues ya mos un marcar en els àrabs, quan varen decidir que l'horta de Alboraya era lo millor que ells trobaren per al cultiu de xufa que ells havien dut del seu origen. I bueno, i des d'entonces lo que sí que és de veres és que els llauradors de Alboraya han après molt bé la lliçó i lo que han fet ha sigut millorar any a any el tubèrcul, la xufa i com a resultat el cuidar de l'horta, que també és molt important.
3: La xufa, aquest ingredient pot ser per alguns tan desconegut, però que és la part fonamental d'aquesta horxata.
5: És el més important de l'horxata, vull dir que sense un producte com la xufa de primera qualitat no podríem fer una bona horxata. I bueno, i ja que reconeixer, inclús hasta el consum de xufa en cru, el tubèrcul tal qual, cada vegada es consumís més, perquè sí que de veres que reconeixen propietats saludables i medicinals, bueno, que és molt important també.
3: Aprofite que tinc així a mestre major del gremi per a preguntar-li, perquè este matí en la redacció tenien debat. Horxata sense sucre, això no és horxata, si és horxata o què fem amb això?
5: Sí, és horxata, vull dir, aquest debat no ha existit en l'horxata artesana
2: ja
5: mai, perquè
2: sempre
5: n'han fet horxata sense sucre. I de fet jo ja recorde que al meu abuelo venien metges de la capital, de València, a comprar-li horxata sense sucre per a pacients que tenien, entonces intolerants a la lactosa i tal, i bueno, i ja venien i sempre s'ha elaborat horxata sense sucre. Si és de veres que avui en dia el consumidor busca productes amb menys sucre afegit, i bueno, i un poc per ahí sí que està creixent molt el consum d'horxata sense sucre afegit.
2: Són les tendències.
3: Daniel Tortajada, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos en un dia tan important.
3: I així continuarem acompanyant. Sergi, crec que ens apropem a les 11.
2: Sí, però ja estem pràcticament en les 11.
3: Al president del gremi, que està així, amb els gotets, repartint també, així, l'activitat no para, així que...
2: Ahir tot el món col·labora.
3: A veure si aprofite i me'n prenc un gotet i me'n vaig cap a la redacció carregat.
2: Vinga, ens trobem
3: així. Te pareix bé o què?
2: Sí, em pareix fantàstic. Des de lo millor que hagis pogut dir-nos en el dia. Vinga, tenim tracte. Adéu, cuida't.
3: Hasta ara.
2: Una passadeta. Les 11 del matí, això vol dir que els nostres companys de servicis informatius refresquen, actualitzen i, a més, vos avancen tot el que serà notícia a partir d'ara. Nosaltres tornem després de l'imbulletí. Ara mateix, fins ara.
1: Són les 11.
6: A punt. Notícies.
7: Donald Trump ordena tallar el comerç amb Espanya. El president dels Estats Units ha tornat a carregar contra Espanya en una roda de premsa amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, durant la cimera anual de l'Aliança a Ankara, Turquia. El mandatari nord-americà ha ordenat el seu secretari del Tresor, Scott Bessent, tallar tot el comerç amb Espanya, país al qual ha acusat de ser una causa perduda i de ser mala gent.
8: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate.
7: Espanya és un soci terrible en l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tindre res a veure amb Espanya, ha sentenciat. I tot seguit ha ordenat que es tallin tots els negocis amb Espanya, incloses les visites, i que això tindrà un efecte immediat. Des del govern espanyol, les paraules de Trump s'han rebut amb tranquil·litat i amb normalitat, assegurant que la relació d'Espanya amb l'administració Trump és més favorable per als Estats Units i que el comerç està centralitzat en la Unió Europea i que no es pot singularitzar en cap estat membre. Trump també ha assegurat que l'alto el foc de 60 dies firmat amb l'Iran mentre es negocia un acord de pau s'ha acabat.
8: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, this scum. You know,
7: esta ni passada. De fet, l'exèrcit dels Estats Units ha llançat bombardejos al sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià contra tres embarcacions comercials que transitaven

0: 29 d'octubre. En aquest moment, l'alcaldessa li va comunicar a Mazón que estaven desallotjant el Pinedo i que necessitava l'autorització d'emergències. Mazón li va dir que parlara amb la consellera Salomé Prades, però ella no li va contestar. L'alcaldessa ha descrit que la situació es va complicar molt a partir de les 7:30 de la vesprada, sobretot a la pedania de la Torre, on a les 8 van començar a rebre els primers avisos d'emergència i inundacions des de les pedanies, on van morir 17 persones. També ha revelat que va parlar amb el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel el perill del desbordament del riu Túria, sobretot en la zona del Pinedo, i des de la Confederació li van confirmar que el riu Túria no anava a desbordar-se. L'alcaldessa també ha confirmat que va portar les factures de les telefonades d'eixe dia.
1: La segona onada de calor que colpeja la Comunitat Valenciana fa que per segon dia consecutiu AEMET establisca l'avís roig per altes temperatures a la zona del litoral sud del nostre territori, és a dir, la Ribera del Xúquer i la Safor. Els termòmetres tornaran a marcar els 44 graus. També s'esperen registres per damunt dels 40 graus a la costera i la Canal de Navarrés. Segons les dades de la Conselleria de Sanitat, són 422 municipis que estan en risc alt o mitjà per calor. 45 graus i mig és la temperatura que es va registrar ahir dimarts a la Pobla Llarga, a la Ribera Alta. Va ser la més elevada de tot Europa. I escoltem ara l'opinió d'aquest episodi de calor i del canvi climàtic de l'ONG Greenpeace. Escoltem en una entrevista a les notícies del matí Elvira Jiménez, responsable d'adaptació al canvi climàtic de Greenpeace.
2: Bueno, el caso de València incluye muchos refugios que están cerrados en fin de semana, como son, por ejemplo, bibliotecas, centros culturales. Las bibliotecas cierran directamente todo el mes de agosto. Es decir, que si no se amplían los horarios, la red se reduce considerablemente, sobre todo en los periodos que hace más calor, porque el calor no entiende de vacaciones ni de fin de semana.
1: Y en ese sports, volen saber, Paula Alfonso, cómo están las cosas en el Mundial de Fútbol.
3: Encara ressona la polèmica per l'arbitratge en l'Argentina-Egipte i el gol anul·lat als africans que dona el pas als d'Escaloni als quarts. Avui, primera jornada sense competició del torneig, i demà començaran els quarts amb el duel entre França i el Marroc. Divendres, la Roja es veurà les cares amb Bèlgica. Els de La Fuente ja estan a Los Angeles, un territori que els porta bons records per la victòria contra Àustria en 700 de final. L'objectiu és aconseguir, per segona vegada en la seva història, arribar a les semifinals d'una Copa del Món, com van fer a Sud-àfrica 2010. A les 8 de la vesprada serà el primer entrenament tancat en Carson Sports Park. I després parlarà en roda de premsa Dani Olmo.
1: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 12:00. Ens deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
5: De tu a tu.
6: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista. Solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
7: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
8: Descansa la vista.
9: Què és la inspiració per a tu?
10: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
11: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
8: Obri la ment. Eres creient?
12: Depèn de l'estació de l'any.
13: Con les carxofes.
8: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me l'espera.
16: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa. Mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
17: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
5: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global.

0: Es diu quiero ir a vivir al Corte Inglés, Ferran. Quiero ir a vivir una maladilla.
1: Una fantasía ochentera, o sea, eso es una magia, esto es magia.
2: Pel clima,
0: sí,
2: ¿no?
0: Eso es rollo glutamato yeye,
2: ¿no?
0: El
2: clima, ¿no?
0: Pero brutal, de aquella época. Bueno, en fi...
2: Bueno, de tot.
0: Jo sóc com ell, sóc client... A més, sóc client d'estos dels vells, dels de Sorolla, més que els de Colón,
1: jo
0: no?
1: Jo també.
0: Sí, sí, sí, sí, home, o sigui que...
1: És el mític, absolutament.
0: Que som
2: pues serà més vell Colón que Sorolla.
0: No, no, és el més vell,
1: bueno,
0: és el de Sorolla.
1: Bueno, el més mític és Sorolla, sí. Perquè Colón era...
3: De quan treballava aquí de Corte i
1: sí que era de mayor. El de Colón era Galerías Preciados, claro. Y lo que ara es Lefties era Lanas Aragón.
0: Sí,
1: entonces, los
0: sí,
1: tres
0: sí,
1: grandes sí. Almacenes de acá de Colón, que luego se los quedó el Corte Inglés, que luego Lefties y Lanas Aragón es lo que fue un tiempo Marks Spencer, y mucha gente se quedó con Marks Spencer,
0: sí.
1: Eran cada uno, digamos, un gran almacén distinto.
0: Yo conocía un dels, porque va a faltar, dels enginyers y tal, que van construir el centro de Sorolla, y en contaba que allò va a ser un malson per la humitat que n'hi ha baix, pel nivell freàtic que n'hi ha en València, i que, igual que la finca de ferro, que era furgar, i allò no n'hi havia forma d'estabilitzar-ho, perquè el fang era...
2: I el metro.
0: Sí, el metro és,
2: sí, en...
0: Poc es parla d'això,
1: sí, no? Pues
0: de les condicions
1: han aconseguit al final
0: del subsol. Sí, sí, sí. Bueno, és més interessant que això, ells ho recordaran més, però per l'experiència que tenen per damunt de nosaltres, de lo que era aquell centre de Sorolla, que era... No, que era un famós convent al qual se les va denominar després les monges immobiliàries,
2: que
0: van repetir el pelotazo, crec que així un poc més
3: amunt d'ací. Jo vaig fer la comunió en aquest convent.
1: Sí?
3: I el... No, lògicament.
1: Jo què sé, ja no lo sé.
2: Quants anys li tires tu a Ferran?
0: Sí, però...
1: 60, 60 i pico, no?
3: Gràcies.
1: I no
3: ho sé. Va tindre, vull dir, el Corte Inglés va traslladar l'església a la zona d'Oriols on està l'estadi del Llevant.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo recordo alguna cosa d'això de les monges immobiliàries. Una cosa d'aixes.
3: Un esforç arquitectònic

0: arquitectònic que no hauria emprès ningú si el lloc no fora estratègic i representar el que presentava per a una empresa com eixa que triava
1: jo
0: molt bé.
1: No acabo d'entendre, però aquí mos has convocat. Menos mal que està Mireia i m'imagino que Trump hi serà d'un moment.
2: Gràcies,
3: no,
2: Vicent.
3: Espereu un moment. Vicent Climent estava dient,
1: que tu tens,
3: abans d'entrar al xiringuito este de, que mos han muntat avui així, que li dic, com portes... Diu, estic de lo millor, li ho recomano a tot el món. Dic, sí, menos disgustos.
1: Sí, sí.
3: Si comencem a parlar de Trump, de Trump, de l'atac de
1: Donald Trump,
3: d'Iran,
1: que diria...
3: ja començaran els disgustos. Si comencem a parlar de Sánchez, que viu en la seva fantasia personal, que mentre la gent s'achicharra, ell està en el seu planeta. Si comencem...
4: No, espera, que a aquestes hores està Paco Camps fent una roda de premsa demanant congrés en el PP.
5: En sèrio?
4: Ara, és que està en l'actualitat
5: a 45 graus.
4: Està fent una roda de
1: premsa. No, sostre, m'imagina.
3: Ja teniu mandanga. Ali, Vicent, a l'altra vas i torna.
0: Mira, ahir li llegia algú i també és un altre lloc comú, que la guerra esclata en juliol perquè feia molta calor, que diu, la calor va excitar, lògicament no és això la causa determinant de la guerra del 36-39, no? Però resulta que el juliol del 36 va fer 27 graus, o sigui, quan esclata el 18 de juliol, 27 graus. Ara la marxa que anem en pot fer perfectament 40...
4: 44, pot anar a ir en Carcaixent, no?
5: I en
4: no, però que te deia que la temperatura, el calor que tenim ara és equivalent al calor que n'hi ha en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que està... que crema. Demà ve Tellado, el xic este, el secretari general del...
3: Hombre, el xic
4: senyor, del PP espanyol, a presentar a Juan Fran Pérez Llorca en el Fòrum Europa, i estem tots esperant...
0: Però només va bé a presentar-lo.
4: Sí, perquè estem tots esperant a veure si el designa o no, perquè ahir va designar al candidat de Castella-La Mancha, demà té l'oportunitat de designar-lo. A mi me diuen que demà encara no, que el van a fer...
3: Però una cosa, Sergi...
4: Fer un poc petit, i avui Camps convoca roda de premsa demanant congrés, no sé, va donar papers
3: escolta,
4: i tot.
3: El guiny de l'altre dia de Feijóo en Castelló, jo l'entenc ja com un pas endavant per a d'això.
5: Teòricament...
4: A veure si no, no el van ni mencionar.
5: A veure, una cosa que jo no acabo d'entendre i vosaltres que analitzeu...
0: Les fotos del Partit Popular.
4: No, si Camps, de veure, Sergi, jo me'l vaig veure i jo crec que va ser hasta maleducat, Feijóo, la manera, perquè no, direct no en va ni mencionar, i a mi me va saber hasta mal, perquè que te costa, tens ahí davant...
3: A veure, hauré vist una cosa paral·lela?
4: Sí, no hauràs vist, hauràs llegit, però voreu, jo me vaig veure l'acte sencer i no li va dir...
5: Sí, ¿cómo puedes ver esas cosas?
4: No li va... Home, perquè treballem en això,
5: però, hombre, eso no es sano, hombre.
4: No, pues,
5: los santos políticos
4: que és de veres que aquestes coses després el nomenaran i ja està, i passarà.
5: No hay que ver esas cosas.
4: No, però és de veres que va ser inclús hasta desagradable, perquè va mencionar a tot el món que anàvem allí i al president. Bueno, el president de la gestora, bé, no n'hi ha que oblidar que està en una gestora, no li va dir ni una menció al nom. I jo dic, és que inclús me va aparèixer Feijóo,
3: bueno,
4: fins i tot mal educat, per no donar un poquet de corda i mantindre la incògnita fins a setembre, m'imagino, octubre.
3: O
4: demà, igual, però seria una sorpresa.
3: Espera, lo de Camps ho parlem després, si voleu. Ara és que Mireia... A més, han fet un canvi.
2: No,
3: ha entrat Mireia, etcètera, perquè n'hi ha altres conjuntures.
2: No sé si pot sonar el de la cinta internacional, Mariajo, perquè és que com n'hi havia temes...
3: Però hi ha així directament per a fora.
2: És que n'hi havia temes tan candents que dic, mare, és que me van a xafar la guitarra.
1: Tots al Corte Inglés a refredar-se.
2: No, és que si fa calor així, en Ankara, vos dic que la calor que està caigent és espectacular. De fet, Donald Trump...
1: Ankara pot ser pitjor.
2: Ah, pues sí, Vicent, no sé com aneu d'anglès, però ja ha dit Donald Trump que trenca el comerç amb Espanya.
0: Efectivament.
2: En un tall de veu que si podem...
6: We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
2: Som el pitjor soci del món.
6: Terrible partner.
2: És el pitjor.
6: They don't participate, they don't pay.
2: No paguen, no participen.
6: I don't want anything to do with Spain.
2: No volen saber res d'ells i anem a trencar el comerç bilateral amb ells. De fet, no anem ni a parlar amb ells.
3: Ah, molt bé.
2: De moment...
3: Ara m'enfado i no respiro, no?
2: De moment, des de Moncloa diuen que no es prenen de manera seriosa les paraules de Trump.
1: Pues mira, una cosa que ha fet bé la Moncloa.
3: Sí, perquè...
2: No sé què opineu, però això és el que acaba de dir.
3: Per no prendre's en sèrio, no es prenen en sèrio.
1: És com el conte de Pere i el Llop, i ho ha dit tantes vegades que, mira, jo què vols que te diga?
3: Ja. Això són les imatges que estaria veient jo fa un rato. Si jo m'alcen l'aspecte que portava el senyor Trump fent aquestes declaracions, me'n vaig al metge d'urgències, eh?
2: Què vols dir-me?
3: Però si és que no es pot estar més groc i més malaltuso de lo que estava. És que de veres que si mal siguen mira l'espill i em veig ixa cara, me'n vaig... Bueno, no me'n vaig al metge, me'n vaig directament al tanatori que me miren a veure si me fan algo.
2: Què li donarien a Ahir per a sopar, no? Perquè ja sabeu que Ahir d'alguna manera el van rebre en tots els honors, Erdogan, sí. Ell va fer un recibiment especial únicament a ell, i el moment va ser el de Pedro Sánchez, en el que va arribar, va baixar i en aquest moment dels dos rams de flors faltava, o sobrava, no ho tinc massa clar, sobrava un ram de flors, igual que després, quan van fer el sopar de gala, van obrir les dues portes i només era una. Jo me pregunto, aquestes coses no se parlen? Tu vas a una cimera de l'OTAN i no saben si vas sol o acompanyat?
1: Igual ho van fer és... aposta, eh?
2: Clar, vull dir, això és improvisat o...
0: O no va avisar Moncloa o...
1: Claro.
3: Mira la joventut. No... Vos vaig a llevar el mòbil, eh?
1: Quan que quede més palès que...
3: Vos vaig a llevar el mòbil quan entreu, eh? No.
5: Una dictadura, por el lleve,
3: para ahí confiscación.
5: Yo vi cómo sonaba el himno de Estados Unidos en la recepción en Turquía y cómo se hacía todo muy protocolario, pero a la vez en paralelo a mí me preocupó los atentados, solo la cadena de atentados que hubo en Damasco.
2: En Siria,
5: uh-huh. Estando allí Macron y tal, porque dije, ya parece Macron, el peligro cercano y real. Otras veces hay países que hay conflicto, pero siempre que hay cumbres o líderes extranjeros, o todo está blindado, o hay pactos tácitos, obviamente, que uno no calcula, no conoce, y no pasa nada. Y esta vez fue como de, no, peligro real. O sea, hay un líder de un país como Francia y ha habido explosiones.
4: Potencia nuclear.
5: Claro, quiero decir que me sorprendió porque dije, es verdad que la temperatura, y ahora se puede utilizar a nivel global en muchos ámbitos, está muy elevada, pero claro, aquí estamos, pendientes del verano, de las vacaciones, de que no haya incendios, y luego pues el
3: hombre,
5: mundial.
3: Hombre, y de que miren el eclipse, no se nos vaya
5: claro,
3: a socarrar los
5: aparte,
3: ojitos.
5: Pero yo digo, ahora no me había ido al gobierno de saco una marca de ropa, hablo de dónde viene el eclipse, hablo del español medio que siempre, como dicen, mientras pueda decir, va, ponme una caña tal, no sé qué, una, otra de gambas, pues otra, pues ahora veré el fútbol. Entonces sigues, la gente siempre está a lo suyo. Ahora la preocupación es dónde ves el fútbol el viernes.
4: Sí, pero no van a parar el Mundial, va a parar de Ábalos. Y hecho.
5: Que no digo que lo paren, digo que en general, pese a que haya cosas incluso a nivel política internacional, como estamos viendo, gravísimas, si tú preguntas a cada uno ahora mismo tal, te dice, a mí me preocupa esto, lo otro, tal, cosas como cotidianas.
3: Per cert, Joseca, tu que tens més querència d'això, ahir vaig veure una entrevista que li feien al senyor Abascal, en la que no es va tallar un duro...
5: En la mirada crítica.
3: En dir que el president, diu, és un presidente, este presidente, diu, no está bien, que li pregunta, diu, però a què se refiere, no está bien, diu, que no t'ha centrado, volen dir que aplomao está muy poco, ¿no?
5: Eso lo dice muchas veces
3: el médico este. Pero sense tallarse.
5: El doctor este tan famoso, ¿cómo se llama?
1: Cabrera.
5: Muy bien, Cabrera, que va a veces en cuatro con Iker Jiménez, ¿no? Sí. El psiquiatra forense o algo.
2: Sí.
5: Dice a veces como de tiene todos los síntomas de psicopatía, no sé, puede ser.
4: Ah,
5: por
4: eso
5: que
4: es
5: un asesino en serio. Puede ser muy peligroso.
1: Cabrera fa uns diagnòstics de la senyorita Petis.
4: Igual de mal está que diga el doctor este o Cabrera.
5: Digo lo que dice.
4: Sin saber diagnosticar y haber parlat en el president, que té alguna actividad, que quan Rufián diu que Mazón és un psicòpata, vull dir jo, anem a espai un poc en lo que digan públicament i en la salut mental de la gent, que això és una cosa molt seriosa.
1: Cabrera fa uns titulars curts, ràpids...
4: Però Cabrera no haurà tingut ni una consulta amb Pedro Sánchez.
1: No, per descomptat que no.
5: Uns diagnòstics... Que una persona anónima.
1: De senyorita Pepis, que jo crec que no porten a res, és, bueno, és una figura més mediàtica que altra cosa.
3: Només
1: no,
3: vull afegir una cosa.
1: I serà un gran forense, jo he tractat amb ell i l'he entrevistat, bueno, he fet un bolo amb ell en públic en la Universitat Catòlica,
3: sí.
1: Parlant de malalties mentals i coses d'estes, i salut mental en general, i serà un gran forense psiquiàtric, segur que sí, o psiquiatra forense, però en la tele és un personatge, no és un...
3: Teu, només vull afegir una cosa, Sergi. La gravetat està on se diu, també. Que tu pugues dir això en seu parlamentària i que no passés res...
5: És que estan protegidors,
3: i que
5: no,
3: ho digues en la televisió i quidre més l'atenció. No, el que se diga en un lloc o en un altre, el que estàs dient és el mateix, el missatge arriba igual. Ho diga uno o ho diga un altre.
1: És igual que en una altra televisió nacional hi ha un consultor de capçalera que és el que te fa el diagnòstic de si la cara estava tensa o no estava tensa quan estava fent el discurs.
3: Sí.
1: Un altre que fa diagnòstic de la senyorita Pepis, perquè són gestos que
3: no,
1: poden ser
3: gestos
1: multiinterpretats, poliinterpretats.
5: Home, és que... o de otro,
1: no,
5: demuestra...
1: És que se està tocant el dit índex i, per tant, està nerviós.
5: Eso
1: chico,
5: gusta, y llaman porque gusta un poco de morbo, claro, pero ahí hay mucha interpretación, es verdad.
0: La gravetat rau en la cosificació del contrincant. Quan el consideres una rata, quan el consideres un boig, quan dius que és un traïdor, acabes convertint-lo en un enemic

0: necessàriament debatible. Hi ha un enemic que batre. Ràdio de Siete Colines, aquella de Ruanda, va començar així, com, cosificant els de l'ètnia contrària.
1: Hutus i Tutsis, no?
0: Sí, i acabem fent una escabetxina. Jo, que crec que el senyor Sánchez tindria que haver dimitit ja fa molt de temps, considero que és de tot punt inadmissible que s'arribi a aquest punt. O sigui, si el senyor Abascal no treu un altre argument, que guarde un minut de silenci i no siga hostatge de la seva barbaritat i de la seva...
2: Puc fer-vos un plantejament, però en això, vist des del mig, no? També no té en part el senyor Sánchez que està allargant el xicle tot lo possible i està portant a aquesta situació, a lo millor?
0: Per supost que... Claro. que està excitant el nerviosisme fent aflorar l'ambició i la impaciència del contrari, però el contrari hauria de tindre el suficient sentit comú.
1: De totes formes, hi ha que diferenciar entre quan a tu te passa una cosa, sí, i quan dona la impressió que te passa una cosa. Vull dir, se pot pensar que el senyor Sánchez té un problema d'estabilitat, diguem-ne, però el que no se pot certificar que tinga un problema d'estabilitat. O sigui, jo no puc dir, este senyor està malalt. Ara, que té pinta de que algo le pasa, sí que puc dir-ho, tranquil·lament.
3: Ja, però també, si nos podem estupendre, diria, generas la sospecha porque estás lanzando duda grave sobre alguien. Yo diría,
1: hombre, que entonces, y sobre Feijóo no se están llançant dubtes. No puedes opinar
3: de nada, porque no puedes generalizar. No hablarías de nada, justamente se habla siempre como las encuestas, generalizando. Si vas solo al caso concreto...
1: Eso es que digo en los humoristas, que no se pueden fer acudis de res.
3: La norma es la norma, y luego hay excepciones, a veces una, dos o cinco, como pasaba en lengua cuando te decían todas las palabras tal, menos estas que se escriben así. Entonces, si entramos y nos ponemos muy, muy tiquirmiquir, no comentarías muchas cosas.
4: Hombre, entre no opinar,
3: el analista político no podría criticar a un político.
1: Pero es,
3: pero es
1: diferente. Yo te estoy parlando, yo te estoy parlando del grau en que comentes las cosas. O sea, yo puedo decir, Pedro Sánchez, te pinta de psicópata, pero, o te pinta de no.
4: Pot tindre un
1: comportamiento que semble...
3: Pero si lo dice un psiquiatra forense, tiene un poquito más
1: pero
3: de...
1: Pero lo que no puedo es afirmarlo.
3: Que si lo decimos nosotros, que tampoco entendemos tanto.
4: Entre no dir res y dirle psicópata u...
1: No, psicòpata me parís massa fort.
4: Tu tens una línia.
3: Un catàlogo d'adjetivos.
1: No, pots dir, esto mío no está bé, no está centrat, opinar, no está estable. No está estable.
2: Però Sergi ho ha dit, el mateix Rufián...
4: Pots fer una moció de censura, pots fer moltes coses.
2: El mateix Rufián va gastar aquestes expressions referint-se a Amazon, se n'anà més lluny. Bueno, no només psicòpata, psicòpata...
1: Però s'ho he dit per això. Moltes coses, eh?
4: I vosaltres, els mitjans de comunicació...
2: I vos marcava aquesta diferència.
4: Vosaltres, això, n'hi ha gent que diu que... Quan és un assassí o que és un psicòpata, nosaltres no ho hem reproduït en el diari, perquè no m'ho pareix una cosa...
2: És una barbaritat.
4: Vull dir, no n'hi ha que dir...
1: Per a ser assassí hi ha que tindre propòsit.
4: Com a molt, i en cas que l'imputari en el condemnat podria ser un homicida imprudent, però, claro, seria, però és que estem en un nivell ja d'hipèrbole i Abascal juga d'això, no? I al final és el que diu un poc Ferran, quan tu... Al final la gent se pensa que qualsevol, i és el que passa, no?, que va uno en unes festes patronals i s'ha de fer el pregó i comença a dir o en la celebració de l'ascens a primera divisió d'un equip de futbol, bueno, què diguem? I li estan dient al president del govern...
2: Bueno, en els Sanfermins, no?, el dia del
4: xupinal. Però si això comença ahir i de repente uno se pensa, van a la dana i uno se pensa que li pot tirar un palo al president del govern o al rei o a qui siga. I al fi... Però és que... Si comencem per ahí...
3: La història d'Espanya està plagada d'assassinats de la izquierda a la derecha, justament más peligrosa que és la propia izquierda con sus escoltas, con sus policías. Siempre acusar como al otro lado, al revés. Lo mínimo es que se les insulte con el daño que están haciendo a España. Lo mínimo. Como libertad democrática y libertad de expresión del pueblo. Lo mínimo. Que la gente cante feliz en la calle y que lo insulte a gustísimo. Hombre, faltaría más que no dejar ni libertad a que la gente se exprese y en ámbitos siempre lúdicos, festivos, confusos.
4: Pero la gente no
3: que tú oyes a Rufián en sede parlamentaria y es un animal. Rufián no tiene piedad.
4: No es el que tenemos micro.
1: No se puede decir que como a mínim, ¿no?
3: Que no, Abascal es correctísimo siempre. Es excesivamente correcto, creo yo. Excesivamente comedido siempre. En todo. Pero Rufián, tú lo ves y es una animala. Una animala, o sea, justamente, quiero decir, si es por subir la tensión dialéctica, golea, ahí sí que gana de goleada la izquierda
4: pero
3: siempre.
4: Pero han criticat els dos. Tú no has sentido que han dit así.
3: Eso es la equidistancia estupenda, que es como la equidistancia del PNV en su día con otros temas que no vamos a tocar ahora. Para quedar así de... Ay,

0: Ah, no sé qué, eso ya me lo sé. Che, Sergi, que ya llevamos muchos años en el ruedo.
1: Bueno,
2: ay, por favor.
1: Una coseta, el tema de Le Pen, abans de la pausa per a la publi i fer també l'intercanvi de xiques.
3: Exacte, sembla que també fa una miqueta de calor a França. El Tribunal d'Apel·lació manté la condemna per malversació de fons europeus, però li rebaixa la pena i sobretot la inhabilitació. La traducció seria que està condemnada, però que sí podrà presentar-se a les presidencials de 2027. Fins i tot fa lo de recurrir al Suprem per a no portar el braçalet quan estiga fent mítings i demés. No sé què vos suggerís este tema.
2: Ves, José Ra... ja tens
1: Joseca, Joseca.
0: Però me mola també José Ra, me mola.
2: Vas a tindre possibilitat de veure un altre aquí a distància.
4: José Carra.
0: Ja lo sé, ja lo sé.
1: De totes formes, per exemple, el que va dient Trump de Le Pen, etcètera, etcètera, crec, al fil de lo que estàvem parlant, que el nivell polític i diplomàtic en general té de tot menys diplomàcia al punt en el que estem arribant de faltes de respecte de líders internacionals que se traten ja com
4: bueno,
1: si
4: fossin... Bàsicament és Trump, no? Perquè el que li va dir a Meloni, jo és que estic estupefacte.
0: Ha canviat molt, no? Perquè també les redes...
4: Va tindre que ir a Bascal...
1: Fins el dia en què li se'n vaig a la mà i en lloc de dir-li a Meloni, a Le Pen o a qui siga, li ho diga al tarateste de Corea de... I vaig a topar l'aire.
4: El drama de tot això és que no li ho diu a Putin. Vull dir, aquest llenguatge que utilitzen els europeus, utilitzen Meloni...
0: Perquè hi ha un equilibri de potències mundials, claro, que no se ataca tanto.
1: Porque le calentarían la badana.
0: Pero fíjate que llamó al presidente de la FIFA y todo, que a mí eso me pareció una fantasía absoluta.
1: Y al Papa y a todo el mundo.
0: Pero llamar al presidente de la FIFA para decirle que no ha sido falta. Como lo que cualquier español ve que dice, pero ¿cómo pitan penaltis? Que tú eres presidente. Ya me dice, hombre, pero eso, por favor. Pero es bonito también, qué auténtico es. En vez de
4: resucitar
0: y tal. Había un meme que decía, ha ganado Estados Unidos el Mundial. Y ha acabado. En plan, acabó ayer, lo ha ganado tal. Se lo
4: yo pensaba que Bélgica estaba fundida, ¿eh?
0: No,
4: yo
0: pero eso me pareció brutal. Le han dado ya la copa a Estados Unidos.
4: Pero, Abore, tú no has... Pero, Joseca, tú no has telefonado a Maya Infantino.
0: Es que no sabía dile, quién era el presidente de FIFA falta... y me gustó mucho el apellido, porque no es como raro, no sé qué país será, Infantino.
4: Hombre, italiano.
0: Es italiano, pues claro. Si personaba, a veces te dicen, es origen, ya, pero a veces es de origen de no sé qué, como en la FIFA, igual que en la ONU y en todo eso, siempre hay mezclas de estas raras, que es de origen tal, pero egipcio criado en Líbano. Siempre hay esas cosas extrañas.
4: Mira, ahora que ha mencionado la ONU, sí. Importante que tenemos una base en cuarto de Poblet,
0: tenen diners
4: per pagar nòmines fins a setembre.
1: I a partir de setembre faran un ERE o algo així.
4: Perquè Estats Units ha deixat de ficar diners.
1: Sí.
4: I no n'hi ha prou.
0: Hablas OTAN, OTAN, ONU, OTAN.
1: ONU, ONU.
2: No la ONU, l'ONU, no la base de l'OTAN.
3: No és italià.
1: Que
3: no és italià.
4: Això se gestiona per agències.
0: Gràcies.
4: No
0: és italià, no.
4: Però serà del canto italià de
0: Suïssa. Bueno, puede ser de Lugano, sí.
4: N'hi ha agències que no podran pagar les nòmines en el mes de setembre. És un tema important perquè és la liquidació del multilateralisme i de, diguem, anem a sentar-nos a arreglar els problemes en una taula, encara que després per darrere bombardegem i tal, però almenys la ONU era un símbol de que se va crear després de la Segona Guerra Mundial. Home, a veure, arreglem a tirs les coses o les arreglem en una taula on tots els països poden parlar i estan representats? Pues això, gràcies a Trump, pues està en perill.
1: Ha anat per l'aire.
4: Un perill important.
5: Gràcies a Trump, però amb l'antecedent dels vetos, que jo crec que és molt important.
4: Sí,
5: per el descrèdit de l'ONU en general.
4: El Consell de Seguretat de l'ONU és un desgavell, clar.
1: Són les 11:40. Vinga, va, ara tornem.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
7: De tu a tu.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
10: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació.

valencianes per investir-me president. Per tant, vostès entendran que visc amb moltíssima tranquil·litat i centrat única i exclusivament en el que em preocupa, a diferència d'altres, que és treballar per tots els valencians i per

0: declaracions que va fer ahir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre les baixes que puguen agafar els treballadors.
1: Cuando se habla de que hay mucho absentismo, bueno, y se utilizan ese tipo de expresiones sin ningún rigor, lo que básicamente se está poniendo en cuestión es el derecho de los trabajadores a coger una baja médica que no la cogen ellos, se las da por prescripción médica. De manera que también está hablando de que los trabajadores son vagos, de que las mujeres nos vayamos a abortar a otra parte, en definitiva, que son más ultras que nunca, y ese es el proyecto alternativo a este proyecto de progreso que representa el presidente Pedro Sánchez.
0: Ho ha dit en les jornades amb motiu del dia de l'horxata a Alboraia. I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusat el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, de mentir i de faltar al respecte als valencians i en particular a les víctimes de la Dana per la seva última declaració davant de la jutgessa de Catarroja.
2: Senyor Mompó no pot anar a declarar davant de la jutgessa Lloviar, que havia parlat amb les alcaldesses de Xiva i l'alcaldessa de Torrent. El senyor Mompó tenia la informació i el senyor Mompó de repente ha perdut la memòria, no sap, no recorda, borra el telèfon.
0: Baldoví ha anunciat que Compromís ha demanat la dimissió de Mompó al capdavant de la Diputació de València i que estan estudiant presentar contra ell una querella per fals testimoni. I d'una altra banda, la segona sessió de la Comissió d'Investigació de les Naus, avui a les Corts, la primera compareixent s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats.
3: La primera pregunta si va a contestar a los grupos parlamentarios, sí o no?
4: No.
3: No, vale.
4: No puedo decir nada más.
0: Així ha respost la funcionària municipal d'Alacant, Maria Pérez Hinman, acompanyada del seu advocat. La cap de contractació de l'Ajuntament ha decidit mantenir el silenci perquè està investigada en el procés judicial obert per les irregularitats en la concessió de les vivendes de protecció pública de les Naus. Pérez Hinman va dimitir de directora d'organització interna d'Alacant quan es va fer públic que dos dels seus fills i un nebot havien obtingut cadascuna un pis al residencial. I parlem dels incendis. A Soneja, a l'Alt Palància, l'incendi forestal ja està controlat. Les tasques se centren ara a consolidar el perímetre i evitar qualsevol reproducció. Mentrestant, el municipi comença a recuperar la normalitat i a fer balanç dels danys que han deixat les flames. A Zuevar, dins del perímetre cremat i al costat de diverses cases afectades, està Jordi Fuentes.
5: Sí, l'incendi està controlat i encara tardarà en extingir-se, sobretot mentre hi hagi punts calents. És eixe, precisament, l'objectiu que tenen avui els bombers. Així tenim uns equips dels bombers forestals de la Generalitat que estan este matí lluitant contra els punts calents en una zona especialment sensible perquè té vivendes. Així tenim la zona cremada i en només uns pocs metres tenim les vivendes que per pocs metres es van poder salvar de les flames. Recordem, a més, que avui estem en risc extrem d'incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana, també així en l'Alt Palància i, a més, amb possibilitat de tempestes seques. Això vol dir que podria, si cau algun llamp, reactivar-se algun focus d'aquest incendi. Tenim la imatge d'eixe paisatge de la devastació del foc que ha convertit el verd d'este paratge en un paisatge totalment cobert per la cendra.
0: I anem amb la informació esportiva, presentació de Aliu Dieng al Mestalla, Marc Romero.
6: El migcampista de 28 anys, internacional per Mali, que fins ara jugava a la Lliga Egípcia, signa per dues temporades més una opcional per objectius i rendiment. És la quarta incorporació de l'equip blanc i negre en este mercat d'estiu després de l'arribada de Sato, de Haas i la reincorporació de Guido Rodríguez. El club ha de començar una operació eixida després de tant de fitxatge. Els que més paperetes tenen són Santa Maria i Raba. D'altra banda, en aproximadament mitja hora, València Bàsquet presentarà el nou entrenador de la secció femenina, Javier Torralba. Ve del club Segle XXI i és expert en la formació de jugadores joves. Haurà d'adaptar-se a la revolució que comença en el bàsquet femení europeu per les noves condicions de la Women's NBA i la irrupció del Project B.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. D'ací una hora, la tràcita informativa, i els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a el canvi

0: de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
0: Apunt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
5: En Apunt Ràdio, amunt i avall.
6: Bé, són ja 10 els minuts que passen del migdia d'este 8 de juliol de 2026. Jo crec que ara, estos dies, és més ressenyable dir la temperatura que fa que el dia de la setmana en el que estem, del mes, inclús de l'any. Si ara diguem, per exemple, jo què sé, Alfarrasí, 39 graus, pues igual cridaria més l'atenció que el dia en el que estem, exactament. Però, en fi, la veritat és que les temperatures són màximes, continuem en eixa alerta màxima pel que fa a la salut pública i pel que fa també a la meteorologia i la onada de calor. Avui es manté, esperem que siga cert allò de que a partir de demà comenci a baixar. Encara que mos ha dit un pardalet que durarà poquet, ja que la setmana que ve tenim una altra. A veure si al final resulta, i ho dic irònicament, que ens anem a passar tot l'estiu, ja no d'estiu, sinó d'onada de calor, i que això va ser així d'insuportable durant els mesos estiuencs, que al pas que anem ja, aprofita la reflexió, arribem fins a octubre o novembre, que no seria el primer any en què ens hem plantat en Tots Sants en màniga curta, i fins i tot quasi en Nadal. Però bé, això ho veurem com arriba, i si no arriba, millor. Dit això, per què no anem a saludar a la gent? Mira, anem a visitar les riberes, en este cas. Tant, sobretot de la Ribera Alta. En la Ribera Alta estan tenint unes temperatures brutals. Ahir van arribar a pics màxims de pràcticament 40 i pico i les nits no han sigut millors. Estan i veurem com dormim tots. Dic lo de visitar les riberes perquè allí tenim a José Miguel Hortola, com sempre, en el 6 doble, que algo tindrà que avançar-nos i contar-nos des de la seva publicació. José Miguel, què tal?
7: Hola, què tal? Molt bon dia a totes i tots. Estes són algunes de les notícies que trobareu esta setmana al diari digital El 6W3W.sisd.es. Cullera, El Perelló, Marín de Barraquetes i Sueca formen part dels 23 municipis costaners que acolliran este estiu una nova edició del programa Cine a les Platges, impulsat per la Diputació de València a través de l'àrea de turisme. La iniciativa recorrerà la província del 9 de juliol al 28 d'agost amb un total de 46 projeccions nocturnes gratuïtes, dos en cadascuna de les localitats participants. La cartellera inclou títols per a tots els públics i diferents gèneres. Per altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut a 5 persones per tràfic de drogues a les localitats de Sueca i Riolo. El passat 17 de juny es van practicar 4 entrades i escorcolls en domicilis de les poblacions de Sueca i Riolo, i en un d'estos habitatges es va localitzar una plantació de marihuana on també s'envasava la droga per a la seva posterior distribució. En els escorcolls es van trobar 150 plantes, 2 kg de capdells d'esta mateixa substància i 30 grams de cocaïna. Part de la droga estava ja preparada per a ser distribuïda. També es van localitzar els utensilis necessaris per al cultiu, assecat, envasament i distribució de les substàncies estupefaents. 12.530 euros en bitllets de diferent valor, així com una arma curta d'aire comprimit i una carrabina. Per estos fets, s'ha detingut a 5 persones de nacionalitat espanyola, 3 homes i 2 dones de diferents edats. I el Club de Karate del Cira ha sigut distingit per la Federació de Karate de la Comunitat Valenciana en una temporada marcada pels èxits esportius i el reconeixement al treball desenvolupat tant pels seus esportistes com pel seu equip tècnic. L'entitat ha rebut el guardó que l'acredita com el 9è club de la Comunitat Valenciana amb major número de llicències federatives, en comptar amb un total de 140 llicències oficials, una xifra que reflecteix el creixement sostingut del club i la consolidació del seu projecte esportiu. En l'àmbit competitiu, la karateca Carla Vives ha sumat 2 nous èxits al seu palmarès durant esta temporada. L'esportista va aconseguir la medalla de plata en comitè femení als primers Jocs Nacionals de Combat, a més de proclamar-se campiona d'Espanya en comitè per equips en el Campionat d'Espanya Absolut, on va conquistar la medalla d'or. La Federació Valenciana també ha volgut reconèixer la tasca del cos tècnic del Club Karate del Cira, a Pedro David Peláez i Sonia Almiñana, que han sigut distingits per la seva labor des del Departament Màsters de la Federació, posant en valor la seva contribució al desenvolupament i promoció d'esta disciplina. I fins així la informació al diari digital El 6W, www.esisde.es. Gràcies.
6: Gràcies a tu, José Miguel. Anem en este cas a saludar a Miguel Ángel Pallàs, que està en tucomarca.com, com sempre. Salutacions, Miguel Ángel.
8: Salutacions per a tu, Sergi, per a tot l'equip i per a tots els oients de Amunt i Avall des de tucomarca.com. Bueno, pues abrimos la portada de hoy de tucomarca.com con dos temas de alcance. El primero de ellos, por supuesto, es la ola de calor y el segundo son los dispositivos preparados por las distintas administraciones de la Comunidad Valenciana para combatir los posibles incendios que se puedan producir durante estos días a consecuencia de las altas temperaturas. Por ejemplo, contamos que la Generalitat ha declarado el máximo nivel de preemergencia frente al riesgo de incendios en toda la comunidad y además ha establecido medidas restrictivas para la protección de terrenos forestales, entre los que se encuentran varios parques naturales, algunos de ellos aquí en el interior de la provincia de Valencia. También contamos, damos datos acerca del dispositivo que el Consorcio de Bomberos ha preparado, ha reforzado para hacer frente a esta ola de calor y al riesgo extremo de incendios forestales. Sin salir de este ámbito, también llevamos las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, de Juanfran Pérez Llorca, que ha solicitado a la población la máxima precaución y colaboración ante esta ola de calor y el riesgo de incendios forestales. Destacamos también en nuestra portada, dentro de la sección de cultura, que la prestigiosa Wine Symphony ofrecerá un concierto extraordinario en el Auditorio de San Luis como parte de la programación de la Bienal de Música de Buñol, que en breves días se inicia. La Wine Symphony es la formación principal de la Escuela de Música de la California State University Fullerton, una gran formación. También llevamos una amplia fotogalería de la banda juvenil de la Lira de Cheste y de la Unión Musical de Soneja, que han celebrado la convivencia y el aprendizaje compartido en un concierto de intercambio celebrado días atrás. Y del capítulo de cultura pasamos al de deportes para destacar que la buñolense Indira Sáez se ha proclamado subcampeona de España en la segunda fase de la Copa de España de Gimnasia Rítmica. Y bueno, estos son algunos de los contenidos que os podemos resumir en la portada de hoy de tucomarca.com. Salutacions.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Bueno, i aquí porta tots els xurumbels darrere, i si no, sempre té algun que portar penjant. Mireia Vallarriu dia ahir, diu, jo és que ja no vaig sols a cap lloc. Clar, quan tens xiquets no vas sola a cap lloc o sol a cap lloc. Però us tinc que dir una cosa, quan tens gossos tampoc, sobretot, i ja pots cuidar-te avui en dia, afortunadament, de que pugues anar amb ells a qualsevol lloc. I és que les mascotes han passat de ser un complement d'acompanyament a ser part indivisible de la unitat familiar. Els ja vem que inclús anem com al metge de família, de 3-3 i de 4-4, al veterinari. Per tant, què vull dir en això? Que les nostres mascotes estan presents de manera inevitable en les experiències que vivim, ja sigui el turisme, tant que de vegades el planifiquem entorn a ells, les nostres destinacions venen condicionades a la funció de la disponibilitat que tenim de dur amb nosaltres al membre de quatre potes, o fins de dos i amb ales. Jo tinc uns coneguts en Castelló que venen al poble, que tenen un loro i el loro se l'emporten en el, i el loro va en el cotxe, en la seva gàbia, en el cinturó de seguretat, i el loro és un mes que va com la resta. O sigui que no parlem només de gossos i gats, sinó de tot tipus de mascotes que tenim i que, bueno, són susceptibles d'anar amb nosaltres, veritat, David?
1: Sí, ja no és que haguem de dur-los, és que volem que formen part d'aixes experiències, és que són una part de la família i, per tant, volem que vinguin.
0: Mira que si me'n vaig i es deixe l'arrepentiment que portaria damunt tot el temps, jo mateix em donaria el viatge.
1: Jo sempre he dit que els meus gossos segur han vist molt més món que moltíssimes persones. Segur.
0: Sí.
1: I jo, buscant la xifra, n'hi ha 15 milions de mascotes en Espanya. O sigui que són el doble dels fills que són menors de 16 anys i en alguns casos és que es consideren com això, com fills.
0: Sí,
1: que
0: no són... lo de los perrijos.
1: Perrijos.
0: Lo de los perrijos, això és molt, molt graciós.
1: Efectivament. La plataforma Skyscanner va situar en 2025, l'any passat, a la Comunitat Valenciana com a la millor destinació nacional en matèria pet-friendly. Els propis establiments hotelers saben que han d'adaptar-se a aquestes característiques. Anem a escoltar a Diego Ramírez, ell és el director de l'hotel Las Calas d'Alacant.
2: Hay que recordar que cada vez hay más mascotas y menos niños, ¿no? Es decisivo muchas veces para formalizar esa reserva que un hotel pueda aceptar y ser pet-friendly en este caso.
1: Està la implicació que n'hi ha per part dels establiments, que en alguns casos es reparteixen kits de regal per als nostres peluts. Aida García és recepcionista en un d'estos hotels.
3: Aquí tenim venida para perros que pues lleva un premio, un huesito, como una especie de toallita por si quieren limpiar, el champú para perros y pues una bolsa para recoger los excrementos.
1: Segons el rànquing, la Comunitat Valenciana és una de les que millor s'ha adaptat a aquest estat, però, en concret, la ciutat de València apareix la tercera en tot el món, per darrere solament de Nova York i de Niça, en França. I des de la capital del Túria, més enllà del clima, el que es destaca és la llibertat dels gossos en els enclavaments com el vell llit del Túria o les pròximes platges de Pinedo, d'Alboraia o del Puig, on es celebren i es troba des de gossos, sense oblidar també la creixent flexibilitat que n'hi ha en bars i restaurants. I per això ens anem a parar a parlar de com, poc a poc, ens estem adaptant, o els establiments s'estan adaptant a esta nova realitat.
0: Una nova realitat que, per exemple, ens du a veure en molts hotels o restaurants not children, més que not dogs, per exemple.
1: Sí.
0: És a dir, n'hi ha llocs on s'admitixen més els animals que els xiquets en este cas. Bueno, a l'altre costat del telèfon tenim a Verónica Luna. Verónica és directora de la plataforma Viajes Cuatro Patas, que està especialitzada en turisme pet-friendly. Què tal, Verónica?
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bueno, pareix que no parlem d'una moda, sinó d'una evolució. Ara, no sé si ens referiríem ja directament a un canvi d'hàbits. La pregunta és fàcil. Hi ha cada vegada més gent que posa les mascotes en el centre de la seva planificació vacacional i ens llevem nosaltres, que sabem que segur que sí.
4: Exactament. Abans, bueno, com bé has dit, no? Abans era potser més una moda, ara ja és una tendència que hi ha més gent... No es planteja el fet de viatjar sense el seu gos. Al final és un membre de la família i quan viatgem tots junts i adaptem el viatge i el destí acord a l'experiència que podem viure tots, no només nosaltres, els humans, sinó també una experiència acord a les necessitats del gos.
0: És un anglicisme al que potser tots encara no estiguen del tot acostumats. T'ho dic perquè quan mencionem allò de pet-friendly, de què estem parlant exactament? Quan algú escolta pet-friendly, què és el que hi ha que entendre? Perquè de vegades pareix que n'hi ha prou amb deixar entrar a un gos, però la realitat és una altra.
4: la realitat és una altra. És a dir, fa uns anys, quan deien potser pet friendly, el que esperaven era simplement doncs, que deixessin que admetessin el gos, que ens deixessin entrar amb el gos. Ara el que esperem és una experiència. Esperem que el gos sigui tractat de forma pues, com ho seríem nosaltres, no? D'aquí doncs, el que estava escoltant abans de l'hotel, com deien que ja ofereixen als seus clients els kits de benvinguda per gos, ofereixen llits, ofereixen inclús, hi ha hotels que tenen restaurant on el gos té un menú, perquè pugui escollir el menú que vol dinar, inclús anem més allà. Hi ha hotels, per exemple, hi ha una a Galícia, l'hotel Cons de Garda, que ells ofereixen un espai de benestar on el gos té massatges i té teràpies naturals per tenir un seu moment de relax, no? O sigui, ja és un mercat, un món on el gos ja no només l'admetem, sinó que el tractem com un client més i que disfruti de les seves vacances.
1: Clar, Verónica, pareix que ens acostumem a dur-los en nosaltres. Això és el que ha propiciat que els establiments s'adapten. O sigui, ha sigut l'ímpetu del consumidor el que ha facilitat que cada vegada n'hi hagi més que s'adapten al pet friendly.
4: Exacte, correcte. Al final els reis a més s'han donat compte del canvi de tendència i s'han hagut d'adaptar a la nova oferta.
0: De totes formes, això és molt ampli i possibilitats, com dius tu, n'hi ha moltes. Pel que deia David fa un moment, potser els seus gossos hagin vist llocs que altres persones no han vist. De fet, estem parlant de servicis que algunes persones en determinats establiments no tenen, tampoc.
4: Sí, correcte, sí, sí. Jo crec que avui dia els gossos, com bé ha dit el David, han vist més món que moltes persones, no? I viuen millors experiències. Hi ha hotels de... Com deia abans, hi ha hotels que estan superadaptats amb aquest mercat i tenen experiències que inclús moltes vegades nosaltres no tenim.
0: Mm-hmm. Escolta, què està passant en els transports? Que encara existeix aquest marge de... Mai millor dir, pareix que estigui reincidint en la paraula, de marginalitat respecte a poder dur els animals, com l'altre dia en contaven. Hi ha companyies aèries com Ryanair, que esgrimixen la causa ixa de que és que són low cost. Bueno, que si és low cost no vol dir que el meu animal no vagi a poder viatjar si et paga un passatge i te'l paga com paga el d'una persona. Però encara existeix això, no? Deixa negativa manifesta, sobretot en empreses que van de progres per la vida, també n'hi ha que dir-ho.
4: Sí, no, és correcte. Al final jo crec que el transport és el mercat que menys s'ha adaptat a aquesta tendència. No només...
0: Sí, perquè la Renfe tampoc vull contar-te com està el panorama,
4: Sí, sí, no, en general ha hagut una evolució molt, molt forta, per exemple, el ferris com abans, com Balearia, com Transmet, sí. Que abans feia uns anys era impossible anar a les Illes Balears, doncs ara ja, afortunadament, ja pots anar amb ells i no només a les gàbies com era antigament, sinó que tenen un camarot, no? Tenen camarots per mascotes que estan superbé. Però sí que és cert que el transport, els avions, doncs encara no han evolucionat. Inclús els que deixen gossos són gossos que els has de portar dintre de les bodegues, amb la qual nosaltres personalment és algo que no recomanem, perquè és que no trobem que sigui un ambient perquè el gos estigui allà, i més quan són vols potser de més d'una hora. No, és que no és una opció. Per nosaltres sempre recomanem que es busquin altres alternatives, i a tema de l'avió lamentablement és algo que no ha evolucionat encara. Sí que hi ha empreses d'aviació privades que pots portar el gos, però clar, són privades. Llavors no és accessible per tothom.
1: Clar, ni ho valorem, el dur-los en avió per això, però no n'hi ha cap companyia que s'hagi llançat a fer això abans, diguem?
4: Hi ha companyies americanes, sobretot dintre dels Estats Units, que tenen avions adaptats per famílies amb gos, però al final és això, són companyies privades, llavors, no són accessibles.
0: Bueno, la companyia que primer ho faça serà la que s'enduga el gat a l'aigua, igual que el polític que establisca algun dia que pot haver una semi sanitat pública per als que tenen mascotes, sobretot al pas que anem. És a dir, si som vora 50 milions d'espanyols i d'aixòs 50 milions, 15 milions tenen comptant com a mínim una mascota, algo està menejant-se, algo està passant com per a poder tindre-ho en compte.
4: Correcte, sí.
0: En fi, la realitat cap a on ens porta? Tu creus que ha arribat a un punt com en el que estem, la cosa anirà a més i anirà de forma ràpida, o tendim a que la cosa s'estanque?
4: No, la cosa anirà més i de forma rapidíssima. Al final, cada vegada hi ha més gossos. No és una moda passatgera, és una moda real, una moda... No, bueno, una moda és... Al final, els gossos són membres de la família. Cada vegada tenim més gossos en lloc de tenir més fills. diuen que els gossos són els nous fills, no? I llavors, sí, bueno, sí. La tendència serà aquesta, la tendència serà que el mercat s'adapta i s'haurà d'adaptar ràpid. Mm. Al nivell, potser, doncs, d'altres països com Europa, que és una cosa que ja porta molts anys de forma normalitzada, no? El tenir un gos com un membre de la família i que ja no tens ni que entrar en un local o en un restaurant i preguntar puc entrar amb el gos? No, ja és algú que és normal. No tens que preguntar si pots entrar amb el gos o no pots entrar perquè ja saps que és així.
0: Bueno, hi ha establiments, sobretot restaurants, a banda dels que deixen els bevedors als carrers, que em pareix molt bé el detall, però clar, a mi no m'agradaria veure les baves de totes les persones que passen per allí. Pues al meu gos tampoc, crec jo que per part meva ell no mira, però a mi no em fa molta gràcia que vega també les baves dels demés. Però és molt interessant, la majoria dels establiments, sobretot hotelers i hostalers, més que res, que amb eixa permissivitat tenen el detall fins i tot

0: de que arribes a la taula, que et posen un bevedor per a l'animal o inclús que li posen el menjar directament a terra en els seus menjadors. Això, les voltes que ho he viscut, m'he quedat al·lucinat totalment.
1: Sí, bueno, tenen moltes vegades a recepció quan arribes que els donen aquest detallet, no?, com una primera benvinguda, i després, sí, pues això, les habitacions ja hi tenen, normalment els hi posen el llit, els hi posen els comederos, els bebederos, i pues, pues un quint de benvinguda, que pues, depèn, a vegades inclou pinso, inclouen les bossetes, inclouen xutxes, una miqueta de tot. És la benvinguda especial que els hi donen.
2: Ja que has parlat abans, Verònica, del tema de fora de les nostres fronteres, fora d'Espanya, país que sí, nosaltres hem arribat un poquet per darrere. Quins són els països que són referència en això d'adaptar-se el turisme a les mascotes?
1: Hi ha molts. Jo crec que jo destacaria països com França, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Itàlia. Són molts els països que estan per davant nostre. Per exemple, Itàlia, tu pots entrar en un supermercat amb el gos, inclús tenen els carritos per fer la compra, hi ha carritos que són adaptats per gossos, igual que aquí els tenim per nens, sí, doncs allà els tenen adaptats per gossos perquè puguis ficar el gos mentre fas la compra, no? Llavors, bueno, aquesta és la tendència d'Espanya, d'arribar a un punt en què qualsevol lloc, com deia abans, no?, que no hagis de preguntar, puc entrar amb el gos, sinó que ja el normal sigui que el gos sigui benvingut, igual que pots entrar amb un nen, que també és cert, com comentava abans, que cada vegada hi ha més allotjaments que no deixen nens.
0: Sí, sí, allò de not children's a mi m'ha cridat molt l'atenció.
1: Els diuen els allotjaments, hotels adults only, que és, sí, només adults, no poden nens i si poden gossos.
0: Sí, sí, sí, sí, això és de veres. Però, bueno, també t'he dit que també t'ha de dir que jo he vist fer coses als xiquets o que els pares els han permès que ni ho fan els gossos ni ho deixarien els propietaris.
1: Correcte.
0: Fer als gossos, t'ha de dir.
1: Correcte.
0: Per cert, hem parlat dels països que ens van per davant, però també n'hi ha els que ens van per darrere, clar.
1: Bueno, hi ha molts, clar, sí, sí, segons, més que Europa, potser ja estem parlant de països, pues...
0: Pues els asiàtics, sense anar més lluny.
1: Exacte, asiàtics, més de... el Sud-amèrica, que bueno, encara la mentalitat no, i la conscienciació pues, no ha arribat al punt que estem nosaltres, però que arribarà segur, o sigui, ja estan en camí. Però bueno, a poc a poc, no? Al final és un tema d'evolució, de conscienciació i d'entendre que els animals doncs, són la nostra família.
2: També el tema de que quan anem amb els gossos moltes vegades ens ha passat que hem de dinar, hem de buscar un lloc en terrassa, sí, faça la temperatura que faça. Estem veient un canvi de paradigma en això, que els restaurants estan dient, escolta, que tenim que adaptar-nos també.
1: Sí, estem veient un canvi de paradigma, però la restauració està anant més lenta, potser per així dir-ho, que els hotels.
2: Vale.
1: Sí que és cert que cada vegada hi ha més restaurants, sobretot a ciutats grans com poden ser València, Barcelona, Madrid, que ja tenen pues, inclús la pegatina de gossos benvinguts, però costa, no és potser un mercat que va tan ràpid com els hotels. A vegades hi ha una mica de que la gent es queixi per raons d'higiene, també depèn molt de l'ordenança. Per exemple, a ciutats com Barcelona, cada restaurant té la possibilitat d'escollir si pot permetre gossos o no, però hi ha altres ordenances, que és l'Ajuntament el que diu si un restaurant pot o no. Llavors és una mica més complicat.
0: Qui no sobrevís, qui no s'adapte, millor dit, tu creus que en un futur està condemnat a no sobreviure? Per la tendència que estem agafant últimament tots a tindre animals, per això precisament que diem, perquè són els nou fills?
1: Aquesta és una bona pregunta. No sé si a sobreviure, però serà fora de lo normal.
0: Vaig a posar-te un exemple. Unes de les grans superfícies d'este país, bueno, també puc dir dels grans magatzems, fent com fèiem abans, recorde que va prohibir l'entrada als animals, als gossos sobretot, tenint una planta dedicada precisament als productes de les mascotes. I quan es van donar en compte que allò, m'imagino, havia baixat substancialment, es va permetre de nou l'entrada, sí, això sí, amb limitacions de pes, etc, etc. És que això pot ser una de les realitats de futur.
1: Exactament, al final, pels clients, jo, per exemple, si veig que en un lloc jo no puc entrar amb algun gos,
0: claro,
1: no entro, i això, i com jo, crec que som la majoria, o sigui, és que el fet de deixar el gos lligat fora... És que no se'ns passa per cap a la majoria. Primer tot,
0: bueno,
1: el tema de risc.
0: Claro, és una temeritat. No és ningú secret que tu deixes el gos lligat fora i ixes i te l'han furtat per a baralles i per a coses d'estes.
1: Exacte, és un risc. És un risc i a part també és un tema de sentiment propi, de dir no, perquè has de deixar el meu gos fora, no? O sigui,
0: claro,
1: són les dues coses.
0: En l'últim cas, l'he vist, saps a on? En una cadena de productes d'estos barats, per no dir la majoria de...

0: els xinesos i coses d'estes, que també tenen el cuajo de vendre productes per als gossos, però ara de la nit al matí, no sé per què, si els ha passat algo o qualsevol cosa, atenent-se una, crec que una ordre autonòmica de 2020 o per ahí, ara diuen que no pots entrar en l'animal, però han posat els lletreros en la porta. Però que no et preocupes que continuaran atenent-te i oferint els millors productes per a les mascotes. I jo vaig pensar, dic, pues, vas a quedar-te ahí, perquè realment, si no puc entrar en el gos, no vaig a comprar-te res per al gos. És que és de caixó, clar.
1: Sí.
2: Sí, totalment. Sí, sí, sí.
1: El que pot ser, al millor, no desapareguen o no és que no sobrevisquen, però sí que eixiran del radar de molts consumidors.
0: Clar.
1: És així, de simple. Mm.
2: I... Pues sí, al final és el que diem, no? Si tu no em deixes entrar a mi, no entro jo i ja està, i no hi ha més. I o t'adaptes o, doncs, bueno, per als clients, com l'exemple que has posat del gran magatzem, que ho va treure i ho ha tornat a posar.
0: Sí, sí, sí, era la realitat. De fet, t'ho dic perquè jo mateix era client i vaig dir, és que si no puc entrar amb ell o amb ella, de què m'aprofita a mi? Jo necessito comprar-li, vaig a posar-te, jo tinc sempre gossos enormes, tirant enormes són enormes. I un dels problemes que tens en els gossos grans són els collars o els arnesos, sense anar més lluny, que tens que provar-los, sí o sí. Si jo tinc que anar i tinc que comprar-li un arnès o un collar ja no, perquè no sóc partidari dels collars, però més bé un arnès, i no li'l puc provar, de què m'aprofita anar a comprar-te-ho a tu? Aniré on jo puc entrar en ell i li puc aprovar directament. És que és tan lògic... Sí, sí, sí, és de sentit. Mm.
1: Sí, i a més, és que... És una qüestió de que en qualsevol país com França, com Itàlia, que estava dient Verònica, sí que s'han adaptat a aquesta qüestió dels supermercats, per exemple.
2: Exacte. Sí, s'han adaptat. Al final, l'excusa de la higiene, perquè per mi és una excusa, si tu tens el gos net, és a dir, no té per què passar res. Igual que també les persones, hi ha moltes persones que potser no anem amb la higiene correcta i ens deixen entrar. És a dir, que al final sempre hi ha excuses quan algú és simplement que no vol perquè no li agraden els gossos o etcètera, però s'hauran d'adaptar o quedar-se enrere.
1: O la també discutida presència en les platges.
0: Estava pensant gossos, el mateix. És que els gossos en les platges... Agarra't un dia després de Sant Joan o qualsevol dia de platja. A les 4 o les 6 de la vesprada, que hagi hagut un poquet més de moviment, veges com han deixat els humans les platges. O com els han deixat després de festes com, mira, ara els Sant Fermins, o l'altre dia el desfile de l'Orgullo, etcètera, etcètera. O com es deixen totes les nits de festa en qualsevol d'estos barris de Modernor, que els humans... I t'ho dic perquè pixen més en el carrer que els animals i no passa res. O sigui, que qüestió d'higiene i salubritat i civilització del tot no crec que siga.
2: Això és una excusa, entre cometes, no? Al final és una forma de treure't les explicacions de sobre i ja està. Perquè, de fet, les persones que anem amb gos cada vegada són més higiènics, perquè fan pipí, anem amb una ampolleta, que ja és obligatòria a la majoria d'ajuntaments, una ampolleta amb aigua, vinagre, és a dir, ho netegem, que sempre hi ha algú que no és cert, però bueno, és una excepció. Al final, la majoria som responsables, som gent conscienciada que sabem que si volem avançar hem de complir amb unes obligacions, també.
0: Clar. En fi, Verònica Luna, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, haver-nos contat totes aquestes coses, i ja saps que sempre que tingues alguna cosa interessant que contar-nos, així ens tens en la ràdio. Una abraçada.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
0: Adéu, cuida't i no passes molta calor. 12:36.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
4: De tu a tu. Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Xaval, deja de mirar pantalles. Amiga, de los muffins también se sale.

0: Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
2: Bé, una altra coseta. Avui el Teatre Clàssic escola els nostres micròfons per a viatjar al segle XVII, amb una mirada rabiosament moderna, podríem dir. Està en escena una de les comèdies més divertides i implacables de la història, que podríem denominar també un clàssic, El enfermo imaginario de Molière, una obra mestra que es burla de la por, de la hipocondria i, sobretot, dels qui se n'aprofiten d'aquesta circumstància. Anem a intentar parlar un poquet, si em doneu permís, d'este muntatge de la companyia Magopepo Producciones, i per això avui aquí tenim, és l'actor que dona vida, si no estic enganyat, al mateix temut i pompós doctor Purgón. José Luis Ortiz, què tal, com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
2: Bon dia.
3: I molt agraït per la possibilitat de contar a la teua audiència quatre cosetes del muntatge del Malalt Imaginari, sí.
2: Bueno, és un plaer.
3: Jo sóc el productor, sí. Però sóc també al temps. M'he donat un xicotet capritxo de dir, bueno, pues ja que se fiquem en el dió, vaig a interpretar a Purgón, que... I, bueno, pues és un personatge molt d'interès i atractiu.
2: És el metge de cabecera que, diguem, du fregit a Regan, que és el prota. Purgón, què podríem dir d'ell? Un home autoritari, un home que prescriu remeis absurdes, no? Però que la finalitat bàsica que té pràcticament és, no sé, diria jo, infundir un temor irracional que fa... sense voler fer massa spoiler, per mantindre el seu nivell de vida, no?
3: Si parlem una miqueta en sèrio, podria ser així, però sí. Anem a veure que s'estan qüestionant les meues decisions facultatives que vostè s'atreveix a posar en dubte els remeis que jo li he prescrit al pobre Argan, que està viu per mi, que si jo l'abandonara en 4 dies i això m'estaria mort, cauria en la bradipèpsia. Per favor.
2: Jo crec que és vostè un xarlatan més que altra cosa.
3: Per favor, és inaudito. Trencarem les relacions en un minut si continuem per aquest camí.
2: No voldria jo posar-lo en solfa, però n'hi han procediments que em fan pensar no massa bé de vostè. Entre ells, que siguen dirigits per Carles Castillo, que això sí que és un luxe.
3: Això és un regal de la vida.
2: Veritat, un regal de la vida, sí.
3: És un regal de la vida, perquè jo debute com a productor teatral, jo mai he sigut productor professionalment, he fet coses aficionades.
2: Sí. Però
3: quan me fiqui en este lío, pues jo no podia ni somniar que Castillo me dirigira a mi, res, perquè, vamos, com si jo jugué al futbol en, jo què sé, en un equip de barri i de repente pues el seleccionador nacional me dirigís a mi i m'entrena l'equip, pues és lo mateix. Però Castillo és un tipo molt solidari, molt generós, extremadament generós, i quan jo vaig tenir l'ocasió de presentar-li el projecte, no se coneixíem de res personalment. Jo vaig demanar-li a través d'un amic, de Jorge Blas, que és un amic comú,
2: sí,
3: i és patrono de la Fundació Abracadabra, i a través de Blas vaig aconseguir que Carles me fera un poc de cas, i quan li conté que tot el benefici que poguérem obtindre i tota la recaptació de demà, de l'estreno, i tota la fila cero era íntegra, tot, 100%, per a la Fundació Abracadabra, me va dir, Pepo, no te puc dir que no, perquè conec la Fundació, tinc molts amics que estan treballant tot l'any a totes les províncies d'Espanya, més de 100 mags, totes les setmanes, fan actuacions de màgia a les plantes infantils.
2: De fet, Carles Castillo és una persona molt implicada en este tema, va tindre també inclús la seva pròpia ONG, Improsistència, sí, si no recorde mal.
3: D'ahí el seu interès, efectivament.
2: Clar, clar.
3: Ella ha fet cursos en el IVO durant molts anys als propis facultatius de com donar males notícies als malalts en un somriure, en un poquet d'humor, i bueno, pues se va entregar de cos i ànima al projecte,

0: única i exclusivament, òbviament, per el fi benèfic i per la Fundació Abracadabra, que és veritat que s'ho mereix tot.
1: No anem a posar-nos seriosos tampoc, José Luis, perquè tendríem que tornar un poquet a l'obra. En ixe concepte original de Molière, la crítica a la medicina de l'època era ferotge, perquè els tractaments, a voltes, com hem pogut comprovar, eren pitjors que les malalties. En la vostra versió, com reacciona el públic actual quan Purgon entra en escena i solta diagnòstics desorbitats com els que m'acabes de mostrar fa un moment, així, en la ràdio?
0: De moment, estrenem demà. Vull dir que el que hem fet fins ara són assajos...
1: Sí, però en aquests assajos vull dir que sempre se fa encara...
0: Tenim ja un poc el feedback.
1: Sí.
0: De que el públic, òbviament, pues, s'ho pren com el que és. S'ho pren en clau d'humor, s'ho pren... però interioritza el que és la part crítica i la part de la situació inclús actual de com se fa un abús moltes voltes dels remeis, dels recursos sanitaris.
1: Sí.
0: I després de riure a gust i de riure dues hores un bon rato i estar allí oblidant-se de tots els problemes i mals de cap, quan t'acaba, un se queda pegant-li voltes al cap i diu, pues no anava a Molière tan desencaminat. No anava a Molière tan...
1: Sí, perquè Molière va escriure això en 1673, però avui en dia no tenim a Purgon, però tenim el doctor Google i la gent s'autodiagnostica constantment en internet. És a dir, que igual són més hipocondriacs ara que en aquella època.
0: Així és. I, a més, també tenim una circumstància, que és que el metge...
1: Sí.
0: Té una posició en relació al malalt de superioritat moral, de superioritat científica, de coneixement, que moltes vegades se porta a la relació personal i que igual que Purgon es feia idolatrar pel malalt, pues, ui, el sistema també té una mica d'això, de dir, bueno, és que vostè és el pobre malalt i té que fer així, el que el penso. Bueno, té moltes... És un poliedro, té moltes facetes que duen totes a pensar i a...
1: Lo més curiós de tot això, José Luis, és que fer riure amb temes com la malaltia o la por a la mort requereix d'un equilibri perfecte, que crec que, a més, haveu alcançat, precisament, com estàvem comentant, amb Carles Castillo. És un muntatge que aposta realment per l'humor. No sé, en el teu punt de vista, quin creus que és el secret d'aquesta adaptació per a que la risa funcione, però funcione com a millor medicina, la medicina que t'allibera com a espectador, també.
0: Sens dubte que tot el muntatge és en clau d'humor, té la firma de Castillo i es reconeix a Carles en moltes de les coses que van passant, en la construcció d'alguns dels personatges, dels gags, de les centrales, de les eixides, en molta complicitat en el públic, com és el seu estil, que sempre està... No n'hi ha cap dels 10 actors que no tinga el seu moment de complicitat amb el públic, de trencar aquesta quarta paret i fent una interactuació que inclús el final és apoteòsic en tot el públic en peu i, bueno, no vaig a contar-ho, però és que...
1: Recordem aquest detall, claro, recordem aquest detall bonic que dota de valor especial a les vostres funcions. Recorde que, a més de fer disfrutar al públic, el projecte dona suport a una causa molt especial a través d'Ixa Fila Zero, que és la Fundació Abracadabra. Només dos cosetes, com col·laborar, què significa, i sobretot, recordamos, José Luis, els detalls, on vos podem veure exactament i com poden aconseguir les entrades per a no perdre's este malalt imaginari.
0: La sala, que vull agrair públicament la generositat que ha tingut Eduardo Escartí, que és el gerent i propietari de la sala Artea Espai, s'omplirà els 4 dies. Per a demà no queda ni una ni mitja entrada.
1: Està molt bé,
0: això. I divendres, dissabte i diumenge, entre els 3 dies quedaven fa un rato 9 o 10 entrades, ni una més. Per tant, si algú vol no fer tard, té que entrar, però ja, segons terminem la entrevista, en www.passenivean.com. Ahí té l'opció, tant de comprar una d'eixes 9 entrades que quedaven,
1: sí,
0: o de fer una donació a la Fila Zero. És a dir, passen i vean,

0: elegir fecha, y ahí ni aparís la opción fila cero.
1: Sí.
0: Y ni la opción de fila cero de 5 euros o de 20 o de 100 o de qualsevol import que u vulga fer arribar a la Fundació Abracadabra.
1: I això a partir de demà. Pues, José Luis, moltes gràcies per haver-nos atès, per l'amabilitat que heu tingut i sobretot per tractar temes com este, encara que sigui en un clàssic, vagi aquest punt de vista i aquest humor. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
0: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Adéu, cuida't.
0: Adéu.

0: el caprichoso. Dime quién fue ese loquito.
1: Marineta Marina Lucía, esteu en això insinuant-me que comença la temporada de les cançons inintel·ligibles?
2: Por supuesto. Perdona, està molt guai.
1: Que tornem a les costums de l'any passat en les que se'n posarà la pèl de gallina.
2: És que anem a veure. No te pots quedar en la barbacoa de Jordi Dan.
1: Jo no sóc dels de la barbacoa de Jordi Dan, precisament.
2: Però, té igual. No te pots quedar en lo de abans, perquè les músiques van evolucionant i cada estiu ens sorprenen els artistes en unes o altres.
1: Vos heu empenyat en que continua havent cançó de l'estiu i jo crec que la cançó de l'estiu com a tal ja ha desaparegut.
3: No, això que estàs escoltant és la cançó de l'estiu.
1: La cançó de l'estiu.
3: Jo he vingut a aprendre, jo no tinc idea, jo he vingut a aprendre.
1: Però tu estaves l'any passat, no?
3: Sí, però jo no sé res d'aquest estiu ni de les cançons. Jo he vingut a prendre nota de tot el que me diguen.
1: Totes les que posaven eren la cançó de l'estiu.
3: No, esta, jo trobo que esta és claríssimament la cançó
1: de l'estiu.
2: Jo penso que també és la cançó dels jugadors de la selecció espanyola. Mira el que t'he dit.
1: Claro.
2: Sí, segura.
3: I vosaltres direu, però què és esta cançó? Perquè tot el món ho sap, però per si de vegades vosaltres no ho sabeu. Esta cançó és La Graciosa de Quevedo, que canta junt a Elvis Crespo. Elvis Crespo no el conec.
1: Canta, és un dir, va vendre-ho.
3: És un temazo. Va debutar en el número 1 del top de Spotify Espanya amb 732.000 reproduccions en només un dia i va superar els 32 milions de streams en la plataforma. S'ha consolidat com el tema més exitós del tercer àlbum de l'artista, el Baifo, que va llançar en abril d'enguany.
1: Estava pensant jo, igual n'hi ha... com es diu? Se m'ha oblidat i el tenia ara en el cap. La maquineta esta que gastava Cher per a cantar.
3: El autotune.
1: Que no n'hi haurà un autotune que fa que cantes millor i un autotune que va que cante
3: la
1: xina.
3: No,
1: però
3: no canta així.
1: No. Jo per mi que n'hi ha un autotune
2: pues
1: que millora
2: i
1: un autotune que jode, que directament.
2: Planteja't fer un playback o algo.
3: Bueno, pues si no t'agrada esta, sí, que saps que en té dos cançons de l'estiu en guany. Esta i una altra, el Golpito.
0: Mami, solo beso el vaso y si se vacía te llamo a ti. Yo no fui de los primeros, pero el mejor que lo hizo así.
2: Dime que no has entès. Però dime que no has entès de la lletra.
1: Res.
2: No m'ho crec.
3: Està guai, això m'agrada.
0: Canta com si se li diria bé.
2: No estic d'acord. Que se li ha entès perfectament. Escolta bé.
1: A veure, entenc el meu nebot, no vaig entendre a este.
3: A mi el que més m'agrada de la cançó de l'estiu són els playbacks de Marina.
4: Per supost.
3: Jo les cançons no és que m'encanten.
1: I les coreos.
3: Però comencen a agradar-me quan veig a Marina.
2: És que és de discomòbil.
3: Per supost. Aquestes
2: cançons són...
1: Això de discomòbil?
2: Totalment.
1: Una discomòbil que posa això tanca demà.
2: Què va?
3: Què va, Sergi?
2: Però no, perdona. Exacte. Mare, quin antigor.
1: Però mira, jo fa unes setmanes, i a més, sabeu que ho vaig publicar en les verbenes de Sant Joan, que estaven fent els casals fallers.
3: Sí.
1: I són fallers, o sea, don't worry, be pijo. Jo no escoltes res d'això.
2: Perdona.
3: No
2: estaves
3: prou a temps.
1: Triunfitos, va.
3: És que no ho reconeixies, Sergi.
1: Sonia i Selena.
3: Molt bé. No ho reconeixies i se t'ha oblidat. A mi me passa, eh? Vull dir, empatissa.
2: Ahí està.
1: Jo no ho he escoltat de ninguna verbena.
3: Que sí, com no vas escoltar aquesta
2: cançó? Jo crec que esta és millor que La Graciosa.
3: Però l'altra té més punts per a ser...
2: Sí? Per què, Marina?
3: Està més amunt en les llistes de grans èxits.
2: Vol dir que la gent
3: li dona més.
0: No, que tens que dependre de la lletra.
1: Perquè no l'entens.
3: El que passa és que esta està guai perquè la canta Nueva Línia i ara les de Nueva Línia s'han barallat, entonces està siguent encara més...
2: Nueva Línia s'han barallat.
1: Nueva Línia, però això sona a Acadèmia de Peluqueria.
3: Doncs mira, Nueva Línia són una orquesteta de Canàries que es van fer supervirals i ara han fet este tema en
2: Quevedo.
3: I clar, ajuden a la publicitat perquè s'han barallat i la gent diu... A veure què canta Nueva Línia i en Quevedo. S'han posat línia recta.
1: Sonia i Selena també s'han barallat i estos dos que no sabies, Andy i Lucas també s'han barallat, Camela també s'ha barallat i no estan ara sonant en tots els llocs.
3: No mos podem ajuntar mal per fer un grup musical.
1: Bueno, per lo que veig, tots són gent que no anem a entendre lo que canten, no?
3: Esto sí, a veure, ayer la vi.

0: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con su amiga en una calle de Madrid.
0: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
2: Con tus amigas en una calle de Madrid, que no has entès.
3: Vamos, si es que al final el que millor parla i més vocalitza és el Omar Montes.
4: Mira, estos son Juan Magán y Omar Montes, que están reversionando un tema que ya va a ser número 1 del estiu en 2011, però han fet una reversió.
2: Però això...
5: Així en que entregui un xoc, Marina, que tenia vida jo.
3: És com si trageren el tiburón, altra volta, no?
4: Efectivament.
3: Algo paregut. Sí. Ja, ja, ja.
4: Però ara fa Omar Montes així una intervenció moderneta.
3: Mm.
4: Esta, què vos pareix?
5: Vols dir que la de 2011 no era moderneta?
3: Bueno, esta és la més...
4: Ara ja no és moderneta.
5: Està actualitzada.
3: Ja. Yeah. Esta és la més digerible de totes perquè és el que més es pareix a lo que estem acostumats nosaltres.
5: Clar, vull dir...
3: Mireia.
2: A veure, és que jo he estat escoltant tant...
4: Mira,
2: tant,
4: este m'agrada molt. No, este és el trosset nou.
2: A veure.
3: Clar, a veure, una realitat és que no podem competir amb vosaltres perquè tenim un bagatge en discomòbils, festes i coses d'aixes. És que picar-se amb vosaltres és
4: absurd.
5: Però una cosa, xiques, no veig igual a Minya Mal ballant això ahí en la rua que se va muntar?
4: Estes cançons són les que van a sonar quan guanya Espanya.
5: Ai, pues mira, ara me poses la llista, Marina.
4: Per supost.
2: Sí, d'acord.
4: Van a sonar estes i esta altra, Patitoa, de Ana Mena i Lola Índigo.
2: Mira, Eusenc, no m'agrada.

0: Sinatra, que no li entens ni fava. O sigui,
1: no són dos. Anna Mena i Lola Índigo.
0: Ja, però no els entens. Pues mira, damunt no les diferencie.
2: Com que no?
1: A veure què canta l'altre. Espera, què va cantar l'altre?
2: Esta és Lola Índigo.
0: Per favor, però això necessites... Això té videoclip?
2: Sí, per
0: m'imagino que el videoclip anirà subtitulat, no? La moda este que n'hi ha ara, que posa el que estan dient les
2: persones. Vaig a dir una cosa d'abuela. Que
1: ja va Lola Índigo.
2: Sergi, van mis despullades.
1: Van mis despullades.
0: Pues mira, igual la gent es fija més en les pechugues calor, que en el que diuen.
1: És que fa molta calor, vull dir... No és
2: però bueno, estan poc templades. A mi no.
0: Això és un...
2: A mi ho sent, però no. Ho he intentat, eh?
1: Jo me sent... Esta vegada vaig a contradir a Lucía.
0: Jo, de moment...
1: Perquè esta a mi Lola Índigo m'agrada un poc.
2: No, perdona, i a mi també m'agrada Lola Índigo, però esta encara no m'ha entrat.
0: Em pensava que de la meva boca no hi seria mai una cosa com aquestes, però de moment l'únic que hi guanyant és l'Omar Montes.
1: Sí? Bueno, m'ha de donar-te més opcions, però què tal? El següent és Daddy Yankee.
0: És que el panorama...
1: També és de la meva època, eh?
0: El Daddy Yankee.
1: Sí.
2: No, però és Gasolina, superconeguda. No, Gasolina no. Daddy Yankee.
0: Això és més el tiburón, el tiburón. Sí.
2: Però de...
1: Què diu, què diu, què diu?
2: Pa tu casa.
1: Però sí que era bé, lo bo.
2: El vale. Estribill, el estribill.
1: Ara, què va, què va? Ah. Està xulíssima. I com a leitmotiv, a nadie yo le debo, m'encanta.
0: Ja. Yeah.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Les lletres, a mi...
2: Profundes.
0: Em flipen les lletres. Les lletres que entenc, clar, les que no entenc ja.
2: Però
0: no...
2: és que jo crec que estem enganyats.
0: Totes tenen un missatge...
2: Clar, clar. Clar.
0: Que però, no és de la nostra època.
2: Però, tal, però per a aconseguir entendre-les, has d'aconseguir parar-te a escoltar-les.
0: Ja. Yeah.
2: No dir-nos entendre's.
0: Però jo
2: m'esforce,
0: eh? Jo
1: no,
0: m'esforce.
1: Bueno, o deixar-te no? Dur, Sergi, ballar així de lo loco i ja està. Esta és molt famosa perquè és una sessió de Bizarrap en Daddy Yankee, eh?
2: A mi m'agrada.
1: Bizarrap, el col·lega de Shakira.
2: Efectivament.
1: Molt bé. Mira, esta és la 66.
0: Mira, Shakira encara l'entenc. No m'agrada, però l'entenc. Què vols que el digui?
2: Shakira, sí. Que diuen que té un nòvio nou.
1: Bueno.
0: Hasta
1: bueno,
0: que acaben pues, mal i acabe fent-li cançons i vivint de les cançons.
1: Vaig a fer una aposta segura, que és la superestrella d'Aitana.
3: No, no, així m'hi has perdut.
0: Vinga, va.
2: Esta, entendre-la, l'entens.
0: Sí, és que això no té color, no té res que
1: voler. És un poc òbvia.
0: Sí. Què vols, filla? On va a parar?
2: He de dir que en directe va ser brutal.
0: Sí?
2: Sí.
4: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido.
1: Pero es que esta para disco móvil no va.
3: Necesito un remix.
1: Esto es de plorar, Marina.
2: No, no, es de veres. Ya que ficarle ahí un
1: chumbalazo.
0: Bueno, para disco móvil, quan t'has bufat, perquè t'acaben de deixar o has tingut una mala nit, sí.
1: Exacto, es que a mi això me donava això.
2: No, no, però perquè n'hi ha que ficarle un chumba-chumba d'estos que li posen.
0: Una base, no?
1: Sí, però tu estàs ahí en Torres Torres, pasant-ho superbé i te posen esta cançó i
2: què dius? No, perquè no posarien esta versió.
1: No, és que posarien un remix.
3: Correcte.
1: És que pa mi ella és una sena a casa.
0: Saps que ahir em vaig dir en el mòbil la foto d'aquell cap d'any teu en ixe visitant
2: no és precís.
0: Darrere i em moria de
2: no
0: la risa
2: precís,
0: jo soles.
2: No és precís, contar-ho.
0: Ixa foto tu no l'has vist?
1: No, després li la demanem.
0: Jo te l'ensenyaré.
2: Tinc un emoji i tot.

0: De veres, té un sticker. Sí, sí, té un sticker.
1: Bueno,
0: vale, va,
1: continuem
0: compre.
1: La meua...
2: Sí. Vale, vinga.
1: Jo esta, que va ara, no la coneixia, però també tots la situen com una de les favorites d'este estiu.
2: I tu no la coneixies, perdona?
1: Heu dubte.
2: Que la coneguem nosaltres.
0: Ja és difícil,
1: ja és difícil.
2: Igual te sorprens.
0: Ui, este rotllo Juan Luis Guerra?
2: Bachata.
0: Sí.
1: Romero Santos, Burbujas Romeo, perdón, i Prince Royce.
0: Pues es rotllo
2: a veure, igual
0: Juan
2: a mi
0: Luis
2: sona.
0: Guerra.
2: Clar.
0: Això és bachata pura.
2: No l'havies escoltat, Marina?
1: No. A la discomòbil
2: no me puc creure.
0: Marina.
2: Jo tampoc l'havia escoltat, però és que jo... No en sèrio?
1: Que
2: l'única que l'he escoltat sóc
1: jo? Això és una coentor màxima.
0: Això, però si això és el leitmotiv dels matxutxos que,
1: i
0: dels matxutxos que van a ballar.
1: Això és horrible.
2: És per a bailar pegados.
0: Bueno, pague la ràdio, bachata.
2: Jo. Me poseu això i pague la ràdio. Que jo no me la pose per estar en casa, però en el cotxe alguna bueno. Volta m'ha sonat.
0: Vinga,
1: Lucy.
0: Ja, pues més normal.
1: No t'arranca. Si te poses això, no t'arranca el cotxe.
0: Una de les millors cançons latines de l'any, Eus?
1: I certificació d'oro en Espanya.
2: Qui posa les notes? Vull tirar-me-la jo a la cara.
1: Spotify, que és el que ho fa.
0: Vinga, que mos dona temps a uno.
1: Ara, internacional. Un poquet d'anglès també, perquè som internacional.
2: Molt bé.
1: Després, Dràcula.
2: També l'escolta.
0: Però això que és la coral de Transilvània?
2: Esta està superxula per a ballar.
1: A mi m'agrada el ritme. No,
0: aquesta
1: no t'agradarà,
0: Sergi, perquè sí.
1: És un poquet...
0: Calorra,
1: No, és un poquet més...
2: Ochentera.
1: Sí, ochentera. No sense estar jo en l'ochentera, veus? Mira,
0: bueno, la nochentera no m'agradava i tots intentaven ahí colar-me-la com si... No.
1: No?
0: No.
2: A veure què diuen.
1: A veure si canten.
0: Sí, pues dóna temps.
2: Me la quede. La compre.
1: Esta no està mal, Sergi.
0: Bueno, va, vinga. Almenys que mos aprofite
2: disco,
0: per a...
2: És disco, és un poc més disco. A mi sí, jo me la quede. Sí.
0: Però ja me faig un xe, ja. Vinga,
1: l'última me la vaig a guardar.
0: Reando.
1: La última me la guardo per la setmana que ve.
0: Sí,
2: per
0: vale.
2: Què?
1: Per sorprendre.
2: En sèrio?
0: Vale, meu. Ha pegat un baixonet, això. És com si... Mira, fa olor a beguda recalfar, que és el que diem molt després de la festa, però és una cosa d'ixes.
2: I no te quedes en cap?
0: No, de moment no.
2: En
0: amb Aitana, pot ser, sí.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Bona vesprada. La Comunitat Valenciana afronta el tercer dia de l'onada de calor amb avisos rojos de l'AEMET per temperatures que poden superar els 42 graus a l'Horta Sud, de la Ribera, a la Safor, la Costera i en part de la comarca de la Foia de Bunyol. En la resta del territori, a excepció de la província de Castelló, que és groc, el nivell és taronja. Això vol dir que les temperatures continuaran sent molt altes. El cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat prudència a la població per la calor i el risc d'incendis forestals.
5: Per tant, que ningú baixi la guàrdia. Anem encara fins al dijous a tindre a estar immersos en aquesta ola de calor i que, per tant, insistís, demana molta precaució, que la gent s'informe per els canals oficials i que en qualsevol situació que veguem fum immediatament ho comuniquem al 112.
6: A més, també hem de recordar que l'interior nord de la província de Castelló està en avís groc de l'AEMET per tempestes. I hores d'ara el mercuri ja frega els 40 graus en diferents punts del territori, com a Simat de la Valldigna, Burjassot, Manises, Onda o Vilamarxant, segons dades de l'Associació Valenciana de Meteorologia, l'AEMET.
3: A més, de temperatures, dos platges de la província de Castelló estan tancades al bany. Alejandro Bojons, redacció de Castelló de la Plana.
7: Fa apenas una hora s'ha hissat la bandera roja a la platja de les Fonts del Cossebre, després de que les mostres d'aigua preses ahir hagin detectat nivells elevats de contaminació microbiològica. Avui s'han pres les noves mostres i quan les anàlisis determinen que s'han restablit els valors adequats, la platja es tornarà a obrir al bany. Mentrestant, a Castelló de la Plana continua tancada al bany la platja del Serradal, després del vessament d'un líquid de color rogent detectat ahir de vesprada. Les primeres investigacions descarten que es tracta d'aigües fecals, però els tècnics continuen analitzant l'origen i la composició del vessament abans de permetre de nou el bany.
3: La Policia Nacional ha detingut a Alacant dos treballadors d'una coneguda discoteca de la ciutat per presumptes agressions sexuals a dos joves, una d'elles és menor d'edat, Gala Navarro.
8: Sí, segons ha publicat este matí el diari Todo Alicante i ha confirmat a punt, els fets van tindre lloc el passat cap de setmana en un conegut local d'oci de la ciutat d'Alacant. La menor de 17 anys ha denunciat que va iniciar una relació consentida amb el treballador de la discoteca, però en un moment donat, la nit, li va demanar que parara i el treballador no va fer cas i la va violar. La seva companya de 18 anys també ha denunciat que va patir abusos d'un altre treballador del local just en el moment en què va anar al bany a buscar la seva amiga. Els dos detinguts han passat este matí a disposició del jutge de guàrdia.
3: La vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica, Sara Hagesen, ha negat en el Senat haver rebut cap indicació sobre préstecs a Aereuropa o a l'empresa Tubos Reunidos, ho ha dit en la comissió de...

0: sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo.
1: Nunca recibí ninguna indicación.
2: El PP ha posat en dubte la ajuda pública concedida a Tubos Reunidos després de suggerir que AGESEN s'havia oposat en un principi a oferir eixa ajuda per motius ecològics. La vicepresidenta tercera també ha negat que tinguera coneixement de l'operació d'Air Europa per part de José Luis Ábalos i ha descartat que influirà en els préstecs de Plus Ultra i que Zapatero contactarà amb ella. Ha recalcat Sara AGESEN que totes les operacions estiguen avalades pel Tribunal de Comptes.
3: Alboraia celebra avui el Dia de l'Orxata amb diverses activitats per a la ciutadania que inclou també la degustació d'esta popular beguda autòctona.
4: L'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, ha explicat que vol aconseguir que el dia siga considerat d'interès turístic.
5: Bueno, avui celebrem el Dia de l'Orxata. Una de les intencions que té l'Ajuntament de l'Alboraia és que el Dia de l'Orxata siga declarat d'interès turístic.
4: L'empresa Monorxata, radicada al municipi de l'Horta Nord, fa visites guiades a l'espai museístic en què ens conta la història de la beguda que té referències de fabricació des de l'any 1610. Esther Antunes és la guia.
6: Aixina que harem dues visites guiades especials per a tots els veïns i veïnes que consisteixen en visitar els camps, conèixer tota la informació del cultiu, de l'elaboració de l'orxata. Tenim aquest meravellós espai que estem estrenant aquest any i tenim una deliciosa degustació al final de la visita per a tots i totes.
3: I en els esports, el València Bàsquet ha presentat el nou entrenador de l'equip femení, Javier Torralba, i estarà a la banqueta les pròximes tres temporades.
4: El tècnic, que no té experiència en l'elit, però sí una llarga trajectòria en el bàsquet de formació, arriba del club Segle XXI, on era el responsable d'una de les millors fàbriques de jugadores nacionals de tota Europa. A més, dirigia a l'equip en la Lliga 2. Així afronta el català el nou repte a l'entitat taronja.
7: Venimos de unos años buenísimos, ya no solo por los títulos, sino por el crecimiento del proyecto desde que empezó, y ese reto es mayúsculo para mí. Creo que estoy preparado, creo que estoy extraordinariamente ilusionado, creo que el último año el masculino ha marcado tendencia, y sabiendo que son planteamientos distintos, pero sí que hemos de encontrar unos puntos en común. Entonces no entraremos en temas de tópicos, de jugar rápido, de defender, que eso lo queremos hacer todos, pero sí un baloncesto atractivo.
3: És tot fins ara. Més informació a les 3 la tenen actualitzada en el web i en les xarxes de Punt. Continua amunt i avall.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
9: De tu a tu.
10: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
11: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
12: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
13: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
14: fem banda
13: amb el millor repertori de músics valencians.
14: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
13: Desfilarem al costat dels nostres músics.
14: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
15: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A. Ràdio.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: comunitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som Apunt.

0: Bueno, este temps de ràdio que tenim per davant i que incetem ara just a la una i mitja d'este 8 de juliol del 2026 fluctua entre els viatges i la cultura i anem a aprofitar per a fer una passejada molt especial, en este cas per la ciutat de Castelló de la Plana. Com esteu escoltant de fons, la panderola va, la panderola ve, que és el que diu esta famosa cançó popular. Segur que a més d'un a casa se li ha erissat el pèl amb escoltar estos sons. Bueno, la veritat és que és un traqueteig que durant 75 anys va formar part del paisatge, de l'aire i de l'orgull de la nostra província. Per què? Perquè era un tren humil, era un tren negre i emmascarat, com molts dels de l'època, pel carbó, pel nostre carbó, però portava als seus vagons el motor de la economia i la vida de milers de castellonencs. Avui, gràcies al Museu de la Ciutat de Castelló, ixe vell tramvia de vapor torna a detindre's als seus carrers amb un nou itinerari autoguiat i a peu. Viatgem en el temps per parlar d'un transport mític, la panderola. I és que Castelló té un itinerari que ens permet reviure el traçat d'este tramvia de vapor que va unir la província durant dècades. Per això, ens acompanya avui Javier Soriano, que és professor de Geografia Humana de la UGI i coordinador de la iniciativa de la que anem a parlar. Javier, què tal? Bona vesprada a estes hores.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: A veure, ixe itinerari autoguiat del Museu de Castelló recrea l'antiga ruta del tramvia de vapor que unia Onda i el Grau de Castelló. A través de 6 parades urbanes, este viatge d'una hora reviu la història d'un transport vital que va impulsar l'economia local i va portar més d'un milió de viatgers, que avui en dia es diu pronte, però que en aquella època eren moltíssims. En primer lloc, Javier, en quin lloc i en quin context es fa esta investigació de la UGI i la col·laboració amb el museu?
1: Bé, pues, va ser una investigació que se va encetar fa molts anys ja mitjançant el que avui en dia seria un treball final de grau, del grau d'humanitats en aquella època,
0: sí.
1: Que també van fer alguns investigadors locals, com Juan Bautista Peris, a títol personal, i que investigava pues, un patrimoni ferroviari molt important i transcendent, perquè la Panderola va ser un dels tramvies comarcals que més importància va tindre a tota Espanya. Per tant, pues bueno, i aquest motiu va centrar la investigació, o diferents investigacions, i anys després pues, vam tindre la idea de patrimonialitzar, de posar en valor aquest tramvia, pues, creant una ruta històric cultural que servirà perquè tota la població no oblide la importància d'aquest tramvia.
0: M'acabes de parlar d'aquest caràcter transcomarcal de la Panderola. N'hi ha qui serà molt jove o nou en les nostres terres i no sàpiga exactament què era la Panderola i per què és tan important per als castellonencs, per què el recorden tant?
1: Bé, perquè era un mitjà de transport absolutament estratègic en una època, finals del Dèneu i principis del segle XX, en el qual pues, no n'hi havia automòbils o n'hi havia molt pocs, on els autobusos eren molt deficitaris i, per tant, el tramvia era un mitjà de transport col·lectiu que facilitava la vida a moltíssima gent que baixava de Onda a treballar a Vila-real, que de Vila-real anava al port de Borriana a treballar, que anaven a veure el futbol a Castelló, etcètera, etcètera. És a dir, va crear un sentiment d'importància, de quotidianitat absolutament fonamental.
0: Ara el Museu de la Ciutat de Castelló, com diem al principi, ha volgut recuperar este llegat amb un nou itinerari urbà. Però on ens porta exactament el recorregut?

0: El recorregut reconstrueix o recrea l'itinerari que feia des del Grau de Castelló, que era l'estació central i que va motivar la construcció del tramvia, perquè el que volia el tramvia era connectar el port de Castelló amb la comarca, i des d'ahí passa a l'estació central de Castelló, que estava en la plaça Borrull, i fins al punt d'eixida des del municipi de Castelló cap al d'Almassora, en el que era el camp del Sequiol antigament i que avui és l'Institut Juan Bautista Porcar.
1: Parlant de parades concretes, n'hi ha una, ara que està el futbol tan present, que és molt recordada. La parada de l'estadi de futbol, què significa esta parada, sobretot per als castellonencs, Javier?
0: Pues significa molt, significa ara que estem escoltant de fons el himne del Club Deportivo Castellón,
1: sí.
0: Pues significa molt, moltíssim, perquè Sequiol era el camp antic on jugava el Castelló, i la gent recorda, la gent major recorda que baixaven des de Onda, des de Vila-real, des de Borriana, a veure el futbol, i en el camp no n'hi havia una parada concreta del tren, però el tren anava a tan poqueta velocitat que la gent pujava i baixava del tren en marxa per a baixar-se en el camp de futbol. Fins i tot la llegenda negra o no negra diu que el xiulí del tren quan arribava era com un presagi de que el Castelló anava a marcar gol. O sigui, que fixa't tu la memòria, sí, sí. Lo que diu.
1: La veritat és que darrere de la panderola hi ha una mitologia popular meravellosa, plena de ferralla. Això sí, es deia que era un tren tan lent que es podia baixar, agafar figues o taronges i tornar a pujar. Què hi ha de cert, sí, en aquestes llegendes? I què passava realment quan el tren s'enfrontava a les cotes més costerudes del recorregut? Perquè, clar, és Castelló de la Plana, és la Plana, però alguna que altra costa també n'hi havia.
0: Sí, sí, de fet, pujava fins a Onda després de 28 quilòmetres de recorregut i, evidentment, per arribar a Onda n'hi ha algunes costeres importants encara avui en l'autovia que connecta Vila-real amb Onda.
1: Sí.
0: Per tant, sí, és cert que el tramvia, sobretot en els últims anys de funcionament, pues es va quedar un poc obsolet. El vapor no era una font d'energia que permetria grans velocitats i, per tant, sí que és veritat que n'hi havia una circulació, una velocitat de circulació pues relativament lenta per a lo que era ja els últims anys de l'època. De fet, el que he comentat abans, no? Que en el camp de Sequiol el tren el que feia era ralentitzar un poc la seva marxa, mm-hmm, i la gent pujava i baixava sense que el tren s'aturara.
1: Ja veus.
2: Ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue. La aventura que...
3: La ruta de la Panderola tiene su comienzo en la estación que fue la primera en construirse por su valor estratégico, junto al puerto del Grau de Castellón. La razón es que por allí se exportaba buena parte de los productos transportados, pero también por ahí llegaba el material para proseguir con la construcción de la infraestructura ferroviaria. Era la estación término y origen del tranvía.
1: Ho recordem, la Panderola portava el Grau de Castelló, el punt d'inici al Grau també, perquè circulava per carrers cèntrics i discorria realment per tots els llocs, no?, on era necessari que paraven. Estem recordant este tren de via estreta entre 1888 i 1963. Un tren que, entre altres coses, Javier, crec que transportava altres qüestions a banda de passatgers, no?
0: Sí, evidentment, la economia de la província, de la comarca, en aquella època era fonamentalment tarongera i també començava la indústria dels taulells i, per tant, l'exportació tradicional de la nostra economia feia que el tren, que el tramvia, fora absolutament estratègic, fonamental, per a transportar aquestes matèries primeres, les taronges, els taulells,
1: sí,
0: fins al port per a l'exportació. O sigui, que va jugar un paper econòmic absolutament fonamental en la província.
1: Parlant de les anècdotes, n'hi ha una altra molt coneguda i comentada, diuen que és la relació dels veïns amb el fum negre de la màquina de vapor, que fins i tot obligava les dones a calcular quan estendre la bugada perquè no s'embrutara, perquè no, diguem, s'omplira de follí. Com es reflecteix esta convivència tan peculiar entre el progrés de l'època i el dia a dia dels ciutadans als tòtems informatius d'eixa ruta de la Panderola?
0: Pues és relativament, ja ho has expressat tu molt bé, no? La gent coneixia els horaris de circulació del tren, del tramvia, i per tant, sobretot quan hi havia que estendre roba, i sobretot blanca, la de color no era

0: tan important, però també la cendra que emetia el fumeral o la xemeneia de les màquines, de les locomotores,
1: sí.
0: Pues, evidentment tirava molta carbonilla, moltes partícules negres, i això pues, evidentment condicionava molt a l'hora d'estendre, sobretot en els punts més propers al recorregut. I evidentment la gent, les dones, ho tenien molt en compte, perquè ho conta la tradició oral, la memòria oral que hem arreplegat,
1: sí.
0: Ho expliquen amb claretat absoluta. No podien estendre quan el tren anava a passar.
1: No sé si era un d'aquells com el Chicharra d'Alcoi que quan no xutava del tot n'hi havia que baixar a esmentar-lo, també.
0: A veure, no tenim constància d'això, però sí que és veritat que bueno, el que hem comentat abans, no? Que en les costeres pues, el tren a vegades li costava, la tracció no era absolutament perfecta,
1: sí.
0: I li costava superar les pendents que tenia en alguns trams del recorregut.
1: El que està clar és que la Panderola va marcar d'alguna forma també el traçat de la ciutat de Castelló. De fet, n'hi ha carrers diagonals deguts precisament a eixe recorregut, és a dir, que també va marcar l'urbanisme de la ciutat.
0: Sí, sí, efectivament, i la ruta jo crec que ho reflecteix molt fidelment, perquè no només són els carrers Maestro Breton, per exemple, l'Eixida cap a Almassora, o carrers com el que està per darrere del Mindoro, darrere de la plaça de la Pau. També, per exemple, el Teatre Principal de Castelló, n'hi ha un dels cantons que de la part de darrere, no de la façana principal, que està retallat, està dissenyat en xamfrà, quan en realitat en l'altre cantó és un angle recte, no? I això és precisament per a facilitar la corba que feia la vieta, el tramvia, per a poder girar. És a dir, ja no només és l'urbanisme, sinó fins i tot alguns elements arquitectònics que van haver de ser no modificats, sinó canviat el seu disseny.
1: Sí, condicionats, diguem, no?
0: Exactament, sí, sí. I el teatre principal és... La gent no ho sap, però habitualment això ho saben quatre friquis, per dir-ho de forma col·loquial, no?
1: Sí.
0: Però tu te plantes darrere del Teatre Principal de Castelló i veus que un cantó és recte i l'altre acaba en xamfrà i dius, això no és lògic. I efectivament no és lògic si no saps que és que per ahí passava la Panderola i per a poder fer la corba, perquè els ferrocarrils no poden fer girs de 90 graus com
1: clar,
0: un cotxe.
1: Sí, sí. Es van tindre que menjar el cantó, precisament, de la Bombonera de Castelló, perquè el Teatre Principal és la Bombonera de Castelló, tenia que dir-ho.
0: Efectivament,
1: bueno,
0: així no és.
1: Tornant al present, Javier, a nivell tecnològic, és una ruta pensada per fer amb el telèfon mòbil de manera autònoma, tinc entès. Com funciona aquest sistema de codis QR als tòtems urbans? Quin contingut ofereixen? Com és l'audioguia interactiva? I en quins idiomes, sobretot, està disponible? Perquè el turisme ara és qui mana, eh?
0: Sí, sobretot el patrimoni ferroviari en Espanya no té tan ressò o tanta importància, o no li donem tanta importància com en països com Anglaterra, França, Àustria, Alemanya, i per això l'Ajuntament de Castelló, el MUC, té com a requisit fer com a mínim els itineraris, les guies, en castellà i valencià per descomptat, però també en anglès i francès. Per tant, són els quatre idiomes en els que estan disponibles, i el funcionament és fàcil. N'hi ha uns codis QR en el qual te pots descarregar o accedir directament a la pàgina web, i les audioguies són gratuïtes, te les pots descarregar i anar escoltant-les en el mòbil sense cap problema en cada parada o durant el recorregut. El recorregut està pensat per a fer-ho en una hora. És veritat que del Grau de Castelló a Castelló a peu pues és llarg, pues són 4 quilòmetres, però l'autobús urbà o interurbà que fa el trajecte Castelló-Grau va per damunt del trajecte de la Panderola, amb la qual cosa pues, bueno, pots agafar l'autobús i recrear aquest paisatge pel qual anava el tramvia.
1: N'hi haurà qui també serà més amant del format tradicional o els qui fan la ruta amb xiquets. T'ho dic per preguntar-te on es pot aconseguir aquest pla físic desplegable en paper que crec que hi ha i quin tipus d'il·lustracions o dades històriques complementàries inclou.
0: El fullet està en els quatre idiomes i està disponible en totes les oficines de turisme de l'Ajuntament de Castelló.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, se pot aconseguir fàcilment. A més, està, evidentment, en internet, com he comentat. I la informació que té pues, és una informació un poc ampliada de totes les investigacions que hem fet durant aquests últims anys de la Panderola. N'hi ha un plànol urbà amb les parades indicades per a que ningú es perga, i sobretot n'hi ha molt material gràfic, moltes fotografies d'època, moltes d'elles inèdites, que ens permeten veure pues, patrimoni que avui en dia ja no està, com l'estació de Castelló en la plaça Borull, que no està, va desaparegut, o elements

0: del patrimoni ferroviari, és a dir, les màquines, les locomotores. Sí. En el Grau de Castelló n'hi ha una locomotora, la locomotora número 1, i un vagó, però n'hi ha molts altres elements del patrimoni ferroviari que han desaparegut i que afortunadament podem conservar o conservem en forma de format fotogràfic.
1: Només tinc que preguntar-te una última coseta que no sé si és possible, la possibilitat de fer visites guiades.
0: A veure, en principi, l'Ajuntament ho té previst sota demanda i des de la mateixa universitat, qualsevol dels autors de la guia ens oferim. De fet, ho aprofitarem el curs que ve com a recurs didàctic amb alumnat. Per tant, sí, se poden concertar visites guiades o alguna part en algunes de les parades se poden fer visites guiades sense cap problema.
1: Bé, doncs és una oportunitat d'or per redescobrir l'urbanisme de Castelló, també els mitjans de transport urbans, interurbans i intercomarcals, com diem, a través d'aixes petjades de la seva antiga via. Moltíssimes gràcies, Javier, per detenir-nos este projecte patrimonial. Ja sabeu, és que esteu escoltant, que podeu accedir a la web del MUC, sobretot per descarregar el vostre mapa i poder accedir a aquesta història del que va ser un dels tramvies mítics, en este cas, de Castelló i la seva província. Javier, gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres, adeu.
1: Adeu, cuida't. I en un quart ja, les dos.

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: La veritat és que hi ha trens molt mítics així en esta comunitat autònoma. Parlem de la Panderola, que era un tramvia, parlem del tren de Ojos Negros, que és el que venia de Sagunt precisament al port, o, per exemple, el Chicharra, que era el tren d'Alcoi que anava a Almoines, d'Alcoi a Almoines i a Gandia, mitjançant ixe barranc de l'infern, que avui en dia s'ha convertit en una ruta verda, i alguns altres que també són mítics i que convendria a lo millor un dia recordar. Això és la millor cançó de la història de la música.

0: I és una història que pocs coneixen també i que apareix precisament en aquesta sèrie que a mi tant m'agrada i que he vist... Jo crec que les coses que més he vist en la meva vida són Mary Poppins, Coraline i Pose.
1: Pose.
0: Que l'hauré vista, jo que sé, les quatre temporades, no sé quantes voltes, és que pues és xulíssima.
1: Sí. Realmente hacía ya unos días que no
0: parabas
1: la sèrie.
0: No, però
1: escolta,
0: avui sí que he mencionat...
2: Jo encara no l'he vist.
0: He
1: d'anar.
0: Pues he de veure-la. Anar, no, jo sí. El que estàs perdent, perquè a més... Li ho contava a micròfon tancat a David. Pous em va donar una idea de negoci futur el dia en què tinga que buscar-me la vida.
1: I què farem? Sí. Què farem?
0: No, això no puc contar-ho així, si no em llevaran la idea. No, home, no, per favor.
3: Ment bruta.
0: No, no, no, pràctica. Ment pràctica. I de servici social.
3: Pensa mal i encertaràs.
1: Ostres, pues...
0: Electra Abundancia
1: pues ahora ya
0: és
1: tenemos,
0: una gran...
1: Ahora ya tenemos...
2: Tinc ganes de veure la vore,
1: pero aún más. El gancho para verla, exactamente.
0: Sí.
1: Vamos a verla y te diremos, ya sabemos
0: qué es lo que
1: vols... se te ha ocurrido.
0: Exacte.
1: O a lo mejor no se nos ocurre. Claro, eso ya es otra cosa.
0: Yo creo que es un negoci, una gran labor social y sobre todo de futur. De futur. Sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale.
0: Bueno, a banda de que... Bueno, a Dominique la tinc jo en Instagram, que és la que fa d'Electra, que crec que és una actriu al·lucinant, de 2 metres i pico, tot n'hi ha que dir-ho, però que és brutal. I la sèrie està molt bé. Si heu viscut aquesta època dels finals dels 80 i els 90, vos sentiu perfectament identificats.
1: Lo vivimos intensament.
0: Claro, pot ser si has estat clavat en el tema este,
1: pues
0: això, de la música, de l'espectacle i tot això, encara el sents una miqueta més identificat, però és que en la roba, en els pisos que compartien, en totes les coses. I Vogue té l'origen precisament en aquest col·lectiu de la gent trans, sobretot que anava als bowls i allí pues, es mostraven i ballaven a so que ella va dependre en els molls de Manhattan, entre
2: altres
0: coses.
2: M'encanta.
0: Sí,
2: ja estic superentregat.
1: Sí, però no està sonando Madonna. Porque,
0: és Vogue de Madonna.
1: Que no està sonando Madonna perquè vayamos a hablar de Pose.
0: No, ni molt menys. No, és que m'ho acabé d'inventar jo ara mateix.
2: Una altra cosa que igual no t'agrada tant.
1: Per què estarà sonant Madonna? Per què estarà sonant
0: Madonna? Em faig una idea. Menos mal que heu posat a Madonna i no heu posat a Bad Bunny.
1: Bueno, però...
3: Podria haver caigut, no?
1: Vamos a compensar con otra que no te suele gustar mucho, pero bueno, volvemos al Mundial. Estamos en pleno fiebre...
3: Ah, que n'hi ha Mundial.
1: Fiebre,
0: fiebre... Sempre és un gran dia fins que ve algú i te'l fastidi.
2: En tot ixe algo del Mundial. Ara no se pot deixar de parlar.
3: Avui és el primer dia que no n'hi ha partit.
0: Ja... Un día de descans.
3: En un mes y pico.
0: Y de Mundial.
1: Eso hemos dicho, eso lo arreglamos enseguida. No hay partido, no pasa nada. Porque nos vamos a ir precisamente al último partido, a la final, que se jugará el 19 de julio a las 9 en el Live Stadium de Nueva York.
3: España-Noruega. Os faig spoiler, ¿eh?
1: España-Noruega.
3: Ya veré.
2: No se sabe, Mar, no se sabe encara,
1: oye,
2: cariño. Si
3: guardeu...
2: La aposta del nostre company.
1: Exacto, si finalmente se juega España-Noruega, espero que no hagan ningún bailecito, ¿eh?
2: Ah, tú,
1: no estoy no, para bailecitos de los noruegos.
0: Sí, però tu no apostes
2: res. Olé,
3: jo no aposte res.
0: No aposte res. Sou tots uns mindundis. Així l'única aposta sóc jo, que al final va aparèixer que sóc
1: no,
0: un malalt.
1: Tu i les milers de gent que aposta que jo estic...
0: Però la gent aposta
1: pasta. No, con la plataforma esta de apuestas y el dineral que mueve.
0: El que m'has enviat tu fa un rato, que era la quantitat de calories...
3: Erling Haaland?
0: Sí, que consumís el vikingo.
1: Un buey, ¿no? Un buey.
2: Estàs en tot un espectacle, este home, ¿no? Quantitat de vídeos i de coses que se están parlant d'ell.
0: Jo que intente consumir menos 600 calories diàries i estic que quan em mire ja ho he dit mil voltes, soc una poma al forn quan acabe de dutxar-me i m'assenta allí en el llit a secar-me.
1: Però perquè lo quema todo.
0: I este tío consumix 6.000 calories al dia. És a dir...
1: Imagina't...
0: Més el doble d'una persona normal.
3: Ous, carn, aquestes coses...
2: És només proteïna.
0: Però els ous aprimen.
2: Perquè està fet de ferro, este home.
0: Els ous aprimen.
2: Sí, jo també.
3: Doncs
2: ja està,
3: este menjarà ous per rato.
2: S'ha de menjar un ou en el matí, quan t'alces, en ajú.
0: Sí, jo...
2: I això te fa que no tingues fam fins a molt tard. Jo ho intentaré.
0: I la proteïna de l'ou aprima també. Sí, però clar, és que este tio se menjarà...
1: Sí, pero luego se tira...
0: El chicken run sencer.
1: ¿Cuántas vueltas al campo se da cada día? Pues claro. Lo quema
2: bueno,
1: todo.
2: Bueno, es feta a si mateixa, ¿no? Me parece que vas a decir que está el muscle o ese o ha treballat, pero ve.
3: Y que té centímetres d'altura para distribuir...
1: Claro.
0: Dos y pico, ¿no? O dos...
3: No arribas dos, pero... Más tuerzo. Pero 1,90 pico, sí. Pero...
1: Bueno, entonces ves a nuestra selección enfrentándose al más tuerzo.
3: No, la vostra. No. La meua es noruega. No. Yo veig a la vostra.
1: Ah, tú ves encima... ¿Tú
2: ¿Qué estás diciendo?
1: Un momento.
2: No, me no, por favor.
1: Un momento.
3: No. Nostra.
1: ¿Tú ves a Noruega? ¿Tú vas con Noruega?
2: Pero això vol Espanya-Noruega, no,
0: ell
2: no,
0: va
2: no.
0: David, en el no Mundial ser. Va en Noruega i en Eurovisió va en Suècia. Veus com
1: el es mundo
3: es datario este. En el Mundial, yo en el Mundial también anava en Suecia, pero se'n van caure en...
1: El mundo nórdico tira mucho, ¿eh?
0: Vas a ser com el paio este que vais ir en First Dates, que va posar Castelló a caure d'un burro dient que era una ciutat superlletja, tal, i no sé què. Que jo crec que esta persona no el deixaran entrar mai més a Castelló. Pues tu eres una espècie de hater també, però de la selecció espanyola.
3: No, a veure, és humor, és ironia, és broma. No, no, jo vaig primer en Espanya.
1: Ah, menos mal.
0: Vinga, vinga.
1: Eso porque te has dado cuenta que te poníamos en la lista negra. Dos velas negras, dos velas negras.
0: Pero si yo soy de los que estoy diciendo
1: que tienes que... Soy futbolera y yo aquí no puedo ni verlo por lo que me pongo nerviosa.
3: A mí lo que no me agrada es la selección que tenim. No, no me agrada la selección, no me agrada.
0: A mí lo que no me agrada es cómo es visten.
2: ¿Per qué? Bueno, ¿no te agrada de blanc o el roig? ¿Quién bueno, es el que
0: roba,
2: no te agrada?
0: La roba de futbolista de per si és hortera.
2: I els moños, o sea, que tots van igual.
0: Home, critiquem al senyor que se va trobar, entre cometes, el Sorolla per la camiseta que portava, però si n'hi ha uniformes futboleros
1: Andrés
0: que
1: Hurtado.
0: Pitjor.
1: Lola Montiel. No, perdona, Lola Montiel, es que a mí me ha dejado muy impactada. Un momento, hablando de ropa y de equipo de los jugadores, ¿esas botas rosas, en serio, eran necesarias?
0: No has vist...
2: És que és moda, eh? Tots els esports és important i també sabatilles que porten cadascuna d'un color.
0: No has vist
2: que
0: tu, indagant, això és moda. Sí. He estat indagant perquè... No has vist tu les sabatilles d'Òscar Pellicer.
1: Ah, sí, o sea, ríete de las zapatillas rosas que ahí, llevan los jugadores.
0: Óscar, si le pasa algo en el coche, no fa falta ni que traga la baliza, ni el chopetín,
1: solo con salir,
0: ni el triangle.
1: Solo con sacar los piececillos por la ventanilla.
0: Y sus zapatillas baliza ya saben que están mis de la carretera.
1: Que son fosforescentes.
0: Pero no, lo que ve después.
1: Oy.
0: Fosforescentes no.
1: No, pero eso pues ves, mira. Pues eso, no tendrá problemas por la noche, le verán en cualquier carretera, un cruce, lo que sea, un patinete. ¿Por qué? Porque además también las marcas lo hacen por eso, para que se vean, para que
2: dar la atención, es lo que toca.
1: Pero bueno, estaba sonando Madonna, que la tenemos

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada, 15 segons. Molta cosa tenim avui de la València. Aliu Dient està des d'ahir a la capital i avui ha sigut presentat com a nou futbolista del conjunt valencianista. L'escoltarem. L'altre nom propi del dia és el d'Hugo Duro. Ens hem desplaçat al seu campus, al Balat del Sorell, el poble de la seva dona, de Nerea Martín. I de seguida l'escoltarem amb José Sánchez, que ha pogut parlar amb ell. Llarg i estès. Del Mundial parlarem de la polèmica de l'Argentina a Egipte i César Escribano se passarà per ací per analitzar les dues jugades més polèmiques. També tenim que ja tenim l'últim quart de final, Suïssa-Argentina, serà este l'últim partit. Avui primer dia descans en el Mundial des que comença el torneig. No tindrem partit la Roja, per exemple, ja està en Los Angeles per a preparar el partit de divendres contra Bèlgica. I hem de parlar també de Novak Djokovic, amb 39 anys, recent complís, va jugar el partit més llarg de la seva carrera, 5 hores i 15 minuts, per imposar-se el número 4 del món, Félix Auger a la GEM, i ja li espera el número 1, Jannik Sinner, en semifinals. Parlarem amb Fernando Murciego sobre esta nova gesta del serbi. I avui ha sigut presentat el nou tècnic de València Bàsquet, el de les xiques, Eva Casany, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Sí, Javier Torralba, que arriba després d'una exitosa etapa de Rubén Burgos amb 11 títols en 9 anys. Els canvis en el bàsquet femení europeu fan que siga clau conèixer molt bé com construir noves estrelles des de la base i en això és expert, pues, Javi Torralba.
3: Creo que en la reunión que tuvimos me preguntaste si Javi te da miedo. No, me da mucho respeto y mucha responsabilidad. Creo que estoy preparado, creo que estoy extraordinariamente ilusionado y lo único que necesito es que empiece ya, porque tengo ganas de encontrarme aquí en esta pista, que es donde yo realmente estoy cómodo.
1: Efectivamente, que comence. A parlarem amb Nacho Rodilla, de l'arribada de Torralba i també del mercat de Xavi Albert. En ebullició total per a València Bàsquet, també per al Xis. Hem quedat amb l'oriolana Paula Soria, que continua amb un gran rendiment i resultats con l'últim torneig de volei platja disputat a Turquia. En la nostra tertúlia avui, Conrado Valle i Pep Serer, en la direcció tècnica del programa Patricia Valero, al micro Dani Hermosilla. Ens anem ja de seguida al Balat del Sorell, on ens espera ja Hugo Duro. Dia de frenètica activitat al València, ha sigut presentat a Aliu Dient, com vos hem dit ara mateix a la presentació. També ha estat allí Josebi Sánchez, ara l'escoltarem, però primer se n'anem al campus de Hugo Duro, que té al Balat d'Estarogens, que és el poble de Nerea, la seva dona. I ha pogut parlar, i li ha fet una entrevista personal amb el davanter, màxim golejador del València en els últims anys.

0: L'escoltem i després ens conta Josebi.
1: Estem amb Hugo Duro en el seu campus, així al Albalat dels Sorells, que atén amablement als micròfons de Punt. Bona vesprada, Hugo.

0: Sobre todo quiero que todos disfrutemos y el segundo que va en función de lo primero también o juntos, que es jugar en Europa, pero bueno, sobre todo que disfrutemos porque muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos y bueno, creo que yo llevo solo aquí 6 años, pero sé que hay aficionados de hace 50 años, 40, que lo disfrutan como nadie, pero bueno, que seamos felices, lo disfrutemos y vayamos a gusto a Mestalla y estemos sobre todo todos juntos.
1: El desig d'Hugo Duro per aquesta nova temporada que està a punt de començar, ens ho ha comentat així en el seu campus d'Albarat dels Sorells, sempre està així al peu del canó amb els xiquets del poble. Moltes gràcies, Hugo.
0: De res.
1: I molta sort aquesta temporada.
0: Moltes gràcies.
2: Albarat dels Sorells, no d'estar on és, que n'hi ha vegades que m'emboliquen en el nom. Són dos poblacions que conec perfectament i dos poblacions totalment diferents. Josebi, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
2: Bueno, has trobat a un Hugo Duro, la veritat és que molt analític, però també molt clar. L'objectiu està clar, ja ho va anunciar allò fa uns dies Pepelu, però l'objectiu d'Europa està ahí, no?
3: Sí, i jo crec que en el vestidor almenys ho tenen clar. Falta que el club ho faci públic, oficialment o públicament, per a que tot el món estigui allà tranquil i se marqui aquest objectiu. És que ja ho va dir Pepelu l'altre dia, és bo per al vestidor, per a l'entitat i per als aficionats. I jo crec que també per a nosaltres, per a no haver de preguntar sempre el mateix quan tenim a un jugador davant. De veres, així l'hem vist tranquil i relaxat en el seu campus d'Albalat, envoltat de xiquets, de xiquetes, amb una calor impressionant, fa moltíssima calor. Sort que tenen així una piscina també espectacular per a refrescar-se i quan li hem fet la pregunta de rigor sobre l'objectiu, la seva cara ha sigut com altra volta, com dient, m'encantaria que això siguera un debat ja passat, que no haguem de donar la cara nosaltres cada volta i que fora el club qui per fi diguera això. Hugo sempre va de cara, això és de veres. Ell ja va ser dels poquets que a final de la temporada passada va dir que l'objectiu hauria de ser entrar en Europa i la de avui per a mi és una declaració d'intencions.
2: Efectivament, no ha sigut l'únic nom propi, ho diem en la presentació del dia, perquè avui també s'ha presentat el que faltava, no? El fitxatge que faltava, estava Sato, estava de jazz, i avui allò dient, no?
3: Sí, la presentació ha sigut a les 12:30 en el camp de Mestalla. No ha sigut en la llotja VIP amb els trofeus, com l'altre dia en la de Dejas, ha sigut en una sala també de la part inferior que dona a l'avinguda d'Aragó, però la veritat és que hem vist a un futbolista, una Liu Dieng, que ens ha confessat que altres jugadors de Mali, d'on ell és natural i que van vestir la camiseta del València, com Momo Sissoko i Seydou Keita, són uns referents per a ell, que li encantaria seguir els seus passos i tindre tan bon rendiment com van tindre en la seva etapa com a valencianistes. S'ha definit com un futbolista normal, tranquil, que li agrada escoltar tant a l'entrenador com als seus companys, però no ha volgut danyar-se quan jo li he preguntat si era més un 6, un 8, en quina posició es troba més còmode i si li fa un poquet de por aquesta competència feroce que té en aquesta posició de 6, si és que realment és un 6, amb un campió del món com Guido Rodríguez o amb un capità com és Pepelu. Ell ha dit que ja el veurem jugar i definirem on el clavem dins del camp, que és una decisió del míster i que no té por a la competència.
4: Jugar la Champions és una ambició personal. Vinc d'un gran club i arribo al València amb ambició, però primer he de seguir les consignes. He pogut parlar amb l'entrenador. Espera molt de mi. Respecte a estar en l'onze inicial, ho decidirà ell. Jo em centraré a treballar.
2: Bé, teníem aquestes declaracions d'un Liu Dieng que, bueno, ha sorprès, no? Després ho parlarem en la nostra tertúlia per la seva aparença, no? Física. No sé si has pogut parlar...
3: Sí, que en el vestidor valencianista ja es parla, sí? del físic de Liu Dieng, que els ha sorprès en les seues primeres hores així a València. Ell ha dit en la roda de premsa que és un poc, diguem, genètica i un poc treball de gimnàs, que ell ha fet esport tota la vida i que per això està així de fort. Ara bé, se li jutjarà com a futbolista, no com al seu físic.
2: Bueno, suposo que s'ha parlat del físic de Dieng, però s'ha parlat d'alguna cosa de la nova camiseta, la segona equipació del València?
3: La tercera, Dani.
2: La tercera
3: es novedosa, sí, sí. Uh-huh. Yo creo que mai l'havia vist en el València. Es una camiseta de color rosa amb pantalons i calces roches. Uh-huh. Una equipació novedosa, una elecció, jo crec que atrevida. Pense a nivell particular que va a triomfar, encara que ja des del primer dia no deixa indiferent. N'hi ha gent que li agrada molt i gent que no li agrada res, tant pel color com que no té res identitari amb la història del València.
2: Bueno, per això eixa samarreta, eixa camiseta trencadora. Alguna cosa més de l'actualitat del València, José?
3: Sí, s'espera que arriben en els pròxims dies, jo no sé si serà ja demà o divendres, als internacionals espanyols, com Javi Guerra o Stole Dimitrescu, que van jugar a Macedònia un partit amistós en el tram final de la temporada i que per això tenien uns dies més de vacances, i la idea és que s'incorporen i facin les proves mèdiques abans del desplaçament a Girona de dilluns per a fer aquest mini-estats de pretemporada a la Garrotxa de una setmana. En quant al mercat, se continua treballant en les incorporacions d'un lateral dret. Està molt avançada l'arribada de Menier. Si no s'ha fet encara és perquè la seva selecció està jugant el Mundial i, clar, no pot escapar-se de la concentració per a fer-se proves i firmar els contractes. Haurem d'esperar encara uns dies. Sembla des del club ens deien que està molt avançat i se continua buscant també un home de banda per a suplir també eixa baixa de llarga durada de Diego López, i un segon porter, perquè a Cristian Rivero, que li havien renovat l'any passat una temporada més i que comptaven en ell com a tercer, li han comunicat que es busque equip. Ja hem comentat estos dies que hi ha un problema de fitxes, estan totes ocupades les 25 professionals que pot tindre el primer equip i volen fer lloc deixant fora a Cristian Rivero. Santa Maria també sembla que té ofertes del futbol grec i podria ser una de les primeres eixides d'este mercat d'estiu.
2: I així te ho anirem contant, Josebi. Bon treball, llarg el matí, però bones resultats. Gràcies.
3: Gràcies, Dani. Adeu.
2: Anem a uns consells per a la Publi i tornem de seguida amb la nostra portada.
5: De l'1 al 26 de juliol, València es converteix en un gran escenari. La Fira de Juliol torna amb 300 activitats per a totes les edats. Concerts, música en directe, espectacles, pirotècnia, cultura, esport i tradició. Viu la Fira de Juliol. Regidoria de Festes i Tradicions, Ajuntament de València.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
11: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal. Som A.Punt.
2: Són les 2:18 de la vesprada. Anem a la nostra portada. Anem amb tenis i anem amb Wimbledon, perquè avui no es parla d'una altra cosa que de Novak Djokovic, que ja és el tenista, ja sabeu, amb més gran d'Slam, 24, però que vol sumar-ne un mes als seus 39 anys. Anem a veure si és possible. De moment, ja està en semifinals després de guanyar el canadenc Félix Auger, alias M, amb més de 5 hores, concretament 5 hores i 15 minuts, el partit més llarg de la història d'uns quarts de final de l'herba de Londres i el partit més llarg que ha jugat ell, Novak Djokovic, com va reconèixer al final de l'enfrontament d'esta manera.
12: These are kind of moments that I still play tennis for, and I'm for sure.
2: Diu que hi ha moments com este pels quals continua jugant al tenis, que li va dir als seus fills que se n'anen a dormir i no vulgueren, i diu m'alegre que s'hagin quedat perquè este ha sigut un dels millors partits que he jugat. I per analitzar esta nova fita d'un home que no deixa d'ense sorprendre'ns, tenim el periodista, col·laborador d'esta casa, expert, especialista en tenis, periodista d'Eurosport i de Punto de Brick, com és Fernando Murciago. Fernando, bona vesprada.
9: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, ayer posabes tú un tuit en el que deyes, no quisiera repetir todo el rato que tiene 39 años, pero es que tiene 39 años, ¿no?
9: Aunque no lo parezca, ¿eh? Aunque sí. Pasen los años y ahí sigue el nombre de Novak Djokovic. Es curioso porque yo te prometo que cuando vi a Federer colgar la raqueta, vi a Rafa colgar la raqueta, di por hecho que Novak no iba a durar mucho, simplemente por un tema de generación, ¿no? De ver que ya está jugando contra unos chicos pues que les saca 15, 16, 17 años, son brechas que son barbaridades, ¿no? Y no sé cómo lo ha encontrado Novak, pero lo ha encontrado, la motivación para seguir todavía en busca de nuevos objetivos, de nuevos retos y, bueno, pues de una disciplina que siempre durante toda su carrera nos ha mostrado, ¿no? Es imposible, o sea, imposible a los 39 años mantenerse a este nivel si uno no hace todo bien. Todo es todo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y, bueno, pues si algo nos ha demostrado Novak, que es, no sé, ese instinto de todo, de supervivencia, de querer ganar más, más, más y más, y de que siempre encuentra una motivación. Y ayer, pues, es otra muestra, ¿no? Otra muestra más que no necesitábamos ya para situarle donde está desde hace tiempo, que eso es lo más alto, pero nosotros felices de que nos siga regalando tardes así. Y al otro lado, pues una pena para Aliasim, pues fíjate, ¿no? Lo que debe de sentir un muchacho de su edad, alguien que está número 4 del mundo y ve que no puede contra alguien que está cerca de los 40 años. En fin, afortunadamente en el deporte la edad parece que solamente es un numerito, así que yo, mira, yo lo celebro.
2: El pròxim rival, semifinals davant Sinner, estem parlant de paraules majors, ha guanyat 7 vegades Wimbledon. ¿Creus que podria ser enguany el del 25?
9: Yo creo que no. Es la pregunta que nos hacemos todos los años, sobre todo cuando llega Australia y cuando llega Wimbledon, ¿no? Que sí. Son los dos Grand Slam donde parece que tiene un poquito más de posibilidades porque son los dos que más rápido van, dentro de que todo ahora va bastante lento. Pero yo creo que no, es muy complicado, y ayer lo explicaba él, ¿no? De que va a ser muy distinto, o sea, en enero, hace nada, en Australia se vio en semifinales con Sinner y ganó Djokovic. O sea, esto ha sido hace 6 meses, o sea, no hay que irse muy lejos. Y ayer comentaba él, es verdad que eso está muy cercano, pero yo a ese partido llegué de otra forma, llegué más descansado. Aquí va a llegar, entiendo, si la naturaleza es lógica, va a llegar tocado, después de un partido muy, muy, muy exigente. Pero, bueno, Sinner llega bien, la verdad, llega descansado, sin ningún problema, no ha sufrido nada de partidos largos quitando la primera ronda, no ha sufrido el sol, que parece que es su peor enemigo, tampoco ninguna lesión, es el vigente campeón, para mí es favorito, pero claro, esto es lo de siempre, ¿no? ¿Se puede dudar de una leyenda? Pues hombre, colocarlo de favorito a Novak Djokovic creo que no toca, pero siempre hay que guardarse, ¿no? Por si se inventa un último recurso para ganar a Sinner, que, insisto, ya le ha ganado en semis de Grand Slam esta temporada. Así que, hombre, yo creo que como mínimo le tiene que hacer partido. Pero ganarle me parecería algo muy, muy, muy fuerte.
2: Depéntame de la hora, ¿eh? Porque la calor, ya sabem, ¿eh? Ho has dit tú, a Sinner no li va bé. O sea que tot és possible, ¿no?
9: Sí, aquí ya todo cuenta, todos los detalles, pero bueno, creo que Sinner ha preparado muy bien esto, ¿eh? O sea, a esta gente al final, si la tienes que cazar, es en una primera, en una segunda ronda, claro. Pero ya una vez se ha metido en semifinales, significa, aparte de que esté jugando mejor o no tan mejor, pero está jugando bien, sobre todo significa que se ha adaptado a todas las condiciones de la pista, de la superficie, de las condiciones meteorológicas, absolutamente de todo. Por ahí ya va a ser muy difícil pillarle, así que vamos a ver cómo está el tanque de gasolina de Novak Djokovic, porque para mí esa es la gran pregunta, ¿no? De qué pasa si pierde el primer set, no te quiero ya ni contar qué pasa si pierde también el segundo, ¿no? Ojalá que le quede todavía energía para hacer un partido, bueno, pues como los que nos lleva regalando toda la vida, pero insisto que decías tú palabras mayores, pues las mayores palabras que podamos encontrar ahora mismo en el torneo son las de Yannick Sinner, así que para mí la final anticipada.
2: Molt bé, gràcies, Fernando, estarem pendents de ese posible per què no, 25 Grand Slam de Novak Djokovic. Gràcies.
9: Gràcies, un abrazo.
2: Completem per avui els últims partits de la ronda de quarts de final. La jornada només començarà a les 3 amb el Fritz Zverev, posteriorment Colbol i Ferri. En dones s'està jugant ja el Noskova Mertens i en uns minuts també començarà el Kostiuk i la italiana Paulini. Anem amb més coses, se n'anem a Alacant i ens espera una protagonista, Paula Soria.

0: de Paula torne a la competició, torne a guanyar, però sobretot torne a sentir-se esportista, que és el que no se pot fer quan tens una greu lesió com la que tu has tingut. Paula, moltíssimes gràcies i que conste, que te continuen seguint.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Vinga.

0: Parlem de bàsquet, parlem de València Bàsquet i parlem de les xiques. Avui ha sigut presentat Javier Torralba, o Javi Torralba, conscient d'on no arriba, el club al que arriba, un club que ve d'un doblet en la Lliga i en la Copa, però també conscient del nou paradigma del bàsquet femení europeu. Eva Casanya ha estat este matí seguint la presentació de Javi Torralba. Eva.
1: Sí, bona vesprada de nou, Dani, perquè ella ha vingut amb una àmplia trajectòria tant en la selecció femenina com en el Club Segle XXI, molta informació de base per a fer créixer i evolucionar a moltes jugadores que han eixit i han sigut referents així en Espanya i fora en Europa. Per això ha sigut triat per al relleu de Rubén Burgos. Ell sap que el tauleo està molt alt per i ser 11 títols en 9 temporades que ha aconseguit Rubén Burgos amb el primer equip del València Bàsquet, però ve amb moltíssima il·lusió i creu que podrà fer-se càrrec d'este relleu, d'esta nova etapa complexa que tenen per davant. Així ho ha remarcat el director general del València Bàsquet, Enric Carbonell.
2: El nombre de Javi estuvo la primera vez que Esteban y yo hablamos de este cambio, estuvo ya encima de la mesa y para Valencia Basket, para Esteban Albert como máximo responsable de esta decisión, ha sido la primera opción. Es un entrenador que nos va a permitir seguir creciendo. Su pasión por el baloncesto, su forma de entender el baloncesto, su filosofía de juego era algo que cuadraba.
1: Ha sigut el primer un mercat molt complicat el que tenen per davant, donant així els canvis en les franquícies del conveni de la WNBA, de la reducció del Project B, i Esteban Albert sap que serà molt difícil.
3: Com a mínim esperem un o més. Ens hem dividit la temporada en tres trams per les circumstàncies que n'hi ha. És una planificació complicada. Nosaltres som els últims que entrem al mercat. Això que podem ser suficientment atractius perquè les jugadores decidisquen estar amb nosaltres fins al final, intentar confeccionar la millor plantilla possible, sempre tenint en compte que és molt complicat que siguin les mateixes 12 les que comencen i les que acaben. Sí que anem a intentar que sigui el major número possible.
1: Així ens heu avançat el director esportiu, esperen un fitxatge més i després completar una plantilla viva que tindrà tres parts diferenciades i fer-ho amb un grup el més estable possible per a poder imprimir el joc que vol fer Javier Torralba.
4: S'ha prioritzat un perfil de jugadores que podem comptar el màxim de temps amb elles. Sí? I en aquest sentit sí que busquem una plantilla llarga per potenciar aquest estil de joc que volem, de tant de ritme com de, bueno, d'intensitat defensiva. Un equip també amb un perfil jove, tot i que siguin les seves veteranes, per anar creixent. I si ens posem una nota al començament de l'any, que al final de l'any aquesta nota sigui sensiblement superior.
0: València Bàsquet, que també parlem ara dels xics, va confirmar ahir que Xavi Albert serà el seu entrenador.
1: Sí, per a les dues pròximes temporades ha sigut una elecció continuista. Ha sigut 2 anys ajudant de Pedro Martínez, un altre també amb Montbrú, i es va fer càrrec quan el destituïren de l'últim tram de la temporada, d'11 partits. També ha debutat en l'Eurolliga i ell porta molts anys en el club taronja des de 2012 en diferents categories. Així que és un home de club, una aposta per aquesta continuïtat d'una identitat i d'un estil que també es dona aquesta oportunitat a les persones que així des un poc de l'alqueria.
0: Tenim notícies respecte al que ja ha sigut confirmat con Tigi George com a nou jugador taronja i també de Montero.
1: Sí, perquè l'Olympiacos acaba de fer oficial el fitxatge del problema per a les tres pròximes temporades. Una irònica problema o solució per a l'actual campió de l'Eurolliga. I mentrestant, així està ja Tigi George, el base nord-americà amb passaport de Macedònia del Nord. Té 28 anys, és baixet, 1,75, però és molt elèctric, es troba molt còmode entrant a cistella, com es va veure ja en el partit de playoff contra el Panathinaikos. La veritat és que el triple no el té tan mal com Montero, però tot és treballar-ho.
0: Nacho Rodilla, bona vesprada.
5: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, demà t'anem a deixar molt més temps perquè tenim moltíssimes coses. Com està això? Com està el mercat? Com està tant les xics com les xiques? Però bueno, te vas a demanar 2 inicials reflexions. La primera sobre Javi Torralba, que

0: Ha aparegut la seva posa en escena?
1: Bé, m'ha aparegut bé. El missatge també m'agrada, no?, en quant a la intenció que vol tindre en la dinàmica de l'equip, de rotació, de frescura, de dinamisme, i que sobretot focalitza, encara que ha dit hi ha jugadors veterans, no?, però que focalitza en aquests joves, que jo crec que és on està la gran base de València Bàsquet, per a poder trobar aquesta dinàmica de xoc, d'això, pues de jugar a camp obert. I per el tema de Xic, la veritat és que el mercat està, vamos, que explota, no?, perquè València Bàsquet ja ha pegat aquest primer colpe, no?, i en TJ Sos, jo crec que també el tema de Xavi Albert, que tots l'esperaven, que tots tenien clar que anava a ser ell, no?, però que deixava el dubte ixe un poc de la inexperiència, no?, al més alt nivell, però sí que és cert que manté la dinàmica també continuista en quant a lo que ha plasmat Pedro Martínez. Bueno, en TJ Sos ja comences a tindre un poc ixa solidesa en la posició de base, i anem a veure com poquet a poquet l'equip se va rearmant, però jo que desitjava sobretot ixa primera arrencada o ixa primera peça que fora fonamental, pues arriba en la figura de TJ Sos.
2: I ara preocupen els cupos, no, Nacho? S'especulen el nom de Joel Parra o dels germans Hernán Gómez?
1: Sí, el tema dels cupos és que cada vegada està més complicat, i fixa que en la primera línia dels equips top, diguem, del bàsquet nacional i europeu, però en el tema de l'ACB, tens que buscar un jugador nacional, però de nivell, que tinga protagonisme, no? Jo crec que ahí la figura de Joel Parra pot ser important per a tindre ese jugador que t'ocupe damunt dos posicions, te pot fer el 3 i el 4, te dona minuts de qualitat, bueno, estan darrere d'ell, però també hi ha que tindre en compte que és un jugador d'allà, de Badalona, no?, format allí, que va fitxar el Barça, va pagar també la clàusula per aixida, sí, del Juventut. Per tant, bueno, no serà una peça fàcil, però sí que em sembla un objectiu important mirant aquesta necessitat de cupos.
0: Molt bé. Nacho, demà estem citats així, demà farem pues segurament l'última tertúlia de l'estiu, o almenys una de les últimes. Gràcies, Nacho, demà te veig així.
1: Vinga, fins demà, adeu.
3: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esport Chapunt.
0: Dos i 36, comencem el repàs del Mundial parar del primer dia en què no hi ha futbol en directe. Ahir Argentina i Suïssa van ser les dues últimes eleccions en accedir als quarts de final de la competició. Ara parlarem dels dos últims partits de Witten, sobretot d'ixe polèmica Argentina-Egipte. Però primer anem a actualitzar el quadre de quarts de final que començarà dijous, Eva.
2: Els dos primers partits de quarts a les 9 de la nit. El primer França-Marroc, divendres Espanya-Bèlgica. Per a dissabte a les 11 tenim Anglaterra-Noruega i a les 3 de la matinada de diumenge Argentina-Suïssa.
0: Entrem en matèria amb eixa Argentina-Egipte, un partit espectacular amb molt que contar. Primer Leo Messi, que va viure una muntanya russa d'emocions, però sobretot de l'arbitratge. I per a parlar d'este arbitratge amb dos jugades claus tenim a César Escribano. César, bona vesprada. César,
4: hola.
0: Què tal?
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, anem a veure. Tenim dos jugades, ja, indignació en Egipte sobre ixe partit en el que, recordem, en el minut 80 guanyava 0-2 a Egipte. N'hi ha amb 0-1, n'hi ha una jugada en el minut 56 de gol anul·lat a Sico per una falta anterior que revisa el VAR. I en el possible 3-2 també, o en el 3-2 final d'Argentina, hi ha una falta prèvia que reclama Egipte, però que no es va revisar. Comencem per la primera. ¿Qué te sembla?
4: Vale. Pues, a ver, el criterio que tiene que seguirse en el VAR es que tienen que corregirse por el VAR los errores claros, obvios y manifiestos. Lo que sí que preguntaría es, por esta acción previa en la que al final se anula un gol, ¿pitaría penalti? Yo creo que no. Entonces, ese creo que tiene que ser el criterio. Tú, para anular un gol que es tan grave y tan trascendental como pitar un penalti, tiene que ser una acción muy clara y muy obvia. Yo, para mí, creo que se extralimita el VAR en intervenir. Otra cosa es que el árbitro, Letizier, hubiese pitado esa falta en el campo. Pues bien, es una apreciación en ese momento, pero para mí no es suficiente como para anular un gol por una falta previa en ese sentido.
0: Bé, i la segona, que protesten els egipcis, hi ha un possible penal sobre Salah anterior que d'una jugada de Julián Álvarez i després arriba el 3-2 definitiu.
4: Claro, si tú aplicas el mismo criterio que se ha aplicado para anular un gol, por una acción que es también un pistón, una acción de... Para mí no es ninguna de las dos es falta, ni la de Mohamed Salah, que es la falta que reclama una falta previa, que por ser dentro del área es penalti, que creo que es lo que provoca también que el VAR no entre, porque es, fíjate lo trascendental que es anular un gol y pitar un penalti. Claro. Creo que va en contra de Egipto el que la jugada fuese dentro del área. Yo creo que si hubiese sido fuera del área hubiese mantenido el mismo criterio y también hubiese llamado. Pero claro, para mí el criterio inicial de llamar al árbitro del VAR creo que es el equivocado. No creo que sea suficiente en ninguna de las dos jugadas para pitar falta.
0: De parlarem molt de l'arbitratge, que està donant molt a parlar, i com tu dic, que tu me dies este matí, no? Arriba el final i arriba el despolèmic.
4: No ahora pot... vienen los nervios, está todo el mundo pues muy alterado y cualquier decisión ahora va a ser trascendental.
0: Gràcies, César.
4: A vosaltres, bona vesprada.
0: Vinga, anem amb la primera divisió. El Villarreal, avui últim dia de revisions a la ciutat esportiva. Demà l'equip tornarà al treball. Ahir parlarem amb Comesaña. I avui tenim un altre futbolista, Xavi. Bona vesprada. Xavi Robert, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. Sí, efectivament, avui hem tingut l'oportunitat de parlar de Willy Cambuala, un jugador que es va lesionar l'agost passat en pretemporada en un amistós contra el Gènova. Va patir una greu lesió amb el trencament dels isquiotibials de la cama esquerra que el va fer passar pel quiròfan i després una llarga recuperació de 8 mesos. De fet, va reaparèixer en les dues últimes jornades contra el Rayo i l'Atlètic de Madrid, així que ara, passat ja aquest malson, torna com un reforç més per a la defensa, a la qual també s'afegirà Logan Costa, que es va trencar els lligaments també en pretemporada. Nosaltres hem parlat amb Willy Cambuala i això és el que ens ha contat.
6: Con ganas, ¿no?, de empezar una temporada este año desde el principio, ya sin lesión, ¿no?
7: Sí, claro. Creo que va a ser una temporada increíble, con competición increíble como la Champions League. Y tengo muchas ganas que volver aquí para ver mi compañero y todo el mundo, el nuevo coach, el nuevo staff. Y vamos a ver qué podemos hacer por esta temporada.
6: Oye, hay que olvidarse de la pesadilla, del mal sueño de la temporada pasada. Supongo que para ti es especial empezar ya plenamente recuperado, ¿no?
7: Claro, es una sensación increíble que puede empezar de cero otra vez. Tenemos que dejar todo lo que pasó el año pasado, es una nueva temporada y tengo que poner mis ojos en todo esto, nuestro nuevo objetivo y que hacer focus para esta temporada.
6: Y convencer al nuevo míster, ¿no? Es un reto también, ¿no? Personal y también del equipo, ¿no?
7: Sí, a nivel personal y a nivel de equipo, para todo el mundo es, como le dice, empezamos de cero otra vez, pero tenemos confianza que para nosotros, para todo, a nivel personal como colectivo, que va a ser una temporada muy bien.
6: La última, oye, eres casi como un fichaje más, ¿no?
7: Claro. claro, pero entonces que es bien, es un fichaje más, pero es bien esto.
6: ¿Qué esperas de este año? Supongo que a ver si se puede repetir en Liga y en Champions más lejos, ¿no?
7: Sí, pensó que es nuestro objetivo a todo. Para un club como Villarreal tenemos que tener ambición muy grande y tenemos que hacer mismo o mejor.
0: Eren les declaracions i sa conversa, Xavi, amb Cambuala. Demà repassarem perquè demà comencen els entrenaments en la era Íñigo Pérez. També parlarem d'altre futbolista, un futbolista egipci que l'està trencant en el Mundial i que també va marcar el mercat del Villarreal i també del Castelló. Però això serà demà perquè se'm queda pràcticament sense temps. Gràcies, Xavi.
6: Adeu, fins demà.

0: Són les 2:43, temps de tertúlia. Avui amb Conrado Valle. Conrado, bona vesprada.
1: Què tal?
0: Diari AS. Bueno, lo primer, la polèmica. Estem veient imatges d'eixe Argentina-Egipte. Anem de polèmica en polèmica. A Belogón en Estats Units, a la intervenció de Trump, a la intervenció també d'Infantino, als problemes ara de l'arbitratge, que com bé dia César, estem en la part final i ja afecta moltíssim. Què te sembla lo de d'ahir amb Egipte?
1: Bueno, yo creo que aquí un problema es todas las sospechas que hay en torno a Infantino, ¿no?
0: Claro.
1: Es decir, que ya pasa con lo de Estados Unidos y todo lo que se...

0: vuelve a la selección de Argentina y con Infantino. Para mí es falta. Para mí es falta. Y yo creo que si lo decía antes César, para mí es penalti.
1: Claro.
0: Para mí esa jugada es penalti. Para mí el problema de esa jugada es lo que se tarda en la intención de revisarla completamente y con detalle, cosa que después en la de Egipto no sucede. Es decir, la de Egipto,
1: era penal.
0: La sí. decisión se toma mucho más rápido que en la de Argentina. Es decir, la de Argentina se está buscando que haya ese contacto, que para mí existe, para mí es
1: pero
0: falta,
1: mí también,
0: y como diría César, yo hubiese pitado penalti si en lugar de ser una falta dentro del área, yo hubiese reclamado penalti. Yo no pito porque yo no soy árbitro, hubiese reclamado penalti. Pero en las dos otras dos, en el gol de Argentina, en uno de los goles de Argentina, sí que hay dos jugadas que se revisan mucho más rápido. Entonces, ese tiempo que tarda desde el VAR en revisar una jugada y otra es lo que a mí me molesta o me inquieta del sistema del VAR. Y a partir de ahí, pues todas las sospechas que hay con Infantino, que él mismo se las gana, la verdad.
1: Pep Serer, buena vesprada.
2: Buena vesprada.
1: Bueno, ¿qué te sembla tú ese arbitraje que está en boca avui de tots, prácticamente en tot el món? Ja és un problema quasi d'estat en Egipte, tot el que va passar ahir amb Argentina, que recordem, guanyava, perdia 0-2 en el minut 78.
2: Sí, no, a més, jo ho tenia clar, eh? A més, ho tinc escrit, que van a remuntar segur.
1: Falten
2: 12 minuts. Sí, ho tinc escrit, No sé, supose que és que ja partim, ja veníem amb l'antecedent del president de la roxa que li van treure al xor Estats Units, que
1: sí,
2: això no ho he vist jo mai. Això me pareix, em sembla algo fora de lo normal. I després, en cada partit passa algo. Sempre n'hi ha algo que no... Jo no sé si tenen que unificar criteris, si tenen que verificar, si tenen... no sé què, algo tenen que fer, ja que tens un mar i tens ixe temps, perquè tens tot el temps del món per mirar-ho, per remirar-ho. Sí, intentar fer les coses com cal, perquè és que jo puc entendre que l'àrbit que està en viu, que va al 2000 per hora, que n'hi ha cossos per davant, no sé, és difícil a vegades agarrar la decisió, però el que està sentat en una caïda, que són 3 o 4, joder, macho, això ho hem de tenir molt clar.
1: Uh-huh.
2: Molt clar.
1: Tu hagueres assenyalat la del penal, tant una falta com l'altra?
2: Pues no ho sé, possiblement sí. Però bueno, lo que sí que tinc clar és la primera falta, la falta que li donen el gol a Egipte. El xafa molt clar, és un uh-huh. xafó molt clar,
1: uh-huh.
2: i l'àrbit té que estar ahí, té que tallar això, es falta, punt, s'acabó, uh-huh. i s'acaba en tot el tema, perquè clar, després fa la xuga aquell que fa, te fica gol i no veus el lío. I te torna a mirar a vore, no... per mi és falta, això.
1: Sí, per a mi falta, també, per a mi també.
2: Però això, jo penso que s'ha de fer abans, ja en mitjans, és més, sé que no es fa, però el barri, escolta, és falta això. Té que dir-li alguna cosa, té que recolzar d'alguna manera si no ho ha vist,
1: uh-huh.
2: que no és fàcil, però l'àrbit pensa que no és fàcil veure-ho. A més, crec recordar que estava prou lluny de lo que és la jugada, perquè va ser una contra i estava lluny.
1: Uh-huh.
2: Però són coses que s'han d'evitar, i totes aquestes experiències tenen que servir-los als àrbits per a millorar, tot per a millorar.
1: Uh-huh. Pep, Conrado, jo vos dic, a mi m'encanta Egipte, però reconec el que tu vas dir. Vull dir, el primer problema, com li ha passat a altres seleccions africanes, com li va passar a Senegal, per exemple, la veritat és que no acaba d'aguantar i tenim un ampli historial, no?
0: Jo en defensa, en este caso, de Argentina o de la remontada argentina, Egipto se llega a poner 2-0, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: O sea, es decir, no olvidemos.
1: Exactamente.
0: El gol que no se anula es el que hubiese sido 2-0. Luego se vuelve a poner 2-0.
1: Eso es.
0: Y Argentina remonta. Sí, yo creo que Argentina, para mí, está en cuartos de final por méritos propios, no por el arbitraje. Creo que demostró ese carácter que tiene. Creo que es un equipo que es consciente. Yo creo que es la figura de Messi.
1: Uh-huh.
0: Motiva a todos los demás. Sí, creo que todos los demás no quieren que sea el último partido de Messi en un Mundial. Y creo que les está dando un gen competitivo diferente, aparte que son buenos futbolistas. Y creo que Argentina está en cuarto de final por méritos propios y es una de las grandes candidatas a ganar el título porque está superando fases muy complicadas del torneo.
1: Pepa, ¿tú te agrada Argentina?
2: A mí me agrada, es lo que parlé. Y Sacha me diga que sabes que... Pero yo te digo que faltan 12 minutos y calla ya. Messi va caminando. Saben que va caminando.
1: Sí, sí, sí. Y ell ho diu, ¿eh? Altres están corriendo.
2: No,
1: sí,
2: ell ho ha dit, ja. És l'únic jugador, crec, del món que pot permetre anar-se caminant, perquè saps que quan té el valor passen moltes coses. Moltes coses. Mira que ahir estava... El Xile estava molt tancat, pràcticament no hi havia espais i menys pel centre, però és capaç d'anar-te. L'últim passe és capaç de fer una paret ahir dins de tot l'embolic que n'hi ha, i n'hi ha una cosa que no és casualitat, el que estàveu parlant abans. N'hi ha, dels 8 equips, 6 són europeus, un africà i l'altre sud-americà. No és casualitat que els europeus, a nivell funcional, a nivell d'equip, funcionen millor que altres països. Simplement, jo no sé si és per cultura o és per ordre, no ho sé, perquè clar, tu vas a Senegal i Senegal té 8 jugadors que et mires 1-1 i dius, joder, macho, tant això d'en Premier, així, allà, té un equipàs, però com a conjunt no acaben de fer això. Per lo que siga. I repetís, potser és un tema cultural. T'ho dic, però jo he treballat en...
0: Jo crec que és un tema cultural. Jo crec que és un tema cultural i te decir, jo crec que les concentracions no són iguals. Creo que la preparación de un mundial de una selección africana o asiática y una europea no es la misma. Yo creo que la profesionalidad que tienen en el fútbol europeo la mantienen las selecciones, y esa no tanta profesionalidad, o esa profesionalidad que tienen los futbolistas, pero a lo mejor no tanto la competición doméstica de determinados países, se contagia a las federaciones cuando están concentradas.
2: Sí, es muy posible.
1: Yo, de toda manera, sí que es parla de que això s'aprèn caminant, és a dir, que les seleccions africanes, quan més partits... Això li va passar a la selecció espanyola abans, prèvia a guanyar el Mundial, allò de no passem de quarts. Recordeu aquella època, Pep, que tu la vas viure i tal, com a
2: jugador en actiu. Això també són èpoques que...
1: Sí, però quan Espanya se va llevar això, va guanyar. Va començar a guanyar l'Eurocopa, va arribar Luis Aragonés, aquí solo vol ganar, el segundo no s'acorda nada. Totes aquestes coses és el que li va canviar la mentalitat a una Espanya que sempre ha tingut, d'alguna manera, no, Conrado? Sempre ha tingut grans equips.
0: Però fíjate, te doy un dato.
1: Dime.
0: Pep decía 6 de 8 són europees.
1: Sí.
0: I no són Alemanya ni Itàlia.
1: Sí, és de veres.
2: Sí, bueno, imagina't.
0: Claro, és que no estan ni Alemanya ni Itàlia, que en teoria
1: que haurien d'estar ahí.
0: I se dicen que en un Mundial hay 6 europees, claro.
1: Ni Holanda.
2: No es que no estan, es que no han estado, estamos hablando de cuartos, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: No han estado ni de 48 equipos, no s'han classificat. És que això és una locura.
1: Sí.
2: És una locura. Per tant, i recordem, Champions, final de Champions, dos entrenadors espanyols, ¿eh? Vull dir, Espanya és un país que se treballa molt bé la base... I això, més tard o més prontet, té fruit, té resultats, no? I tu vas a qualsevol escola, ja no fa falta que sigui un equip top, València, tu vas a qualsevol Sánchez, a San José, a la Boralla, no? I treballen fenomenal, la metodologia, treballen tot fenomenal. Mm. És normal que a la llarga això, a més plaç, no fa falta llarg plaç.
1: I no només en plaç, i no només Pep i Corrado en primera, sinó també en segona. Jo ara estava... Parlem de l'actuació ahí, que tot el món dirien que ha sigut ja mundial, de Haysen Hassan, que recordem que és un jugador de l'Oviedo, que ha baixat amb l'Oviedo, que es va formar en el Villarreal i que...
2: Sí, sí.
1: La veritat
2: és que... paga una pasta, sí. Dani. Per
1: claro. I després recordem a Chipenga, que va tornar a Carabassa, no sé qui va ser, a Anglaterra, me pareix que va ser, i que bueno, se n'ha anat a l'Almeria, però que estava en el Club Esportiu Castellón, segona divisió. Vull dir que això no és una cosa que és només dels equips de primera divisió, sinó també rendiment com estos futbolistes que venen de l'Àfrica, que venen de cultures futbolístiques diferents, que rendixen a gran nivell i que en un gran mundial o en un gran escenari com este estan destacant també, no?
0: Sí, porque hay mucho talento.
1: Claro.
0: Hay mucho talento que se están puliendo en grandes academias, que es la diferencia con hace años, es decir, con a lo mejor el Mundial de 86 en México, ¿no? O incluso el del 94 en Estados Unidos. Yo creo que la diferencia es que ese talento se está gestando en grandes academias.
1: Y tirem de la llengua, Pep. ¿Qué agres dona tú per Borespi? Perquè si Chipenga ha destacat, si Haysen Hassan ha destacat, si hagués estat el nostre Carlos Espique...
2: Pues mira, el primer partit ja l'haver aliat.
1: Sí, no?
2: Home, que tu no esperaves, tu no estàs... Jo estava...
1: Sí. Recorda que me vas enviar el missatge, me diu.
2: Sí.
1: Ahí va eixir el Haaland de...
2: És que era un partit típic per a ell, el primer partit, recordeu-se.
1: Sí.
2: Bueno, suposo que... Quan es tanquen els partits, passa a tots els equips, Se tanquen i busques i tal, és una gran solució i... I bueno, i ara està finíssim, ha vingut finíssim, que ho sàpies. No tan con jo.
1: No, ja t'he vist, que t'anava a dir, que t'he vist en el seu campus i ja t'he dit.
2: Jo li dic a la meva dona que m'hi estoy físic, no estàs poet.
1: Bueno,
2: això és l'estiu.
1: Aprofite que te tinc així, abans de continuar parlant, i ara parlant del València, aprofite que te tinc així. Bueno, no tenim notícies, perquè n'hi ha ofertes per Álvaro, per molts futbolistes que han destacat en la Lliga Espanyola i per un tio que ha marcat.
2: No hi ha tant, no hi ha tant, no, no està tot molt parat, no hi ha tant. No hi ha tant, vull dir que tampoc està en el mercat menjant-se més.

0: massa. Jo crec que el que estan fent ja ho tenien fet de fa temps, de fa molt de temps. I, bueno, és any de Mundial. L'any de Mundial sempre demora una miqueta tot, per lo que siga. I és que encara està tot parat. Està tot parat. Ell està tranquil, està treballant, està pues, preparat per a tot. Per a tot. I això és rellevant. I està molt il·lusionat. Està com un xiquet, vamos, ahí les tiene, com saps? I està treballant, està fi, està fenomenal. Moltes ganes, i això és el que... I això és el seu paper, el demés ja vindrà.
1: Tu que coneixes molt el mercat, es parla de la possibilitat de que siga cedit Hugo Sotelo al Llevant per part del Celta. Un futbolista que comença molt bé la temporada passada, però que, bueno, que va anar perdent el protagonisme, i ara li busquen una eixida, almenys en forma de sessió. Què te sembla?
0: Bueno, es que el Levante que buscar estas mestres cosas, ¿eh? El no puede gastarse, ya sabes, fair play no te deja, ¿eh? Yeah. Tienes que buscar dos y esas características, sesiones y chos que acaben contrate, cosas que realmente es difícil, es muy difícil, ¿eh? Bueno, fue a Valencia, no tiene res més el Levante. Sí. Valencia también busca sesiones y busca cosas, sin saber, o sea, es complicado, no es fácil hacer un equipo sense i menys buscar objectius sense tindre un capital o un pressupost per Iversina que t'avale tot això, no? És molt complicat.
1: Bueno, ja ho van fer la passada temporada. Bé, entrem en detall. Conrado, t'has sorprès a l'Udient?
2: Me ha sorprendido físicamente, ¿no? Porque lo intuía, pero una vez que lo ves más en directo, pues es un jugador con un físico tremendo. Más, y su ambición. Coincido con él en que menospreciamos a Lali. Yo creo que el Al-Ahly es el mejor equipo, uno de los mejores equipos de Asia. Y al final, cuando estás en el máximo nivel y eres campeón de Asia, es porque tienes un nivel, es decir, las cosas como son. Y yo creo que él tiene esa ambición y es positivo. Yo creo que espero que se adapte bien al fútbol español, a la velocidad del fútbol español, y más en su posición, que tienes que tener ojos en todos los sitios de la cabeza, y consiga ser ese jugador o ese revulsivo de los partidos, porque yo creo que el titular va seguido, evidentemente.
1: Anem a escoltar el que ha dit, traduït, perquè ha parlat en francès, i ara comentem. Pep.
3: Jugar la Champions és una ambició personal. Vinc d'un gran club i arribe al València amb ambició, però primer he de seguir les consignes. He pogut parlar amb l'entrenador. Espera molt de mi. Respecte a estar en l'onze inicial, ho decidirà ell. Jo em centraré a treballar.
1: Pep, bueno, a banda de les declaracions, un jugador que arriba en un físic portentós, sobretot en el tema de braços, que no és habitual en un futbolista. No sé si has pogut veure les imatges de la seua arribada, sí. Que és un poc comentari. Digues.
0: No, simplement és lo de sempre. Jo està parlant de l'home de Champions. No sé si ha vist aquestes altres últimes temporades. No, te ho dic. No, és un tema que a mi... Em preocupa perquè, sobretot, és que parlar de quin és l'objectiu del club, de l'equip.
1: En ese sentit, José Luis Sánchez, que ha estat en Albalá dels Sorells parlant amb Hugo Duro, ha parlat precisament d'això i ha dit que l'objectiu del València és tornar a Europa el més pront possible i, si pot ser, esta temporada millor.
0: Vale, però això va tot llogat, és una cadena. Tu pots dir, anem a jugar a Europa si tens un pressupost de M. No pots dir-ho. Això t'ho va tot acompassat. Vull dir, jo tinc tant pressupost, tinc tants xous, invertís tant, vaig intentar estar en Europa. ¿Vale? Però que, com tot, fins ara, portant nosaltres, has patit moltíssim, moltíssim. ¿Vale? I al final, tens que marcar un objectiu. Si el aconseguís, és fenomenal. Si passes l'objectiu, pues més millor encara. Però, vamos, jo no sé. Igual l'equip espera no patir. O, no ho sé. Deu primer, és que no ho sé. No sé, perquè no ho he sentit ni ho han dit. Espera i suposa que a nivell intern ho hagin dit, no? És que si no, claro, con tot.
2: Yo creo que ese es uno de los problemas. Yo creo que el vestuario, ya no te digo el Valencia, sino el vestuario, necesita que el club marque un objetivo. O sea, necesitan quitarle ya esas preguntas que le hacemos a todos los futbolistas, a los periodistas, que no son ellos los que tienen que responderla. Ellos ponen ahora su ambición, es decir, como ha dicho Dien, pues mi ambición es jugar la Champions,
1: sí,
2: en España.
1: Acaba de decir Hugo,
2: o lo
1: que
2: ha dicho Hugo, pero yo creo que lo que es el objetivo lo tiene que marcar el club. Y el club, y es cierto, porque se sabe que ha habido una serie de reuniones de cafés y tal, yo he estado en esas cafés, en uno de esos cafés con Ron Gurley, él hablaba ahí de que su objetivo es la temporada que viene estar en Europa, pero yo creo que el vestuario necesita que lo digan públicamente.
1: Es que necesitan que parlen algo, que digan alguna
2: y que,
1: cosa.
2: Y que digan cuál es, porque desde que el Valencia hace la temporada que hace hasta que el equipo vuelve a tal, no ha habido ninguna declaración pública.
0: Pero no fan con Rado porque tienen por.
1: Claro.
0: Es que tienen por. Van a decir que van a hacer el objetivo es Europa y después estás patín.
1: Pero
0: ¿quién

0: Son les 3, els contem ja les notícies del migdia.
1: Mira, ahora mismo voy a la tienda a comprar sandía, que lo que más te quita el calor.
2: Hago viajes de la calor.
3: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
4: Desde Morella hasta San Pedro de Pinatar. Toda la comunidad valenciana que me he recorrido, ya tengo candidatos con nombre y apellidos.
5: Pues jo visc amb moltíssima tranquil·litat. Jo vull estar així com a president de la Generalitat per dos motius. Perquè el president del meu partit m'ho va demanar i perquè vaig comptar amb la majoria absoluta de les Corts valencianes per investir-me president.
6: Una persona que confunde absentismo con baja laboral, de entrada tiene incapacidad para governar.
7: Los principales perjudicados por el absentismo laboral, no justificado, insisto, son los trabajadores que sí cumplen. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP, insisto.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Bona vesprada. Com estan? Tercer dia de l'onada de calor, que està sent un calc del que vam patir ahir, i ahir en va fer bona cosa de calor. L'Agència Estatal de Meteorologia manté per segon dia consecutiu l'avís roig, que vol dir perill important en el litoral sud de la província de València. Abasta comarques com l'Horta Sud, la Ribera Alta, la Costera i la Safor, entre altres. I avui també s'assoliran temperatures que fregaran els 45 graus i la resta de comarques estan en avís taronja o groc i les temperatures hi estaran per damunt dels 35 graus. El termòmetre en marca ara 43,7 a Llocnou d'en Fenollet, a la Costera. És la marca més alta registrada per ara, segons l'Agència Valenciana de Meteorologia, AVAMET, que té un fum d'estacions repartides per tota la comunitat valenciana. Destaquem també a esta hora els 42,6 de Canals i els 42,2 d'Albaida i d'Ontinyent. La segona onada de calor està sent més llarga i més intensa que la primera, durarà fins demà. Segons la previsió, les temperatures començaran a normalitzar-se divendres. Victòria Rosselló, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Òscar. Tenim una situació molt semblant a la d'ahir, en què hem de començar a pensar en que la nova normalitat climàtica ens deixa valors de 45 graus que ja no són tan excepcionals, perquè, de fet, tornaran a repetir-se avui amb molta probabilitat. Entre 44 i 45 graus és molt fàcil que tornem a registrar la jornada d'avui. Recordem que ahir, això és 45,5 graus de la Pobla Llarga, que va ser la temperatura màxima més alta d'Europa, ens va deixar també un recompte d'estacions d'AVAMET, que en són ja 927, en què es comptaren 200 que passaren dels 40 graus. 200 punts d'observació al territori valencià passaren dels 40 graus i 16 passaren dels 44. Avui seria una situació molt semblant la que podem esperar amb esta onada de calor que ha afectat de ple el Mediterrani peninsular i que ha fet activar a AEMET l'avís roig en comarques com la Ribera Alta, la zona de la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, pot de nou tornar a registrar temperatures molt altes. De fet, hem de dir que aquesta situació encara s'allarga demà, tot i que els avisos es rebaixen. Demà ja no tenim avís roig, tenim avisos taronja, en previsió de temperatures que tornaran a passar dels 40 graus i ja són uns quants dies consecutius, i per fi el divendres arribarà la normalitat amb un ambient de ple estiu, però ja amb temperatures no tan exagerades. Hem de dir també que aquesta situació meteorològica fa preveure per a la setmana vinent una onada de calor, una nova onada de calor que també ens faria parlar de valors molt alts.
0: Bueno, Victòria, quan parles de normalitat climàtica, ens referim al dia, quan està el sol fora, però també a la nit. Ens hem d'acostumar ja a aquestes nits insuportables?
9: És així, de fet, aquest episodi també ens ha deixat unes nits tòrrides, esta nit en una

0: informa que els bombers del Consorci de València i una brigada dels bombers forestals busquen una persona desapareguda, un jove que estava prenent el bany al riu Xúquer en una zona recreativa, en l'Argoletja, en el terme municipal de Sumacàrcer. És una notícia d'última hora que els ampliarem al llarg d'este temps de notícies si hi ha novetats. Mariajo Collada està en el control de so.
1: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Les onades de calor extrema, com la que vivim des de dilluns, són un problema de salut pública que, afegides a patologies prèvies, causen la mort de milers de persones cada any o directament per un cop de calor. El telèfon d'emergències, l'1-2, està rebent més telefonades per la calor del que és habitual. Txelo Jimeno.
2: Sí, el primer avís entra directament a l'1-2, que activa recursos del SICU, o explica Carmen Villar, metgessa del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències de València.
3: Hem rebut moltes més perquè la gent, la veritat, està conscienciada, però a la vegada també es descuiden una miqueta.
2: El més habitual són les lipotímies, que cal diferenciar d'un col de calor extrem.
3: La pell es posa roja, seca, no sudorosa, que aquesta és la diferència entre un cop de calor i un esgotament per la calor.
2: També a l'Hospital puja la demanda en les atencions. Julián Ruiz és metge de l'Hospital Vitas València, 9 d'octubre.
4: En els ancians que toman molts fàrmacs, sobretot són antihipertensius, diurètics, metabloqueantes.
2: I s'atenen criatures afectades per les altes temperatures.
4: Són pacients molt dependents. Hem d'estar sempre intentant inducir hasta que beban agua, tenen un ambient d'una temperatura adequada.
2: Avui Sanitat ha posat en alerta roja 348 municipis i en taronja altres 74. I des del Ministeri de Sanitat han ascendit a 16 les persones que han mort per causes atribuïbles a la calor en juliol.
0: De la disrupció de la calor extrema a la que representa Donald Trump, el president dels Estats Units, que participa en la cimera de l'OTAN a Ankara, que ha acabat a Turquia, ha donat per trencat l'alto el foc amb l'Iran.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: It's over, s'ha acabat, ha dit Trump, i això, que ens afecta més directament, ha ordenat també tallar tot el comerç dels Estats Units amb Espanya. Com va fer el mes de març, ha tornat a dir que ja no vol cap més negoci comercial perquè Espanya, diu, és un soci terrible en l'OTAN perquè es nega a elevar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
6: Spain is a terrible partner in NATO.
0: José Soler, bona vesprada.
7: Sí, bona vesprada. Trump ha dit que Espanya no participa, que no paga, que no vol saber res d'Espanya i que tallen tot el comerç amb Espanya, ha dit. Ha fet aquestes declaracions al costat del secretari general de l'OTAN, de Mark Rutte, assegurant que Espanya és una causa perduda. Durant la cimera de l'OTAN, el president dels Estats Units ha expressat el seu malestar en diversos països pel poc compromís amb l'Aliança Atlàntica, però ha assenyalat especialment Espanya amb unes amenaces semblants a les que ja va fer el març passat. I com en aquell moment aquestes declaracions han estat rebudes amb tranquil·litat per part de la Moncloa, recordant que les relacions comercials es fan a través de la Unió Europea i que no es poden singularitzar en cap estat membre i que els vincles econòmics en qualsevol cas els fan les empreses privades i no els governs.
0: Bé, estem a l'aguai de la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, en la cloenda de la cimera de l'OTAN encara. Volem saber quina serà la seua reacció després de la nova amenaça de Trump a Espanya. I en el tercer dia de l'onada de calor, ho tornem a reiterar, poques begudes més adequades per a combatre-la, que l'orxata pot ser combatre a Trump també. Avui és el dia de l'orxata i Alboraya el celebra en gran.
8: Ajuda a vivir quan hace tanta calor.
9: Està molt bona.
10: Buena y fresquita.
11: Está muy buena, es lo mejor.
12: Una pasada, o sea, de 10, 20.
13: Hemos venido a vivir hace un año aquí a Alboraya y nos encanta la horchata.
14: Me gusta, cada vez me gusta más.
15: Soy de Uruguay.
16: El sabor es riquísimo.
1: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Són les 3 i 8 minuts. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha declarat com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la gestió del Consell el dia de la dona. Català li ha confirmat que no va rebre cap instrucció d'emergències de la Generalitat, que a més li va assegurar que la tempesta no afectaria la ciutat de València. Aquell 24 d'octubre de l'any 24, 17 persones van morir en diverses pedanies de la ciutat a causa de la riuada. Segons Maria José Català, va tindre el primer contacte amb Carlos Mazón a les 23 hores i 13 minuts, quan l'expresident li va enviar un WhatsApp amb el text «Això és horrible». Després, no van parlar fins a la matinada. Santi Hernández, jutjat de Catarroja.
9: L'alcaldessa de València ha dit a la jutgessa Sia Catarroja que va convocar el SECOPAL, la reunió d'emergència local, només es va decretar l'alerta roja i que no va rebre en cap moment cap instrucció d'emergències de la Generalitat. De fet, ha dit que no va suspendre les classes perquè des d'emergències li van dir que la situació era tranquil·la i que la tempesta no afectaria la ciutat de València. Ha revelat que no va parlar amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, fins a les

0: 2:23 de la matinada. Català li va dir a Mazón que estaven desallotjant Pinedo, que la situació era molt crítica i que necessitava autorització d'emergències. Mazón li va dir que telefonara a l'exconsellera Salomé Prades, però Prades no li va contestar. Ha dit Maria José Català que estava molt preocupada perquè es desbordara el riu Túria al Pinedo i que va informar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer d'esta situació. La Confederació li va contestar que en el cas del riu Túria no anava a desbordar-se al seu pas pel Pinedo. Maria José Català ha entrat i ha eixit al jutjat pel garatge per evitar els mitjans de comunicació i ha portat factures i missatges telefònics, també missatges en Carlos Mazón.
1: Bé, Compromís ha registrat en el Congrés la petició perquè el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, torni a declarar en la Comissió d'Investigació de la Cambra Baixa, això després que la jutgessa de Catarroja hagi dubtat de la fiabilitat del seu testimoni en l'últim interrogatori en el jutjat.
2: El síndic de Compromís ha anunciat que, a més de demanar-li la dimissió, la coalició estudia querellar-se contra Mompó per mentir a la jutgessa. Joan Baldoví.
3: Senyor Mompó no pot anar a declarar davant de la jutgessa i obviar que havia parlat amb les alcaldesses de Xiva i l'alcaldessa de Torrent. Senyor Mompó tenia la informació i el senyor Mompó, de repent, ha perdut la memòria, no sap, no recorda, borra el telèfon.
2: I el grup socialista de la Diputació de València exigís que reobriga la comissió d'investigació de la Dana després de fer-se públic que la jutgessa de Catarroja ha qüestionat la veracitat del testimoni oferit pel president de la institució provincial, per Vicent Mompó.
1: Bé, mentre Maria José Català declarava com a testimoni en el jutjat de Catarroja per la Dana a les Corts, celebraven una nova reunió de la comissió d'investigació de l'adjudicació presumptament irregular dels habitatges de protecció pública del residencial Les Naus, Alacant. La primera compareixent, la cap de contractació de l'Ajuntament i exdirectora general, Maria Pérez Hickman, s'ha negat a declarar en estar investigada per un jutjat d'Alacant en el cas de les Naus.
4: La primera pregunta si va a contestar a los grupos parlamentarios. ¿Sí o no?
5: No.
4: No, vale.
5: No puedo decir nada más.
2: L'exdirectora general d'Organització Interna, Contractació Pública i Gestió de Fons de l'Ajuntament d'Alacant va dimitir del càrrec de directora general en fer-se públic que dos fills i un nebot van ser adjudicataris de pisos de protecció pública del residencial Les Naus. La comissió d'investigació ha continuat pel matí amb la resta de compareixents. També hi ha citats per la vesprada.
1: Sí, l'escàndol de l'adjudicació dels habitatges de protecció pública que van adquirir càrrecs del PP i familiars s'investiga també en una comissió de l'Ajuntament que presideix Lluís Barcala i el jutjat d'instrucció número 5 d'Alacant que ha obert una investigació judicial en què està imputada la regidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, als càrrecs i funcionaris municipals i adjudicataris, alguns dels quals són familiars dels alts càrrecs i funcionaris. També hi ha particulars. Maria Bravo, redacció Alacant.
6: Sí, i dins d'aixa fase d'instrucció, la jutge ha citat a declarar com a testimoni el vicesecretari de l'Ajuntament d'Alacant, Germán Pascual, el pròxim dia 16, perquè aclarisca els detalls de la alienació del solar i la concessió de les llicències. Recordem que el vicesecretari es va negar a declarar a la Comissió d'Investigació del Consistori. Està citat eixe mateix dia també com a testimoni el cap de Servei de Disciplina Urbanística i Ambiental, Miguel Ángel Baltar. I dins de la comissió d'investigació oberta a l'Ajuntament d'Alacant, els que estan citats a declarar el 20 de juliol són l'exregidora Rocío Gómez i el que va ser regidor d'Hisenda i Patrimoni, Toni Gallego. Recordem que Gallego fa uns dies a la comissió de les Corts va admetre que sabia des de juliol de 2024 que Gómez era propietària d'una de les vivendes. Només uns dies després, el 24 de juliol, és l'alcalde Lluís Barcala qui està citat. D'altra banda, hem conegut avui que el Consell Valencià de Transparència estima la reclamació presentada pel grup socialista i insta l'Ajuntament a facilitar-los els expedients relacionats en l'adjudicació del residencial.
1: Bé, i el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha assegurat avui que viu amb normalitat que la direcció nacional del PP encara no l'hagi designat candidat a la Generalitat en les pròximes eleccions autonòmiques. També s'ha mostrat confiat perquè ha explicat que ell és ara president perquè li ho va demanar Feijo.
7: Pues yo veis que moltíssima tranquil·litat. Jo no hi ha ningú gest més gran que pugui fer-te el president del teu partit quan es demana que siguis president de la Generalitat. Jo avui estic així com a president de la Generalitat per dos motius. Perquè el president del meu partit m'ho va demanar i perquè vaig comptar amb la majoria absoluta de les Corts Valencianes per investir-me president. Per tant, vostès entendran que visc amb moltíssima tranquil·litat i centrat única i exclusivament en el que em preocupa, a diferència d'altres, que és treballar per tots els valencians i per totes les valencianes.
1: Pere Llorca no ha volgut valorar les opinions de l'expresident de la Generalitat i del PP de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, que vol optar a liderar el PP autonòmic i aspira a ser de nou el candidat a la Generalitat.
2: Ui, Camps ha insistit de nou en que el Partit Popular ha de celebrar de manera imminent un congrés per a designar el candidat a la presidència de la Generalitat. Ha advertit que, segons els estatuts del partit, la setmana que ve s'hauria de dissoldre la gestora que dirigís el Partit Popular a la Comunitat Valenciana i que des d'aquest moment hi ha un termini de 2 mesos per a convocar el congrés. S'ha mostrat preocupat pel que considera una anomalia i també per les enquestes que la seva precandidatura ha encarregat i que assenyalen que el PP està estancat en intenció de vot a la Comunitat Valenciana. Una enquesta que el torna a situar a ell com a opció preferida per davant de Pere Llorca, Camps assegura que ja té més del 80% dels candidats a compromissaris per al Congrés.
5: Tiene que ver con eso, porque no puede haber otra cosa que no sea un Congreso Regional del Partido para elegir a la dirección del partido. ¿Para qué? Primero, como revulsivo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, es muy importante este dato que les voy a dar a ustedes. Alguien tiene que proponer el candidato a la presidencia de la Generalitat y alguien tiene que proponer los candidatos a las 3 alcaldías de la Comunidad Valenciana. No tiene ningún sentido que todavía, a pocos meses de las elecciones autonómicas, un partido como el nuestro no sepa quién va a ser su candidato a la presidencia de la Generalitat. No tiene ningún sentido.
8: Les noticias del migdia. Amb Òscar Martínez.
1: 15 minuts passen de les 3. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar que les baixes laborals són un càncer, és textual, i que, amb consens o sense, cal reformar la llei perquè qui estiga de baixa mèdica cobre menys.
9: Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el asentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
1: Bueno, va dir ahir en una reunió amb l'empresariat al País Basc. Les reaccions, José, en contra no han tardat a aflorar.
2: Sí, des del sindicat s'han carregat contra unes declaracions que han emmarcat dins d'un relat tendenciós i amb falsedats. El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha afirmat que no és veritat que algú es pugui demanar una baixa sense justificar. I des de l'UGT, Pepe Álvarez ha assenyalat que l'absentisme comporta sancions i que no es pot comparar amb les baixes o els permisos.
10: Agradezco la sinceridad del señor Feijóo. Porque sin decir exactamente qué quiere el Partido Popular, aunque parece ser que sí que lo ha dicho, lo que sí que es evidente es que ya se ha situado en una banda de la mesa de negociación.
2: Crítiques que también han arribado desde el gobierno español, Ángel Víctor Torres, ministro.
11: Ponen negro sobre blanco o pone ante la ciudadanía su manera de gobernar este país si algún día lo gobierna, ¿no? Lo primero es que una persona que confunde absentismo con baja laboral, de entrada tiene incapacidad para gobernar. O sea, o le han explicado mal las cosas o no lo ha entendido.
2: Davant d'aquestes crítiques, des del Partit Popular, avui han matisat que Feijóo parlava d'absentisme laboral no justificat. Elías Bendodo.
12: Los principales perjudicados por el absentismo laboral no justificado, insisto, son los trabajadores que sí cumplen con su horario de trabajo, su asistencia. En esto estamos de acuerdo, creo que todos. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP, insisto. Yo le garantizo que esto tendrá una solución cuando lleguemos al gobierno, dialogada.
1: La ministra de Ciència, també secretària general del PSPB, Diana Morant, ha dit este matí al Boralla que Feijóo ha tret la motosserra. Morant ha advertit que eixe és el programa alternatiu del Partit Popular al govern progressista de coalició que presideix Pedro Sánchez.
13: Cuando se habla de que hay mucho absentismo, bueno, y se utilizan ese tipo de expresiones sin ningún rigor, lo que básicamente se está poniendo en cuestión es el derecho de los trabajadores a coger una baja médica que no la cogen ellos, se las da por prescripción médica. De manera que también está hablando de que los trabajadores son vagos, de que las mujeres nos vayamos a abortar a otra parte, en definitiva, que son más ultras que nunca, y ese es el proyecto alternativo a este proyecto de progreso que representa el presidente Pedro Sánchez.
1: I del procés extraordinari de regularització de les persones migrants encetat pel govern d'Espanya, que va acabar el 30 de juny, el Tribunal Suprem rebutja dur-lo a la justícia europea i suspendre també el reial decret pel qual es va posar en marxa.
2: Una mesura cautelar que demanava la Generalitat i també el govern d'Aragó i que va ser rebutjada anteriorment. Ara el Suprem es ratifica assenyalant que no resulta pertinent plantejar aquesta qüestió en el moment processal actual. Al mes de maig, la Sala del Suprem ja va rebutjar rebutjar una petició cautelar de la Comunitat de Madrid de suspendre la regularització. Entenien els magistrats que no hi ha proves que els serveis públics pogueren col·lapsar per aquest procés.
1: La llista d'espera de la dependència ha baixat un 21% en un any i a vora 143.000 persones a l'espera de la prestació, segons l'informe que avui ha presentat el ministre de Drets Socials, Pablo Mustindú, i el temps mitjà de gestió des de la sol·licitud de la prestació fins que es resol s'ha reduït en 15 dies. L'últim trimestre se situa ara en 315 dies.
2: En opinió del ministre, les dades són esperançadores i arriben acompanyades d'esta altra dada. El nombre de persones amb prestació efectiva a tot Espanya supera per poc l'1,7 milions, són un 11% més que al juliol de l'any 2025.
1: Bueno, també tenim a esta hora una notícia d'última hora, una dona i una filla han mort assassinades a Mijas, a Màlaga. La Guàrdia Civil investiga si és un nou cas de violència de gènere. En tot cas, el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Funciona tots els dies de l'any. És gratuït, però cal esborrar la telefonada del registre de telefonades del mòbil. I ara són les 3:18 minuts. Ja fem un repàs de les temperatures més cridaneres. A hores d'ara, segons Savamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia, la xifra més alta, la marca?
2: Sí, el termòmetre continua amb els 43,7 graus a Llocnou d'en Fenollet, a la costera, segons l'Agència Valenciana de Meteorologia, d'Avamet, que, com saben, té un fum d'estacions repartides per tota la Comunitat Valenciana. També destaquen els 42,6 graus de Canals o els 42,2 d'Albaida o en Tinyent.
1: Sí, les temperatures extremes que patim a l'inici de juliol tornen a posar en el centre del debat què podem fer per a combatre la calor, si les cases que habitem, si les ciutats on vivim estan preparades per a esta nova realitat climàtica. Sembla que no, per això és tan important disposar de refugis climàtics per a descansar de la calor, però només una de cada tres capitals espanyoles compta amb una xarxa de refugis climàtics, segons un informe de Greenpeace, que alerta que, a més, moltes d'aquestes ciutats comptabilitzen com a refugis climàtics locals que en realitat no ho són.
2: Elvira Jiménez, la responsable d'adaptació al canvi climàtic de Greenpeace, ha estat en les notícies del matí i ha explicat quins espais es consideren refugis climàtics.
14: Para no ahondar precisamente en desigualdades, en acceso a esta medida, pues tienen que ser gratuitos, accesibles, estar bien identificados, proporcionar zonas de descanso y de hidratación para que las personas puedan permanecer ahí pues un tiempo adecuado, y luego pues también estar abiertos en los momentos, sobre todo cuando hay alertas, pues cuando más se necesitan.
2: Jiménez ha lamentat que, malgrat els problemes que genera, hi ha polítics i administracions que menyspreen la realitat del canvi climàtic.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: La Policia Nacional ha detingut a Alacant dos treballadors d'una coneguda discoteca de la ciutat per presumptes agressions sexuals a dos joves. Una d'elles és menor d'edat. La policia investiga si un d'ells va gravar l'agressió sexual. Gara Navarro, redacció Alacant.
15: Sí, segons ha publicat este matí el diari Todo Alicante i ha confirmat a punt, els fets van tindre lloc el passat cap de setmana en un conegut local d'oci de la ciutat d'Alacant. La menor de 17 anys ha denunciat que va iniciar una relació consentida amb el treballador de la discoteca, però en un moment donat, la nit, li va demanar que parara i el treballador no va fer cas i la va violar. La seva companya de 18 anys també ha denunciat que va patir abusos d'un altre treballador del local just en el moment en què va anar al bany a buscar la seva amiga. Els dos detinguts han passat este matí a disposició del jutge de guàrdia.
1: I en ple estiu, la Guàrdia Civil reforça la seguretat de l'illa de Tabarca, que ja rep diàriament milers de visitants. Pere Conca, redacció Alacant.
16: Estarà activa fins al 15 de setembre i busca protegir la reserva marina que l'envolta i reforçar la seguretat a terra davant l'augment significatiu de visitants. Escoltem Manuel Pineda, subdelegat del govern d'Alacant.
17: 3, 4.000, 5.000 persones diàries, con lo cual se necesita, para darle confianza al visitante y al que vive, al que reside, se necesita un plan especial de seguretat.
16: Vigilar el fondeig adequat d'embarcacions o la pràctica segura d'activitats d'oci i subaquàtiques és una de les tasques bàsiques de l'operació Tabarca 2026. Parla Francisco Pollato, cap de la comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant.
18: El año pasado las incidencias más importantes las tuvimos en el ámbito de la navegación de recreo, fundamentalmente en el empleo de motos náuticas. Aquella gente que no respetaba las zonas de baño o a que navegaba con motos acuáticas sin la documentación necesaria. Entonces este año vamos a incidir en esa faceta.
16: Junto a la Guàrdia Civil estarán 10 agents de la policía local y una embarcación.
1: i serà un fenomen extraordinari que es veurà molt bé en bona part de la comunitat valenciana i que atraurà milers de persones. Els parlem de l'eclipsi solar total del 12 d'agost que està disparant la demanda d'autocaravanes i de campers. El sector ha hagut de reforçar la flota a l'espera d'arribar al 100% de reserves. Òscar García, redacció Alacant.
19: Trobar el punt perfecte per a contemplar l'eclipsi del 12 d'agost no és fàcil. Els hotels de les zones rurals ja pengen el cartell de complet i això ha fet que es disparen les reserves en les empreses de lloguer, de campers i autocaravanes en plena temporada alta. Escoltem Luis López de l'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Caravaning, ASECAR.
20: Esto además ha hecho que muchas de las empresas tengamos que reforzar en nuestra flota de alquiler, porque la verdad es que no hay hoteles, no hay casas rurales.
19: Esta alternativa permet aparcar el vehicle enmig de la natura i gaudir del fenomen astronòmic en un entorn privilegiat. Des de l'associació han habilitat la plataforma Astrocaravaning per a consultar els punts preparats per a pernoctar còmodament, com explica el vicepresident de SECAR, José Cruz.
21: Ahí pueden entrar y verán las áreas de pernota que hay para poder aparcar perfectamente.

0: perfectamente, desaguar aguas grises, en fin, es decir, está todo muy bien preparado.
1: També recomanen reservar amb antelació, ja que tot i l'alta demanda encara hi ha disponibilitat.
2: Són les 3 i 24, s'esperava que la de l'OTAN encara fora una cimera complicada, s'està complint el pronòstic, i amb dos països aliats, Espanya i Dinamarca, al centre de les crítiques de Donald Trump. Marian Company.
3: Crítiques i amenaces en majúscules, Òscar.
4: Cut off all trade with Spain, please, including visits.
3: Tallar les relacions comercials amb Espanya, li ha ordenat Donald Trump al seu secretari de Comerç.
4: They're hopeless.
3: No tenen remei, són mala gent, ha afegit fent noso.
4: Please, please, we want to trade with you, sir.
3: De la súplica que assegura esperar de l'executiu espanyol present a la cimera. Amenaça que va llançar en març i que no podrà fer efectiva perquè, com li ha recordat la Comissió Europea,
5: we expect the US to honor its commitments.
3: Hi ha un tractat comercial en vigor que inclou a tots els països membres, també Espanya i Dinamarca, l'altre dels aliats que ha hagut de posar-se en guàrdia.
6: We are ready to defend every inch of...
3: La promesa de defendre cada centímetre del seu territori ha contestat la primera ministra danesa al reiterar decís de Trump de fer-se amb el control de Groenlàndia, Òscar.
2: Estem a l'espera, a la White, de la compareixença de Pedro Sánchez després de la cimera de l'OTAN a Ankara, per saber quina és la reacció del president del govern d'Espanya a la Moncloa este matí després de l'amenaça de Trump de tallar relacions. Ha dit que, bueno, ho veu amb tranquil·litat perquè no és Espanya qui negocia o qui té relacions comercials amb Estats Units directament, és la Unió Europea, i no és el govern d'Espanya, sinó són les empreses. En uns minuts compareixerà Pedro Sánchez. També de la cimera de l'OTAN, Donald Trump ha donat per trencat l'acord amb l'Iran en una explosiva compareixença que reviscola l'amenaça d'una guerra a gran escala. Vicent Montagut.
7: És l'escalada militar més greu des de l'alto el foc acordat el 17 de juny. L'aviació nord-americana ha bombardejat el port comercial més important de l'Iran. També instal·lacions petrolieres, en total més de 80 objectius. Segons el Pentàgon, és la resposta a l'atac a tres petroliers a l'estret d'Hormuz per part de la Guàrdia Revolucionària. Significa això que ha acabat l'alto el foc? Li ho han preguntat obertament a Trump en la cimera de l'OTAN. Per a mi ha acabat.
4: I think it's over.
7: No vull negociar amb ells. Són escòria.
4: Scum.
7: Gent malalta.
4: Sick people.
7: Un càncer.
4: Cancer.
7: Trump pareixia soterrar ici la via diplomàtica amb el Pròxim Orient en ebullició pels funerals d'Ali Khamenei, que començaren fa 4 dies i acabaran demà. Este matí, 2 milions de persones han acompanyat el fèretre també a la ciutat iraquiana de Najaf. És un dels funerals més massius de la història recent i també una demostració de resistència de la República Islàmica.
2: Les societats musicals amplien des d'avui el catàleg de còmics. És una eina educativa que arribarà a les escoles de primària i també als locals de les bandes de música. El relat d'enguany inclou la ficció de la Dana i la reconstrucció després del funk. Montse Català ja l'ha llegit, el còmic.
8: Els protagonistes, Carlos i Pepe, dos bombardins d'una banda. Un relleu generacional i un fet. La Dana que arrasà amb 23 societats musicals valencianes en poques hores. Este nou còmic de la Federació de Societats Musicals parla de la reconstrucció de tants músics ajudant a músics. Daniela González és la presidenta.
9: Jo plorava molt en cada vegada que llegia el guió, però se mereixia contar aquesta història, perquè al final, a pesar de la tristor inicial d'haver-ho perdut absolutament tot, tots els grans instruments, ja ho van dir tots els locals d'assajos, com totes les societats musicals van poder continuar endavant, pues, gràcies a les persones.
8: Creix així la col·lecció d'uns còmics que volen anar contant el fenomen bandístic valencià, però este, excepcionalment, dobla pàgines. Calien més vinyetes per deixar testimoni de la resiliència després del funk. Esteban Hernández és l'historietista.
10: Y resolver emocionalmente algo vinculado con la música a través de un lenguaje que es mudo es, creo que, la virtud del TVO, porque funciona, porque la emoción llega.
8: Una història que també poden llegir en línia al web de la Federació i en tres llengües: valencià, castellà i anglès.

I el que sona ara és Tarrinetes al sol d'Auxili, és una estrena per a combatre la calor. I amb esta música jamaicana, amb el toc mediterrani de la banda Ontinyentina, acabem. No tenim temps per a més. Tornem demà. Bona vesprada.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem del tema predilecte de tots els viatges en ascensor, l'oratge. Ara plou, ara fa sol, ara les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
4: Ole tu, ole tu.
3: A qui no li agrada un dia assolellat?
5: M'encanten.
3: Qui no es tanca a casa en un dia ventós?
6: A base de bé.
7: A base de bé.
3: O qui no té por d'agarrar el cotxe un dia boirós?
8: Cuidao!
3: L'oratge condiciona les nostres vides i per això hauríem de saber amb quines paraules denominar-lo correctament.
9: Molt ben pensat, doctor.
3: Per exemple, a l'estiu l'oratge és calorós i sec. Uf, quina calor.
10: Qué difícil es amar sin ser amado y qué difícil es vivir en Xàtiva sin aire acondicionado.
3: I si mirem amunt, veurem un cel clar i ras. Si fa un oratge lleig, potser és un oratge plujós. Arruixa, que plou. Núvols, granís o pedra, tronades, amb llampecs, trons...
11: ¡Bum! Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
3: Fixeu-vos bé, perquè en valencià no diem el caloret, sinó la calor, en femení.
12: Ah, ara ho he entès.
3: Això sí, després de la pluja, si tenim sort, ens trobarem un arc de Sant Martí o arquiris.
13: Oh! Això, ui, això, que bonico!
3: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio. Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
2: Un 8 de juliol naixia a València una dona excepcional, Alejandra Soler, mestra apassionada que va lluitar per la igualtat i que va deixar una empremta inesborrable en l'educació i la societat valenciana. Va destacar en la defensa de l'escola pública, la coeducació i els drets de les dones, i a més va esdevindre una pionera de l'associacionisme universitari femení. I allà va ser, precisament, on va veure l'oportunitat de practicar també l'atletisme, disciplina on poques dones havien tingut l'oportunitat d'integrar-se. Des de jove, Alejandra Soler va mostrar una profunda vocació per l'ensenyament i el compromís amb els valors republicans. Durant la Segona República, va participar activament en la renovació pedagògica i va defensar una escola laica, igualitària i oberta. Va estar, a més, molt implicada en la creació de la primera associació universitària de dones a tot Espanya. Una iniciativa que va obrir el camí a la participació activa de les dones en la vida universitària i en la defensa dels seus drets. Durant la Guerra Civil, Alejandra Soler va treballar com a mestra en colònies escolars per a xiquetes i xiquets refugiats. Després, marxaria a l'exili, a la Unió Soviètica. En l'exili, Soler va continuar amb la tasca pedagògica com a professora i durant la batalla de Stalingrad salvaria la vida de 14 alumnes. Mai va perdre el contacte amb sa casa de València i va mantindre una estreta relació amb altres refugiats intel·lectuals, començant pel seu marit, Arnaldo Atzati, net del periodista Atzati, o Luz Mejido i Maria Rodríguez Iriondo, amb qui va desenvolupar les bases metodològiques de l'ensenyament del castellà a la Unió Soviètica. Mort el dictador, Soler tornaria a casa l'any 1979, on l'esperava un càlid homenatge de la comunitat educativa i les organitzacions feministes. Va rebre l'alta distinció de la Generalitat el 2016 i va deixar-nos el 1 de març de l'any següent, 103 anys després del seu naixement, el 8 de juliol del 1913.
0: Comprimits efervescents.
2: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
3: Benvingut tot el món a un nou Ben i parlem. Els pròxims minuts ens centrarem en un aspecte que causa molts dubtes en les proves de valencià de nivells intermedis i avançats. Em referisc a la mediació. Vinga, trenquem-me. Però abans, donem la benvinguda a Lourdes Frasquet, Núria Martínez i Carles Plasencia. Benvinguts!
14: Hola!
15: Gràcies.
3: Lourdes Frasquet, tu en realitat no sé d'on eres.
15: Jo sóc mig de Gandia, mig d'Albaida.
3: Aleshores, la Safor...
15: I la Vall d'Albaida, comarques centrals.
3: Molt bé, comarques centrals. I eres professora de valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes de Saídia.
15: Sí, exactament.
3: I crec que també directora de departament.
15: Sí, cap de departament, però no per tria personal, perquè m'ha tocat.
3: Cap de departament. Benvinguda.
15: Gràcies, Núria. Aina.
3: Núria Martínez, tu eres de Meliana, veritat?
5: Sí, així
3: és. I què fa una melianera com tu en un podcast com este?
5: Doncs mira, que algú m'ho va proposar i no vaig saber dir que no, de veritat.
3: Gràcies per no haver dit que no. I Carles Plasencia, tu treballes al Servei de Llengües de la Universitat de València, és així?
6: Sí, sí, així és.
3: I creus que València és la ciutat ideal per a un Erasmus?
6: València és una ciutat molt guai i a un Erasmus li agradarà moltíssim, però està bé que després se'n torne i la ciutat per aquí la fita, clar, clar.
3: Ben dit, ben dit. La turistificació és un tema típic en les proves de valencià. Lourdes, Núria, per què vau decidir dedicar-vos a l'ensenyament del valencià? Ha sigut sempre la vostra primera opció?
5: Doncs en el meu cas, no. Al principi volia dedicar-me més a l'assessorament, la correcció, i vaig fer com uns intents, però vaig veure que m'avorria bastant i que en realitat el que m'agradava era estar amb persones, ahí, en l'acció directa, diríem.
3: Molt bé.
15: Jo vaig estudiar traducció perquè no volia ser professora, però després sí que va ser una tria amb ganes, o sigui, vaig acabar la carrera i no sé, un poc com Núria, la traducció és una feina molt solitària i a mi m'agrada més estar amb gent, així que un poc per ahir i perquè, bueno, ser docent mola molt.
3: Sí, està poc reconegut a vegades, però és una feinassa i molt, molt, molt important per a una bona societat.
5: Sí, és molt guai. Les persones adultes són meravelloses.
3: Sí, i l'Escola Oficial d'Idiomes crea un ambient molt bo per a intercanviar amb calma.
15: Sí, és una feina superagraïda, la veritat.
3: I Carles, en el teu cas, no et dediques exactament a fer classe de valencià, però sí que treballes al Servei de Llengües de la Universitat de València.
6: Sí.
3: I en què consisteix exactament el que fas?
6: Jo treballo a una secció que es diu de dinamització lingüística i el que faig és gestionar la comunicació del Servei de Llengües, que bàsicament soc gestor de comunitats, però que si ho dius en anglès queda un poc més coent, que és community manager, no?
3: Oh, eres CM. Et pareix bé si llegim algun tuit dels que jo crec que potser estigues tu darrere?
6: Sí, sí, són meus, són meus.
3: Els de bon dia m'agraden molt. Bon dia a tothom, especialment a les persones que saben que els ciutadans tenen més dret a ser atesos en la seva llengua que a ser funcionaris.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: Vaja.
6: Això crec que s'entén, no? No cal que ho expliqui.
3: S'entén perfectíssimament. Bon dia a tothom, especialment a les persones que entenen que les administracions públiques han de garantir el compliment dels drets humans.
6: Els drets lingüístics, que també són drets humans, clar.
3: I aleshores, els valencians, que tenim dret de parlar, dret de què?
6: Dret de parlar, de relacionar-nos en les administracions en la nostra llengua, igual que les persones que parlen castellà a l'estat espanyol poden fer-ho també en castellà o en anglès al Regne Unit o en qualsevol altra llengua oficial en qualsevol estat on és oficial.
3: I després m'agrada un altre tuit d'un mem d'aquest estiu que es va fer molt viral, que és cotxe afonat, crec que és a Eivissa, sí. A nosaltres ens ha agradat el mot amfibi. I vosaltres, quin títol posaríeu a la foto en les llengües que parleu?
6: Clar, és que era una fotografia que es va fer superviral i era un tuit que estava en valencià i aleshores ho vaig aprofitar un poc doncs, perquè la gent utilitzarà vocabulari, no? No sé, sí. També aprofitar un poc els virals per a viralitzar-nos nosaltres.
3: Com a bon gestor de comunitats has d'estar al dia dels memes, de tot.
7: Ven i parlem, un podcast per a aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: I Lourdes, Núria, quan feu classe de valencià a l'Escola Oficial d'Idiomes, quin és el típic contingut que sempre costa molt d'ensenyar i per què els pronoms febles?
15: Jo estic en contra d'això. Un dels meus objectius com a profe és desmitificar els pronoms febles. Perquè no són tan difícils i, a més, en castellà també hi ha pronoms febles.
5: Sí, no són tan difícils si s'expliquen bé i aplicats a la llengua, no?, o els textos.
3: I en anglès també, no?
15: Sí, o sigui, al final en totes les llengües... Bueno, en totes, no sé totes les llengües, però sí que hi ha pronoms àtons.
3: Totes les llengües que tenim a prop sí que tenen pronoms.
15: Efectivament.
3: Perquè està este trauma.

0: Bueno, amb els pronoms.
1: La mitificació ahí que s'ha anat transmetent any rere any, no?, de la complexitat.
2: I també que molta gent que aprèn valencià i que pot ser escoltarà este podcast, pot ser no parla castellà i parla italià, i els pronoms febles són molt semblants o igual pràcticament al valencià.
1: Jo sempre faig el contrast amb l'italià, no? La gent italiana no li costa gens aprendre'ls, o nosaltres quan aprenem italià, no?, és superfàcil.
3: O la gent francòfona. Però és que jo crec que totes les llengües tenen com un punt així com... Sí. Jo que sé, en anglès són els phrase al verbs, en castellà la gent que aprèn castellà és el sistema verbal, i al final sempre hi ha com un mite. Vull dir que tampoc som tan especials, eh?
0: Clar. Hi ha com uns gestos d'ensenyament i uns obstacles d'aprenentatge que són com tradició, ja, en una didàctica concreta, i se fossilitzen així com un trauma. Però és veritat que des de l'enfocament comunicatiu tampoc hauria de ser tan important ixe concret pronom que no controlem. I els tres heu estat implicats en proves de valencià oficials?
3: Sí.
0: Per exemple, Carles?
2: Sí, jo he participat en totes les oficials que es fan al País Valencià, no? De la SIACOVA, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, i en proves de l'SEOI, el SPUC.
0: I vosaltres també, en totes?
1: Jo, de fet, fa uns quants anys que coordine les proves de certificació de valencià de SAIDIA. Per tant, entre Lourdes i jo estem ahí en l'organització d'eixes macroproves. I a la SIACOVA, a la Junta, la veritat que no hi ha anat mai.
0: Ja tens prou.
3: Jo tampoc he provat a anar a la Junta. La
0: Però entre els tres sí que cobriu els tres tipus de proves, ho coneixeu tot, no? Sí. En els tres tipus de proves trobem la qüestió de la mediació, tot i que en cadascun d'ells apareix d'una manera diferent, plasmada, reflectida, i és el tema d'avui. Què és la mediació? Bé, doncs, a banda de l'expressió oral, de l'expressió escrita i de les comprensions orals i escrites, hi ha una destresa en les proves de llengües que es diu mediació. En algunes proves, com les de certificació d'escola oficial d'idiomes, la mediació apareix com una part de la prova amb la seva nota específica, de mediació oral més mediació escrita, mentre que en altres proves, com les de SIACOVA i Junta Qualificadora, em sembla, si no m'equivoque, que la mediació apareix més com integrada en altres parts de la prova. Per exemple, podria dir que sí, que en el cas de SIACOVA sí que hi ha un textet que s'ha d'utilitzar per a mediar per a l'expressió oral. Aleshores, trobem aquesta mediació perquè realment la mediació és un element transversal. Està a tot arreu, encara que en algunes proves sí que l'han aïllat com a element mesurable amb una nota. No és així, Núria, Lourdes?
3: Sí, en l'escola d'idiomes és una nota a banda, independent de les d'expressió, però fa pocs anys, no? O sigui, fa com...
1: Sí, la gent encara no acaba d'aclarir-se massa bé, no? Perquè com que hi ha una part oral i una part escrita, que a més es fa en dies diferents per com està organitzada la prova, moltes vegades hi ha problemes de gent que s'oblida de fer una part perquè no ho acaba de tindre clar.
0: Com fa la mediació oral amb l'expressió oral, la mediació escrita amb l'expressió escrita. Però no vos preocupeu, perquè ara vos portem uns consellets per a esta qüestió de la mediació, tant oral com escrita.
4: Ven i parlem, un podcast per a aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Un dels consells seria que heu de tindre clar que quan vos demanen una mediació, vos donen una informació de partida que haureu de transformar en la vostra expressió oral o escrita, utilitzant estructures i recursos vostres en valencià formal. Per tant, heu d'anar amb compte de no copiar les paraules exactes de la informació que se vos ha proporcionat en forma de gràfica, de mapa, d'infografia... No és així?
3: Sí, jo crec que una cosa que és molt important en les tasques de mediació és entendre el context comunicatiu en què se t'està demanant que escrigues o que parles, no? Perquè al final això ho determinarà tot.
1: I tindré clar que no necessàriament cal parlar de tota la informació que s'inclou en el text font, no? Perquè de vegades la gent té l'ànsia de haver de parlar de tot, no? I especialment la part oral és molt breu i no
0: Brevíssima.
1: Cal.
0: Brevíssima. I aleshores, per això, no angoixar-se, intentar gestionar i parlar de tot el que es puga amb les paraules pròpies, però en estàndard, sense repetir. I està bé, per exemple, entrenar les microhabilitats de mediació, que això sona com supertècnic, per això estan els professors de valencià, per a saber-ho dir en paraules que tot el món entenga, no? Què són les microhabilitats de mediació? Per exemple, exemplificar, definir, resumir... Com ho treballeu, Núria i Lourdes, en classe? Feu algun tipus de dinàmica, alguna cosa que vulgueu compartir?
1: Realment és que la mediació està sempre present, si ho penses, no? Perquè, no sé, imagina't, un context super bàsic de començar una classe i dir què vam fer l'altre dia perquè no sé qui no hi era,
0: és
1: no?
0: Veritat.

0: expliquem una miqueta i això, ahir ja s'està mediant, no? Aleshores, tot i que de vegades sí que agafem tipus de tasques model com en la certificació, no? En realitat és una destresa i una habilitat que s'està treballant constantment.
1: D'acord, això és simplement fent memòria de la classe anterior i simplement remarcant, com podeu veure, això és una mediació, això és un exercici de mediació i ja es podria treballar aquestes microhabilitats de manera implícita. Lourdes, tu fas alguna tècnica?
2: Jo insistís molt que han d'entendre en quina situació comunicativa, com he dit ades, s'està duent a terme la tasca, perquè realment aquestes microhabilitats que comentaves les demana precisament el context, no? O sigui, si tu li contes a una amiga la sèrie que acabes de veure, està resumint, perquè si li la contes sencera, doncs jo què sé, tampoc és pràctic, no? Sí. Llavors és una cosa que simplement sent una persona que té una llengua materna, la mediació la fas constantment, simplement ho has d'aplicar al context que se t'està demanant. Crec que així s'entén molt més fàcilment, perquè la gent de seguida com que s'angoixa, no? En pla, pensa que tot va al pes. He de posar no sé quants pronoms febles, he de posar no sé quants connectors, he de posar no sé quanta informació de la infografia.
1: O la típica pregunta, no? De quan resta cada falta?
2: Sí, total.
1: No ho pensem així perquè pensem en l'enfocament comunicatiu. Clar. I la situació comunicativa per això és tan important, no? Per exemple, Núria, si jo dic, hi ha una gràfica amb un 85% de dones que s'ocupen de les persones dependents enfront d'un 15% d'homes. Això com podries mediar-ho?
0: Doncs podria dir que les tasques de cures hi ha un clar biaix de gènere i que només un 15% dels homes s'hi dediquen, no?
1: Ideal. No hauria pogut pensar millor. I Lourdes, la sexualitat no té edat i ha de basar-se en el respecte. Això com ho podries mediar?
2: Doncs podríem parlar del consentiment, podríem fer referència fins i tot a la llei de soles sí és sí, o sigui que en aquest cas estaríem més bé ampliant que no resumint, no? Que també és una tècnica o una microhabilitat de mediació.
1: És veritat, simplement tens una informació i la transformes. I com que estàs en una prova de valencià, doncs la transformes en valencià estàndard, formal.
2: Exactament.
1: Encara que et demanen un WhatsApp per a una amiga, però no te'n vagis mai al col·loquial del tot. Un estàndard més rebaixadet, però estàndard, no?
2: Efectivament.
1: Aleshores, també igualment haureu de buscar paraules específiques, evidentment, perquè en un segon C2, per exemple, en la mediació, com en les altres expressions, doncs s'ha de buscar un llenguatge d'especialitat i, per exemple, un altre punt que podria ajudar és que en la mediació escrita cal reproduir el gènere textual que es demana, com acaba de dir Lourdes, això ja ho hem dit, que pot ser, com passa en les expressions escrites d'interacció també, un correu electrònic, un conte, un missatge de WhatsApp, una carta postal, un article d'opinió. Carles, per exemple, quan has sigut corrector de redaccions, expressions escrites, algun gènere de text que recordes?
3: Mogolló, articles d'opinió, no ho sé.
1: Sempre són els mateixos?
3: No sempre són els mateixos, també hi ha textos molt més breus, com poden ser correus electrònics o cartes formals o algun tipus de document més oficial o burocràtic, pot
1: una
3: ser.
1: Sol·licitud.
3: Sí, una sol·licitud.
1: Una reclamació. I, per exemple, si demanen una carta al director, la temuda i...
0: Eixe és el tema.
2: El taló d'Aquiles.
0: Les cartes al director. Quantes vegades hem corregit redaccions que eren aquesta tipologia textual i que començaven sempre amb benvolgut director, estimat director.
1: Fins i tot amb remitent i tot.
0: Sí. La gent no té massa clar la carta al director, que és això.
2: Clar, és un text d'opinió i al final el que jo pense és que és un text que realment existeix en la vida real, no només en els exàmens de valencià. Simplement cal assomar-se un poquet a la premsa escrita per adonar-se que existeix, no?
1: Exactament. Jo sempre dic això, que els professors i elaboradors de proves no inventem uns gèneres de text, sinó que estan en la selva de l'espai mediàtic real i ahí se poden anar veient. I quan estàs davant i no t'has estudiat exactament a un firma, a un article de divulgació científica, pensa tu un poc per sentit comú que te trobes quan llitges, perquè seria interessant llegir, no? En general. I per això també ajuda molt, com hem dit abans a la mediació, tot el que ja sàpies en les altres llengües que parles. Per exemple, que no ho hem dit, Carles, tu quines llengües parles?
3: Jo parle valencià i castellà, òbviament, parle anglès, parle portuguès i gallec, encara que quasi és el mateix, i també parlo un poc d'italià.
1: I Núria?
0: Jo, òbviament, valencià i castellà, no? I després anglès, italià i romanès.
1: Romanès també, sí. Que interessant. Sí. Ostres, pot servir moltíssim per a fer comparatives. Sí.

0: Sí, se'n va oblidant, perquè al final ja se sap que les llengües, quan no les utilitzem, doncs se van oblidant, no? Però sí.
1: Sempre tornaries a pujar a la bicicleta del romanès i de seguida...
0: Es van activant, no?, els coneixements.
1: I Lourdes?
2: Jo, menys que ningú, anglès, francès, valencià i castellà, una cosa molt típica.
1: Però una traductora... Però segur que tens ahí un molt de nivell de francès i anglès.
2: El que passa és que em passa un poc com a Núria, que me n'estic oblidant una miqueta. Però sí que és cert que haver estudiat altres llengües com a docents de L2, sí, no, de segona llengua, t'ajuda més a haver estudiat altres idiomes que saber molt de valencià.
0: Absolutament.
3: Totalment.
0: Sí. Si has anat, si has sigut alumna d'altres llengües, tens molt més interioritzat aquest procés a l'hora d'ensenyar-lo i l'enfocament comunicatiu.
3: I fins i tot com a avaluador de proves, haver passat per proves d'altres llengües també t'ajuda moltíssim a saber quins són els processos.
1: Jo ara acabo de suspendre el CU de francès, l'expressió escrita, i aleshores me posen la pell de tots els de l'expressió escrita de CU de valencià i me serveix per a situar-me. M'agrada molt també del Servei de Llengües de la Universitat de València, dels tuits, i ese multilingüisme que s'utilitza molt, i no en les llengües més de poder, no? Sinó en altres llengües. Utilitzes, has fet tuits en quines llengües més estranyes, per exemple, més llunyanes del nostre espai?
3: A veure, jo he fet tuits en irlandès, he fet tuits en moltíssimes llengües, perquè damunt fa poc que va haver-hi la campanya que hi ha a favor del sí a la oficialitat del valencià a la Unió Europea, i van fer uns tuits en totes les llengües oficials de la Unió Europea. Però sí, hem fet tuits en irlandès, potser és el que menys controlava o sabia que és el que estava escrivint, però també en xinès i en àrab.
1: Ara són posts i ja no és Twitter, és X o una cosa així, no ho sé. Ja m'he perdut i no podem estar al dia de tota la terminologia, o sí. Vinga, passem a jugar.
4: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Núria, Lourdes, Carles, un de vosaltres llegirà un fragment d'una obra literària que jo us proporcionaré, i els altres dos heu de fer dues coses. Primera, intentar endevinar de quina obra s'ha extret. Segona, resumir-lo en una sola frase, si es pot, que seria també mediació. Per tant, heu d'aplicar l'estratègia de resumir, que és una de les microhabilitats de mediació que existeixen. Farem una rondeta i si algú falla, passa el torn al següent. Entesos?
0: Quin nervis.
1: Vos dono una pista de bestreta. Es tracta dels fragments inicials de grans obres de la literatura universal traduïdes dins de la mítica col·lecció d'edicions 62 o 62, grans obres de la literatura universal. Oients, teniu en compte que són textos cultes, literàries i en varietat estàndard oriental. Vosaltres no cal que vos expresseu així de culte ni en estàndard oriental, però sí que convé, sobretot en els nivells avançats, que estigueu preparats per a la comprensió escrita de textos com estos. Comença llegint Lourdes.
2: Vinga, anem allà.
1: Quan vulguis.
2: I bé, d'avui ençà, Gènova i Lucca no són sinó hisendes, dominis de la família Bonaparte. No, us aviso que si no em dieu que tenim la guerra, si encara voleu atenuar totes les infàmies, totes les atrocitats d'aquest anticrist, de bona fe jo hi crec, no voldré saber res de vos, no us tindré més per amic meu ni sereu més el meu esclau fidel, com vos dieu. I bé, bon dia, ja veig que us faig por, seieu i parlem. Què diríeu?
3: Uf. Mare meva, jo que em lleven ja els C2 de valencià.
1: Això és el C3 de literatura comparada universal.
3: Jo no sé què diria, la veritat, no tinc ni idea.
1: És com que...
3: És com que passa alguna cosa.
2: Vinga, podeu jugar-vos ja, si no, no perdem res.
1: Paraules clau. Guerra.
3: Guerra, conflicte, no? Bueno, és el mateix.
1: Sí, així una obra universal que parle de guerra... I si no, la podem dir.
2: Vinga, Núria, juga-te-la.
0: Guerra i pau.
1: Guerra i pau de Tolstoi, efectivament.
3: Wow,
2: mare meva, Núria.
3: Literata total.
1: Era molt fotuda.
2: Mare meva.
1: Vinga, doncs passem al fragment 2. Núria, llegis tu.
0: Molt bé. Al vell mig del camí de nostra vida vaig retrobar-me en una selva oscura del dreturer vial la passa eixida. Ai, dir com era serà feina dura, tot aquell bosc salvatge i aspre i fort que el pensament renova la paura. De tan amarg és gairebé la mort, més per tractar del bé qui descobria d'altres coses abans cal fer report. No sé bé com el peu se m'hi perdia, tant era desesmat

0: de son pesada al punt d'abandonar la dreta via. Com vos quedeu?
1: A mi m'estic posant contra l'espasa i la paret perquè clar, jo no puc fallar això.
2: No, jo puc, ai, jo puc fallar.
1: Tinc un podcast de llibres, o sigui, no puc equivocar-me.
2: Vosaltres feu el resum, la frase, i jo no. la tuitege o la xege.
1: No, tu fas el resum i jo intento endevinar quina hora
2: és. No, és igual, és igual.
3: Resum?
1: No sé, jo diria que... no sé, estàs com... No ho sé.
3: Estàs desubicat, com... estàs desubicat.
1: Sí, estàs com ahí en una cruïlla vital que no saps molt bé per on tirar. No ho sé. Tu què diries? Que vinga, Carles.
2: No, el mateix que tu.
3: Però, Carles, tu saps italià.
2: Jo sé italià, això vol dir que això és la Divina Comèdia.
3: Correcte.
1: Molt bé.
3: I l'últim, llits, Carles.
2: El meu pare tenia una petita propietat a Nottingham. Jo era el tercer dels seus 5 fills. Als 14 anys va enviar-me al col·legi Emmanuel de Cambridge, on vaig residir 3 anys, i vaig aplicar-me fortament als meus estudis. Però, com que la càrrega de mantenir-me, malgrat que la meva pensió fos molt minsa, resultava massa gran per a una estreta fortuna com la seva, em posaren d'aprenent de Mr. James Bates, eminent cirurgià de Londres.
1: Clar, sí, hi ha més pistes, no?
2: Pot aquesta ser. És la més fàcil de totes, sí, per favor.
0: Sí, molt més clara, no?
3: Jo diria que la segona era la més fàcil.
2: Sí?
3: Sí, perquè sóc una romanticota.
1: Jo crec... Bueno, així com a resum...
0: Un poc les conseqüències de les decisions...
1: Sí, l'inici d'una vida, no? O sigui, d'una part de la vida. No sé, te la jugues?
0: No, la veritat que no sabria dir...
1: Vinga, jo sí que me la jugué. Jo diria els viatges de Gulliver.
3: Molt bé! Aplaudiment!
1: Bé, m'he encertat una cadascú, no està malament.
3: Sí, està molt bé, heu fet un empat a 3. Molt bé! Sou molt sabudes i molt sabuts. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Núria, Carles i Lourdes. Vos emporteu el nostre agraïment infinit en forma d'ones electromagnètiques i de codi binari.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, moltes gràcies.
3: Gràcies. I ara us porto unes reflexions de Vygotsky, psicòleg rus de principis del segle XX que ha influït molt en l'ensenyament. Vygotsky defenia que l'aprenentatge de llengües està íntimament lligat al desenvolupament cognitiu i social i sostenia que la interacció verbal és una eina fonamental per a la mediació i la construcció del pensament. La interacció social, segons Vygotsky, és clau per adquirir el llenguatge. La zona de desenvolupament pròxim és un dels seus conceptes centrals referint-se a la distància entre el que l'aprenent pot fer a soles i el que pot fer amb ajuda. Així, l'aprenentatge de llengües és un procés dinàmic influït per factors socioculturals i interpersonals i que no seria possible sense la interacció amb altres éssers humans per a co-construir coneixements. Per tant, si el que voleu és aprendre llengües, interactueu tant com pugueu amb els altres i intenteu raonar, pensar en la llengua que estigueu aprenent. Parleu-vos en valencià a soles en el cotxe o pel carrer. Posem per cas. Fins a si ha arribat el Ben i Parlem d'avui. Adeu.
1: Adeu.
4: Ben i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: Punt Ràdio. Iaio, una coseta, tu vas ser serf de la gleba quan eres jove?
5: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
3: De què?
5: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
3: I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
5: Una gleba o un terròs de terra és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
3: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
5: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
3: Una vida al secà i sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara que som serfs de les pantalletes?
5: Sí, més o menys igual, però almenys els serfs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud.
3: I què conreaven?
5: Blat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
6: Però com a mínim ara, jo què sé, podem votar, tenim tractors i fem mems dels senyors feudals.
5: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
6: Que tens molta raó, iaio. Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio.
8: Són les 4.
4: A Punt. Notícies.
8: Pendents de la recerca d'una persona al riu Xúquer a Sumacàrcel, a la Ribera Alta. L'avís l'han donat els amics del desaparegut en perdre el de vista en el moment que prenia el bany en la zona recreativa de l'Esgoletxa. Detalls, Alejandro Molés.
9: Un operatiu que s'ha posat en marxa a primeres hores de la vesprada i on, entre d'altres efectius, participa un helicòpter amb el grup especial de rescat dels bombers de València i un altre helicòpter de rescat dels bombers de València s'ha mobilitzat fa només uns minuts en el dispositiu de recerca d'un ciclista de 43 anys que ha patit un accident a Gilet, en l'ascens del Pic de l'Àguila.
8: I la Comunitat Valenciana afronta el tercer dia de l'onada de calor amb avisos rojos de l'Agència Estatal de Meteorologia per temperatures superiors als 42 graus a l'Horta Sud, la Ribera, la Safor, la Costera i en part de la comarca de la Foia de Bunyol.
9: De fet, en aquests moments on més calor fa, segons les dades de la VAMEP, és al terme de Llocnou d'Encellonet, a la Costera, on els termòmetres marquen 44,3 graus i fregant els 44 estacanals. Davant d'este panorama, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, torna a demanar prudència a la població per la calor i també pel risc de patir més incendis forestals.
10: Per tant, que ningú baixi la guàrdia. Anem encara fins al dijous a tindre a estar immersos en aquesta ola de calor i que, per tant, insistís, demana molta precaució. Que la gent s'informe per els canals oficials i que en qualsevol situació que veguem fum, immediatament ho comuniquem al 112.
9: Doncs en aquests moments, diversos efectius, entre d'ells un mitjà aeri i quatre dotacions de bombers, treballen per a controlar l'incendi que s'ha declarat al terme del Verger, a la Marina Alta, a prop d'una zona forestal. I recordem que l'interior nord de la província de Castelló està en avís groc per tempestes, unes tempestes que ja s'han produït en alguns indrets.
8: I primeres reaccions del president Pedro Sánchez a les crítiques de Donald Trump a Espanya en la cimera de l'OTAN a Turquia. Rubén Dempere.
11: Sánchez no ha entrat en el cos a cos amb Trump. Ha dit que ha mantingut una conversa informal en un to amable amb el president dels Estats Units i ha centrat el seu discurs en la fiabilitat d'Espanya com a soci de l'Aliança Atlàntica.
12: En el any 2018, cuando formamos el primer gobierno progresista, el presupuesto estaba en torno al 0,9% del Producto Interior Bruto. Hoy estamos en el 2%, se ha consolidado y creo que eso también demuestra que somos un país fiable.
11: Abans, Donald Trump havia amenaçat amb tallar el comerç amb Espanya.
13: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
11: Espanya és un soci terrible en l'OTAN, no participen, no paguen, no vull tindre res a veure amb Espanya, ha sentenciat Trump. I tot seguit ha ordenat que es tallen tots els negocis amb Espanya, incloses les visites, i que això tindrà un efecte immediat.
8: I en els esports, el València Bàsquet femení ha presentat avui Javier Torralba com a nou entrenador. Escoltem el nou tècnic taronja.
14: S'ha prioritzat un perfil de jugadores que podem comptar el màxim de temps amb elles. Sí, i en aquest sentit sí que busquem una plantilla llarga per potenciar aquest estil de joc que volem, de tant de ritme com de, bueno, d'intensitat defensiva. Un equip també amb un perfil jove, tot i que siguin les seves veteranes, per anar creixent.
8: Doncs fins així l'última hora informativa. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
15: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
16: Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Met

0: Festival acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
1: Som a punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Amics i amigues de la ràdio, durant la temporada, al magazín La Vesprada d'A Punt, tenim el goig de compartir moments amb tots vosaltres i amb convidats molt especials, amb els que raonem, ens ensenyem, ens sorprenem i dels que gaudim del seu talent. És el cas dels Violoncelli Brothers, un duo de germans valencians, autèntics virtuosos dels instruments de corda que fan versions plenes d'energia d'alguns clàssics contemporanis com Rihanna, Nirvana, Queen o Deep Purple. La parella de germans ens obsequiaren amb un parell de temes en directe i conversarem amb ells de la seva brillant trajectòria.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.

A que vos han encisat? Si és que quan vingueren se'ns van posar a tots a la butxaca i ja ens considerem membres del seu club de fans. Recordem ara que en els temps que dediquem a cuidar-nos, al nostre programa, als plares de la ràdio, a través de la nostra alimentació, la nostra nutricionista de capçalera, Clara Llorenç, ens dona bons consells amb les coses del menjar. En este cas, fa una ferma reivindicació d'un producte fonamental en la nostra dieta i amb molts valors nutricionals, una de les reines de la dieta mediterrània, com és la carxofa. La

0: Desmuntarem mites, explicarem per què és tan interessant a nivell nutricional i demostrarem, a més, que la carxofa està boníssima. Una paella de faves i carxofes, això és una meravella. Si eres del tip no m'agraden les carxofes, vinga, queda't amb nosaltres que igual te convertim. Però potser el problema no sigui la carxofa, sinó com te l'han contada. I ens la va a recontar, potser, la història, a desmuntar alguns mites al voltant de la carxofa, la nostra estimada Clara Llorenç, la nostra dietista i nutricionista de capçalera. Què tal, Clara? Com estàs?
1: Què tal, Ximó? Molt bé. Així,
0: molt guai.
1: Tinc carxofa.
0: Tinc carxofa total.
1: Forever.
0: Eres molt defensora de la carxofa.
1: Lo que passa que...

0: Jo crec que és d'aquestes verdures que no hem tractat bé a la cuina. Aleshores la gent agarra ja eixa mania de el sabor, la textura, però tornem a lo mateix. Per a mi és una joia a nivell culinari i a nivell nutricional, òbviament, però crec que això, si no saben cuinar-la bé, és complicat agarrar-li, no?, eixe puntet.
1: Moltes vegades, si no tens certa traça en la cuina o t'has preocupat una miqueta per les receptes, agarres la carxofa i la fas bollida.
0: Sí.
1: O la talles a trossets i la fas un ratxet d'oli a la planxa.
0: I a mi ahir també m'apareix un poc tristona. Ai, no, tristona. Però al final, no. Mira, només tens que parar-te a pensar. I si és molt a restaurants a dinar per ahir?
1: Bueno, sí, vale. Menys del que voldria, però sí.
0: No te dones compte que la carxofa és una verdura que sol estar quasi sempre a carta de quasi tots els restaurants? Prou.
1: Certament, però formant part de plats. Jo no sé si la carxofa com a protagonista.
0: Com a protagonista, moltes voltes, que si en ou, que si en pernil per damunt, que carxofa flor, que jo la trobo molt bé de puestos que vaig a dinar i al final, bàsicament, és perquè és una verdura que si la cuines bé, és brutal. Vale. Gastronòmicament,
1: ets donaràs alguna
0: puntet.
1: Clau per a cuinar-la guai?
0: Sí, total, per agarrar-li més gust.
1: Que siga nutricionalment
0: saludable,
1: però que siga bona també.
0: Exacte.
1: Molt bé, perquè resulta que no ho sabia, ho he sabut llegint el guió que ens has enviat, resulta
0: que t'ha sorprès.
1: M'ha sorprès molt, perquè has dit la verdura. Però és una verdura? Estrictament és una verdura?
0: És una flor. És una flor.
1: Mengem una flor.
0: No has vist mai per l'hort a les plantacions de carxofes, que molen un montó? És una flor, vale, que se la mengem abans de que florisca.
1: Vale.
0: I això és molt interessant perquè una planta abans de florir vol dir que està en el seu punt de concentració màxim de nutrients. O sigui, tu t'estàs menjant aquesta flor quan nutricionalment està en el seu punt perfecte.
1: En carinyo és un capoll.
0: Correcte.
1: Bàsicament, el carxofa, no?
0: Sí.
1: No ha esclatat, perquè si tu la deixes en la planta...
0: I sent unes flors moraes, que són superxules, superxules. I a voltes a l'horta, quan a lo millor no han arribat a fer la collita i és esa flor morà, és super, superxula. O sigui que millor si la mengem antes, òbviament, però si la deixen ahí queda una plantació molt, molt guai. Però sí, és una flor de la nostra terreta. Ara tenim que aprofitar perquè no dura molts mesos, però està ara en temporada perfecta.
1: El punt ara és meravellós. És que cada volta s'allarga una miqueta més. És que són molt carxoferos. Però... són capaços de menjar-me-la inclús quan tenen les taquetes negretes de qualsevol
0: però
1: manera.
0: La...
1: Sí. Però ara està al querer.
0: Ara està estupenda. Jo avui he menjat.
1: Has menjat carxofes? Sí. Ara es diràs com les has fetes i quins trucs d'elaboració, diguem, ràpida. A més, tu tens també molta consciència de que tenim poc temps. De fer-ho ràpid, que siga agradable, que siga palatable i que, a més, siga saludable. I per què molta gent la carxofa la dius, és que no m'agrada, és que està molt amarga, és que és molt avorrida...
0: Exacte, que bueno, que gràcies a aquest amargor, després parlarem, però gràcies a aquest amargor és una verdura que és molt interessant a nivell nutricional, però també per culpa d'aquest amargor, pues a molta gent no li agrada, igual que no li agraden les endívies o l'escarola, les verdures que són de la mateixa classe. Té una textura fibrosa que també, si no l'acabes d'agarrar el puntet o no la cuines bé, no agrada. I el que han dit antes, al final, si tu només l'has provat bollida, sense ningú tipus d'herbeta ni ninguna acompanyació que li faça gràcia. Jo, per exemple, als meus xiquets de casa... Carxofa no, carxofa, una volta li vaig fer la minaeta en parmesà al forn i se la van menjar que jo quasi no vaig poder provar-la. I ahí te dones compte de dir, no és no carxofa, és com havien provat la carxofa antes.
1: I què la fes? La minaeta li llevaves, diguem, la
0: minaeta al forn, no? En parmesà, te'n recordes que això ho vas dur, que queda com una làmina i queda molt guai. I això després t'ho menges com a chips i és que no te dones compte ni que és carxofa.
1: Pues mira, ja ens has donat una...
0: Ja és una rapideta.
1: I per què les verdures amargues i concretament la carxofa, que no és una verdura, és una flor, ja ens has dit, per què és guai que amarguen? Quina part de l'amargor ens diu que està fent-nos bé?
0: Exacte. El que esta verdura amargue vol dir que és bona pel nostre fetge. Vale? Ja te'n recordes que no sé si a la volta de gener vam parlar de la dieta detox i dels aliments estos que són bons pel fetge, pues la carxofa està ahí en el top one perquè té este compost que és la cinarina, vale? Que el que fa, aquest amargor, fa que el fetge produïsca més bilis. La producció de bilis és bona per a la digestió de les grasses, per tant, esta carxofa produeix més bilis.

0: millora la digestió de les grasses, fa que el fetge treballi menys, o sigui, facilita el seu treball i fa que les digestions siguin molt més lleugeres.
1: O sigui, sí que no eres tremendament fan de la paella en arròs blanc, ja ho sé, que tu eres molt de l'arròs integral, però els diumenges fem paella.
0: Paelleta.
1: És a dir, si li posem carxofa a la paella ens ajudarà, perquè normalment, sobretot si carregues molt d'oli, del greix, del pollastre i el conill, la paella pot ser un tant indigesta, sobretot si menges més del compte, que com s'agrada tant, la carxofa ajudaria a la digestió, per exemple, d'un bon arròs?
0: Sí, ahí el problema de la paella amb carxofa, a mi m'encanta, jo me la menjo tota la carxofa de la paella, però les verdures de la paella agarren, és el que més agarra oli de la paella. Ah. Aleshores, millor si estigueren a part també, vale, fetes en un poc menys d'oli, perquè aquestes carxofes de la paella agarren més oli quasi que l'arròs i el pollastre. Però
1: també,
0: les pots reservar, les pots apartar i després, o si no, cuinar la paella amb un poc menys d'oli. Però vale. Sí. Vale. Molt interessant clavar-les.
1: I després el tema de que alguns mites que hi ha al voltant de la,
0: és que
1: carxofa,
0: la dieta de la carxofa, vamos.
1: Buah! Això va ser tremendo en l'arrocito.
0: Jo crec que també per això la gent
1: li té mania.
0: Li té mania. Claro, òbviament.
1: Pot ser. Però que estava associada a totes aquelles propietats, diguem, de netejar el fetge per l'amargor que té la carxofa, entenc.
0: Això és de veres.
1: Es pot ser. Perquè, no, crec que ho hem comentat en alguna ocasió, ja fa anys hi havia una beguda, en els anys 70 o 80, no sé, jo recordo els anuncis en la tele, ja feia cinar.
0: Aperitivo
1: a base de alcachofa. I era com si fos un vermut o com si fos tal, que no tenia alcohol.
0: Bueno, com un extracte d'alcachofa.
1: No, perquè la Quina Sant Clemente...
0: Ja. Cuidao.
1: No sé si tenia alcohol o no, però que tenia la
0: cinarina.
1: La cinarina.
0: El compost este.
1: I era amarg. Era,
0: sí, claro.
1: El cinar era...
0: Que al final jo crec que simplement bollirien les carxofes i de lo que solta en el aulla seria lo que... Tu vas provar?
1: No, però era una cosa molt moderna, perquè si en la tele cinar, i si una xicona allí... El es nuevo que... aperitivo a base de alcachofa.
0: Com els encanta.
1: És que la publicitat de 70 i 80, bueno, si allí el vaquero de Marlboro fumant-se tot lo que tenia i lo que no tenia, i soberano, i veterano, i tot això. Lo de que la carxofa fa gasos.
0: Això també és de veres.
1: Això és real?
0: Sí.
1: Això passa, no?
0: Depèn de persones. Ja. A mi no, però per què dona gasos? Al final té un tipus de fibra...
1: Ai, mira que mona, diu. A mi no, perquè no, com soy tan divina i soy alcoyana,
0: no.
1: Soy tan delgada, pues no me da gases. Claro.
0: A mi no me dona gasos perquè tinc que l'intestir ultra acostumat a menjar-ne molta verdura.
1: És per costum?
0: Claro, totalment.
1: Val.
0: Al final té un tipus de fibra que es diu inulina, ja parlarem així algun dia de fibra, i és una fibra que té una digestió... molt complexa, vale? I és una fibra que no digerim nosaltres, que digerixen les nostres bactèries.
1: Vale.
0: Aleshores, moltes voltes, aquestes bactèries, si no estan acostumades a aquesta quantitat de fibra, a banda de fer la digestió, a banda d'alimentar-se d'aquesta fibra, produeixen CO2 a l'hora que se mengen aquesta fibra. I aquest CO2 és el gas que a tu te senta mal.
1: Bueno, i a les vaquetes.
0: I a les vaquetes. Forma d'evitar això. N'hi ha molts trucs, vale? Pues, per exemple, quan les fas bollidetes, afegir fulletes de llorer.
1: Ah, mira.
0: O comí, vale? Millora molt la digestió. O bueno, manzanilla en les floretes. I si no, al final, en la quantitat està el truc. Òbviament, si tu te fas una farta de carxofes pues, i tens l'intestí poc acostumat a esta verdura, te sentarà mal. Però si comences i dius, bueno, pues un poquet i me les faig bollidetes un poquet i després saltejaetes. Si no tens digestions, si tens tendència a produir gasos en este tipus de verdura, crues, per exemple, no és el teu... Antes que dies...
1: Ja, però han d'estar molt bones... Han d'estar molt bones per a menjar-te les crues.
0: Sí.
1: Vaja, ja te vaig dir, tinc una experiència religiosa, a la Vega Baja, els alcaciles.
0: Claro.
1: Perquè jo diuen els carxofes
0: però
1: amb alcacil.
0: Però això serien unes carxofes meravelloses.
1: Però és que eren, claro. De veritat, estaven talladetes d'això.
0: Sí.
1: Després estaven en llima.
0: Claro, no, si
1: i,
0: és
1: en,
0: que...
1: I en ensalà.
0: Crues se poden menjar perfectament.
1: Meravellosa.
0: Ben tractades perfectament. I al final és el que tu has dit. Laminar-les molt, molt bé. Mm. Poque d'oli, sal, llima.
1: I en una manideta... De cor,
0: claro,
1: no?
0: Claro. Deixar només el cor.
1: El coret. Buah. Què anava a dir-te? I les de pot?
0: Perfectes. Mira,
1: ah, mira,
0: tornant antes a lo
1: pensava
0: de Clara, que pensa...
1: Bronca.
0: No. No, a més, jo sóc molt partidària, no, de defensar aquest tipus de productes de processats saludables, que molta gent els té crucificats, i al final, aquestes carxofes que venen ja tallades, congelades, mm-hmm, o les de conserva que dius tu, són perfectes. Al final s'han envasat al buit, vale, en el seu punt òptim de que estaven cuinades, claro. Aleshores conserven a nivell nutricional.
1: Les congelades estan també
0: les congelades
1: o estan crunes?
0: N'hi ha diverses, vale, però normalment estan un poquet prebollides.
1: S'ha fet algun,
0: sí,
1: algun procés.
0: Exacte. Perquè
1: les altres,
0: sobretot per evitar
1: ja
0: l'oxidació.
1: Vale.
0: De la...
1: Pots menjar-te-les directament en una maioneseta, si vols, lleugera, un ratxet d'oli. Vale,
0: oh, les salsetes que fas jo de iogurt, ja, de pistatxets, al final. Però, i per exemple, les de conserva te les pots menjar tal qual en una manideta, o donar-los un poquet de calfor en una paelleta i fer-te-les en gambetes,
1: un poquet de pernilet,
0: un ouet a la planxa, però són perfectes. Al final, si tu dones la volta, veuràs que només fica carxofa, sal i àcid cítric, que és la llima per a conservar.
1: Fin. Vale, fenomenal. Ara que parlem del pernil, una curiositat, un asterisc que te
0: vale
1: faig d'això de la carxofa. Hi ha qui diu, a veure, el tema dels embotits, de manera molt, molt puntual, per moltes raons que ens has avançat. I, però m'han dit també, no, és que el pernil serrà també... per l'insalat,
0: sí, sí,
1: també és un embotit i també pot tindre, n'hi ha ciència darrere que pot tindre repercussions o a la llarga pot tindre algun element ligeramente cancerígeno.
0: Però
1: com és això?
0: Però ahí se clave un poc per els nitrats, però hauries de menjar molta quantitat de pernil tots els dies per a preocupar-te
1: molta
0: d'això.
1: Quantitat.
0: I al final també...
1: Però és
0: sí
1: que molt de personal, no dic que sigui el meu cas,
0: sí,
1: però molt
0: sí
1: de personal, des, ara com en el desdejuni, es fem uns embolics.
0: Per què?
1: Per què, tia? Per què hem canviat?
0: Pues farem un programa des de junis.
1: Hem de fer un programa de desdejunis. També
0: me pareix un tema guai.
1: Perquè n'hi ha gent que es pensa que menja el desdejuni saludable menjant-se...
0: una torrada de pa blanc.
1: De pa blanc, oli i pernil.
0: Molt més, molt millorable.
1: Altament millorable.
0: Sí.
1: Ja ens diràs
0: i
1: que...
0: el problema anem a repetir sempre lo mateix. El pernil és roí? No.
1: Però cada dia,
0: és nutricionalment cada dia... adequat ja des de jornar tots els dies pernil? No.
1: Vale.
0: Al final...
1: Però quan t'agarres una marxa, també rutinitzar un poquet, el, sobretot el desdejuni, que sempre fa
0: però,
1: perea i
0: però
1: això...
0: tornem a lo mateix, és com si digueres ou i colesterol. Puc sopar-us tots... és bo sopar-us encara que tinga colesterol, si no passa res. Yeah. Però puc sopar tots els dies? No.
1: Yeah.
0: Al final... A veure, si me digueres carxofes, diria, no passa res, pots menjar-ne tots els dies.
1: Però l'ou en el desdejuni, per exemple, sí, és bé.
0: Sí, perfecte.
1: Vale.
0: Perfecte.
1: Vale.
0: Al final donarem idees.
1: Vinga, fem
0: i el pernil,
1: i deixem
0: si
1: un
0: és
1: dia especial des de junis.
0: El vale pernil, si és ibèric, millor el greix que té,
1: vale,
0: i menys impactaria... A... anavi cancerigen que parles tu.
1: Vale.
0: Però ja t'he dit que no alertem perquè serien quantitats molt altes.
1: Molt altes.
0: Parlarem un altre dia del tema.
1: Però, per exemple, un dia pernil, un altre dia...
0: Pit de Tito.
1: Un
0: altre dia formatge fresc en anchovetes per l'omega 3. Un altre dia un ouet, una llandeta de tonyina...
1: El seu advocado, les seues anous...
0: El formatge
1: pim,
0: cottage en un poquet d'advocat... Ah, idees n'hi ha un muntó.
1: Ja quasi ens has fet el programa. De tota manera, deixem...
0: Tenia set, quasi.
1: Deixem un dia, farem especial des de junis, que està molt guai. Val, tornem a la carxofa. Antioxidants, mola molt. L'antioxidant és antienvelliment, per fer-ho ràpid.
0: Al final, els antioxidants, vale, és el que lluiten frente a eixa inflamació que tenim, eixe dany oxidatiu, vale? Aleshores és molt interessant. I aquestes verdures amb molt eixe color intens, vale, com és, per exemple, el verd de la carxofa, ens indica que és molt, molt rica en antioxidants.
1: Vale. I ajuda a reduir la inflamació.
0: Ajuda a reduir la inflamació.
1: Però quan dius inflamació, diguem, mèdicament, què seria? O quina patologia seria associada a la inflamació?
0: Quan parlem d'inflamació, és una inflamació que no se veu, vale? Tu no te notes inflamat, és una inflamació que se diu de baix grau. I què vol dir? Que a la llarga pot produir-nos patologies més complicades.
1: No
0: sabeu,
1: la inflamació no fa mal.
0: No fa mal, però
1: algun òrgan està inflamat,
0: està
1: una inflamació de gang, no sé si crònica, però ahí sí, com cronificada.
0: Sí. En analítica, vale, n'hi ha paràmetres.
1: N'hi ha indicadors.
0: Exactament.
1: Vale. Ens ajuda la carxofa a reduir aquesta inflamació.
0: Ens ajuda a millorar, vale, aquesta inflamació, aquest dany oxidatiu. Superimportant, que ens ajuda a eliminar el colesterol dolent, el colesterol LDL. Vale? Esta fibra que té atrapa el colesterol i ens ajuda a eliminar-lo en la fenta. O sigui que molt positiu també. També ens ajuda a regular el sucre en sang. Tornem a la fibra que té, vale? Fa que els picos de glucosa en eixe menjar siguin menor per la fibra que té. O sigui, vale, que té molts beneficis. És rica en potassi, rica en magnesi, que ja sabem lo bo que és el magnesi.

0: magnesi i el potassi...
1: Que són, o sigui, si la fas molt, perd això que digueu...
0: Totalment.
1: Perd, diguem-ne, aquestes qualitats, aquest potassi, per exemple, aquest potassi mineral...
0: Lo que parlàvem antes, crua, mal a nivell digestiu, per a persones que siguen un poc sensibles, meravellosa a nivell nutricional, perquè conserva tots els nutrients. Cuinar, millor a nivell digestiu, però si se passem, perdem un poc els nutrients. Val. Tant, sobretot empataríem... els minerals, perquè passen a l'aulla de cocció. Aleshores, és cuinar-la, però no passar-se tampoc.
1: I si la fem al vapor?
0: I si la fem al vapor, millor que bollida, millor perquè bollida. El vapor conserva millor els nutrients.
1: Costa agarrar-li el punt, si se queda crua d'això, però si la rebulls massa també...
0: Però bueno, si al final, si la fas en aulla, però controles el temps, no n'hi ha problema. Al final és quan tu bullisses alguna cosa i te notes que l'aulla s'ha quedat verda, massa dius, m'ha passat.
1: Val. I com no passar-me?
0: Eh?
1: Com no passar-me?
0: Pues, per exemple, no bollir-la.
1: Anar
0: clavant el gabinet, i jo et diria que la carxofa, és que més de 10 minuts no fa falta bollir-la.
1: Ah, no? Val. És que normalment jo poso dos carxofetes, però poso també... Poso...
0: Vale.
1: Carxofa, poso... I ho poso tot...
0: No, ahí és l'error.
1: Carlota...
0: Tota la volta, no.
1: No, poso cada una verdura... cebeta... Posa
0: claro,
1: la creïlla...
0: Té punts de cocció superdiferents.
1: De fer un bollit, tinc que anar jo, com si fos el putxero, anar afegint-li, vols dir? Sí.
0: Pues ahí, aleshores, ahí el vapor millor.
1: Millor el vapor.
0: Si no, tu també pensa, què és lo més dur d'això? La creïlla i la carlota abans, i al final ja tires la carxofa, i quina altra verdura has dit?
1: Carlota, també.
0: Carlota en la creïlla, carlota al principi.
1: I batxoqueta, li poso un poquet. Aquest és el meu bollit.
0: I batxoqueta és de la crua?
1: Sí,
0: la batxoqueta també al principi. I la carxofa al final.
1: La carxofa,
0: si la carxofa, si li lleves les fulles i dices només el coret, i per exemple la talles en quatre, com que l'afegis...
1: Que la talles? Ah, jo la poso sencera? Claro. Per menjar-me
0: les costa.
1: Fulles de...
0: No, però sencera també bé. En 12 minuts la tens.
1: Molt bé. Tu faràs això que te mossegues les fulles del... és que estan més a la vora i deixes el coret.
0: És que està de mort.
1: No sé què volia dir-te.
0: O sigui, que és una verdura
1: del cap,
0: que a nivell gastronòmic és brutal.
1: Vale, fenomenal. Escolta, i carxofes en flor, que és la recepta ja?
0: Sí.
1: Ah, carxofes en flor és la recepta. Vinga, va, és de veres que ens quedem...
0: Claro,
1: ens quedem,
0: així se m'enrotlla en el pernil.
1: Vinga, pues en un minut, la
0: vale.
1: Recepta.
0: Anem a fer una recepta que a mi... Has provat les carxofes en flor?
1: M'encanta.
0: Vale.
1: Xifla.
0: Anem a fer-les. Me pareix una recepta guai perquè queda supertendreta per dins, vale? I per fora queda aquest crunchy de la carxofa, que és guai.
1: Però el crunchy... Bueno, ara me diràs què li poses, perquè vale. La carxofa ho tinc clar, però el que hi ha dins de la flor no.
0: És carxofa a dos coccions, vale? Vale. Aleshores, el primer pas que anem a fer és en abundant aulla en sal, anem a bollir-les senceres, vale? Haurem tallat el tall de baix, per damunt de la flor un par de ditets llevem la punteta, vale. I llevem un poc les fulletes, vale? 10-12 minutets, vale. Només. Anem a escórrer-les i anem a secar-les.
1: Vale.
0: Anem a ficar-les boca baix, quan estiguen ben secaetes, i anem a xafar-les anant traent les floretes.
1: Li peguem la volta, floretes. Hem tallat un poc la punta.
0: Hem tallat un poc la volta, li donem la vale. Volta i la xafem.
1: Vale.
0: De forma que la flor s'obri,
1: vale.
0: Vale? I queda com planeta.
1: Però no la passes per la paella. Que ve la segona part.
0: Claro, ara la segona part anem a ficar oli en spray per damunt, un poquet de sal, pebre negre, i anem a clavar-la al forn 15 minutets o 20 minutets, i quan queden 5 minutets anem a ficar un poquet de parmesà per damunt i acabem de rematar-lo. I queda super, super cruixent per fora i super tendre per dins. I ara ja tu a casa remates amb un poquet de pernil. Ou escalfaet per damunt.
1: Ai, lo de l'ou escalfaet.
0: L'ou escalfaet en la carxofa
1: una
0: queda...
1: Una de perdiu.
0: Brutal. Un poquet de foie ratllat per damunt o de trufa que queda brutal. Mohameta també per damunt. I és una verdura que acompanya en qualsevol plat i queda molt, molt guai.
1: L'or de carxofa.
0: Ho volia dir, una recepta que fora només la verdura per a potenciar ahir...
1: Fantàstic.
0: Que no fa falta emmascarar-la.
1: Una bollideta, pam, la fas en la flor
0: i després al forn. Al
1: no
0: forn
1: cal passar-la per la paella o a la fregidora d'aire. Millor que en paella.
0: Al forn o a la fregidora queda millor.
1: Vale. Gràcies, Clara, per reivindicar la nostra carxofa.
0: A tu, Ximo.
1: Gràcies, adéu.
2: De bona gastronomia ens perd, amics i amigues, la carxofa especialment. Però la bona música ens atrau poderosament, també. Ara ens ocupem d'un estil ben diferent al que obria el nostre programa recordatori d'avui. Una de les cantants pioneres del panorama musical espanyol ha fet un viatge de retorn als seus orígens. La gaditana Merche ens presenta el seu nou treball, Labios de

0: Obrim amb una última hora, troben sense vida el jove que a primeres hores de la vesprada havia desaparegut mentre prenia el bany en el riu Xúquer a Sumacàrcer, concretament en la zona recreativa de l'Esgoletxa. Allí està el nostre company Fran Martínez.
1: La víctima, de 22 anys i natural de Llombai, s'havia desplaçat amb 7 amics fins a l'illa de l'Esgoletxa, a Sumacàrcer, un paratge conegut per a llançar-se amb flotadors circulars i seguir la corrent del riu Xúquer. Vora les 14 hores, els companys van donar la veu d'alarma després d'estar més d'una hora sense contacte amb ell. De seguida, s'ha activat un dispositiu de recerca amb diversos mitjans terrestres i un helicòpter amb el grup GERA i un metge d'urgències. Finalment, el grup de salvament ha trobat el cos junt a unes canyes i, tot i que han intentat reanimar-lo, no ha hagut resposta.
0: Gràcies, Fran Martínez. Tercer dia avui de l'onada de calor que està sent un calc del que van patir ahir, amb temperatures que superen els 42 graus en comarques com ara l'Horta Sud, la Ribera Alta, la Costera i la Safor. Alejandro Molés.
2: Segons les dades aportades per l'Associació Valenciana de Meteorologia, o més calor fa hores d'ara és al terme de Llocnou d'en Fillonet, a la Costera, on els termòmetres continuen marcant 44,3 graus i fregant els 44 estacanals. També superen els 43 graus extermes del Genovès, Montesa, Xàtiva i la Pobla Llarga, entre d'altres.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha relativitzat les crítiques i les amenaces de Donald Trump a Espanya. Rubén Dempere.
3: Sánchez ha confirmat que ha parlat de manera informal amb el president dels Estats Units en la cloenda de la cimera de l'OTAN a Turquia.
4: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
3: En aquesta roda de premsa, Trump havia amenaçat amb tallar el comerç amb Espanya.
5: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
3: Espanya és un soci terrible en l'OTAN, no participen, no paguen, no vull tindre res a veure amb Espanya, ha sentenciat el president estatunidenc.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat portar el procés de regularització extraordinària de migrants davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i rebutja suspendre el Reial Decret pel qual esta regularització es va posar en marxa, una mesura que, entre d'altres, havia demanat el govern valencià.
2: A més, el Suprem ha confirmat que l'actual llei d'estrangeria no permet practicar les anomenades devolucions en calent als migrants interceptats en alta mar i que pretenen entrar nadant a les ciutats de Ceuta i Melilla.
0: Pel que fa a la informació esportiva, Aliu Dieng ha sigut presentat este migdia com a nou jugador del València. El migcampista malià de 28 anys es converteix en el quart fitxatge de la temporada i signa fins 2029. En un acte on ha estat acompanyat del CEO del club, Ron Gurley, i del director general, Javier Solís, Dieng s'ha mostrat molt ambiciós pel que fa als objectius de la entitat valencianista. Apunta alt, parla fins i tot d'Europa. El futbolista deixa clara quina serà la seva mentalitat per a fer-se un lloc en l'equip.
6: Jugar la Champions és una ambició personal. Vinc d'un gran club i arribe al València amb ambició, però primer he de seguir les consignes. He pogut parlar amb l'entrenador. Espera molt de mi. Respecte a estar en l'onze inicial, ho decidirà ell. Jo em centraré a treballar.
0: Fins així l'última hora informativa. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: Desde el 25 de junio al 30 de agosto, las estaciones de Aragó, Amistad, Ayora y

Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a

0: Els millors moments de la vesprada da punt.
1: Recuperem una efemèride que ens trasllada al gener de 1981, quan l'empresari d'Alzira, Luis Suñer, va ser segrestat per la banda terrorista ETA. Ens feia memòria d'aquell succés colpidor el periodista i escriptor Sergi Moyano, amb el seu llibre a la mà, Operación Apolo, que recordava aquella història de l'empresari de gelats que va passar, bueno, va passar ell 3 mesos segrestat, després s'ha alliberat i nosaltres impactats.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada da punt.
2: Parlem del segrest de Luis Suñer. Va ser un 13 de gener de 1981. Un comando de la banda terrorista ETA va entrar al seu despatx, justament en la seva empresa de gelats, en Avidesa, en Alzira, i se'l van emportar en una furgoneta. Estigué l'home segrestat durant 3 mesos i finalment va ser alliberat després d'un pagament milionari. Però per què va ser objectiu d'ETA i com es va produir este segrest?
3: Vam entrar 2 xics i una xica, armats, uns en la metralladora i en posició amenaçant.
4: Un dels encaputxats li va pegar en el costat amb el canó de la metralladora.
3: Uno d'ells mos diu, aquí he dejado una bomba que se acciona nada más tocarla. Si tocáis esto, va a volar todo esto.
4: El trauen de l'empresa i el posen en el maleter d'un cotxe.
5: Mai en la vida podíem pensar que això podia passar a Don Luis i en Alzira. Va ser molt traumàtic. Ens va crear una por. Teníem por a sonar pel carrer.
2: Va generar moltíssima por perquè van passar molts anys. Aquests 45 anys. Però l'any 81, en termes d'història, és l'altre dia. I fins fa 4 dies, també, com aquell que diu la banda terrorista ETA, i especialment en els 80, 90, els anys de plom, convivíem en este país, en el terror, en fi, d'una manera molt angoixosa, no? Avui volem fer esta mirada, esta ullada al passat d'este segrest, i ho fem acompanyats d'un periodista, un company, que ha investigat molt a fons esta història, i ha escrit un llibre molt interessant, Operación Apolo, on conta detalls, conta la narrativa de com va passar, la cronologia del segrest, i dona molts detalls, i alguns d'ells desconeguts, de com va ser el segrest d'aquest empresari valencià de Suñer. I com dic, algun aspecte desconegut del que ara farem incidència. És el company Sergi Moyano, que ens acompanya esta vesprada. Què tal, Sergi, com estàs?
6: Què tal, bona vesprada, Simo.
2: Bueno, ara complint-se, bueno, passat dia 13, no? 45 anys, i l'efemèrito torna a somoure, diguem, no? Sembla que les efemèrits remenegen el record, i conforme dia un testimoni, estos talls que hem estret han ser del programa d'investigació Zoom, que va dedicar precisament al segrest, i d'alguna manera també formaves part també dels convidats i desvelàveu també pues, part, diguem, de la trama valenciana, de la part de la implicació valenciana que n'hi ha en el segrest. Per recordar-ho succintament, 13 de gener de 1981, què és el que va passar, Sergi?
6: El dimarts i 13 de gener de 1981, 7 encaputxats assaltaren la fàbrica de gelats d'Avidesa. Era prop de les 9 de la nit. Quedaven molt pocs treballant a això ara. Diguem que en les últimes hores, no? Es quedaven només la gent de l'equip directiu, i estava Luis Suñer en el seu despatx, despatxant amb l'encarregat del cap de compres de la fàbrica d'Avidesa. I en aquest moment entraren uns encaputxats, començaren a lligar, a emmordassar a tots els treballadors que quedaven en aquestes hores, en uns 6-7 treballadors, i Luis Suñer en aquell moment es pensava que era tot una broma, pensava que eren els seus nets que li estaven gastant una broma. L'home que tenia assegut davant pensava que eren els falleros que havien anat a demanar una gratificació perquè s'apropaven les falles, i perquè, clar, era un fet molt inèdit, no? Jo crec que el segrest de Luis Suñer va ser la primera vegada que els valencians vam sentir tan de prop l'amenaça d'ETA, perquè fins a aquell moment a la Comunitat Valenciana no hi havia hagut atemptats, pràcticament cap víctima mortal fins a aquell moment, i per tant el fenomen del terrorisme s'observava com una cosa llunyana, no? Com que passava en altres llocs, en el País Basc, també hi havia hagut algun atemptat a Madrid i a Barcelona, però era una cosa molt aliena a nosaltres. I va ser la primera vegada que vam veure que era una amenaça per a nosaltres, no? Una amenaça real. Per tant, en aquell moment, quan aconseguiren reduir a tots els treballadors, Luis Suñer al final va veure que la cosa anava de veres, li punxaren un Valium al cul i se l'emportaren a rostres del seu despatx, el clavaren en el maleter d'un cotxe, a mig camí

0: entre Alzira i el Zulo, en un camp de tarongers, el canviaren a una furgoneta, una Citroën, el clavaren dins d'un baúl i des d'allà el portaren a un Zulo construït a propòsit en un local, en un negoci obert al públic, en la Safor, és a dir, molt a prop de casa. És un detall que mai no s'havia conegut, perquè la policia mai no va detindre ni va identificar els autors, els responsables directes d'aquest segrest.
1: Esta és la novetat que contes en el llibre i que ara estàs explicant-nos també i explicaràs també en aquesta edició especial del programa Zoom i en el llibre Operación Apolo Eutrasiades. És a dir, que el Zulo en el que estigui amagat, tingueren segrestat tres mesos Sunyer, estiguera en un racó de la Safor, significa que també els segrestadors, el comando o part del comando, tenia contactes o inclús gent pròpia de la Safor o resident de la Safor els va tirar una mà?
0: Sí, així és. De fet, és un element també inèdit, no? Sí que pot haver existit algun tipus de col·laboració en accions puntuals, no? De gent que sobre el terreny hagi pogut col·laborar, que siga d'origen valenciana, no? Però en aquest cas, el que hem pogut saber és que hi hagué almenys una persona, un valencià de la Safor, que va ser militant directe d'ETA político-militar, que va ser la branca dins del complex terrorista ETA. Doncs era la branca, diguem, menys sanguinària, que de fet era coneguda en aquells anys com la ETA blana. De fet, van ser els primers etarres que s'adonaren que en democràcia no tenia sentit l'ús de la violència i, per tant, van ser els primers en abandonar, no? En tota la seva història causaren...
1: Integraren, han arribat a sonar, en efecte, no? Els famosos polimilis. Per tant, diguem, un d'aquells polimilis era un xicó de la Safor que formava part de l'entramat d'ETA i va ser el que va facilitar la logística i que el Zulo estiguera... No sé si se poden contar més detalls o és visitable el lloc. Si tu també per curiositat periodística has rascat una miqueta més i has anat, vull anar justament al lloc on estigui tres mesos Sunyer, has pogut rascar una miqueta més ahir?
0: Sí, sí que es coneix, el que passa és que diguem la font sobre la qual es construís la investigació, doncs ha volgut preservar al màxim l'anonimat, sobretot per evitar
1: que ningú vagi a visitar el lloc, perquè el lloc existís, òbviament existís perquè va estar... Clar. Tres mesos a que està Lluís Sunyer,
0: era un negoci,
1: però no s'ha fet públic per evitar, diguem, no sé,
0: allò... poder arribar fins a...
1: Igual que hi ha gent que fa turisme de tempestes, per exemple, i se'n va a fotografiar les onades de 6 metres que n'hi ha ara mateix en el litoral de la Safor i de la Marina, i que hi ha gent que se juga no, el físic també fent algun tipus de turisme d'este raro, no, seria absolutament capaç de que si se publica el lloc on està... Sí, que estarà canviat, imagina, de fa 45 anys, que segur que tu coneixes, sí. Però que no vols dir, lògicament. Clar, i es produiria una situació que ni el poble vol, ni la persona que té la propietat, entenc, vol. Clar, perquè... Però existeix el lloc, no?
0: Clar, perquè...
1: Puc preguntar-te si està igual o està molt canviat.
0: Han passat 45 anys. Ha canviat.
1: Hasta aquí podes leer.
0: Ha canviat molt. Sí que és cert que al final també és un lloc que era una tapadora, és a dir, ells feien vida normal, no? De vegades quan parlem del terrorisme o d'un comando, un membre d'un comando, pareix que com si anaren pel carrer en una caputxa posada i la ametralladora, no? I en este cas, precisament ells el que intentaven era camuflar-se, diluir-se al màxim entre la societat, i això va ser la garantia de l'èxit, perquè el fet que la policia en cap moment aconseguir a identificar el lloc on podia estar segrestat Lluís Sunyer també és gràcies a aquesta participació de valencians. És a dir, el fet que hi haguera valencians en el comando va aportar, no? Com, bé, eren xicons del poble que estaven, mira, en una furgoneta per ahí perquè estan fent la reforma del local, han portat un bagul.
1: Uns amics que han vingut ahí del País Basc a ajudar a fer això, la reforma, clar. Uns amics, i, bueno, no alçaren, diguem,
0: no alçaren cap sospita, i a més en el dia a dia anava la clientela allà, mentre en el pati, en el corral d'eixe negoci hi havia un Zulo, una persona de 70 anys en un Zulo d'apenes 2 metres, on si es posa de genolls el cable que tocava el sostre.
1: Com pots tot tornar a descriure com era el Zulo?
0: Era un espai molt xicot, diguem, és el típic pati interior de llums, pati de llums, no? D'una casa típica valenciana, sí. Amb les seues rajoletes de color roig, fosc, i allà baix aprofitaren la reforma del local que va obrir poc abans del segrest, aprofitaren aquella reforma per a furgar per a excavar en ese corral i construir un zulo que estava totalment
1: subterrani, no?
0: Subterrani, vale. Davall d'ese pati, i aprofitant en esa reforma per a fer-lo insonoritzat.
1: Quines dimensions tenia, dius?
0: Tenia apenes un metre i pico d'alt.
1: No podia alçar-se dret.
0: No podia posar-se dret. De fet, si es posava de genolls, el cap li tocava el sostre, no?
1: Estar tombat.
0: Havia d'estar tota l'estona tombat. I això també va suposar un problema i un inconvenient, perquè va arribar un punt en què hagueren de canviar-lo de lloc i l'hagueren de traslladar a un altre zulo.
1: És que físicament també, no? Un home que ja tenia una edat, la pèrdua de massa muscular també, no poder veure el sol, és a dir, clar, en una situació... Ell escoltava alguna cosa del rebombori que hi havia al costat? O estava tan insonoritzat que ell estava completament aïllat i Alié no sabia on estava? En ningún moment.
0: Ell no sabia on estava ni tenia cap intuïció. Sí que és de veres que en algun moment va sentir algun tipus de so, però que no sabia identificar ben bé què era, però en general estava completament aïllat de tot. De fet, l'escaleta per la qual accedia un dels segrestadors a baixar-li el menjar, a canviar-li el poal per a fer les seues necessitats, etcètera, etcètera. I se forat estava també tapat per una cortina per a evitar que vegera què és el que hi havia fora d'aquest zulo i que estava en un pati, no? Per tant, sí que els segrestadors van tindre molta cura per a evitar que ell poguera identificar en quin lloc estava. De fet, el tracte amb ell va ser poc humà, va ser poc constant, a més perquè volien evitar també que s'encarinyara amb els segrestadors. De fet, el segrestador se va inventar diversos personatges, anava impostant la veu, com que anava amb caputxa, per a intentar, no?, per a despistar-lo, no?
1: Van ser 3 mesos i en aquest moment és l'únic contacte humà i s'entén també que aquesta persona, per molt segrestador i molt etarra que fora, pues també podia... no sé, generar algun tipus de sentiment o de compassió cap a aquest home que estava allí abandonat d'aquesta manera. Luis Suñer, en els anys 80, era un personatge molt popular, molt estimat al Cira, per gelats, avidesa i espollastres. Qui era Luis Suñer?
2: Suñer és un personatge molt important per al Cira.
3: Un gran empresari amb visió de futur enorme.
4: Realment, en aquell moment hi havia molts pocs empresaris amb una capacitat, amb un múscul industrial com el que va arribar a posseir Luis Suñer.
5: És el que diuen els anglesos self-made man. O sigui, un home fet a ell mateixa.
1: I que tenia pasta, clar. Tenia molta pasta, perquè el que volien els segrestadors, els terroristes, era precisament diners. Però quina personalitat... La gent del poble el recorda una persona, en fi, un empresari, val? Però un empresari, diguem, no dic empresari persona, que no sigui una persona necessàriament, ni molt menys, no? Encara que n'hi ha de tot, no? Però, diguem, un home bo, no? I un benefactor també del poble, no?
0: Sí, era la gran personalitat local, la persona que donava diners a les falles, a les confraries, a l'asil de les persones majors, a totes les iniciatives socials i culturals de la ciutat. Ell aportava una quantitat important. Ell va arribar a ser el patró de la ciutat, no? Era la persona que estava darrere de tot i fins i tot m'atreviria a dir que manava més que l'alcalde i segurament que uns quants alcaldes de la comarca de la Ribera junts.
1: Molta influència, clar. No sé quants empleats tindria Vides en aquell moment i la quantitat de volum econòmic que podia generar, però estem parlant d'una empresa en una implantació que després, bueno, per circumstàncies o per les següents generacions, o per a saber, pues va acabar, bueno, diluint-se de la marca, però realment de molt de prestigi a nivell nacional. No sé si també exportava, però generava... Estem parlant d'un Juan Roig de l'època, entre cometes, salvant totes les distàncies. No?
0: Sí, perquè una societat com la valenciana, que havia sigut tradicionalment agrària, no?, i que va tenir una industrialització molt tardana, Luis Suñer, en els anys 70-80, s'havia convertit en l'empresari més important, que tenia major capacitat del moment, no? I sí que és de veres que en el cas d'Alzira, no?, que i la comarca de la Ribera, que sempre ha estat molt vinculada al comerç i l'exportació de la taronja, aquelles empreses suposaren un revulsiu per al sector productiu valencià i sobretot de la ciutat. Bona part de la gent d'Alzira vivia gràcies a les seues empreses, tant la fàbrica de gelats i de pollastres congelats d'Avidesa com de Cartonaje Suñer, que realment va ser la seua primera empresa.
1: És que li va fer també guanyar molts diners, perquè el tema dels envasos de cartró, també per a tota classe d'indústria, la indústria farmacèutica també va fer molts diners, va popularitzar molt el tema dels pollastres, que encara fins als anys 60 era una carn cara, diguem, va popularitzar també el preu, i com dia, per a tota una generació, polos avidesa, això era un... menjar-se un apolo era una meravella. Tornant al segrest, en condicions realment molt dures, conforme estàs explicant-nos, Sergi, molt maltractat, una situació també física i emocional molt al límit. Mireu, Xavier Maiza, un exmembre d'ETA, etcètera, m'ha donat una entrevista precisament en aquest programa, els companys de Zoom, i explicava què significava estar tancat en aquest zulo.
6: Que una persona esté encerrada en un lugar que no sabe cuál es, que no sabe cuál va a ser su devenir, que no sabe si al día siguiente, a la mañana, cuando se vaya a levantar, le pueden dar un tiro, obviamente, pues eso es una tortura permanente.
1: La vessant psicològica, el maltracte psicològic, no, la tortura psicològica que suposa estar per una persona que no saps en quin moment, perquè ells s'identificaren com a etarres. Lluís Sunyer, durant el seu segrest, sabia que estava segrestat per etarres, ho sospitava.
0: Sí, des del primer moment els segrestadors li deixaren clar que ells no pensaven matar-lo, que era un segrest econòmic i que eren ETA politico-militar i que volien els diners, no? I se va ser una ferramenta de pressió des del primer moment. De fet, ell va negociar directament el rescat, el seu propi rescat des del Zulo. I, clar, el problema és que els segrestadors pensaven que això anava a ser una qüestió d'un parell de setmanes, no? Però es va allargar moltíssim la negociació per dues qüestions. Una, la intervenció d'un assessor britànic d'una empresa que es deia Control Risk, que assessorava famílies de segrestats, i pels seus servicis la família va pagar 100.000 pessetes diàries, que era pràcticament l'equivalent al sou mensual d'un valencià mitjà. Era una barbaritat de diners, i ell va aconseguir rebaixar aquesta xifra, no? Dels 1.500 milions que va demanar ETA al principi, es va aconseguir rebaixar als 325 milions.
1: Ell mateix va negociar amb els etarres el seu, els diners a canvi del segrest. És que em sembla una història... Aquest aspecte, per exemple, jo no el coneixia.
0: Clar,
1: va ser ell el que anava, diguem, interpel·lant els etarres i negociant, sabent que anava a passar més temps en el Zulo si no s'avenia, diguem, a la negociació, perquè de 1.500 a 300 milions de pessetes són, pues, clar, és una diferència brutal, no?
0: Una persona en una situació tan vulnerable com en la que es trobava Lluís Sunyer, al final accepta, no? És més fàcil que siga més generós que no la família, no? Que en este cas està en una posició diferent a la que estava ell, no?
1: Ah, per això volien negociar.
0: Clar, per això volien...
1: Pensant que seria més fàcil traure més diners.
0: I de fet ho va ser. De fet, ell va escriure una carta, l'obligaren a escriure una carta a la família autoritzant a pagar 700 milions. I sa carta, la família la va rebre a través dels etarres, i clar, en aquell moment la disjuntiva era molt complicada, perquè no podien... El cor el que et demana és fer-li cas, no?, una persona que està en aquesta situació. Però l'assessor britànic, el tal Peter, que els estava assessorant, li va dir que no podien acceptar aquests 700 milions, i van acabar rebaixant-ho als 325. I això va dilatar moltíssim la negociació, i sobretot perquè de sobte, 23 de febrer, Tejero assalta al Congrés. I de sobte el país està amb l'ai al cor, perquè hi ha un cop d'estat, i allò va suposar un xoc brutal en tota la cúpula d'ETA. Hi havia gent fugint, i també per als mateixos segrestadors, que en aquella nit idearen un pla de fugida. Ells pensaren en deixar el local obert, posar unes caixetes davant del Zulo per a retardar un poc l'eixida, i agafar una moto i campar a través, arribar fins al port de Dénia, atracar un vaixell i anar-se'n molt lluny. I se va ser la idea del segrestador.
1: En un pla de fugida, perquè la cosa realment pensaven, sobretot en les primeres hores, que aniria en sèrio el colp, perquè clar, a Sunyer l'alliberen en abril, per tant el pillen, el colp d'estat es pillen en ple segrest, el colp d'estat i la situació política prèvia tan convulsa que va generar el colp d'estat. Estic preguntant-me per la intervenció de cossos i forces de seguretat en aquell moment, és a dir, que deixaven, diguem, de manera tranquil·la que un tal Peter d'una empresa que se suposava que sabia com gestionar aquests casos i no intervinguera directament, o que la família no confiara més en la policia, en la Guàrdia Civil.
0: Estàvem en una època de negociació, és a dir, el govern de la UCD d'Adolfo Suárez estava en un moment molt delicat, de fet va dimitir poc abans del cop d'estat. Era una situació molt delicada per al govern d'aquell moment, que estava en plenes negociacions amb ETA político-militar, perquè ja des de l'any 80, des d'un any abans, havien començat aquestes converses perquè hi haguera un acord de pau, per evitar que el terrorisme seguira matant, no? I ETA político-militar en aquests moments estava en una treva, de fet durant el segrest estava en treva amb el govern, però mútuament es van prometre, tant ETA com el govern, actuacions no beligerants, no? Per tant, per a ETA considerava que cometre un segrest no era diguem, fer saltar pels aires la treva, perquè ells deien que necessitaven seguir tenint recursos econòmics, sobretot per a finançar l'aparell logístic, no? que és realment... El segrest de Luis Unier està pensat per això, per a mantindre tota l'estructura organitzativa en el País Basc francès, que és el lloc de residència dels comandos il·legals, on tenen tot l'arsenal d'armes, els pisos francs, on viuen en la clandestinitat. En aquell moment, vora 300 militants d'ETA, no?
1: Falten molts diners per a mantindre, en efecte, tota aquella infraestructura. Bueno, com se resol? Finalment, quanta pasta és la que s'amolla per part de la família? Quants diners se paguen? Com se fa l'intercanvi i quin és el moment de l'alliberament de Suñer?
0: Bé, finalment va haver un ultimàtum final i la família va decidir no estirar més la corda. Va ser una decisió sobretot de la filla, no? De Mari Carmen Suñer, que estava en una situació molt delicada i volia que acabara allà, no? Aquell segrest, i acceptaren pagar 325 milions de pessetes. En tres bancs distints van traure una sèrie de xecs. Els entregaren a uns advocats que van fer d'intermediaris entre ETA i la família, que eren les persones que s'encarregaven d'anar de viatge a Iparralde, al País Basc francès, per a negociar directament amb la cúpula. I, per tant, el que feren va ser portar aquests xecs a Madrid, al Banc d'Espanya, la seu central del Banc d'Espanya. Allà aquests advocats van traure aquests bitllets, aquests 325 milions, en bitllets de 5.000 pessetes. Els clavaren dins de tres bosses d'esport que pesaven 90 quilos, i aleshores ahir iniciaren aquests dos advocats, que eren, diguem, el suport que va tindre sobretot la família durant aquells tres mesos. S'emportaren aquest vehicle cap al País Basc en un aparcament de la platja de la Concha de Sant Sebastián. Allà deixaren els diners amb el cotxe obert i va arribar una persona i se'ls va emportar. I aquests diners viatjaren per barco, és a dir, en la frontera, en Fuenterrabía, no? Allà deixaren els bitllets en un pesquer, i aquest pesquer va arribar fins a Sant Joan de Luz, i allà va passar a un altre vaixell. Van ser dos vaixells diferents, perquè en aquell moment eren molts els vaixells que anaven i tornaven frontera amunt, frontera avall, i eren, diguem, era el transport més segur, el menys controlat per la policia, no? Per això feren aquest canvi d'un pesquer més xicotet a un que era un poc més gran, fins a Bordeus. Allà a Bordeus, la cúpula d'ETA havia organitzat una infraestructura amb diversos vehicles, crec que eren quatre, per a escortar aquests bitllets fins a el Zulo, on els van amagar i ja van començar a repartir-los, no?
1: Seria el canvi d'euros, 2 milions d'euros, que no deixa de ser uns diners, encara que circumstàncies sociopolítiques, socioeconòmiques són molt, molt, molt canviants, és difícil fer la traslació. 300 milions d'euros de l'any 81, eren molts diners. Bueno, i com... El remat de l'home, com estava físicament i psicològicament quan se va alliberar? Què és el que va passar?
0: Va tornar eufòric, amb ganes de menjar-se el món. Així és com el va veure, sobretot la gent d'Alzira, no? Perquè aquella tornada a la seva ciutat, en un trajecte que va fer en cotxe des de Logroño, diguem que va ser una festa per les carreteres, per allò per on passava, per fins i tot pels pobles més xicotets, i sí, a gent aplaudir-lo perquè la ràdio anava retransmetent en directe. Ara, en estos momentos, el cotxe de Luis Suñer passa por Sagunto, i clar, diguem que anàvem seguint el minut a minut.
1: Com si fos la Vuelta a Espanya, ciclistes, no? Clar. Anàvem passant, la gent eixia del poble, allà aplaudir.
0: Hi havia gent als vorals de la carretera, a l'entrada d'Alzira, les monges demanaren un taxi per anar a l'entrada d'Alzira per a rebre'l, no?
1: Maravilla.
0: Fins i tot
1: ni Berlanga haver fet un guió tan perfecte, eh?
0: Clar, i en la porta de sa casa tiraren una traca, va anar la banda de música, van tocar en pas dobles, i ell va eixir al balcó envoltat de la seua dona i de la seua filla, i va ser, diguem, l'esclat, no?, de felicitat de la ciutat que rebia a este home després del que havia passat. Ell diguem que com que el segrest va durar tant, van ser 90 dies, en el primer període, en ese primer Zulo, on va estar en la Safor, va tindre un període de molta depressió. De fet, els segrestadors es van espantar perquè veien que l'home se'ls n'anava, no? I per això ells mateixos personaren. Va complir els 71 anys dins del Zulo. Un 19 de març, el dia de Sant Josep, no? A ell, en ese període, de fet, quan era el seu aniversari, va entrar una pena molt gran, els seus captors ho van percebre, i és en aquell moment quan van veure que havien de canviar-lo de lloc. Yeah. L'últim Zulo va ser molt més humà, de fet, ell jugava a les cartes, als escacs, amb els seus segrestadors, diguem que la relació va ser molt més pròxima, no? I diguem que vaig ir d'allà amb una certa síndrome d'Estocolm. I això també li va suposar alguns problemes, perquè només ser alliberat, abans fins i tot de declarar davant la policia, va participar en el programa de Luis del Olmo en Radio Nacional d'Espanya, i ell va dir...
1: Aquesta entrevista és mítica, això forma part dels annals de la història de la ràdio. Magnífica aquesta entrevista.
0: En aquella entrevista...

0: 48 hores després, l'home diu que s'ha acomiadat d'ells com amics, que desitja veure'ls en llibertat i que tinguin família i que siguin feliços. Sí, sí. Diu que, bueno, es posiciona a favor de l'amnistia, no? I que pensa que molta gent no ho tornaria a fer, no? És a dir, també un poc en la línia dels temps, no? Perquè realment en aquella transició, este és un dels emblemes d'aquella transició, no? El perdó des de l'Estat per a pacificar, no? la societat.
1: Caram, es una historia absolutamente extraordinaria. Operación Apolo, el libro que desentraña todo el que va a pasar en el Segrest de l'Empresària, Sirene Luis Suñer. Y yo no sé si tienes alguna otra historia entre más, pero esta historia realmente es extraordinaria. ¿Y en qué momento dones en la, digamos, la clau desconeguda, en la, digamos, la colaboración de este chicón en el comando y, digamos, que este era ese primer zulo en la SAFOR? ¿Cómo dones en esa información y en quin moment se pensava que tot lo de Suñer estava contat, però hi havia moltes coses a contar. Penses que ese fil era molt interessant d'estirar periodísticament, no?
0: Sí, va ser un poc per casualitat. Sí que és de veres que en el meu cas personal coincidís que la germana xicoteta de ma mare, ma tia Laura, va néixer ixe dia a molts pocs metres de Davidesa, en el paritori de l'Hospital de Santa Llúcia d'Alzira, a molts pocs metres. Ma iaia estava donant a llum, estava parint mentre es passava això. I a casa sempre s'havia comentat, en els dinars familiars de diumenge, al voltant de la paella de Puchero, sempre s'havia comentat això. Era una cosa que m'havia generat interès, però vaig buscar en les hemeroteques.
1: Perquè tu eres d'Alzira, o criat en Alzira, o
0: amb família d'Alzira, sí.
1: Empeltat en Alzira.
0: Empeltat d'Alzira i de Carcaixent. I sempre m'havia generat interès, no? Perquè ETA, en Alzira, no? Sempre era una cosa un poc exòtica, no? Que m'havia aparegut aquella història, però tampoc no vaig trobar la manera d'anar més enllà, no? En l'hemeroteca vaig trobar poca informació, perquè en aquell moment hi havia tantes coses a atendre l'any 81, amb assassinats, amb la violència política que marcava el nostre dia a dia, que aquell segrest que havia acabat d'una manera dolça, no? L'home alliberat, pagaren, no? Diguem que això va quedar un poc en l'oblit, no? I tot va sorgir perquè vaig, per casualitat, amb una conversa amb una persona coneguda, em va dir que havia sigut amiga d'un xic que li havia confessat que era un dels segrestadors de Luis Suñer. No em va voler dir el nom ni la manera com trobar-lo, però vaig començar a estirar del fil sense saber tampoc cap on em portaria. I, per cas, mira, vaig tindre sort i va acceptar parlar. I és la primera vegada que un membre d'ixe comando que va planificar, executar i sostindre durant més de 2 mesos i mig aquell segrest parla, perquè realment mai no van ser condemnats els responsables directes, només des de l'últim Zulo, que eren també els segrestadors de Papucci, del pare de Julio Iglesias, i que quan els van interrogar després d'alliberar a Papucci, s'adonaren que també havien tingut segrestat a Luis Suñer, no? I aquests van ser els únics que pagaren per aquell segrest, que va ser un procés judicial que es va fer així un poc d'aquella manera, no? En aquella estratègia, no? Que hi havia de distensió en aquells moments. I mai no s'havia sabut la història que hi havia darrere, no? I a mi em va sobtar molt en el moment en què vaig començar a entrevistar a aquesta persona que mai havia verbalitzat això, que havia tingut un relat d'emocions contingudes i sobretot d'informació, no? Que la tenia dispersa en el seu cap. La va començar a organitzar en aquella entrevista que va durar 6 hores i, clar, em vaig trobar una història que era molt curiosa, no? Com persones de molts tants diferents, un valencià, un madrileny, 2 bascos, no? Confluïxen en una història d'estes, no? Això també explica moltes coses de la nostra transició democràtica, no? Com gent... Perquè ara un jove de la SAFOR i un de Azpeitia tenen més coses en comú, però l'any 80 no en tenien tantes, no? Diguem que ara la societat està molt més homogenitzada i en aquells anys això suposava moltes coses, no? I com aquella violència política, no? que hem arrossegat tots aquests 2 anys, en aquells anys de la transició va marcar el dia a dia i va fer que joves de 23, 24, 25 anys es vegeren, no? Atrets per aquella idea de la lluita armada, que en aquells moments pensaven que era la manera de combatre un franquisme que no se n'havia anat del tot.
1: Conexió saforenca de ETA i en el segrest de Luis Suñer contat en esta operació Apolo i a més explicat d'esta manera narrativament, a més tan interessat com té la història tan integrada, i a més se nota per descomptat que és periodista. Moltíssimes gràcies, Sergi, per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Ximo, un plaer.
1: Recordant este 45 aniversari forma part de la nostra història, de la nostra memòria. Gràcies per reviscolar-la. Gràcies, Sergi Mollà. Un plaer.
2: Que aquella banda terrorista segrestara un empresari de casa nostra ens va

0: Ai, el nostre bon vivant i gastroturista Vicent Gil segur que recorda aquell segrest, però ja sabeu que ell ens apropa cada setmana les millors recomanacions per al bon menjar i la bona taula, i d'això ens ocupem ara.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Una de les sorpreses d'enguany ha sigut el restaurant Simposio, guardonat amb la seva primera estrella Michelin. El cuiner Roger Julián està al front de la cuina d'este restaurant de producte i creatiu a Sant Antonio de Benajever. En la seva visita al nostre programa ens va contar la seva cuina honesta i amb relat.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Parlem de les coses de menjar, però coses de menjar en excel·lència. Molt, molt especials.
0: Sempre que ve Vicent Gil al nostre programa, sempre ens porta l'excel·lència acompanyant-lo. Ella és l'excel·lència, però sempre ens porta altra excel·lència acompanyant-lo. Com estem, Perla?
3: És l'excel·lència sentant-se a menjar.
0: Avui també m'agrada com vens. Avui també m'agrada el teu model.
3: Pues mira, que em posava la papallona i me l'he llevat, i perquè si no Gemma es clava en mi. Digo, no vaig a llevar-me.
0: Però eres elegantot. Atén-me una cosa, que és que avui sí, no? Parlem d'excel·lència i dia Chimoades. Una excel·lència, a més, que s'ha de veure en marxa.
3: Sí, senyora. Sí, senyora, perquè me cridaron, bueno, me cridà Silvia un dia, dient, que han donat a ir donant a les Michelin i podem fer alguna ressenya i tal. Dic, sí. A Jorge Lengua l'havien tingut unes setmanes abans. A Roger el tenim esta vesprada i d'ací poc tindrem a Rubén, l'altre de Castelló, el tindrem també parlant amb nosaltres. I a Roger Julián, que és... Roger és un tio molt singular. Estem parlant, tu dius, jo he viscut en Sant Antonio de Benajever i tal. Però és que el restaurant de Roger, si no vas a posta, tu no saps que està allí. Ja, ja. És com un xaletet de color blanc a la façana, que no ve tal. I...
2: Està dins del casc urbà, perquè hi ha moltes urbanitzacions.
3: Sí,
2: no?
3: Però està a la banda de fora. La... Està, acaba el d'això, està la valla i l'autovia. O sigui que has d'anar a posta. I has d'anar en compte de no perdre't. I
0: tot això és perquè valdrà la pena.
3: Val la pena. Perquè, quan mira...
2: Però els de Michelin sí que l'han trobat, eh?
3: Clar que l'han trobat. Ho comentàvem abans, perquè és un lloc que no és un lloc de passo. O sigui, per davant de sa casa no passen guiris ni turistes, no passa ningú. Has d'anar a posta a menjar a Simposio. Roger Julián, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Mónico?
3: Oye, tienes un restaurant muy especial. O sea, el restaurante de si tú entras allí dices, "Bueno, eso qué minimalista, qué despejado está todo", porque la estrella de tu restaurante es tu cocina.
4: Bueno, las estrellas están en el cielo y en los conciertos. Nosotros somos cocineros que bueno, que siempre intentamos hacer las cosas bueno, de verdad y lo mejor posible y ya está. Esto obviamente esto que ha llegado es muy importante. Bueno, al fin y al cabo el hecho de que te den una estrella pues puede ser que sea unos reconocimientos más potentes que puede tener un cocinero, ¿no? Pero bueno, hay que tener los pies en la tierra, ser honestos, seguir trabajando desde el bien y ya está. Sin
3: pero
4: más
3: escucha,
4: que
3: al final,
4: Roger, de verdad que yo lo pienso, las estrellas, bueno, no somos estrellas del rock.
3: Ayudan mucho, algo
4: obviamente.
3: Iluminan.
4: Sí, es cierto que es un altavoz muy grande.
3: Si está el cielo despejado y no hay lluvia, ilumina.
4: Sí, es un altavoz muy grande, muy, muy potente y obviamente es maravilloso que te llegue algo así, pero
3: el comentario te lo hacía en otro sentido, en el sentido de que tú no tienes un local excesivamente decorado ni recargado.
4: Bueno, porque nuestros recursos son los que son.
3: Es muy diáfano. Yo recuerdo que tu hermano... Bueno, el de un germà que también es cuiner, ¿eh? De un germà, sí. Es, además, ha sigut Bocuse d'Or en l'any hace 4 o 5 años, en el 2020. O sea, que es una familia, cuidado, ¿eh? Pero el germà me decía, es que él se lo ha gastado todo en la cocina.
4: Sí.
3: No ha invertido casi en el local, perquè té una cuina...
0: Quan... En lo que era important.
3: Però escolta, és que quan parlem del concepte de cuina oberta, en el cas d'ell és oberta, però oberta de veritat.
0: O sea, que tu el veus... Vos podem veure...
4: No, la cocina està a la sala.
3: Està dins de la sala, tu te pots alçar, te pots fer fotos, pots passar per darrere d'ell, li pots preguntar... Y él te explica y te contesta.
2: Pero,
3: contesta
2: ¿en medio de la sala?
3: Sí.
2: ¿En el centro?
3: En medio no, a un costado, pero vamos.
0: Es igual.
4: Pero bueno, no podíamos quitar los pilares que habían. Pero la idea principal es que estuvieran en medio. Sí, sí.
0: Ay, esto yo me puedo arrimar y diga, ¿por qué compaste eso, Frichide?
3: Sí,
4: sí.
3: Sí, te lo explica y todo. Sí, sí.
4: Lo que sepamos explicar, lo explicamos.
3: No, pero...
0: Pero me agrada eso. Si, si puedes poner la cuina, es porque esa cuina vale la pena ponerla.
3: Mira, es que cuando dius...
0: En acción.
3: Practica una cuina honesta.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Obrim fent balanç del tercer dia de l'onada de calor. Dos municipis han superat, almenys de moment, els 44 graus. Alejandro Molés.
2: Es tracta de Llocnou d'Enfeionet a la Costera i de Guadasséquies a la Vall d'Albaida, i superant els 43 graus i mig estan els termes de Canals i Montesa a la Costera i també Manuel a la Ribera Alta.
0: I estem pendents d'un incendi a hores d'ara. A la Marina Alta, al Verger, les autoritats recomanen al veïnat que residix pròxim a aquest incendi, que està cremant a hores d'ara un desballestador, que no isca de les seues cases per la intensa columna de fum tòxic

0: que generen les flames.
1: És per això que els bombers del Consorci Provincial d'Alacant han sol·licitat tant a la policia local de Dénia com a la del Verger que avisen la població de la zona perquè tanquen portes i finestres i evite, com hem dit, i sigui al carrer per a previndre possibles intoxicacions per inhalació de fum. A la resta de veïns i veïnes del Verger, on viuen unes 5.500 persones, es demana que extremen les precaucions pel fum. Les autoritats municipals també demanen a la població que no s'acosten a la zona de l'incendi i que seguisquen en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència.
0: I la calor extrema i els incendis no donen treva, com estem dient. Un altre incendi està actiu a hores d'ara en la planta de reciclatge de Villena. El foc afecta una campa situada en l'exterior de la nau. Rubén Dempere.
2: L'avís l'han rebut a les 4 menys quart de la vesprada els bombers de Villena i Benidorm, que han desplaçat efectius fins a la zona. Els treballs se centren a controlar les flames per a evitar la propagació i extingir per complet l'incendi. De moment no han transcendit les causes que l'han originat.
0: I a Sumacàrcer, a la Ribera Alta, un jove de 22 anys, veí de Llombai, ha mort ofegat esta vesprada mentre prenia el bany en el riu Xúquer, concretament en la zona recreativa de l'Esgoletxa.
1: Han sigut els seus amics els que han donat l'avís d'alerta i ràpidament s'ha posat en marxa un operatiu de recerca. Finalment han trobat el cadàver vora riu, al costat d'un canyar.
0: Continuen les reaccions a les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en les quals s'equiparava les baixes laborals i l'absentisme.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, es referia a la polèmica des d'Ankara en la cloenda de la cimera de l'OTAN.
3: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. El planteamiento de todo lo que se está escuchando por parte de la oposición y también de todo lo que se está acordando con, en este caso con la ultraderecha, en los gobiernos autonómicos, son recortes.
2: Núñez Feijóo defenia ahir en una reunió amb l'empresariat al País Basc reformar la llei perquè qui estiga de baixa mèdica cobre menys.
4: Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
2: També hi ha hagut reaccions des dels sindicats. Pepe Álvarez, el secretari general d'UGT, ha assenyalat que l'absentisme comporta sancions i que no es pot comparar amb les baixes o els permisos.
5: Agradezco la sinceridad del señor Feijóo, porque sin decir exactamente qué quiere el Partido Popular, aunque parece ser que sí que lo ha dicho, lo que sí que es evidente es que ya se ha situado en una banda de la mesa de negociación.
2: Des del PP, avui han matisat que Feijóo parlava d'absentisme laboral no justificat. Elías Bendodo.
6: Los principales perjudicados por el absentismo laboral no justificado, insisto, son los trabajadores que sí cumplen con su horario de trabajo, su asistencia. En esto estamos de acuerdo, creo que todos. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP, insisto.
0: En el temps de la informació esportiva, parlem del Llevant. Esta vesprada han presentat Javier Aguado, el nou entrenador de l'equip femení. L'objectiu del club i del tècnic és clar, tornar a primera divisió esta temporada. En l'acte hem aprofitat per a parlar amb el president Pablo Sánchez. En ple mercat de fitxatges, la figura de Carlos Espí continua sent la més cotitzada. Això ha dit als micròfons d'Apunt el president del Llevant sobre una hipotètica venda del davanter de Tavernes.
7: Pues es una pieza clave, como digo, hay interés porque es normal, ¿no? Dentro del fútbol europeo es un jugador que ha marcado muchos goles y bueno, vamos a ver qué pasa, a escuchar a los clubes y tomamos una decisión, la mejor para el club siempre. Va a haber fichajes, seguro, tenemos que fichar además un buen ramillete de jugadores y estoy seguro que la afición se va a ilusionar con ellos.
0: Fins así l'última hora informativa, així està el món a estes hores, així en su compte a Punt Radio.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos.

0: Bonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
1: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.

0: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Estàs en Bambolina Sonora. Amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia.
2: Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'Apunt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Clea, on està el nou sopar?
4: Mamà, què fas alçada?
3: Això era el sopar?
4: Ai, està bé. Et prepararé una altra cosa.
3: De les dos, sempre vas ser la més maldestra. Sóc l'amant de l'últim tsar de la llunyana Rússia. Servís-me-ho en una copa, desgraciada. Jo només bec en copa.
5: Josefina, ho sent. M'he quedat una hora tancat a l'ascensori.
6: A partir d'ara li donarem 20 gotes cada 4 hores.
3: Ah, sí? Apareixia jo vestida tota d'escarlata, lliscant-me com una serp.
4: Jo sí, mamà. Mirta, vindreu a ma casa.
3: A ta casa? No sé on està ta casa.
4: Cal ser valenta per a fer el que a una li doni la gana.
3: Valenta, com tu.
7: La nostra protagonista somiava desperta que era una gran ballarina. Però, malauradament, els nostres pensaments no sempre es reflecteixen la realitat. Una mare amb demència, dos germanes bessones, el metge i la veu d'un misteriós home són els ingredients de Tempesta, una tragicomèdia de la dramaturga castellonenca Begoña Tena. Es tracta d'una peça inèdita escrita inicialment per a ràdio. Per tant, el que sentirem a continuació és la creació íntegra de l'autora. Begoña, estàs a punt d'escoltar per primera vegada el teu text? Nervis? Curiositat? En què penses ara mateix? Perquè a més de ser-ne l'autora, avui també interpretaràs el personatge d'una de les germanes. Mm-hmm.
8: Doncs estic molt, molt contenta, un poc nerviosa, perquè és la primera vegada que este text es munta, no? És inèdit, i bueno, sempre crea un poc de curiositat veure si funciona o no funciona. Però bé, estic molt contenta, ara concentrant-me més en la tasca d'actriu, però molt relaxada també perquè estic en molt bona companyia i jo crec que s'ho passarem molt bé. Jo estic molt contenta d'estar en Vicky, d'estar en Andrés, d'estar en Patricia i en Pepe, que va ser el meu primer mestre de tècnica vocal fa molts anys.
7: Pepe Galotto, que interpretarà a un metge. I casualment, moltes vegades interpretes a metges. Després igual ho parlem en el col·loqui, però és una curiositat de Pepe. Avui el veurem com a neuròleg. Ara, després veurem què més. Ha presentat abans a Patricia. Patricia Teruel serà la teua germana bessona. I és curiós perquè, clar, físicament, en la realitat, no teniu res a veure.
8: Són completament
7: podríeu
8: diferents.
7: Podríeu ser dos pols oposats.
8: Sí, som el yin i el yang, no?
7: Ara mateix porten dos parells d'arracades molt les mateixes. Això és el xicot de paregut de germana que teniu ara mateix. I després tenim a la mare, la tercera en discòrdia, el centre d'atenció d'esta peça, que tindrà la veu d'una gran actriu valenciana, Victoria Salvador, la gran mestra de comèdia de l'arte. I l'home, una veu que mai apareix directament i que després veurem per què, i que serà interpretat per Andrés Poveda. Ens agradaria dedicar la representació d'avui a les persones majors que han patit o patixen esta silenciosa malaltia, esta particular tempesta, i també als seus cuidadors. Des de Bambolina Sonora, el nostre xicotet homenatge. Ara vos presentem una nova mirada per a riure'ns de nosaltres mateixos, perquè què és la cultura, sinó un espill en el qual veure'ns reflectits

0: On estàs? Fa més de 10 minuts que estic apegada a la finestra i tu no estàs. Per què? És tot tan estrany. Feia tant de temps que no plovia així. El teu apartament està a fosques. No estàs a casa? O vas apagar les llums perquè no et veja? És això? Ja t'has cansat de mi? On t'has ficat? On?
1: Clea, on està el meu sopar?
0: Mamà, què fas alçada?
1: Una altra vegada amb el telèfon?
0: No, jo només mirava per la finestra.
1: Per què portes aquesta perruca?
0: No, és una perruca. És... Què fas dempeus?
1: Caminar.
0: No pots. Vols caure't una altra vegada?
1: Jo no caic. Em tire.
0: Mamà, no sigues cabota.
1: Solta'm!
0: Asseu-te així, a la cadira de rodes.
1: Estic farta d'estar al llit. No has canviat els llençols des de fa setmanes.
0: Mamà, no digues això i asseu-te.
1: Estàs planejant acabar amb mi a poc a poc, no és així?
0: Mamà, per favor.
1: Vols matar de fàstic o de fam?
0: Mamà, ja has sopat?
1: Com que ja he sopat?
0: Fa una hora.
1: Això era el sopar?
0: Tens més gana?
1: Això era el sopar?
0: Ai, està bé. Et prepararé una altra cosa.
1: Déu meu, vols matar-me d'inanició?
0: Vols un got de llet calenta?
1: Vull un filet, un rellom, un bistec, un ossobuco.
0: Mamà, no pots menjar d'això.
1: Estic farta d'aixes sopes d'espina de peix. Poca vergonya. En què et gastes la meua pensió? Eh? Respon!
0: Mamà, no et convenen aixes coses? El metge te ho ha prohibit.
2: Quan tornarà?
0: No ho sé.
2: Crida-li. Necessite vore'l. Em sent pitjor. M'ofegue. M'asfixie.
0: No et lleves la bata. Et constiparàs.
2: Sento una calor estranya. Em crema el pit. M'ofegue.
0: No et lleves la roba. Fa fred.
1: Solta'm. No pots impedir-me-ho.
2: Ei, m'estima a mi.
1: A mi.
0: No comencem.
1: Mai arribaràs a ser res. Res.
0: Posa't la roba.
1: Eres l'escòria d'esta família. De les dos, sempre vas ser la més maldestra, la més apocada, la més imbècil.
0: Dóna'm el braç. Fica la màniga, vinga.
1: Ja sé el que pretens. Vols lligar-me a esta cadira i deixar que em muira de fam?
0: Xxxt, no parles així, els veïns.
1: Que s'assabenten tots! Esta criada em furta!
0: Mamà, per l'amor de Déu!
1: Auxili! Socors! Que algú m'ajude! Sóc l'amant de l'últim tsar de la llunyana Rússia.
0: Pren-te això.
1: Jo vaig ballar al seu palau. Vaig ballar-li a la cort i també al seu llit.
0: Engulte-ho, vinga!
1: I xampany i pols de talc. Calen mi donar les puntes. Ui, ballaré de nou per a ell només. Com em mira, eixos ulls, eixos ulls.
0: Veu-te això, de pressa.
1: Servís-me-ho en una copa, desgraciada. Jo només bec en copa.
0: Està bé. Pren en copa.
1: Què és, brut o sec?
0: Sec.
1: Oh, el deteste.
0: Brut.
1: Ai, sí, m'agrada. Està amarg.
0: Un altre glob.
1: No en vull més. Em sap molt mal.
0: Este xampany l'han enviat des del palau.
1: L'ha enviat ell?
0: Personalment.
1: Quan?
0: Mentre assajava, no la va voler molestar.
1: Oh, respecta tant el meu art.
0: Vega seu, madame.
1: Madame.
0: Molt bé. Ara serà millor que descanse. Demà té una gran funció.
1: Oh, sí. Totes les entrades esgotades. París m'estima.
0: La portaré a la seva habitació, madame.
1: Ai, sí. Al meu llit. Estic tan esgotada. És una bona xica. Si seguixes així, et donaré lliure els divendres a la vesprada per estar amb el teu nòvio. Perquè tu tens nòvio, no?
0: No, senyora.
1: No?
0: És És hora d'anar-se'n al llit.
1: Ah, sí, el llit. Quin dosser tan bonic tenia jo a Sant Petersburg.
0: Ho recordes? Clar, mamà.
1: Mamà?
0: T'assembles tant a la meva xicoteta Mirta. Era la major de les bessones. La més llesta, la més bonica, la més simpàtica.
1: En canvi, l'altra no servia per a res.
0: Vinga, la portaré amb la cadira volant.
1: Sí, sí, volant. Estes cames ja no són com abans. Estes no són meues, no ho són. Cal trobar-les i retornar estes. No les sent, ni em fan cas.
0: Són les gotes, mamà.
1: Les gotes?
0: Per al dolor.
1: No, no sent res. El cos s'apaga. No em respon.
0: Vinga, mamà, et portaré al llit.
1: De qui seran estes cames? Sóc la primera intèrpret del Ballet Nacional de Moscou.
0: Sí, mamà, sí.
1: I estes cames no són meues. No les conec. No les conec.
3: Josefina, ho sent. M'he quedat una hora tancat a l'ascensor i ara estic a la finestra i no estàs. No estàs. La ciutat està tan estranya. He rebut la carta, i tu? He de fer-ho ja. No vull ser l'últim. No vull veure com tothom abandona abans que jo. Portem tants mesos mirant-nos en la finestra. Quan ho farem? O te n'has anat ja? No tinc molts diners, però podem començar de zero, els dos. Per què està plovent així?

0: I què tal esta setmana?
1: Bé, seguís igual, doctor. Li fa molt de mal les cames, dic, la cama.
0: Com porta la pròtesi?
1: No se la posa.
0: Ha de caminar amb ella, ha d'acostumar-se. I al carrer?
1: A més de temps?
0: Ja, feia quasi un any que no plovia i ara...
1: Està molt nerviosa. Apenes en reconeix, o sí, no ho sé.
0: I vostè? Com està?
1: Jo? Bé.
0: Segur? Tampoc és de casa. No treballa?
1: Treballa, sí.
0: Al saló?
1: Sí, sóc... Bé, escric per a una revista. Escric consells, tinc una secció.
0: Que antic.
1: Sí, ja, és que és una publicació...
0: Sobre què aconsella?
1: Bé, un poc de tot. En la revista em dic Josephine i tinc els cabells rossos platí. Van posar una fotografia d'una model sueca amb els ulls verds. Mire, esta sóc jo.
0: Vaja, és bonica.
1: Sí, ella sí.
0: Amb aquests ulls, qualsevol l'escriuria.

0: perquè li escriuen, no?
1: Sí.
0: I els cura?
1: Doctor, quina alegria. Tenia tantes ganes de vore'l.
2: Mama, per favor, com ixes així vestida, cobriste?
1: Ai, discúlpela. És tan figamolla. Prepara'l-te.
0: No fa falta.
1: Preferís cafè?
0: No, gràcies.
1: Una copa?
0: Estic de cervell.
1: Ai, com són els joves ara. Prepara cafè i pastes.
2: No hi ha pastes.
1: Llavors baixa al forn. De pressa.
2: Mamà, per favor.
1: De pressa! Ai, doctor, ho sent. Però no sap com està el servei últimament. És tan difícil trobar una bona xica avui en dia.
0: Me'n fas càrrec.
1: Però què fas, inquieta?
2: Ja n'hi ha prou, mare.
0: Seguisca-li el corrent.
2: Però, doctor, és que...
1: Baixa immediatament!
2: Això ja és massa.
1: Per fi sols, doctor. No puc més.
0: Què li ocorre?
1: Vol matar-me. He d'escapar. Ha d'ajudar-me.
0: Per favor, tranquil·litzes.
1: Puc confiar en vostè, veritat?
0: Per descomptat.
1: M'ha amagat la cama perquè no camine. Vol que m'arrossegue com una invàlida en esta cadira de rodes.
0: Doncs anem a buscar-la.
1: El què?
0: La cama.
1: Ara no, doctor, ara...
0: S'ha pres la medicació.
1: Què?
0: Ha de ser constant.
1: Constant? Oh, sí, sí, sí, el dolor és constant.
0: Li fa mal?
1: Molt.
0: On?
1: Així.
0: Així? Així no hi ha res.
1: Res?
0: Encara la sent.
1: El què?
0: La seua cama. La que li hem...
1: Li agrada la música, doctor? A mi m'encanta. És l'única cosa que em salva la vida. Acosta'm, acosta'm, per favor, al tocadiscos. Guillet, ho vaig comprar estant de gira a París. Sap que vaig ballar a París?
0: Sí, clar.
1: Ho sap?
0: M'ho ha contat moltes vegades.
1: Només em dóna sopa de peix. La deteste.
0: No li convé menjar fort.
1: Posa'm este disc. És meravellós. El coneix?
0: No ho sé.
1: Posa'l, per favor.
0: Però...
1: Per favor.

0: Oh, oh, i quina meravella de composició! Així apareixia jo vestida tota d'escarlata, al prosceni, lliscant-me com una serp. Així!
1: Espere, serà millor que no ho intenti.
0: Mirem, fins i tot puc fer-ho ara.
1: Per descomptat, però no ho fas.
0: El decorat anava desapareixent i tot es feia negre. Un focus retallava la meua figura i desenes de soldats, jovenets de repartiment, m'envoltaven, hipnotitzats amb el gran ball de la serp.
1: Senyora, per Déu, no es mou així.
0: La hipnosi de la contorsionista.
1: Ja n'hi ha prou!
0: No tinga por, doctor. Senta la música. És poderosa. Penetra. Penetra.
1: Deixa de moure's així o acabarem en urgències.
0: No es resistisca. Siga en flama, doctor. Siga en flama.
1: Passes de terra, per favor.
0: Alça'm. Tu.
1: Agarres fort. A la d'una. A la de dos.
0: Espera. Encara no.
1: Això és ridícul.
0: Ara, seguís la música. Porta'm voltant els teus braços. No en soltes.
1: La deixaré a la seua cadira.
0: No, en eixe trastorn no.
1: Que se de mogues. Es caurem.
0: He d'agitar els braços. És part de la coreografia.
1: Pare.
0: No em deixe així al sofà. Si almenys fora una xeslong.
1: Està delirant. No pres la medicació.
0: Puja la música.
1: La seua filla no li dona les gotes?
0: Més fort!
1: Mirem i conteste.
0: Vol matar-me, doctor! Vol matar-me!
2: Ja n'hi ha prou!
0: Ho veu, doctor? Només pensa destrossar-me a poc a poc.
1: Vinga, ajuda'm a vestir-la. Està molt agitada. Té el pols pels núvols.
0: Mamà, posa'm la bata. Tinc calor. M'ofegue.
1: Haurem d'augmentar la dosi.
0: No ho oblidaré. Per molt que m'unflen a verí, no oblidaré el que m'han llevat. Qui em va tallar la cama? Qui?
1: Per favor, Manuela, no sé si té.
0: Coixa, lesionada, deforme. Jo que vaig ser la primera ballarina del Ballet Nacional de Moscou.
2: Mamà, ja n'hi ha prou! Tu mai has ballat ni a París, ni a Moscou, ni a Sant Petersburg.
0: Vol matar-me, doctor? Ho veu?
1: Per favor, no l'excite. Vinga, Manuela, prenga-s'ho, la calmarà.
0: Em calmarà, doctor. Estic molt mal.
2: Veu-te-ho ja!
1: No crides, està molt nerviosa.
2: Jo?
1: No pots seguir així.
0: Veus? Veus el que has aconseguit? La malalta sóc jo, no tu. Em tens enveja, em detestes. No pots suportar que m'estime a mi.
2: Torrent-te les gotes d'una vegada.
0: Només bec en copa.
1: Per favor, relaxem-nos.
0: M'agrada beure en copa. Això és mal, doctor.
1: No. Ara mateix la busqué jo, la copa.
0: I se li ocórrega. Per això està al servei. Em costa una barbaritat, però sóc una dama. I les dames...
2: Tinc la teua copa.
1: Vinga, ara vega-seu.
0: Oh, està tan amarg.
1: Siga una bona xica i prenga-s'ho d'un clop.
0: Ho faré per vostè, doctor.
1: A partir d'ara li donarem 20 gotes cada 4 hores.
2: Cada 4 hores?
1: No li convé alterar-se tant. Necessites receptes?
2: Sí.
0: Oh, que amarg, és terrible.
1: Així té. I esta per a vostè.
2: Per a mi?
0: Doctor, mire, me ho he begut tot.
1: Perfecte. Ara revisarem aquestes cames. D'acord?
0: Ara no, impossible. No pense fer-ho fins que ella isca de l'habitació.
2: Mamà, no comences.
0: Vull estar sola.
1: No s'altere.
0: Doncs que se'n vaja. Tinc dret a la meva intimitat. No em despullaré davant d'estes coristes de pacotilla.
1: Tranquil·litzes.
0: Vull un camerino per a mi sola.
1: Per descomptat.
0: Estes mocoses venen al meu camerino i ho toquetegen tot.
2: Mamà, calla ja!
1: Per favor, no li porta la contrària.
0: Ho veu? Ja no hi ha respecte per la professió. Vols acabar amb mi, veritat? Vols quedar-te amb el meu camerino, amb els meus números, les meues joies? És que ningú se n'adona. Ningú s'adona del que està passant així.
3: Jo sí, mamà.
2: Mirta, com has entrat?
3: La porta estava oberta.
0: Mirta? Mirta, la meua xiqueta adorada, la meua preferida, la meua nina bufona.
3: Hola, mamà.
0: Carinyo, has vingut.
3: Quan he acabat la gira.
2: 6 mesos de gira?
0: Una gira, que emocionant. Anem a la meua habitació. Has de contar-me-ho tot.
2: Però el doctor ha de mirar-te.
1: No es preocupen, vaig.
2: Ja, però ha vingut a posta i...
1: Està tan contenta que... No es creu que tornaré demà a primera hora.
0: No és encantador, Mirta?
3: Moltes gràcies, doctor.
0: Vinga, porteu-me a l'habitació volant.
1: Espera, Clea. La posaré jo a la cadira. Una, dos i... tres!
0: Oh, pesa molt, doctor.
1: No, no, en absolut.
0: És adorable, veritat, Mirta?
3: Sí, mamà.
1: Ai, ja està la seua cadira.
0: Gràcies, doctor. Ara, Mirta, tu i jo parlarem a soles a la meva habitació. Papa, vull saber-ho tot.
1: Són bessones?
4: Sí.
1: Ha de prendre una decisió. La si no res començaran les obres. On aniran?
4: No ho sé.
1: Una residència seria el més convenient.
4: Ens agafaran a les dos?
1: Com?
4: Res.
1: No ho demori més. No has fet la carta? Indemnitzat a tots els veïns.
4: Indemnitzat? Ens tiren al carrer i ens donen una almoina.
1: I els serveis socials?
4: No han tornat a vindre.
1: Però jo vaig signar els papers. El procés està en marxa. Ha d'insistir.
4: Més.
1: Vaig a la farmàcia i compres això. No deixa de prendre això. Tornaré demà a primera hora.
4: Sen donar-li tantes molèsties, però...
1: Vaig a la farmàcia. Fins demà.

0: Si creu que em prendré això, ja pot esperar. On he amagat la perruca? Vinga, agafa el telèfon. Contesta. Per què tens les persianes baixades? Per què? Contesta. Estàs enfadat amb mi? Agafa el telèfon. Agafa'l.
1: Ai, però quina meravella.
2: Espera tu, mamà. És una tablet.
1: Tablet? Ui, és molt modern. No sé si sabré manejar-ho.
2: És molt fàcil, mamà. Només has de tocar i xiran els vídeos. Mira, t'he posat el trencanous, Carmen, el llac dels cignes.
1: Ai, el llac dels cignes.
2: Toca, mamà.
1: Així? Oh, és màgia. Quina preciositat de ballet. Mira com es mouen, sense tocar apenes el terra. Jo també em movia així, ho recordes?
2: Clar, mamà.
1: Però ara, mira'm, només tinc una cama. On estaves? En eixir del quiròfan no et vaig veure. No et vaig veure.
2: No vaig poder, mamà. Estava a Buenos Aires.
1: Buenos Aires? Has volat a Buenos Aires?
2: I a Venezuela, a Brasil, a l'Uruguai.
1: Déu meu, eres una gran ballarina, com ta mare.
2: No, mamà, jo no balle.
1: No?
2: Soc actriu.
1: Actriu?
2: Soc Antígona.
1: No balles?
2: I Medea, Fedra, Laurència, treballen la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Heu recordes?
1: Per què no balles?
2: Mira, vols veure'm actuar? Així en la tablet t'he posat uns vídeos.
1: Jo t'ho vaig ensenyar tot. I per què te'n vas anar tan joveneta?
2: Perquè en esta ciutat no tenia futur.
1: Jo també me'n vaig anar. Però vaig tornar per la vostra culpa. Saps el que és portar una panxa carregada amb dos vetges, dos cors, quatre pulmons, dos pàncrees?
2: Mamà, mira quin vídeo tan bonic.
1: Apaga-ho.
2: És preciós.
1: Apaga-ho, em fa mal el cap. Vols que t'ensenyi un secret?
2: Clar.
1: Obri l'armari i busca baix de l'abric verd. Veus un paquet?
2: Això?
1: Sí, sí, porta-ho.
2: Què és?
1: Obri-ho.
2: És la teua cama?
1: Vull que la tragues d'ací. No és la meua. Mira-la, és més curta. No s'ajusta.
2: És idèntica a l'altra. Només has d'acostumar-te a ella. No vols caminar?
1: Ja estan una altra vegada. Silenci! Silenci! Sóc una malalta terminal. Vull un poc de respecte. Dóna'm la cama.
2: Mamà, no colpeges la paret amb la pròtesi. La destrossaràs.
1: Silenci! Fa setmanes i setmanes que fan soroll.
2: Estan de mudances.
1: Sorolls a dalt, a baix, als costats. Què està fent tot el món?
2: Estan deixant l'edifici.
1: El nostre edifici? Per què? Ja n'hi ha prou de sorolls. No ho suporte. Porta'm al meu camerino, Mirta. Estic tan cansada. Em fa mal tot. Vull que t'emportes les joies. No em fie de la teua germana. Per què estic tan cansada?
2: És la medicació, mamà.
1: Tinc son, però no em deixes sola.
2: Vols música?
1: Sí, sí, una cosa bonica, una cosa suau. Oh, és preciós. Gràcies. Estic tan contenta de veure't. Tan contenta, mamà. Mamà, no te'n facis.
2: Tranquil·la, dorm.
1: Dóna'm la mà, mamà. Dóna'm la mà.

0: S'ha dormit?
1: Sí. No l'agafes?
0: No.
1: Hi vaig jo?
0: No. Deixa'l sonar.
1: Clea, què et passa? Està la casa intacta. En què estàs pensant?
0: Pues dormir...

0: la meva habitació. Jo dormiré així, al saló.
1: Clea, cal fer alguna cosa.
0: El sopar?
1: Escolta'm, vindreu a ma casa.
0: A ta casa?
1: Les dos.
0: No sé on està ta casa. Mai ens has convidat. Mai ens vas convidar ni a ta casa, ni a la teua boda, ni a l'estrena de les teues funcions. Saps com de feliç hauria sigut la mamà anant a una estrena?
1: Però què estàs esperant? El fet que us traga la policia o els bombers? Este barri desapareixerà, fica-te-ho al cap. Cal anar-se'n.
0: Saps que mai he eixit d'ací? He passat tota la vida en esta casa, en este carrer. Només he mirat la vida a través de la finestra i he sigut feliç així, mirant com viuen els altres, allà baix, més allà de la finestra. Per què ens han de fer això? Per què?
1: Una altra vegada criden. Potser és important. No l'agafes?
0: No. Serà millor que no l'agafi mai més. Li he fallat.
1: Fallat?
0: Fa dies que té la persiana baixada. Deu estar molt enfadat.
1: Qui?
0: Algú que em va voler un poc, crec. No ho sé. Algú que també mirava a través de la finestra.
2: Clea! Clea, el sopar!
1: El sopar?
0: Cada 3 hores em demana el sopar. Vaig, mamà.
1: Però si estava adormida.
0: Estàs segura que vols portar-nos a ta casa?
2: Clea!
0: Ja hi vaig, mamà.
1: Una altra vegada? Diga. No, s'ha equivocat. Torna a ploure. Sí? Escolta, s'ha tornat a equivocar. No és així. Però què és això? Està caient granissada? Diga. Escolta, ja li he dit que s'ha equivocat. Així no viu cap Josephine, ho entén? Déu meu.

0: I este cotxe? És teu?
1: No. Bé, és del meu marit.
0: És molt gran, molt còmode.
1: És americà.
0: Americà el teu marit?
1: El cotxe. Té canvi automàtic.
0: I este botó?
1: No, no, mamà. No obrigues la finestreta.
0: Ei, que m'estic banyant així darrere.
1: Para, quieta.
0: Un viatge amb les meues dues filles. És tan emocionant.
2: Ui, sí, emocionant.
0: I on anem?
1: A ma casa, mamà. A Madrid.
0: A la capital? No m'agrada. No hi ha mar. Des del meu dormitori veia la mar.
2: No veies la mar. Veies les grues del port.
0: No vull anar-hi. Allí va ser on vaig conèixer el vostre pare i on tot es va acabar per a mi.
1: Vinga, mamà. Busquem una miqueta de música.
0: No, vull dormir. Este paisatge és tan avorrit. Tot és igual. Així no hi ha muntanyes, ni arbres, ni gratacels.
1: És la meseta, mamà.
0: Avorrisc. Quan falta?
1: Hora i mitja.
0: Encara?
1: No puc anar més de pressa. Està plovent a bots i barrals.
2: I és automàtic?
1: Què?
2: El cotxe.
1: Sí, pràcticament va sol.
2: Aleshores és fàcil, no?
1: Mamà, lleva'm la pròtesi de damunt, no veig res.
0: És que em pica.
1: No veig.
2: Mamà, hauries de seure't amb mi, així darrere.
0: No m'agrada seure'n darrere. Una vegada em vaig a seure darrere i vaig aixir amb un bombo de bessones. No, mai us assegueu darrere. És perillós.
1: Et vas quedar embarassada en un cotxe?
0: Ei, però quina pregunta és ixa? Jo només era jove i bonica i havia de menjar. Ell em va prometre tantes coses. Jo volia ballar un sol amb un vestit llarg. Però ell em deia, cal ensenyar cama, més cama. Mira, mira on està ara la meua cama.
1: Mamà, la pròtesi, guarda-la. Tindrem un accident.
0: Jo vaig ballar per a l'últim tsar de la llunyana Rússia.
2: Mamà, tu no vas ballar mai. Només movies el cul en una pèssima revista.
1: Calla't, Clea.
0: Jo era un artista, un artista!
2: Mai vas fer ballet, ni vas viatjar per Europa.
1: Clea, no seguisques.
2: Ni vas ser l'amant del tsar.
0: Mentida!
2: L'últim tsar es va morir en 1918 i tu vas néixer en el 46.
0: No!
2: Són al·lucinacions.
1: Calla't!
0: Jo no vaig ballar?
2: No.
0: Ni vaig viatjar a l'estranger?
2: Mai.
0: I llavors, què vaig fer?
1: Mamà, tu vas ser una dona valenta que va criar sola dos filles, sense l'ajuda de ningú, amb el cap ben alt. Vas obrir una botiga xicoteta, una merceria, i cosies tutus i cintes per a les filles dels nous rics. Era la botiga més bonica de tot el carrer. Posaves discos. I hi havia revistes estrangeres. Vas ser una mare fadrina i llegies novel·les. T'agradaven les històriques. Sissi Emperadriu i la Calas. I ballar, ballar sempre. Vas tindre amants. Molts. I també tristeses. Vas fer el que et va donar la gana, mamà. El que et va donar la gana.
0: De veres?
2: Continues fent-ho? Ho recordes?
1: Cal ser valenta per a fer el que a una li doni la gana.
2: Valenta, com tu.
0: Em pixe.
1: Ara?
0: Em pixe ja.
1: Però no pots aguantar una miqueta, mamà?
0: No, no, no, para.
1: No, no puc parar enmig de l'autopista.
0: Que no m'aguante.
2: Mira, allí n'hi ha una gasolinera.
1: On?
2: Allí. Ai, vés en compte, ens mataràs.
1: Calla!
0: No puc més.
2: Ai, frena, frena, te la passes.
1: Vinga, baixa, mamà. Posa la pròtesi.
0: On està el meu bastó?
2: El tinc jo. Pren. Va, t'acompanye.
0: No, tu no.
1: D'acord, tranquil·la. Ja vaig amb tu. De pressa, ens xoparem.
2: Este cotxe està ple de botons. Mai n'havia vist un així. Fa dues hores que estic asseguda així i... i crec que sabria fer-ho. Si ella pot, jo també. Vinga, prova-ho. Este cotxe ho fa tot a sales. Diuen que cal ser valenta. Valenta, no? Ai, Déu meu, estic conduint! D'acord, d'acord, no et poses nerviosa. Només has de tornar a l'autopista. Per on era? Ui, com es para l'eixuga parabrisa! Ho estàs fent, ho estàs fent! Ja estàs a l'autopista! D'acord, ara la cinquena, però si és que este cotxe ho fa sol... On està el telèfon? Com ho ha fet abans? El mans lliures eixe... Sí, així, marqui i ja està. Vinga, contesta, contesta.
3: Diga.
2: Hola, sóc jo, Josephine.
3: Josephine, he estat cridant-te.
2: Sí, ja, estic conduint. És el cotxe de la meva germana i el seu telèfon. Ve, tot és d'ella, però estic conduint, saps?
3: Te n'has anat?
2: Sí, però tornaré. Per tu. Ho farem.
3: Ho dius de veres. He trobat un altre apartament. Està lluny, però...
2: Jo t'hi portaré.
3: Josephine, no ens hem vist mai en persona.
2: No sóc Rosa.
3: Què?
2: Que era una perruca. En la revista em dic Josephine i tinc els cabells rossos platí.
3: Quina revista?
2: Em dic Clea. És el meu nom verdader.
3: Però aleshores...
2: Seguim amb el pla. Veritat.
3: Josephine, et dius Clea?
2: Sí, però... Escolta. Escolta el que està sonant. No és perfecte. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
4: Mira quina cara s'ha quedat Clea al deixar-nos a tots sol, a la mare i a la germana.
5: Què?
4: Pues flipats, no?
5: Flipats.
4: Ens hem quedat flipats. Deixat, vinga. No, com ha sigut? Com t'has sentit al veure el teu text fet en ràdio, en micros?
5: Pues, home, ha estat molt guai, la veritat. O sea, molt contenta, perquè és sempre passar del paper, no? A cossos, a veus, a persones, pues sempre és un procés molt, bueno, molt emocionant. Pues emocionada, la veritat, i molt contenta de com ha eixit.
4: Jo estic intrigada, la veritat, amb la història de Clea i l'home misteriós. Crida per telèfon i hi ha com una història oculta dels personatges...

0: Sí, és una altra història que estem esperant que l'autora escriga, però sí, hi hauria per a fer una altra obreta sencera, sí.
1: Sí, només contant la història de com s'han conegut, no? De com...
0: Això de les finestres, no? Sí. I un tema, és un argument paral·lel.
1: No, és que n'hi ha molt poqueta informació d'aquest personatge, no? Mm-hmm. És com un personatge que entra, però és molt important, eh?
2: Clar, és el que li pega la volta a la història.
1: És el que li pega
2: a
1: gràcies
2: història.
1: A ell i ella canvia la seva vida.
2: Perquè... Sí. I la mare com està?
3: Bé.
2: Com t'has sentit?
3: Bé, ella és potenta. Vull dir que té força i que...
2: Sí, perquè t'hem no... vist passar per estats de plors, d'alegria, d'excitació amb el ball. Mm. Com acabes després de fer aquest personatge?
3: Sí, bueno, pues un poc esgotada, la veritat. Un poc esgotada, però crec que és un personatge molt agraït en aquest sentit. Crec que Begoña ha fet una feina molt xula de crear aquest personatge. La veritat és que la demència, no?, que... És molt agraïda, teatralment parlant, clar, perquè et permetís això, entrar com en una muntanya russa i passar per molts estats d'ànim diferents.
2: Jo m'he quedat també el moment quan el metge li diu s'ha de prendre, ha de ser constant amb la medicina. I, oh, sí, el dolor és constant. Jo m'he quedat amb aquesta frase.
4: Però ahí té ella molt de cap. Per a saber el que li està dient. Vull dir, clar, li ha contestat
2: no,
4: molt bé.
2: Mira que malalta estic.
4: Clar.
0: Sí, ella té allí els seus punts brillants, no? Sí. Per a intentar ahí portar-se al metge on ella vol, no? Un poquet així, no?
2: Què opina el metge?
5: Bé, mira, un metge que es troba ahí una malalta especial. La veritat és que jo crec que té... Jo sent que li té molt de carinyo. Que és una malalta especial. Per a ell.
2: Pot ser, la porta tratant molt
5: sí,
2: de temps.
5: Que sí, ficar els nervis, però això de que li cuente històries, no?, de París i les coses, jo què sé, molt escoltar a Victoria i el personatge, la veritat és que...
2: Perquè així on tenim a Pepe Galotto fa moltes vegades de metge.
5: Ara qui ho dius? Sí, és veritat, sí, neuròtic, fa molt, jo què sé. La veritat és que sí, molt...
0: Podries posar-te ja una consulta, no?
2: Sí.
0: Ja és especialista en tractar la gent.
2: El que també queda l'atenció són les dues germanes bessones, que clar, en ràdio sentim la veu, però després són totalment diferents. Hem ficat ahí els dos...
4: Les arracades.
2: Les arracades. Per donar-li el punt.
4: No, des de luego no poden ser més... Més diferents, totalment.
2: Físicament i també sí. En la ficció sou diferents amb la manera de ser, perquè clar. Són com dos pols oposats.
4: Sí, exacte. La veritat, per mi ha sigut com un... És aire fred, no? Vull dir que feia molt de temps que no m'enfrontava a un text i en radioteatre, que és com de... És meravellós. I a més, mai havia treballat en Begoña, en Victoria tampoc, i en Pepe tampoc, i en Andrés. Bueno, sí, Andrés m'ha dirigit, però vamos, que no...
3: Sí, que no és el mateix.
4: Que no és el mateix.
0: I ja, què tal és treballar, Patricia, amb l'autora? A més, perquè és una... No sé, és com una complicació
4: un
0: afegida o és més fàcil?
4: No, jo penso que sempre treballar en l'autora és molt més fàcil. Vull dir, perquè si tens algun dubte, encara que tens també a la imatge de la directora, no?, que, de la seva visió, però també qui ho ha escrit, no sé,
2: clar,
4: té un altre punt de vista.
2: El personatge així té este punt, o això ho diu perquè jo vaig escriure, no?
1: Home, jo crec que l'autoria, quan està en el procés d'assajos, jo crec que per a nosaltres és un regal, perquè moltes vegades els autors, les autores, escrivim els textos i després desapareguem, no? I estar en el procés amb els actors, les actrius, escoltant, també te n'adones si el teu text està bé, on falla, on podries continuar treballant. Mm-hmm. Jo crec molt en la reescritura en escena. M'agrada molt estar amb els actors i tornar a rellegir el text amb ells.
2: A mi m'agradaria que ens contares com va ser la gènesi d'este text.
1: Pues este text té molts anys, la idea, no? La idea primera era un monòleg, bueno, tres personatges per a una actriu. I era la mare i les dues filles. I ho vaig escriure fa, pues, 10 o 12 anys, més o menys. I tenia com, bueno, pues estes coses que nos passen a les actrius, que no tenim feina, i era, pues jo me vaig a fer la meua pròpia feina. I vaig començar a escriure...
2: Molt bé, la iniciativa.
1: Sí, perquè si no, si te quedes esperant a que te criden, pues igual no te criden mai. I aleshores vaig començar a escriure, encara no tenia tanta pràctica, no? Però bé, vaig escriure un text que després se va quedar en un calaix i fa 6 anys, més o menys,

0: Pues vaig veure una convocatòria per a Ràdio Nacional, que hi havia un concurs de radioteatre de Margarita Xirgu, i aleshores vaig readaptar aquest test al format de radioteatre. I vaig aprendre molt també perquè el test havia de passar per una tècnica, no?, que requereix els textos, bueno, els guions per a ràdio. I aleshores vaig crear els dos personatges que abans no apareixien, que eren l'home i el metge.
1: El metge tampoc estava en l'original.
0: No, era una obra per a una actriu. Entonces, no. I bé, i després vaig crear un altre personatge que tampoc apareixia abans, que és la Tempesta, que és uno de... I és un poquet, pues, una de les coses que ara ja... Perquè és un text que està molt llunyà a el que ara escric, però bueno, sí que apareixia ja la idea dels espais sonors com a protagonistes, també.
1: Sí, i és curiós perquè també has insistit molt en els assajos de que la Tempesta ha de ser un personatge més, sí. I ho és. És la que marca el ritme de tota l'obra.
2: No, i de fet canvia l'estat d'ànim dels personatges. Clar. Si no estiguera diluviant, no haguessin sigut els mateixos. Igual, a lo millor, no sé, en la Tempesta ha sigut per això l'home s'ha quedat, no?, dins de l'ascensor, perquè se n'ha anat a la llum, no? Igual, si haguera arribat a temps, haguera sigut un altre text, haguera sigut una altra cosa, no?
1: Sí, si no la Tempesta s'ha anat a la llum, present, s'ha quedat en l'ascensor.
2: Clar, te dona a pensar d'això, no?
3: Una hora, una hora.
1: Imagina't. Bé, jo crec que podria ser una altra obra.
3: Sí, no,
1: un monòleg,
3: això, no? Este personatge no és més perquè s'ha quedat ahí. Si no, estaria més que el doctor, jo crec. No? Però sí, dona-me una altra obra, sí.
1: Sí, ahir ja ens ve la idea a Begoña, un monòleg per a un personatge masculí tancat en l'ascensor.
0: Ja el tinc,
1: esperant...
0: ja el tinc.
1: Ah, bueno, ja. Esperant a Josephine. Ja.
2: Esperant a Josephine.
1: No, és un bon títol, Esperant a Josephine.
0: Sí,
1: però això ja en sé, i potser més avant el fem a Bambolina Sonora.
0: Molt bé, vinga. Hem de fer-la, no? Hem de continuar, hem de contar què els ha passat a esta parella i després què faran quan vaya a recollir-ho en el cotxe, no? Quan vaya per ell.
2: Sí, bueno, i què ha fet, Mirta en la mare? Això és una altra història, també.
1: Ja tenim almenys 3-4 programes fets.
3: Sí.
0: Què ha passat en el barri, no? També, que també. És un dels protagonistes, sí, que n'hi ha al voltant. Què ha passat en aquest barri?
1: Que han fet, ho han tirat, no? Els veïns han anat finalment... Sí, i la mare, com acaba, s'anirà pitjor, si de repente igual pensa que és una ballarina, no sé, japonesa...
4: Sí, aquestes coses jo crec que no tenen retorn. Així que segurament anirà pitjor per a la resta, però millor per a ella, perquè cada vegada la història que es munta en el seu cap serà més estupenda.
1: Clar, més gran i ja gran qualsevol i porta la contrària.
4: Estarà pletòrica, però la resta estarà cagant-se en ella tot el temps.
5: No estranya nada que la cria se'n vagi. Ja no pot més. Ja te-la tu. A la germana xicoteta, que ja, bueno, a l'altra, quédate-la tu.
1: I a més, li endossa la mare, pues, s'emporta el cotxe, el telèfon...
2: Ja es veu que s'emporta la vida de Mirta, no? I vull dir, pues ara vaig a viure, jo vaig a ser valenta. Sí. No cal ser valenta per fer tot això, pues vaig a fer-ho. Vale, i us quedeu vosaltres.
1: Potser la vida que envejava la germana, diu, pues ara me la quede.
3: Ara s'apuntarà a una escola d'art dramàtic i...
2: De actriu.
3: A la companyia de Serrano i Teatre, va
5: ser? Sí. Són les injustícies, no?, un poc de la vida. Que clar, la mare és la ternura, però el que cuida la mare és la mala. Te convertis en la mala perquè és molt dura, imagina que és molt dura. Sí.
0: De totes formes, el personatge de Victòria, des del principi, sempre està recordant... Té una predilecció per Mirta, no? Per una de les xiquetes, i és així, no? Encara que després en la malaltia ella estiga pitjor, però... Bueno, pues n'hi ha mares que sí, que no estimen igual, no?
4: Sí, sí.
0: Lo que passa és que en la malaltia, pues ella ja...
4: Clar, no te
0: filtre.
1: No te filtre.
4: No te pudor de dir-ho, no? Clar, una cosa que...
5: És un embassi de l'altra, és...
2: Exacte.
4: Sí, que és de veres que potser com a mare pot sentir aquestes predileccions, m'imagine, però que normalment, no sé, tractes de no fer-ho notar massa, no?
1: Sí, que pot ser de jove, ho amagava, però ja de major ja no té filtro, que és el pitjor que pot passar-me. I Begoña, dius que fa molts anys que vas escriure aquesta obra. Com creus que has evolucionat com a dramaturga des que la vas escriure fins a aquests dies?
0: Bé, doncs jo crec que he fet un recorregut un poc Bueno, jo vaig començar a escriure, començar a fer mogolló de monòlegs, sobretot peces curtes per a representar en festivals xicotets, pues, com el Festival Cabanya l'Íntim, o La Ravalera, o en miniteatre, no? I a partir d'aquestes peces curtes, pues, poquet a poquet me forme també en cursos de dramatúrgia i començo a escriure obres més complexes, amb més personatges, i sobretot també crec que m'he format escrivint encàrrecs. Mm-hmm. He tingut molta sort d'estos anys de que alguns artistes, alguns creadors m'han demanat obres, no? I això m'ha servit molt també per escoltar els desitjos que tenen els actors i les actrius, perquè per a mi jo sempre pense en ells, perquè si no me dedicaria a la narrativa, no? Que m'agrada molt escriure, des de xicoteta sempre he escrit, però segurament si no haguera fet la formació com a actriu, pues, segurament no escriuria teatre.
3: Al principi escrivies i actuaves i també dirigies tu?
0: I ho produïa i tot.
1: És l'actitud d'una actriu que comença la seva carrera, no, per la banda ètica.
2: Ho he parlat també, Enguanya, la necessitat de quins estereotipos n'hi ha en el teatre o en certes obres, i que a ella li va vindre la necessitat d'escriure perquè no n'hi havia personatges que a millor físicament foren per a ella. I en aquest sentit sí que jo m'he sentit molt identificada. Jo li dic, mira, perquè jo no escric, però si no és que tinc la necessitat d'escriure personatges que tinguin a veure en el nostre físic o... Lo típic, no? De als 20 anys no anem a fer una princesa, pues sí, perquè no tenim els estereotipos de princesa i...
0: Sí, penso. Sobretot també jo volia eixir dels clichés que tenim les dones, no? De que quasi sempre n'hi havia una temporada que jo anava a càstings i sempre era per a fer filla de, mare de, no? I era de, bueno, no podrem tindre un personatge que tinga idiosincràsia per si mateix, no? I aleshores és el que vaig intentar durant aquests anys, que he escrit molts personatges femenins, sobretot, també masculins, perquè he escrit obres per a companys, però bueno, sí, des de l'escriptura intentar que les dones... Primer, també treballar en dones més majors, perquè crec que n'hi ha un problema, no?, a partir dels 40 anys...
1: Sí, a partir de certa edat...
0: Que desapareixen de l'escena. I, bueno, pues, estos últims anys pues, he pogut treballar en actrius, sobretot més majors que jo, que m'ha servit molt jo, però també en actors, no? He treballat fent encàrrecs pues, per a Pep Ricard, que l'he escrit dues obres, per a Eva Zapico, per a Pilar Martínez, ara l'última, no? Uh-huh. I també pues, he intentat, bueno, en les meues obres, pues, intentar ahí que estigueren molts interessos que he tingut, perquè abans m'he dedicat a la música experimental, 12 anys, i la performance... Sí, sí, què te penses?
1: És molt polifacètica.
0: I abans d'actriu era cantant.
6: Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito, una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: La Comunitat Valenciana ha afrontat avui el tercer dia de l'onada de calor amb avisos rojos per temperatures superiors als 42 graus a l'Horta Sud, la Ribera, la Safor, la Costera i en part de la Foia de Bunyol, Alejandro Molés.
2: Sí, de fet, han sigut nombrosos els municipis que han superat els 42 graus amb màximes que s'han arreplegat, segons les dades de l'AVAMET, al terme de Llocnou d'Enfenollet a la Costera i també a Guadasséquies, a la Vall d'Albaida, on els termòmetres han superat els 44 graus. Demà serà l'últim dia d'esta onada de calor amb temperatures més baixes, tot i que, segons les previsions, tornaran a superar els 40 graus en zones del sud de València i també en el sud d'Alacant.
0: I estem pendents de l'incendi que esta vesprada s'ha declarat al Verger, a la Marina Alta, en un desballestador del terme.
2: Un incendi que provoca una intensa columna de fum i és per això que les autoritats recomanen a la població quedar-se a casa i no apropar-se al lloc de l'incendi.
0: I a Sumacàrcel, a la Ribera Alta, els bombers s'han trobat sense vida el jove de 22 anys que a primeres hores de la vesprada havia desaparegut mentre prenia el bany al riu Xúquer, concretament en la zona recreativa de l'Esgoletxa. El jove

0: residia a Llopai.
1: En el moment del succés estava amb 7 amics, que són els que han telefonat al centre d'emergències de la Generalitat, al 112, en Pedrell de Vista.
0: Francisco Camps torna a insistir en que vol que el Partit Popular convoque ja el Congrés per a designar el candidat a la presidència de la Generalitat i ho ha fet llançant esta crítica.
2: No tiene ningún sentido que todavía, a pocos meses de las elecciones autonómicas, un partido como el nuestro no sepa quién va a ser su candidato a la presidencia de la Generalitat. No tiene ningún sentido.
0: Més detalls de la compareixença de Camps, Rubén Dempere.
3: Sí, Camps ha advertit que segons els estatuts del partit, la setmana que ve s'hauria de dissoldre la gestora que dirigís el PP a la Comunitat Valenciana i que des d'aquest moment hi ha un termini de 2 mesos per a convocar el Congrés.
2: Tiene que haber Congreso porque no puede haber otra cosa que no sea un Congreso Regional del partido para elegir a la dirección del partido. Alguien tiene que proponer el candidato a la presidencia de la Generalitat y alguien tiene que proponer los candidatos a las 3 alcaldías de la Comunidad Valenciana.
3: A més, Francisco Camps s'ha mostrat preocupat per les enquestes que la seva precandidatura ha encarregat i que, segons assegura, assenyalen que el PP es troba estancat en intenció de vot a la Comunitat Valenciana. Unes enquestes que, segons diu, el tornen a situar com a opció preferida per davant de Juanfran Pérez Llorca. Doncs Pérez Llorca no ha volgut opinar sobre les aspiracions de l'expresident Francisco Camps, per a qui diu té un gran respecte.
4: El president Camps em mereix a mi tots els respectes del món. És un militant del partit, que ha sigut un president de la Generalitat i que jo sempre mantés, i saben que et mantenc sempre molt respecte per les figures d'ex-presidents i, per tant, no tinc res que valorar-los.
0: I en tribunals avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana i en qualitat de testimoni l'alcaldessa de València, Maria José Català.
3: I entre altres ha assegurat que el dia de la riuada no va parlar verbalment amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón, fins passades les 2 de la matinada, tot i que a les 11 i 13 minuts de la nit va tindre el primer contacte via WhatsApp amb Mazón quan l'expresident li va enviar un missatge en què deia textualment: "Això és horrible". Català també li ha confirmat a la magistrada de la Dana que no va rebre cap instrucció d'emergències de la Generalitat i que, a més, li van assegurar que la tempesta no afectaria la ciutat de València. Però aquell 24 d'octubre del 2024, 17 persones van morir en diverses pedanies del Cap i Casal a causa de la barrancada.
0: Més qüestions de la jornada. A Alacant, la Policia Nacional ha detingut 2 treballadors d'una coneguda discoteca de la ciutat acusats d'agredir sexualment 2 joves, una d'elles menor d'edat de 17 anys. Els fets van passar este passat cap de setmana. I en el món de l'esport, dins dels moviments propis de l'estiu, hem conegut esta vesprada que el migcampista català Ramon Terrats, fins ara al Villarreal, abandona el conjunt de la Plana i arriba al Getafe amb un acord de traspàs per 3 temporades, fins 2029. Fins així, l'última hora informativa. Tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta A Punt Ràdio.
5: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: Hola de nou, Arturo.
1: Hola, Mar. Així estem. Preparats per a un nou viatge, no?
0: Així és. Tercera parada del nostre viatge per la geografia musical de les comarques valencianes. Les cançons de la nostra vida continuen als anys 60, però mirant cap a altres escenaris. Si en els dos primers capítols el rock and roll d'essència anglosaxona i el pop internacional van ser els protagonistes, avui la veu i la cançó estan en primer pla. Parlem de la nova cançó.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Però què va ser la nova cançó?
2: Va ser un moviment artístic que a finals dels 50 i durant tota la dècada dels 60 va prendre rellevància a tots els territoris de parla catalana. Les comarques valencianes van ser claus per a entendre'l, amb artistes que miraven de reull a compositors francesos com Jacques Brel, Georges Brassens o Edith Piaf.

0: Situemos a nivell temporal. La dictadura franquista estava en l'Equador. Havien passat ja 20 anys de la Guerra Civil i la repressió cultural continuava intacta. El castellà es va imposar com a cultura única a tot l'estat i les manifestacions musicals en llengua vernacla estaven o bé silenciades o dedicades exclusivament per a la cançó d'arrel i el cant popular.
1: Però a finals dels anys 50, la situació comença a canviar a poc a poc. En l'àmbit econòmic, va finalitzar el període d'autarquia i l'economia s'obri cap a l'exterior. El 1959 s'aprova el Pla d'Estabilització amb el turisme i la construcció com a les dues grans potes, però la dictadura continua intacta.

0: A les nostres comarques, eixa apertura es nota molt, sobretot a la costa. El turisme crea migracions de gent que busca millors condicions. Això fa que hi hagi pobles que s'ompliguen i ciutats que creixen. I este fet crea una joventut urbana amb fam de cultura i de present. I quan la gent té fam, busca cançons que parlen del que viu, no del que li diuen que hauria de viure. Però el règim vigila la cultura amb la censura, els permisos o les prohibicions. I d'un viatge de 55 quilòmetres en moto, naix una de les cançons que han marcat esta època. Per cert, el trajecte era de Xàtiva a València.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: El vent, la cara al vent.
3: El vent li pegava la cara a un jove xativí, Ramon Pelejero Sanchís, més conegut com a Raimon. I d'aquella experiència va compondre El vent, que sentim de fons. Més que una bonica cançó, un crit. Això va ser a finals dels anys 50, però la cançó es va publicar l'any 1962 a una discogràfica que faria història dins d'este moviment, Edixa.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: Quan va crear esta cançó, tenia només 19 anys i estudiava història a la Universitat de València. L'any 1962 va publicar el seu primer disc i va coincidir amb la seva graduació universitària. Quins temps, aquells des de la universitat.

Així va ser quan va arrencar la seva carrera al damunt dels escenaris. Raimon va sorprendre per la forma i el contingut, pel crit, per l'existencialisme rebel de les seues cançons. A diferència de grups catalans, com els 17 jutges, que lideraven la nova cançó, les seues cançons destilen un altre sentit, ja que ell no prové de la burgesia catalana, sinó de les classes treballadores valencianes.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Eixe primer disc de Raimon portava un text de Joan Fuster, pare intel·lectual de tota aquella revolució cultural.
2: Arran de l'èxit d'eixe disc, Raimon va rebre la proposta de participar en el Festival de la Cançó Mediterrània amb una cançó en català. Va cantar juntament amb Salomé, que interpreta la veu femenina del tema, Se'n va anar, una cançó d'amor.

La peça, votada pel públic, va guanyar el primer premi. A partir d'este moment, la cançó catalana, considerada fins a aquell moment com un fenomen minoritari i inofensiu, començaria a rebre assíduament les pressions de la censura i de les institucions franquistes, amb el rosari de prohibicions, multes i citacions a comissaria que això comportava.

Mesos després, Raimon, que està immers en una voràgine creativa i compositiva, publica un nou EP on apareix el tema Air, que ben prontes seria conegut pel subtítol Diguem No.

Diguem no hauria de ser cantada durant molts anys amb algunes alteracions respecte al text original. Així, Hem vist tancats a la presó homes plens de raó es convertiria en Hem vist que han fet callar molts homes plens de raó. Nosaltres no som deixem. Des d'aquell moment, esta cançó es va convertir en un dels himnes de la lluita antifranquista. Nosaltres no

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Raimon apareix a Televisió Espanyola en 1964 interpretant El vent i Diguem-no. I després queda vetat durant anys. Entre 1964 i 1975, pràcticament desapareix de la televisió pública. Raimon va ser el que va crear el terme recital per a referir-se als seus concerts. Alguns d'ells, multitudinaris i mítics, tant ací com a fora de les nostres fronteres.

0: El primer d'aquestes característiques va ser a l'Institut Químic de Sarrià, a Barcelona, l'any 1967. I l'altre, més recordat per les cròniques, va ser a Madrid, l'any 1968, a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmics de la Universitat de Madrid, on s'ajuntaren al seu claustre més de 6.000 joves àvids de democràcia i de llibertat.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: I si escoltàvem Si un dia vols, ara ens traslladem a 1970, al disc Per destruir aquell que l'ha desert, la cançó, una adaptació musical del cèlebre poeta homònim del segle XV, del poeta valencià Ausiàs March. El seu significat central gira entorn a la incertesa de l'amor i la fragilitat humana. Estem parlant de Veles Events.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Però on es reivindica amb major força la figura artística de Raimon va ser a París, com el seu paisà, Bruno Lomas, i només uns mesos després. L'home que ho va fer possible va ser Bruno Cocoatrix, un empresari musical que va creure en ells des del principi i que els va aconseguir concerts a la mítica Sala Olímpia de París. Tant Bruno Lomas com Raimon van néixer el mateix any a Xàtiva, encara que no van coincidir ni artística ni políticament durant tota la seva vida.

0: D'este concert es va enregistrar el disc Raimon a l'Olimpia, amb cançons que el 1966 ja eren himnes. I la seva trajectòria s'allarga fins a 2017, quan es va retirar amb més de 20 àlbums d'estudi i 155 cançons pròpies. Però avui només repassem el seu pas pel moviment de la nova cançó i d'ell hem de passar obligatòriament per a un altre artista no menys important, i és l'actor i cantautor alcoià Ovidi Montllor.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Fill d'una família de classe obrera d'Alcoi, Ovidi es va traslladar a Barcelona als 17 anys per a buscar-se la vida. Era un artista total i la música no va ser el primer impuls creatiu que va tindre. La seva faceta com a actor va ser la que primer va desenvolupar. Però el 1967 aprèn a tocar la guitarra de forma autodidacta i uns mesos després edita el seu primer disc amb temes com La fera feroce, que sentim de fons.

0: Jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar-la.
1: Este disc es vincula immediatament amb la nova cançó i Ovidi Montllor comença una llarga gira de concerts amb el guitarrista Toti Soler. Este disc es vincula immediatament amb la nova cançó i Ovidi Montllor comença una llarga gira de concerts amb el guitarrista Toti Soler. A pesar d'integrar-se en este moviment, sempre s'ha considerat un artista difícil de classificar. Va ser el més versàtil i polifacètic de tota la seva generació i el que millor destilava la influència de la chanson francesa, en especial la ironia àcida de Brassens i també les formes de Léo Ferré o Yves Montand.

A les seues cançons o interpretacions en directe podia passar en qüestió de segons d'allò sardònic a la tendresa, d'allò cínic a la sensiblesa. La seva aportació creativa està tan lligada al coll que és molt difícil que qualsevol músic o grup sorgit allí no reconega la seva influència.

0: estava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de compte en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres, quan vindrà el dia que l'home no se'l pese amb les balances, el rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades.
1: La divulgació de l'obra de poetes catalans i valencians com Vicent Andrés Estellés, Joan Salvat Papaseit, Salvador Espriu, Pere Quart, Josep Maria de Sagarra, Joan Fuster o Blai Bonet va ser una de les constants de la seva vida.
0: I quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. I quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. I quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten.
2: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Parlar d'Ovidi Montllor donaria per a molts i molts capítols. Són molts els temes emblemàtics, però és torn d'escoltar un que respira poesia, que és tota una declaració d'amor. Amb lletra del poeta i periodista de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, i música del propi Ovidi, els anys 80 van ser testimonis d'esta obra mestra. Parlem de M'aclame a tu.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Ovidi Montllor era un artista molt prolífic. Va escriure més de 400 poemes i va participar com a actor en més de 20 pel·lícules a les ordres de directors de la talla de José Luis Borau, Francesc Betriu, Imanol Uribe, Jaime Camino o Eloi de la Iglesia.

matis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure.

millor, perquè vull, perquè sé que és millor. Em menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Em viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Va morir molt jove, als 53 anys. El col·lectiu Ovidi Montllor reuneix des de fa prop de 20 anys els i les artistes de les nostres comarques que s'expressen en valencià. De la seva faceta musical cal destacar un disc que l'emparenta, per una banda, amb Bruno Lomas i, per altra, amb Raimon. I és que ell també va actuar al mític escenari Olímpia de París, on va registrar un disc en directe.

0: els reis de l'Orient no existien ni llops ni espirits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia.
1: Aquell dia, a París, Ovidi Montllor va actuar amb un altre artista de la nova cançó, la mallorquina Maria del Mar Bonet. Això va ser l'any 1975, quasi una dècada després que Bruno Lomas i Raimon. Entre el públic estava el poeta Vicent Andrés Estellés, el que Ovidi Montllor va musicar tantes i tantes voltes.
0: Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Com un record infantil.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: I este capítol de la nova cançó no podia acabar sense parlar de la figura d'un artista clau de les Terres Valencianes, Lluís Miquel Campos. La música popular a les nostres comarques no s'entendria sense la seva aportació com a cantant, empresari i productor. L'any 1962, un entusiasta Lluís Miquel Campos decideix crear un conjunt de música amb altres amics músics per a fer versions de la cançó melòdica italiana, el pop internacional i, sobretot, la chanson francesa i el seu estimadíssim Jacques Brel.

0: Entre l'any 1963 i 1967, estos joves de la ciutat de València van enregistrar 4 discos amb versions de temes francesos, anglesos i alguns temes propis. A diferència de la resta de components de la nova cançó, els 4Z eren més pareguts al moviment rocker, però amb lletres en valencià. I eixa va ser la seva particularitat més important i la que va contribuir a la dissolució del grup l'any 1968, tot per culpa d'esta cançó.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
2: Mare, mira quin arbre n'hi ha.
3: Bé, la cançó no tenia la culpa. L'arbre és un dels temes més polèmics i més reconeguts del grup.
2: És molt gran.
3: Amb lletra del mateix Lluís Miquel Campos, es tracta d'un anticip a l'estaca de Lluís Llach, 2 anys abans, com a himne antifranquista.

El febrer de 1968, després d'un concert amb Raimund al Cines Artis de la ciutat de València, la brigada político-social del règim va detindre a tota la banda, que van estar més de 72 hores incomunicats a un calabós de la Gran Via Ferran el Catòlic. Mai se van saber ben cert quines van ser les causes, però els van recomanar deixar els escenaris per un temps, cosa que va fraccionar la banda i va ajudar a la seva separació.

0: Les cançons de la nostra vida. En A Punt Ràdio.
1: No anirem ja mai més. On m'estic, jo t'estime.
2: Com diu Lluís Miquel, sí, s'ha acabat. Arribem al final d'este nou capítol del viatge musical per la història de les cançons de les nostres comarques. La nova cançó a les nostres comarques i els seus artistes més destacats. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.
1: No anirem ja mai més. On m'estic, jo t'estime. No anirem ja mai més. Tu ja ho has decidit. No anirem ja mai més. Aquesta nit tinc pena. No anirem ja mai més, com tots els anys passats.

0: Bona vesprada. Hi ha polítics que no se'n van mai del tot. Només esperen el moment adequat per a tornar a recordar que continuen ahí. I Francisco Camps sembla decidit a demostrar-ho. L'expresident de la Generalitat torna a posar pressió sobre el Partit Popular amb una exigència molt concreta, que convoque sense més demora el Congrés Regional que ha de decidir qui serà el pròxim candidat a la presidència de la Generalitat. Ho fa apel·lant als estatuts del partit, advertint que la gestora té els dies comptats i que el rellotge intern del PP ja ha començat a correr.
1: No tiene ningún sentido que todavía, a pocos meses de las elecciones autonómicas, un partido como el nuestro no sepa quién va a ser su candidato a la presidencia de la Generalitat. No tiene ningún sentido.
0: I per si faltava algun argument, exhibeix unes enquestes encarregades pel seu propi entorn que, segons assegura, revelen un Partit Popular estancat i el situen a ell com l'opció preferida davant de Juanfran Pérez Llorca i també davant de María José Catalá. Mentrestant, des del Palau de la Generalitat, silenci prudent. El president del Consell evita entrar en la batalla i es limita a expressar respecte per qui va ser el seu predecessor.
2: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'oratge demà continua l'onada de calor, però Lluís Obiols, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Les temperatures, em deies, baixaran un parell de graus.
3: Un parell de graus i no a tot arreu. De fet, serà un descens imperceptible en la major part de casos. Sí que divendres ja notarem aquest descens tèrmic més important, però abans repassem les màximes d'avui. S'ha arribat als 44 graus al Llocnou d'en Fenollet, a la Costera, 44 a Guadasséquia, 44 a Canals, 44 a Manuel. Per tant, avui hem tingut temperatures molt altes també a la Vall d'Albaida, 44 a Ontinyent, 43,7 a Xàtiva. Xàtiva ja va superar ahir els 43 graus. Si demà els torna a superar, amb dades de fa més de 40 anys, seria la segona vegada en estos més de 40 anys. Només s'han superat 3 vegades els 43 graus l'any 2003. I, per exemple, avui també parlem de rècord, en este cas a Pedreguer, al nord de la Marina Alta, s'ha arribat a una màxima de 42,7 graus i també han sigut molt elevades les temperatures. Sobretot s'han desperat a primera hora de la vesprada o a mitjan vesprada a la Safor, 43 graus a Oliva, 42 a Vilallonga o 41 a Potries. Per tant, molta calor. Com diem, demà baixen un parell de graus les temperatures, però encara continuarem en avís de nivell taronja, ja no roig, per màximes superiors als 40 graus, especialment interior i sud de la província de València. En comarques com la Costera, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, s'esperen eixes màximes de 42 a 43 graus. A la resta ens quedarem amb màximes de 35 a 40 graus, amb mínimes que, de nou, en molts casos no baixaran dels 22 graus a la costa, com ha passat la nit passada. En alguns casos, especialment de la Marina Alta, no es baixarà dels 25-26 graus, també de la Safor. Molta calor, sol, pas de núvols alts, de vesprada nuvolada des a l'interior, que podrien deixar algun ruixat, acompanyat de tempesta als ports, a l'Alt Maestrat i a l'Alcalatén, i el vent serà fluix durant el matí, de vesprada entrarà al sud i al sud-est amb ratxes moderades. Divendres, com diem, sí que notarem eixe descens la temperatura. De fet, divendres no tenim avisos actius, continuarà la calor, però ja ens allunyarem d'aixòs 40 graus, tindrem més humitat i més núvols, sobretot durant el matí.
0: Gràcies, Lluís Obiols, per la completíssima informació. Comencem amb els successos. Un espectacular incendi declarat en un desballestador de vehicles del Verger a la Marina Alta ha obligat emergències a recomanar als veïns esta vesprada que es confinen a casa pel fum tòxic. Les flames han afectat nombrosos vehicles i la columna de fum negre s'ha pogut veure, Rubén Dempere, des de diversos municipis de la comarca.
4: El foc s'ha declarat, com dius, Gustavo, en un desballestador de vehicles i ha devorat nombrosos cotxes i altres materials altament combustibles. Bombers dels parcs de Dénia i d'Oliva han treballat per encerclar el foc i evitar que les flames es propaguen d'un vehicle a un altre. Tot i la intensitat de l'incendi, el foc ha quedat dins del recinte. Vicenç Gil és sergent dels bombers de Dénia.
5: Aparentment, segons mos ha comentat el que mos ha quidrat, que és el propietari del servici este de desguasse, n'hi havia un camió que estava compactant cotxes per a carregar-los i en el procés de compactació s'ha produït la combustió d'un vehicle. I Posteriorment s'ha encès també el camió.
4: La principal preocupació ha sigut el fum, però amb l'evolució favorable de l'incendi, Emergències ha alçat les recomanacions de precaució per la possible toxicitat. Prèviament s'havia demanat a la població de la zona que no eixirà de casa i que tancarà portes i finestres. A més, s'ha establert un perímetre de seguretat al voltant del desballestador, mentre els bombers continuen les tasques d'extinció i refrigeració amb l'objectiu de donar l'incendi per controlat.
0: I jornada tràgica al riu Xúquer, al paratge de l'Esgoletxa, una coneguda zona recreativa entre els termes de Sumacàrcer i Antella. Què ha ocorregut, Rubén?
4: Allí, en este paratge, un jove de 22 anys ha mort ofegat. La víctima era natural de la Baronia i havia anat amb uns amics a prendre el bany al paratge de l'Esgoletxa. Precisament, els amics han donat l'avís d'alerta en perdre'l de vista. Ràpidament s'ha posat en marxa un operatiu de recerca. Els efectius han trobat el cos vora riu, al costat d'un canyar, on li han practicat les maniobres de reanimació, però el jove ja havia mort.
2: Contrapunt amb Gustavo Clemente.
0: En crònica política continuen les reaccions a les paraules del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, unes declaracions polèmiques que equiparaven les baixes laborals i l'absentisme.
4: Una d'aquestes reaccions és la del president del govern, Pedro Sánchez, que s'ha referit a la polèmica des de la capital turca en la cloenda de la cimera de l'OTAN.
6: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. El planteamiento de todo lo que se está escuchando por parte de la oposición y también de todo lo que se está acordando con, en este caso, con la ultraderecha en los gobiernos.

0: Los autonómicos son, son recortes.
1: Recordem que Alberto Núñez Feijóo defenia ahir en una reunió amb l'empresariat al País Basc reformar la llei perquè

0: El secretari general d'UGT ha assenyalat que l'absentisme comporta sancions i que no es pot comparar amb les baixes o els permisos.
1: Agradezco la sinceridad del señor Feijóo, porque sin decir exactamente qué quiere el Partido Popular, aunque parece ser sí que lo ha dicho, lo que sí que es evidente es que ya se ha situado en una banda de la mesa de negociación.
0: Des del PP avui han matisat que Feijóo parlava d'absentisme laboral no justificat. Elías Bendodo.
2: Los principales perjudicados por el absentismo laboral no justificado, insisto, son los trabajadores que sí cumplen con su horario de trabajo, su asistencia. En esto estamos de acuerdo, creo que todos. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP, insisto.
3: Les xifres diuen que l'absentisme laboral creix de manera imparable a Espanya en els últims anys. Pràcticament s'ha duplicat en una dècada i Espanya encapçala el rànquing europeu. Espanya va registrar un 7,2% d'absentisme en el primer trimestre de 2026. Un 7,2, repetim, en el primer trimestre d'enguany. Són dades de Randstad. Doncs bé, Rubén, expliquem aquestes xifres perquè els oients se'n facin una idea amb més detall.
0: Sí, cada dia 1.600.000 persones no van acudir al seu lloc de treball. D'eixa xifra, vora 1.240.000 per incapacitat temporal, malaltia o accident amb una causa acreditada. Això significa que cada dia a Espanya 360.000 persones no van a la faena de manera injustificada. El 2025 va registrar un màxim històric d'absentisme. Quant va costar? La resposta és 33.000 milions d'euros, de 7.000 a càrrec de les empreses i uns 16.000 milions va pagar la Seguretat Social. Per comunitats autònomes on més absentisme hi ha és el País Basc, 9,4%, Astúries 9,1% i Canàries 8,9%. La Comunitat Valenciana és la quinta amb menys absentisme, un 6,9%. És un problema amb difícil solució. És el diagnòstic de les veus expertes, com ara Gemma Esteve, professora de Dret del Treball de la Universitat de València, que defèn crear un cos especialitzat de metges en la sanitat pública que s'ocupen de les baixes.
4: En una reforma en el tema sanitari on se fa recaure sobre els metges de la Seguretat Social el control de les baixes, però això no significa que automàticament este control hagi de recaure en les mútues, com proposa la patronal. Cabria incrementar la plantilla de metges de la sanitat pública i fer un cos especialitzat per a gestionar les baixes. Reducció de llistes d'espera, millora del sistema de sanitat pública, tractament especialitzat de les baixes laborals. Estem en una població que se va envellint. La situació de la pandèmia ha incrementat determinats problemes de malalties. La situació de salut mental o les baixes per salut mental també s'han incrementat molt. Diversos estudis han fet palès que en èpoques on la economia va bé, com podria ser aquesta, el nombre de baixes s'incrementa. Crec que no té sentit fer que una persona cobre una prestació menor quan està de baixa respecte a la situació d'actiu, perquè això no estableix una diferència entre persones que realment estan en situació de baixa respecte a les possibles baixes fraudulentes. Se fa pagar a justos per pecadors.
3: I declaració de l'alcaldessa de València com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja.
0: Sí, Maria José Català compareixia com a testimoni i ha relatat el que va fer el 29 d'octubre del 2024 i quines comunicacions va tindre amb emergències. Català ha aportat al jutjat els whatsapps i el registre de telefonades que va fer aquell dia. Té més detalls, Àlex San Jaime.
5: Després de quasi 4 hores de declaració, Maria José Català eixia del jutjat de Catarroja com havia entrat. Pel garatge. Ha dit que el matí del 29 d'octubre es va posar en contacte amb la consellera Prades i el secretari autonòmic Argüesso per a conèixer quines eren les previsions i que no va decretar el tancament dels centres escolars perquè li digueren que no s'esperava un empitjorament de la situació a la ciutat. L'alcaldessa va convocar el SECOPAL, el Comitè Local d'Emergències, en activar-se l'avís roig, que fins a les 8 de la vesprada no va tindre constància de la vinguda d'aigua a la pedania de la Torre, que només es podia accedir amb llanxes del Club Nàutic i que la màxima preocupació era el desbordament del riu Túria. Per això va ordenar a la mitjanit l'evacuació de la pedania de Pinedo. La Confederació del Xúquer li va indicar posteriorment que no es preveia eixe desbordament. Sobre les comunicacions amb Carlos Mazón, van ser dos. Un missatge a les 11 de la nit

0: en què l'expresident li deia «Això és horrible». I una altra conversa a les 2 de la matinada en què l'alcaldessa li informa del desallotjament de Pinedo.
1: Ha informat per a contrapunta Àlex Sanjaime i també arran de les actuacions durant les hores crítiques de la Dana, Compromís anuncia que estudia querellar-se contra el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, per presumpte fals testimoni davant la jutgessa de Catalunya.
2: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciat que, a més de demanar-li la dimissió, la coalició estudia querellar-se contra Mompó per mentir a la jutgessa.
3: El senyor Mompó no pot anar a declarar davant de la jutgessa i obviar que havia parlat amb les alcaldesses de Xiva i l'alcaldessa de Torrent. El senyor Mompó tenia la informació i el senyor Mompó, de sobte, ha perdut la memòria, no sap, no recorda, borra el telèfon.
2: A més, la coalició demana que Mompó torni a compareixer al Congrés dels Diputats, així com la seva dimissió. Els socialistes volen reobrir la comissió d'investigació a la Diputació.
1: I el Partit Popular de la Comunitat Valenciana continuarà dirigit per una gestora conduïda per Juan Fran Pérez Llorca 6 mesos després de la seva constitució per la dimissió de Carlos Mazón. Així ho han confirmat fonts del Partit Popular el mateix dia que l'expresident Francisco Camps, com dèiem abans, ha tornat a demanar la convocatòria del Congrés Regional. Magda Nicolau.
4: Francisco Camps continua aspirant a presidir el PP de la Comunitat Valenciana i torna a exigir la convocatòria del Congrés Regional del partit. L'expresident recorda que la gestora que ara regís la formació té data de caducitat i defen una designació de candidats electorals avalada per la militància.
5: No tiene ningún sentido que todavía, a pocos meses de las elecciones autonómicas, un partido como el nuestro no sepa quién va a ser su candidato a la presidencia de la Generalitat. Y lo que parece ser que están buscando mis compañeros de partido hoy al frente de instituciones es ser nominados y no pasar por un congreso.
4: Fons del partit asseguren que Juan Fran Pérez Llorca continuarà al capdavant de la gestora del PP valencià i el president es mostra tranquil respecte al seu futur.
6: No hi ha ningun gest més gran que pugui fer-te el president del teu partit quan es demana que siguis president de la Generalitat. Per tant, vostè entendran que visca amb moltíssima tranquil·litat i centrat única i exclusivament en el que em preocupa, a diferència d'altres, que és treballar per tots els valencians i per totes les valencianes.
4: A l'espera d'un altre gest, que el referent de com a candidat, Pérez Llorca rep dijous la visita del secretari general Miquel Tellado, però el PP nacional no preveu ratificar els aspirants autonòmics fins al setembre.
7: Contrapunt, en A.Punt Ràdio.
1: I el Tribunal Suprem rebutja dur a la justícia europea el procés extraordinari de regulació de persones migrants encetat pel govern d'Espanya i que va acabar este passat 30 de juny. Descarta també suspendre el reial decret pel qual es va posar en marxa el procés.
2: Una mesura cautelar que demanava la Generalitat i també el govern d'Aragó i que ja va ser rebutjada anteriorment. Ara el Suprem es ratifica assenyalant que no resulta pertinent plantejar esta qüestió en el moment processal actual. Al mes de maig, la Sala del Suprem ja va rebutjar una petició cautelar de la Comunitat de Madrid de suspendre la regularització. Entenien els magistrats que no hi havia proves que els serveis públics pogueren col·lapsar pel procés.
1: I Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez, ha recuperat esta vesprada el passaport i podrà així viatjar a Londres per assistir a la graduació d'una de les filles. Ha sigut ella mateixa qui l'ha recollit en el jutjat, on ha de firmar cada 15 dies segons les mesures cautelars imposades pel jutge Juan Carlos Peinado.
2: També avui el magistrat ha reafirmat la seva decisió d'aplicar aquestes mesures cautelars a Begoña Gómez. En un escrit de resposta a un recurs de la dona de Pedro Sánchez, el jutge defèn la retirada del passaport perquè diu no seria la primera vegada que un personatge públic dins de la Unió Europea ha fugit davant d'investigacions similars. I cita el cas de l'italià Bettino Craxi, acusat de corrupció i que es va fugar a Tunísia. Peinado també ha matisat que no volia ofendre ni menysprear els escortes que acompanyen Gómez en suggerir que podrien facilitar-li la fugida, un extrem que va provocar la protesta de diversos sindicats policials.
7: Contrapunt, amb Gustavo Clemente i Rubén Dempere.
1: En successos, la Guàrdia Civil investiga la mort de 2 dones, mare i filla de 61 i 31 anys, trobades a sa casa de Mijas, a Màlaga, amb signes d'haver sigut apunyalades.
2: Els cossos els han trobat els bombers que han arribat alertats pels veïns per apagar un incendi. Una de les hipòtesis de la investigació és que estaríem davant d'un assassinat masclista. Encara no hi ha detinguts, les víctimes no estaven incloses

0: el sistema Biogen.
1: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
2: Donald Trump torna a carregar contra Espanya, a qui considera ara, escoltaran, un soci terrible.
3: And Spain is a wasted, a terrible partner.
2: Trump ha avisat també que tallarà les relacions comercials amb Espanya. Les crítiques del president dels Estats Units han alçat una forta polèmica. Des d'Ankara, on avui ha acabat la cimera de l'OTAN, Pedro Sánchez ha llevat importància, podríem dir, a les amenaces. Adelaida Ferrer.
4: Pedro Sánchez es defensa dels atacs de Trump.
5: Hemos cumplido y hemos cumplido con nota. De hecho, España es el séptimo país que más ha cumplido.
4: I subratlla que el seu govern ha augmentat progressivament la despesa en defensa. Ho fa després de les acusacions de Donald Trump i l'amenaça de tallar les relacions comercials.
6: We don't want to do any trade business with Spain anymore.
4: Però Sánchez resta importància i recorda que la política comercial es negocia amb la Unió Europea.
5: La política comercial és una política comun, és una política que està en manos de les institucions comunitàries.
4: També assegura que les relacions amb Trump han sigut cordials.
5: Hemos hablado de fútbol, del Mundial, en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario.
4: Però esta vesprada el president nord-americà ha insistit.
7: Spain has been very bad.
4: Espanya ha sigut roïna, ha tornat a dir, però ha matisat. Ara diu que la cimera ha estat un èxit i que regna una gran unió en l'Aliança Atlàntica.
2: I atenció, Rubén, perquè el conflicte entre els Estats Units i l'Iran comença a escalar de nou.
0: Sí, Donald Trump dona per acabada la treva i amenaça amb nous bombardejos imminents esta mateixa nit. Té més detalls, Arturo Monedero.
8: L'alto al foc signat fa només 3 setmanes salta pels aires. Trump ja no parla de negociar, sinó de tornar a colpejar-los durament esta mateixa nit. Els Estats Units bombardejaren diumenge més de 80 objectius militars de l'Iran després de culpar-los d'atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. Teheran denunciava que Washington havia violat la treva i responia llançant míssils contra instal·lacions nord-americanes a Bahrain i Kuwait. Davant de l'escalada, els socis europeus demanen contenció, però en línies generals tanquen files amb els Estats Units.
9: Absolutely necessary.
8: El secretari general de l'OTAN qualifica l'ofensiva d'absolutament necessària i vital per a garantir la llibertat de navegació. La diplomàcia continua avant, però cada intercanvi d'atacs allunya un acord definitiu i acosta una guerra regional. Mentrestant, l'Iraq acomiada també Ali Khamenei, en un dels funerals més massius de la història recent, que significa el poder i la unitat de la República Islàmica.
2: Gràcies, Arturo. Les declaracions de Trump a la cimera de l'OTAN a Turquia han tingut conseqüències econòmiques immediates. Apenes una hora després que diguera que l'alto el foc s'havia acabat, per exemple, l'IBEX 35 queia un 2,6%.
0: Un impacte negatiu que s'ha confirmat també als Estats Units amb l'obertura en roig de Wall Street. El petroli, en canvi, ha patit l'efecte contrari. Ha pujat de colp un 4,8% i el barril de Brent ha saltat del 75 als 79 dòlars en qüestió de minuts. La volatilitat torna als mercats financers de la mà de l'incertesa al Pròxim Orient.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
2: I en el terreny cultural, recordem que este himne complix 30 anys. Yeah!

30 anys després del Wannabe, potser la pregunta no és per què les Spice Girls van triomfar, sinó per què van connectar d'una manera tan immediata amb una generació sencera. Les Spice Girls probablement van arribar en un moment molt concret. La Guerra Freda ja era història, Internet encara no havia colonitzat les nostres vides i el món occidental vivia una etapa, podríem dir, d'optimisme econòmic. Era la dècada en què el consum començava a definir identitats i la cultura pop es convertia en un llenguatge global. I elles van entendre una cosa abans que molts sociòlegs, que les adolescents ja no volien ser un públic homogeni. Cadascuna de les cinc representava un estereotip diferent. L'esportista, la sofisticada, la rebel, la divertida, la romàntica, perquè qualsevol xiqueta poguera dir «jo sóc esta». Era màrqueting, sí, però també era una forma primerenca de reconèixer la diversitat dins d'una mateixa generació.

0: Roberto Fernández, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Parlem del València per a començar.
1: Sí, parlem del club de Mestalla perquè a punt ha estat avui en exclusiva a Mugo Duro. Hem parlat amb el màxim golejador del València en les tres últimes temporades en el seu campus d'Albalat dels Sorells. El davanter ha revelat el gran desig que compartís tot el vestidor valencianista de cara a la pròxima campanya. L'objectiu innegociable d'arribar a Europa, una meta exigent per a un any que serà molt especial, ja que viurem l'última temporada a l'estadi de Mestalla. Per aconseguir el bitllet continental, Hugo Duro assegura que el club està apostant de ple pel creixement.
2: Tiene que ser nuestro objetivo llegar a Europa, porque encima este año es el último año de Mestalla. Los jugadores lo tenemos entre ceja y ceja y bueno, pues vamos a pelear por ello hasta el final, vamos. Lo más importante es quererte mejorar cada año. Mi objetivo es ese, el seguir por encima de los 10 goles, y este año el club también está por la labor de que crezcamos como equipo.
1: I també avui han presentat com a nou jugador del València a Liu Dieng. El migcampista malià de 28 anys es converteix en el quart fitxatge de la temporada i signa fins al 2029. En un acte on ha estat acompanyat pel CEO del club, Ron Gorley, i el director general, Javier Solís, Dieng s'ha mostrat molt ambiciós pel que fa als objectius de l'entitat valencianista, apuntant molt alt i parlant fins i tot d'Europa. El futbolista deixa clara quina serà la seva mentalitat per a fer-se un lloc a l'equip.
3: Jugar la Champions és una ambició personal. Vinc d'un gran club i arribe al València amb ambició, però primer he de seguir les consignes. He pogut parlar amb l'entrenador. Espera molt de mi. Respecte a estar en l'11 inicial, ho decidirà ell. Jo em centraré a treballar.

0: I en bàsquet, quines novetats podem contar, Roberto?
1: El València Bàsquet Femení ha presentat avui Javier Torralba com a nou entrenador. El tècnic català ha sigut la primera opció per a substituir Rubén Burgos per la trajectòria en la formació de jugadores. Torralba, que ha assegurat que està complint un somni i arriba per a tres temporades fins al 2029, ja ha remarcat el joc atractiu que vol fer de cara a esta temporada. Escoltem el nou tècnic taronja.
2: S'ha prioritzat un perfil de jugadores que podem comptar el màxim de temps amb elles. Sí? I en aquest sentit sí que busquem una plantilla llarga per a potenciar aquest estil de joc que volem, de tant de ritme com de, bueno, d'intensitat defensiva. Un equip també amb un perfil jove, tot i que siguin les seves veteranes, per anar creixent.
1: Per cert, esta vesprada hem conegut la renovació per una altra temporada de Kendra Sherry, que serà la jugadora número 11 de l'equip. Segons ha confirmat avui mateix el director esportiu Esteban Albert, quedaria només un fitxatge per a tancar la plantilla, encara que ha assegurat que al llarg de la temporada poden haver-hi canvis.
0: Pel que fa al Llevant,
1: l'entitat granota ha presentat esta vesprada Javier Aguado, el nou entrenador de l'equip femení. L'objectiu del club i del tècnic és clar, tornar a primera divisió esta temporada. En l'acte hem aprofitat per a parlar amb el president Pablo Sánchez. En ple mercat de fitxatges, la figura de Carlos Espí continua sent la més cotitzada. Això ens ha dit el president llevantinista sobre una possible venda del davanter de Tavernes.
3: Pues es una pieza clave, como digo, hay interés porque es normal, ¿no? Dentro del fútbol europeo es un jugador que ha marcado muchos goles y bueno, vamos a ver qué pasa, a escuchar a los clubes y tomamos una decisión, la mejor para el club siempre. Va a haber fichajes, seguro, tenemos que fichar además un buen ramillete de jugadores y estoy seguro que la afición se va a ilusionar con ellos.
1: De moment, el Llevant només ha fet una incorporació, la del migcentre Enzo Bardelli.
0: Les paraules de Pablo Sánchez, president del Llevant Unió Esportiva, als micròfons d'Apunt, sobre la situació de Carlos Espí. Que cadascú traga les seues conclusions. I acabem amb la selecció espanyola, que ja està entrenant-se a Los Angeles.
1: Sí, a hores d'ara la selecció espanyola s'entrena a porta tancada a Los Angeles, una sessió que ha arrencat a les 8 de la vesprada per a preparar els quarts de final contra Bèlgica i que donarà pas a les 10 de la nit a la roda de premsa de Dani Olmo. La roja ha aterrat esta matinada a terres californianes envoltada d'un fort dispositiu policial. El combinat dirigit per Luis de la Fuente arriba com l'únic que encara no ha encaixat cap gol en este Mundial. Una imbatibilitat que Merrick Laporte i la defensa hauran de protegir este divendres en el duel contra la selecció belga.
0: Roberto Fernández, gràcies per esta última hora informativa. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, gràcies a tu.
0: Més esport a les 11, en el 90 minuts. Breu pausa i sabrem qui ve a posar el contrapunt esta vesprada.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente i Rubén Dempere.
1: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

Hola de nou. Hi ha dies en què l'actualitat sembla escrita per un guionista amb massa temps lliure. Miren el menú. Des de Washington...

0: Toni Cabot, gràcies per posar el contrapunt.
1: Gustavo, un gust com sempre, bona nit.
0: Bona nit. Sonia García, un plaer.
2: Igualment, bona nit.
0: Gràcies a Tono Escribano i a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en A Punt Ràdio.
2: Hi ha discos que molta gent coneix, però també hi ha discos que hauria de conèixer molta més gent. La nostra intenció no és altra que acostar-vos a eixos àlbums, perquè de vegades el temps ens fa oblidar i perquè de vegades sembla que sols importa el que passa ara mateix. I nosaltres, en el nostre programa, et convidem a recordar. Així comença Col·lecció de Vinils.

0: Benvingudes totes i tots a la sintonia d'Apunt. Esteu sentint Col·lecció de Vinils, un programa on recordem la música en eixe format que pareix que ja siga història, els àlbums. El disc que hem triat per a este programa és possiblement una de les obres més grans del rock en valencià. I quan dic gran em refereixo exactament a això, a grandesa d'idees i de so. Un disc que es titula Atles en Harmònic, una obra que va portar el rock fet en valencià a un altre nivell, o millor dit, a una nova dimensió. D'això i d'altres coses relacionades amb este disc, parlarem amb dos dels membres d'Arthur Caravan. Benvinguts, Pau Miquel Soler i Pau Arasil.
1: Hola, què tal?
2: Hola.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
2: Encantats d'estar així.
0: Amb ganes de recordar este Atles.
2: Sí, crec que ja...
0: Que vau regalar.
2: Ja va sent hora de fer una mirada cap enrere i està molt bé, sí.
0: Este àlbum marca una evolució molt clara respecte al vostre primer treball. Per què eixe canvi?
2: Doncs jo crec que la clau és que el primer disc el van fer un poc sense estar establerts com a grup, com a tal. Vull dir, a partir del primer disc és quan van tindre entitat, van començar a tindre concerts. I m'agrada pensar que el primer disc és com més de càmera i gira al voltant de moltes idees de distints membres del grup i tal, i té una confecció un poc més tranquil·la. I en el moment en què en canvi volia reflexar el moment que havíem assolit ja, que érem un quintet de rock i que volíem d'alguna manera transmetre l'energia que generàvem als directes en una gravació. I l'altre, en aquest sentit, és molt, molt distint.
0: O sigui, que la maduresa de la formació, diguem que va durar una conceptualització major en el treball, no?
2: Sí, encara que el primer també té un concepte darrere, en este sí que... Jo crec que és el disc que millor reflexa Arthur Caravan com un quintet de músics, més que els altres, en certa forma.
0: Escoltem la cançó que obre el disc i fem, com diu la seva lletra, un viatge al centre dels nostres somnis.

0: Atlas Enharmònic va ser el segon àlbum d'Arthur Caravan, grup alcoià, que va aparèixer a mitjans de la dècada passada. El seu primer disc, anomenat com la banda, va eixir en 2009. Era un disc ple de promeses, que anunciava l'arribada d'un esdeveniment molt bo per a la música en valencià. Tan sols dos anys després es publicava Atlas Enharmònic, obra que anava molt més enllà d'aquell debut. Un àlbum que és tot un mapa per arribar a un món on les arrels es transformen en una altra cosa al mesclar-se amb un rock contemporani que comprèn de neu a Sonic Youth.
1: Col·lecció de vinils, un recorregut musical de la mà d'Àlex Martínez Orts i Rafa Cervera.
0: Experimental però melòdic. Atlas Enharmònic és un àlbum per tornar una volta i una altra, perquè sempre ofereix sorpreses. Quan van fer el disc, a més de Pau Aracil i Pau Miquel Soler, que estan així a l'estudi amb nosaltres, el grup el formaven també Toni Blanes, Pablo González, Jordi Richard i un altre Pau González. Com definiríeu el que va ocórrer amb la vostra música en aquell moment, això que estàvem comentant abans?
2: Sí, el que estava contant, que llavors es van veure involucrats com un quintet d'amics i músics que estaven fent una música en directe molt potent i que d'alguna manera volíem representar en una gravació. I llavors va ser tot molt, molt més orgànic, molt més fluid, molta pluja d'idees, moltes aportacions ja com a grup, i un so desenvolupat com a tal. Tant que és com que no deixaven quasi lloc a altres coses, només que intentar tocar tots ahí, ja, un poc com un muro de sonido, en certa forma.
3: Sí, com apunta Pau, en aquell moment, no sé, teníem... per tant, jo crec que duíem molta música dins, teníem molta il·lusió, moltes ganes de fer, i a banda tenim la sort de que són grans amics, amb la qual cosa crec que en aquells temps compartíem el 80% del nostre, sí, del nostre temps. Per a bé de nosaltres i potser per a no tan bé de, sí, de les nostres companyes.
2: Sí, i dos membres clau més del grup, que són els que no solen no recordar-se, que és Blai Antoni, que és qui va gravar el disc amb nosaltres i es va produir, i Pau Grau, que va fer una excel·lent gestió com a manager i que es va impulsar un poquet al públic, perquè nosaltres som un pa més desastros a l'hora de ser comerciants. Som músics, no comerciants del nostre producte.
0: O sigui que hi havia també una convivència boníssima, sí, dins del grup com a grup d'amics, com tu comentaves, Pau.
2: Sí, vam fer un equip molt, molt poderós en aquest moment, sí.
0: Clar, i això sempre provoca que el resultat, sí, siga...
2: En les lluites internes també, evidentment.

0: musicals, pues, fer una espècie de poètica que parlarà també de dels nostres sentiments, de la realitat que ens envoltava, o bueno, lo que cregueres, no? Les coses que escriuen, és que escriuen lletres que ja es busquen pretextos per a fer versos, poesia, o com vulguis dir-li. I això, entonces, els títols de les cançons van directes a aquest tipus d'històries. Aquesta, majors i menors, que refereix als acords majors i menors. La cançó entra en la típica 4-5-1 en acords majors i de repente...
1: Hi ha un moment quan, que entra l'acord menor i...
0: Clar, com... i es transforma, pega la volta a l'espiral i en certa forma, sempre es diu que el letos i el caràcter dels acords majors és d'alegria i els menors de tristesa. Entonces... Ahí es combinaven un poquet i ses teories i ses reflexions sobre la música.
1: Eixa dualitat.
0: I la lletra un poc parla d'això, no? Com que estàs malament i de sobte, puf, entra algo que el dona força altra volta i bé, i saps la història. I volíem expressar i ses idees en música. I en moltes cançons ho he aconseguit, crec.
1: Sentim ara una cançó que també segur du moltes idees darrere, una cançó vital que es diu L'harmonia de les esferes.

0: Mentre sonava la cançó de l'Harmonia de les Esferes, estava fixant-me en les cares de Pau i de Pau Miquel i percebia certa nostàlgia, no?, escoltant les vostres cançons d'Atles Harmònic.
1: Sí, crec que sí, perquè jo no sol parlar molt dels discos. De fet, en este disco tinc una relació un poc ahí de distància, perquè veia el que des completament content mai, però bueno, passa el temps i ho veus amb bons ulls i amb molta estima.
2: Jo ara mateix, no sé, a mi m'emociona tornar a sentir el disquet i tal, perquè sobretot feia temps que no l'escoltava. I també perquè, te fa recordar coses, et somou molt, no? I, bueno, ara mateix, pues, per això, ho tornes a gaudir, no?
1: Aquestes és... línies de baix que es marca el que...
2: Bueno, també li tinc molta estima, perquè jo també en aquest moment, diguem, que vaig començar a cantar. Vull dir, sempre he sigut molt...

0: vergonyós i m'ha fet molta vergonya, però és el disc en el que realment, pues, bueno, a lo millor fas el teu, aportes el teu granet d'arena en el tema de coros i tal. I,
1: bueno, i en una cançó principal que ja...
0: Exacte, però bueno...
2: Estàveu comentant-me que aquesta és la primera cançó que vau compondre per al disc?
1: La primera que van gravar.
2: La primera
1: compondre...
2: que van
1: gravar. No, no ho sé.
0: Sí.
1: Bueno, més o menys van ser comparades, però és que van fer una espècie de recopilatori que després va esdevindre l'embrió d'allò que hem dit música de teles, que era una espècie de cooperatives que hem fet excusa al Collans, etc. I van fer un recopilatori per a la revista Under Rock, i per no clavar només una cançó de l'anterior disc van fer una com abans de Adelson Harmonic. De fet, la versió és distinta, està gravant un altre estudi i altres arranjaments.
2: M'han contat una anècdota al voltant d'esta cançó de l'Harmonia de les Esferes, alguna cosa al voltant d'un tatuatge, pot ser?
1: Sí, una amiga nostra, que no anem a dir el nom per respectar la llei de privacitat, que ja no la respecta ningú, però nosaltres sí, té una de les frases de la lletra tatuada al seu braç esquerre, crec.
2: Quina frase era?
1: Quan la vida viscuda és mort, a la mort se la mata divin. Una frase que, per altra banda, quan la vaig pensar, no m'atrevia ni a cantar, perquè em pareixia com de filosofia, de barata, i després vaig dir, no, però és boníssima, jo crec que és boníssima. Sí. Era una espècie de paràfrasis d'una cosa, una altra cosa de Borges, que no recordo l'original, però bueno, per fer-la en valencià, com que vaig canviar el significat, i s'ha quedat com una espècie de
0: lema. El Pau, si recorda que no estava molt convençut, i al final va fer força per... perquè havia de quedar-se.
2: I al final se l'han acabat tatuant, fixa't.
1: Sí, ha fet ahí... És curiós.
2: La següent cançó també té molt a veure amb el concepte de l'àlbum, un concepte geogràfic, com demostra el seu videoclip rodat al Parc de la Font Roja. Així sona Vents.

0: Continuem en col·lecció de vinils, en la sintonia de Punt, parlant amb la gent d'Arthur Caravan i del seu àlbum Atlas Enharmònic. Ha intervingut mentre escoltàvem esta cançó de Benz, el director d'este programa, Rafa Cervera, per dir-los quines cançons més boniques que teniu en este disc. Què penseu d'una persona...
1: Pues, gràcies, Rafa.

0: Sí, és el més
1: senzill que es poden dir quan fem música, sí. Evidentment, el que volem és que emociona la gent i molt bé.
0: Sense ningú dubte, aquestes cançons ho aconsegueixen.
2: Jo, sí, com apuntava abans, era això, crec que teníem molt a dir, no? I a més, crec que el que fa únic aquest disc és que anem a lligar molta il·lusió, i a més, de manera inconscient, estàvem com connectats, crec que la comunitat de germanor o comunió que va permetre això, almenys, en principi les cançons, vull dir, la música, perquè sempre les lletres han arribat tard, però ja la música sempre venia abans, vull dir, aixines arranjaments i tal, i després les lletres s'hi van afegir, però ja teníem la certesa que musicalment ja commovia, emocionava. Vull dir, després, a l'afegir la lletra ja va ser la guinda del postre, clar.
0: Jo crec que has dit una cosa que és la clau d'un bon disc, que és teníem molt a dir, no? Jo crec que darrere de tot bon disc s'amaga aquesta frase.
1: Massa a dir-hi, fins i tot. Van fer cançons de més i es van barallar per a veure quines cançons entraven al disc i sí. I més coses que estaven involucrats.
0: Escoltem ara la dissenyadora Maria Gómez-Senent, un dels referents del disseny valencià, que a banda és la creadora de la portada. Un treball que reflecteix perfectament aquesta topografia musical, geogràfica i emocional.
3: Quan Arthur Caravan m'encomanaren el disseny de la coberta del seu segon disc, Atles en Harmònic, em van dir que el que buscaven amb aquest disc era fer un atles, no?, al voltant de diferents alteracions musicals. Jo, quan pensé en Arthur Caravan, una de les primeres coses que em ve al cap sempre és Alcoi, perquè crec que estan molt vinculats, no?, a la seva terra. D'ahir que la idea principal, el concepte d'aquest disc, fora prendre una imatge de representativa, no?, de la zona d'Alcoi o l'Alcoià, com és la Serra Mariola, no?, i alterar aquesta imatge com ells estaven fent les cançons del disc.

0: Parlava, Maria, de la importància geogràfica, de la importància del vostre lloc d'origen. Com d'important és Alcoi per a aquest disc?
1: Doncs, des del punt de vista iconogràfic, bastant. Des del punt de vista musical i líric, doncs, ja no ho sé tant, però sempre es va dir que la nostra música és molt abrupta, plena de contrastos i bé, igual ara haver nascut una ciutat, una vall entre muntanyes i vents i coses, doncs d'alguna manera igual aquesta cosa es reflecteix, aquest caràcter salvatge que també igual trobem en Ovidi Montllor i altra gent coetània. I no sé, i bueno, i evidentment una cosa que vull comentar sobre la portada, que es veu tot el paisatge des de la Font Roja, que és a més on vam gravar el videoclip de Vents, i es veu tot el que són, doncs, el Montcabrer, totes les muntanyes d'Alcoi, una espècie de paisatge marcià, negativitzat, així, com si fora. I també ens diuen que les nostres cançons són com existencialistes. Jo crec que, bueno, pues, és com que què significa ser alcohol, ja és una manera de dir què significa ser terrícola d'una manera concreta, no? Entonces, això que sé, al final, pues, bé, suposo que és això.
0: Ser alcoians és la vostra manera de ser terrícoles, no?
1: Sí, com la lluviera també és de la seva manera, etcètera, en fi.
0: Escoltem Maria dir-nos alguna cosa més d'eixa portada.
2: El resultat és una imatge com molt vibrant, marciana, progressiva i inclús un poc abstracta, no? Que crec que representa molt bé el que anem a escoltar dins en el disc. No? La resta d'elements, no? que hi ha en el disseny estan un poc supeditats, no? a aquest concepte. El fet de que el format siga apaïsat, que trenca un poc, no? El típic format 12x12 dels CDs de sempre i s'extenga, no? s'obriga, es desplegue com un mapa, no? com un atles. Les icones cartogràfiques que antecedeixen a cadascuna de les cançons, no? en els crèdits. Tot això són detalls, no? que tanquen un poc la idea eixa, no? d'atles que ells buscaven.
3: Col·lecció de vinils, un recorregut musical de la mà d'Àlex Martínez Orts i Rafa Cervera.

0: Tinc entès que esta cançó és la que denomineu com la més americana del grup. Sí?
1: Sí, només fa falta sentir això solo de guitarra que es va marcar Pau Brasil, que és de Cowboys, com diu la cançó, Indios y Convoysos. No sé molt bé per què el títol.
2: El títol, bueno, de fet, a mi és una de les cançons que m'agrada molt, molt. Crec que és de lo millor que han fet.
1: Sí, jo recordo, és molt 50%, la vam fer, si no, molt a mitges.
2: Jo tenia els acords i a mi ja m'aportava molt. Volia fer un mig temps així, molt tranquil, i recorde que volia parlar d'aquesta dualitat a voltes que tens quan eres jove, saps? Vull dir, què és el que estic vivint, no? Vull dir, el que tens i potser el que a voltes desitges, vull dir, potser pensant en una vida amb més tranquil·litat, vull dir, en nanos pel mig ja, agarrats pels genolls, un gos que passejar, vull dir, i d'altra banda, en comparació a les bogeries del cap de setmana. I recorde la frase que se'm va ocórrer, la primera que era riu i abraça'm fort o de... Tot de Maura Mort, que també, vull dir, ens agradava.
1: Very sad.
2: Exacte.
1: I la menció dels universos paral·lels, que en este cas és el que estàs contant tu, no? Dels gossets i els xiquets i tot això.
2: Bueno, em pots matisar-ho tu millor, també.
0: I de fons, darrere de tot això, un paisatge d'indis i vaquers.
1: Sí, també per el rotllo un poquet que diem, esta cançó és com de mata'm o el mataré, és un poc la lluita que hi ha sempre entre...
2: Els indis és com boixos.
1: Sí, la metàfora pot ser molt ampla, però sempre hi ha...
0: Sí. Ara, per introduir la propera cançó que escoltarem, Pau ens farà una explicació, guitarra en mà, ha portat la seva guitarra a l'estudi, per explicar-nos què vol dir això de l'Interval del Diable.
1: Molt bé. L'Interval del Diable és una cançó que vaig dir d'una manera molt orgànica, inclús podria dir que és la que més, perquè va ser una idea de la nostra bateria, de Toni, que a l'hora d'estar composant cançons va dir: no tenim idees, doncs un do major no és la primera, la tercera i la quinta, un acord, els intervals que consonants es formen per això, que són aquestes notes. Primera, tercera i quinta. Llavors, el que va fer que cinc músics anaren partint-se les notes. Un començava en do, el següent, quan l'altre estava amb mi, començava en do, el següent, quan estava en sol, començava... En fi, i anaven creant una espècie com de... com de maranya.
0: Una espècie de cànon.
1: Sí, un cànon, sí. Un cànon que anava com enfosquint-se i anava al voltant sobre el do major, que és una sola consonant, no? Hasta que, d'alguna manera, fent això, jo vaig pensar, hòstia, i si ara que estem en do tot el rato així i estem arribant així com a un punt d'èxtasis, clavem la nota més dissonant de totes, que és l'interval del diable, que és la quarta augmentada, o la quinta disminuïda, que és el fa sostès. Entonces era com que passem d'estar en do tot el rato, que si estic tocant-lo, a l'acorde que més... Ah, no, calla, que és este.

0: I això. I entonces, era jugar en el concepte d'un interval prohibit en la música, sí, en la música medieval i clàssica. De fet, la pentatònica el que fa és prohibir aquest interval entre la quarta i la sèptima, que d'alguna manera com que era massa, bueno, satànic, no? I a més és el que fa possible la música, el moviment en la música, perquè quan estàs en un dominant, l'interval és el que el mou cap a la tònica. Entonces, és curiós perquè aquest mateix interval era el que feia que la cançó de repente es fera luminosa perquè adquiria una altra tonalitat. I d'alguna manera també és el que expressa la lletra. Un interval del diable també era una època en què estàs entre dos mons i que tens un interval de temps dolorós que sempre va trobar una resolució en la vida que continua. Això.
1: Escoltem com sona aquest interval del diable.

0: Escoltàvem eixe interval del diable, eixa transició d'acords prohibida en la música clàssica. I com eleva eixa introducció musical i com entra com una bufetada a l'acord, no?, de sobte i canvia tot.
1: Sí, de repente es converteix en algo molt harmònic i més clàssic. Abans que se'ns oblide mencionar, que és molt important, el nostre quinto Beatle o sexto, ja no se sabe, que és Ernest Llorenç, que va fer els arranjaments d'esta cançó i els de Benz, absolutament improvisats, perquè ell és un músic genial, també al Collà, que està estudiant violí en la Berkeley, i bueno, és una de les...
2: Ha acabat ja, músics, però és una eminència.
1: Sí, sí, és un violinista de jazz superboníssim i que hem tingut el plaer de treballar nosaltres en ell, més que en nosaltres.
2: Des del primer disc ja també va fer tot l'harmonia de vents d'àrides estances del...
1: Sí, ha sigut en tres discos ha estat col·laborant, però jo crec que en este disc és on més va posar de si i més bonic queda.
0: Musicalment, este és un disc molt anglosaxó, però en les lletres té influències autòctones completament. I crec que una de les més importants és la d'Ovidi Montllor, pot ser, veritat?
1: Sí, sí, jo crec que sí, perquè sobretot la poètica d'Ovidi Montllor, quan es posa sobretot a fer cançons més personals, reflexades en el disc este de 4-2, de 42, crec que es diu, bueno, té un regust existencial i una mala llet i una posició vital molt forta, i jo crec que aquest caràcter sí que l'ha adquirit Arthur Caravan d'alguna manera. Les cançons més socials no tant, però bueno, que Ovidi és un gran.
0: Passem a escoltar Carla González Collantes, periodista i professora que forma part del jurat dels Premis Ovidi, precisament, i que és una de les persones que més suport va donar a Arthur Caravan. Aquesta és la seva visió del disc.
3: Atles en harmònic d'Arthur Caravan és un d'aquells discos que tothom hauria de tenir a casa. Preciós per fora i per dins. Per l'embolcall, dissenyat per Maria Gómez Senent, i per les 11 cançons que conté i que irradien intensitat. El segon treball d'Arthur Caravan és, com el primer, un disc arranjat, produït, enregistrat i editat per ells mateixos, amb l'ajuda dels mecenes que hi van col·laborar a través de Verkami. Amb aquest disc, sense perdre els orígens, els músics del Coll van experimentar una evolució cap a un so més net, més contundent, més acurat i més sencer. I, sobretot, i el que és més difícil, un so més seu. En són una bona mostra cançons com Vents, Himne a l'alegria o El bon dia. Cal destacar també la potència poètica i sonora de Cançó de l'alba, un poema de Manel Rodríguez Castelló musicat per Hugo Mas. En definitiva, Atles en harmònic és un disc arriscat però reeixit en què el grup Alcoyà ens regala uns quants plaers en forma de melodies i lletres que freguen l'excel·lència.
4: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.

0: Escoltes Col·lecció de Vinils, en la sintonia d'A Punt, parlant sobre Atlas Enharmònic, on està inclosa la cançó que hem sentit. Precisament Carla González Collantes la mencionava abans. És la cançó de l'Alba, que en realitat és una versió. Per què la vol triar?
1: Doncs... Mira, perquè estava inclosa en una proposta que es va passar, de fet, Rafa Cervera, que es diu Intercanvis, on es va convidar a fer una espècie de revisió de la música en valencià. Bueno, de la música valenciana, però en aquest cas nosaltres vam triar una espècie d'història de la música en valencià, doncs des de Pep Laguarda, Ovidi, Remigi, Altai, tot el que creien que fins i tot obrin pas, que creien que podia fer una espècie de síntesi. Però les últimes cançons van fer un poc homenatge als nostres amics, a Senior, a Hugo, a Orxata. I bé, la de la cançó de la va sortir tan bé i que es van empenyar en clavant en el disco, quan jo deia, no, fem un disco només d'això, però bueno, va acabar en l'Esen Harmònic i res, i va encetar curiosament, profèticament, el pròxim moviment que va fer la banda, que era fer un disc amb Hugo Mas.
0: Escoltem ara una altra cançó de l'Atlas Enharmònic, que es titula Himne a l'Alegria.

0: Vaig a fer-vos ara una pregunta que tenia ganes de fer, perquè és un tema que em genera molta, molta curiositat. I és que tinc entès que per aquest disc vau utilitzar les cartes de les estratègies obliques de Brian Eno.
1: Sí, en part, en part.
0: Expliqueu-nos en què consisteix això i com va ser.
1: Bueno, en este disc i en l'anterior, i jo també en el que vaig fer sobre Vicent Destellers, bueno, nosaltres autoproduïm les cançons i ho feien tot nosaltres i moltes voltes el que és tancat, no? I lo de Brian Eno era com una espècie de deixar a l'atzar pues algunes decisions o algunes suggerències que més o menys després podies utilitzar o no. Ara no em ve al cap cap història, però pot dir-te, per exemple, que facis una llista de les coses més importants que creies que tens que fer a l'hora de gravar una cançó i comences per la darrera. Uh-huh. I això sí que ens ha donat alguna que altra, algun que altre moviment imprevist a l'hora de fer el disc. Uh-huh. Però, bueno, era un joc d'altres coses. Sí, però, bueno,
2: té un punt, sí, de fricalitat, per dir-ho així.
1: Sí,
2: a
1: veure, bueno,
2: jo sempre ho he dit que els discos d'Arthur Caravan comencen com un puzzle, saps? Vull dir,
1: sí,
2: hi ha moltes
1: sí.
2: idees que a poc a poc anem posant al lloc... i que van molt lentament, i vull dir, el tema de les cartes era per
0: ubicar a l'oient, les cartes de les estratègies obliques de Brian Eno són una baralla de cartes que el músic britànic va fer per, diguem, donar certes indicacions atzaroses, no? per limitar, diguem, d'una manera la creativitat o el flux creatiu. No,
1: sí. Però jo crec que més bé per eixamplar-lo, no? Per no deixar-ho tot a la part conscient. No?
0: Exacte.
1: És com un itxing
0: sí.
1: musical.
0: És com donar-te una pista. No?
2: En aquest moment, vull dir, tot eren bones idees, les bones idees generaven bones idees, saps? Vull dir, ara, pues mira, se m'ha corregut això, així podíem posar allò i tal, i era un... El disc és un poc horror vacui, saps? Està molt ple, n'hi ha molta instrumentalització i, bueno, en cert aspecte, pues, el millor era limitar un poc, però, bueno, al final, no sé, va així, no?
0: L'experiència va ser positiva, treballar amb este mètode.
1: Sí, sí. Però, bueno, és un percent molt xicotet.
0: És un no? detall.
1: Sí, això no és realment... Ve molta cosa conscient, també, però sí.
0: És un detall, si més no, curiós.
1: Sí.
0: Seguim avançant per aquest territori emocional i musical que és l'Atles Nermònic.

0: Esteu escoltant Col·lecció de Vinils, en la sintonia d'A Punt, parlant amb la gent d'Arthur Caravan sobre el vinil que ens ocupa avui, Atlas Enharmonic. I tenim una altra veu que ens parla del disc. Es tracta de la promotora i traductora Elvira Sensi, una dona que treballa des de darrere de les bambolines i que ha dut a Espanya músics com Richard Lloyd, llegenda del grup Television, amb qui, per cert, Pau Miquel va tindre el plaer de tocar.
1: Arthur Caravan és un grup molt especial per a mi. Els vaig conèixer a principis del 2011, quan me'ls va presentar el meu amic Landete, ja que feien un concert junts a Barcelona, i a ella vaig veure el gran potencial que tenien en directe. Mesos després, quan van traure Atlas Enharmonic, vaig flipar amb la qualitat d'aquest disc, perquè em va sobtar molt que, sense amagar les seues influències, que hi són, havien sabut portar-les al seu terreny i crear un estil totalment diferent i molt original, que era una cosa distinta al que crec que s'havia fet fins aquell moment en la música en valencià, a la Comunitat Valenciana. Té unes melodies increïbles i les lletres són igualment boníssimes.
2: Col·lecció de Vinils, recorrent la discoteca de la memòria.
0: Just abans d'entrar a la nota de veu d'Elvira, Pau Miquel s'ha quedat amb ganes de contar la seva experiència tocant amb Television.
3: Bueno, sí.
0: La qual hem citat.
3: Sí, amb Richard Lloyd, que era un dels dos guitarristes de Television, que, bueno, el disco de Marky Moon és una cosa d'estes fundacionals. Uno, quan té 13-14 anys, comença a rebre vinils de la col·lecció dels seus pares, que és en el meu cas, Bowie, Lou Reed i tal, i Marky Moon era com puf. I especialment guitarrísticament és un disco que m'ha influenciat molt, que ratlla l'excel·lència i que intenta sempre apropar-me. I clar, tocar amb ell ha sigut com... Pues sí, ¿cómo puede ser que esto me pase a mí? I va ser molt guai. En part gràcies a Ramírez, a Elvira i, bueno, i les confluències de les coses, que al final donen sorpreses.
0: Elvira deia que el vostre és un disc amb un segell propi, amb una personalitat molt gran. La gent que va sentir el disc en general ho té molt clar. És un àlbum que una vegada l'has escoltat es queda amb tu. Jo mateixa us ho estava dient abans de començar el programa, que és un disc que havia escoltat moltíssim i que va marcar els meus inicis com a compositor. Va ser rebut com es mereixia, o és un d'aixòs discos que necessiten que passi el temps per a ser valorats com correspon?
3: No sé, a mi això mateixa ja és un reconeixement molt bonic. I jo crec que des del sector de la música en valencià sí, perquè bueno, els premis Ovidi i tal m'han donat una projecció. Després jo crec que va també... Va obrir un poquit també el públic indi valencià, per dir-ho d'una manera, independentment del fet lingüístic, i sí que va tindre bona rebuda. Va ser l'únic disc que ens ha portat també a Catalunya, però bueno, també tots els seus límits i no són nostres només, vull dir, també són coses ja sociològiques i públic, etcètera, pues que estan fora del nostre control. Però jo estic content, clar.
0: Fent la vista enrere esteu ben orgullosos.
3: Sí, satisfets. Ara és molt significatiu mirar-ho.
4: Sí, de fet, aprens a valorar-lo en el temps i et dones compte que... lo bé que va anar això, no? Vull dir, tot pareix que, bueno, se va causar ahí de manera natural i molt bé, i bueno, vull dir, vam estar, jo crec que fantàstics.
3: No, i que una obra també té una vida més enllà. Exacte. Dels seus creadors, i ara igual ara mateixa, pues, per lo que siga, pues, pot continuar arribant a gent, i això és guai. Està molt bé.
0: Ens acostem ara al final del disc, tot un viatge sonor. Això és El dia de Tots Sants.

0: Estem escoltant El bon dia, una cançó que és com obrir la finestra, no? Un dia assolellat a muntanya. Este va ser un disc molt elèctric, molt de grup, perquè els cinc membres hi estiguereu molt involucrats, però com va ser el portar tot això al directe?
1: Bueno, va ser d'una manera molt orgànica, ja és el que dic, que el disco ja volia transmetre aquestes cançons tocades abans de gravar-les, com el nostre potencial dionisiac, diguem, de la música i la guitarra elèctrica, i va continuar bé, però la paradoxa és que per falta de pressupost, per falta de propostes, etc., van fer una versió acústica de les enharmòniques, també la van rodar bastant i al final feien més acústics que elèctrics, però per lo que tot el món sap, no hi ha diners suficients per a ni sales ni històries per a dur un grup de rock.
0: Clar, és, sí, és un disc amb una riquesa instrumental i una riquesa que és complicat sense uns recursos elevats, no? Sí. Com pot, sense les exigències de producció que requereix un portar este disc al directe.
1: Sí, és, no? Que és música per a cinc persones, que diem, que volem recordar los Pau, Toni, Pablo, Jordi i jo, que estem tots allà.
2: Sí, i també, pues, bueno, encara pues, donar les gràcies també a avui, que això ho ha fet possible molta gent. També pues, a Pau Grau, a Blai Antoni, que va estar també en la producció, vull dir, Luis Martínez va fer un curraco increïble, perquè bueno, tot el que havien gravat va haver... Algú va tenir que posar-ho al lloc i va ser la mescla, que va ser una cosa tremenda i es va lluir.
0: Bé, un treball en equip, vaja.
1: Sí, un equip important de gent, sí.
0: I abans d'acabar, una última cosa. Per la seva natura, per ser un disc d'influències musicals americanes cantat en valencià, va ser Atles Enharmònic una raresa des del principi?
1: És que no ho sé, perquè per a nosaltres va ser molt, molt orgànic el que dic. És una manera... La música ve antes que la lletra. El fet de cantar en valencià és algo... que ve després, perquè, bueno, pues, com tot fi de veïn, com van començar fent es Watch It Like in Front cantant, no? I jo vaig trobar el meu camí com a lletrista i ells també escrivint en el nostre idioma, però realment fem música que ens apassiona i que siga americana o anglesa, sí, o també alguna espanyola, catalana, és el de menys. Reflexa molt bé que som uns melòmans i uns apassionats de la música, sí, i això és el que volíem fer, sobretot.
2: Sí, sí, els referents estan clars, sobretot en este disc, en faria menció a Jo la tengo, sobretot perquè hi ha desenvolupaments molt llargs, hi ha molta riquesa que tu en algun moment de la teva vida, vull dir, el flip és com una llonganissa i dius, tio, jo...
1: Sí, vols ser com ells.
2: Sí, vull ser com ells, vull dir, no seré com ells, però jo què sé, els han vist en directe i, vull dir, ens han quedat corpresos, no? Vull dir, te fan plorar, vull dir.
1: Sí, sí.
2: I sents que dius, hòstia, tinc... És el que deia abans, vull dir alguna cosa, tinc alguna cosa a dir.
0: Sí, això és, com dèiem abans, fonamental. Pau Brasil, Pau Miquel Soler, moltíssimes gràcies per la vostra visita i per acceptar participar en la nostra col·lecció de vinils. Ha sigut un plaer enorme.
1: Molt bé.
2: Vinga, moltes gràcies.

Així acaba el nostre recorregut per avui. Atlas Enharmònic ja forma part de la nostra discoteca de la memòria. Seguirem buscant discos per a recordar perquè es queden amb nosaltres. Això és Col·lecció de Vinils, un programa dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Horts.

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
2: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la J de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
3: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
2: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
4: Ole tu, ole tu!
2: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
5: Efectivament.
2: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
6: Estan les mares patint, saps?
2: No patiu.
6: Això és.
2: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
7: No m'esperava això.
2: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
8: Vols dir?
2: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb J.
8: És de veres, és de veres.
2: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval. I, per tant, s'escriuen amb J. Llatí medieval! Lorem ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
1: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, Espanya-Bèlgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en A. Ràdio.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Benvingudes i benvinguts al nostre Piset Musical. Durant esta hora gaudirem dels èxits internacionals actuals i també dels que ens han acompanyat al llarg de les últimes dècades. I tot això sense oblidar els hits de la nostra escena musical, que paga la pena escoltar amb unes orelles com a pàmpols perquè ve ben carregada de projectes. Comencem fort amb Llums Segadores. Sí, parlem de Blinding Lights, una cançó del cantant canadenc The Weeknd llançada el novembre del 2019 i que amb el temps va esdevindre la primera cançó que s'ha mantingut tot un any en el top 10 del Billboard Hot 100.

L'artista valenciana que escoltarem ara fa també màgia amb la música electrònica i el pop. No té fama internacional com The Weeknd, però ha entrat amb força a l'escena urbana amb la sensibilitat i la introspecció electrònica que la caracteritzen. Escoltem Nunca Serà Igual, de Twin.

De segur que molts oients hauran reconegut darrere d'esta cançó de Twin un èxit del 2022. Parlem d'As It Was, una cançó interpretada pel cantant britànic Harry Styles, llançada com a senzill principal del seu tercer àlbum d'estudi Harry's House. Va aconseguir registrar 1.000 milions de reproduccions en Spotify en només 118 dies, de manera que es va consolidar com la quarta cançó que més ràpidament ha assolit esta xifra en la història.

I ara sí, després d'un primer tast de l'escena pop més actual, fem un salt i ens endinsem en les dècades que han marcat la història recent de la música pop-rock. Comencem pels anys 60. En esta dècada va destacar la banda espanyola Los Brincos i ens quedem amb una de les seues millors cançons. La lletra parla d'un amor que va ser i que ja no hi és. Escoltem Mejor, de Los Brincos.

0: Sonem. Música de proximitat en A Punt Ràdio.
1: A l'artista valencià que ve a continuació li agrada inspirar-se en la música dels anys 60 i d'altres dècades per a plasmar en les seues cançons la idiosincràsia valenciana amb humor i creativitat. Va estar molts anys liderant el grup Gener, que es va acomiadar dels escenaris al 2021. I dos anys més tard va crear una nova banda junt amb alguns dels antics membres de la banda. Parlem del músic de Quart de Poblet, Carles Xiner, i el seu nou grup, Meravella. Fan honor al seu nom amb peces com esta, Benidorm sense tu.

0: Continuem amb la dècada dels 70 i fem parada en un tema del cantautor Joan Manuel Serrat, inclòs en el seu disc Mediterráneo, editat el 1971. Fa 20 anys, una votació popular la va triar com a millor cançó de la història de la música popular a Espanya en un programa de televisió espanyola titulat Nuestra Mejor Canción. A més, la revista Rolling Stone també la va escollir millor cançó del pop espanyol el 2010.
1: Quizá porque mi niñez sigue jugando en...
0: Segons la llegenda, Serrat volia anomenar-la Amo el mar o Fill del Mediterrani. El que sí que és ben cert, com va afirmar ell mateix en una entrevista, és que la va compondre durant el seu exili a Mèxic, des de la nostàlgia que sentia pel seu estimat mar Mediterrani.
1: Guardo amor, juego,

d'un cantautor enorme com Serrat en passem a un altre. És hereu de la millor tradició de cançó d'autor valenciana i ha sabut actualitzar-se fent arribar al públic més jove la nostra poesia més valuosa. Parlem de Pau Alabajos. Durant l'any Estellers va publicar un disc preciós on va musicar poemes del poeta de Burjassot. Entre ells destaquem Assumiràs la veu d'un poble, un poema que va musicar amb arranjaments de guitarra elèctrica, de manera que va potenciar encara més la força d'estos versos de Vicent Andrés Estellers.

0: lentament.
1: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
2: Si Estelles alçarà el cap, de segur que li agradaria la musicació del seu poema que ha fet el cantautor de Torrent, Pau Alabajos. I és que les guitarres elèctriques poden entendre's molt bé amb la poesia. Si no, que li ho diguen al pròxim artista de la nostra playlist. És un guitarrista, cantant i compositor espanyol de rock que va formar part dels grups Ñu i Leño i és considerat un dels representants més importants del rock espanyol. Va acabar sent qualificat de rockautor per la importància que donava als textos sobre la música. Escoltem Agradecido de Rosendo.

en el que portem d'hora hem viatjat per les dècades dels 60, els 70 i els 80. Ara toca entrar en els anys 90, que també ens van regalar himnes com el que escoltarem a continuació. És una cançó de la banda Tam Tam Go, publicada el 1990, que forma part del seu tercer disc, l'àlbum homònim Espaldes Mojades. La cançó està inspirada en les persones migrants que creuaven el riu Bravo per arribar als Estats Units. En contingut de denúncia social, va ser el primer gran èxit del grup liderat per Nacho Campillo.

0: Sonem. Explorant cançons en A Punt Ràdio.
1: No hay mucho dinero, lo he pasado mal.
2: En l'escena musical valenciana dels 90 van sorgir els primers grups que, procedents de l'esca, van començar a introduir el valencià en cançons festives i amb una forta càrrega social. Un dels grups pioners va néixer a València a finals dels 90. Fusionaven l'esca, el rock i alguns elements del punk amb melodies i instruments tradicionals valencians, entre els quals destacava la dolçaina. En les seues lletres prenia protagonisme la denúncia social, la solidaritat entre els pobles i la defensa de la identitat cultural i lingüística del valencià. Escoltem un dels seus temes més coneguts, La flama d'Obrim pas.

Passem ara a la primera dècada dels 2000 per a parlar d'un cantant mexicà. L'èxit li va arribar el 2001 a Espanya amb la cançó No rompas mi corazón, que va ser número 1 en la llista de los 40 principales.

La cançó de Coyote Dax, popularment coneguda com a No rompas más, ha servit d'inspiració per a l'últim hit de l'artista valencià Tacho, que es va fer molt conegut en les falles del 2023 amb el seu èxit La Bachateta. Fa uns mesos va publicar un nou tema, Amparito, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Carlet en homenatge al centenari del pasdoble Amparito Rocco. La cançó s'inspira en la lletra i el videoclip de No rompas más i inclou arranjaments de vent d'esta peça universal. El resultat, un pas doble reconvertit en bachata amb molt de gust i originalitat, per a ballar-lo com ara i com sempre.

Va ser llançada el 2022 com a primer senzill del 12è àlbum d'estudi de Shakira, Les mujeres ya no lloran. Escoltem Te felicito. Arribem a l'última dècada dels 2000 per a escoltar una cançó de la cantant colombiana Shakira i del cantant porto-riqueny Rauw Alejandro. Por completar

Una artista valenciana que també fa lletres amb referències a les relacions de parella és Naina. L'artista del Gemesí ha publicat el seu primer àlbum, Atrevida, amb temes emotius com Enamorar-me de mi i d'altres molt animats per a la pista de ball, com Ara, No sé ballar o Solet.

No baixem el ritme i ara ens endinsem en un tema d'Aitana en col·laboració amb la cantant argentina Nicki Nicole. Va veure la llum el 2021 com a primer senzill del seu tercer àlbum d'estudi, titulat Alfa. La cançó va aconseguir un èxit notable a tot Espanya, va obtindre 6 discos de platí i es va situar en la tercera posició de les llistes de vendes de cançons durant la primera setmana de llançament. Parlem de Formentera.

0: Fins aquí estem al final de la nostra playlist amb una artista valenciana, la rapera de Polinyà del Xúquer, Aina Coda. Ella és aficionada del Llevant i quan fa uns mesos l'equip granota va tornar a la màxima categoria del futbol espanyol, no es va fer esperar i va publicar esta cançó per a celebrar el retorn del club a primera divisió. Escoltem Som del Llevant, d'Aina Coda.
1: Sonem les millors playlists d'A Punt.

0: Ens sumem a l'alegria d'Aina Coda tancant la playlist amb un clàssic que no pot faltar en totes les celebracions. Vos agraïm que us hagueu escoltat a qui vos parla, Abril Peidro, i aquí està el control tècnic, Sofia Álvarez. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Mèdia.
1: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Ena.ràdio. De tu a tu.
2: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en Apunt Ràdio.
3: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: Apunt Ràdio.
5: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
6: Tira-li, enxufa-li.
7: Ho fas molt bé.
8: Ole tu, ole tu.
5: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
9: Estava desitjant-ho.
5: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha. Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp. Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK.

0: ni LOL, ni XD, ni res.
1: Queda clar, sí.
2: Senyor, sí, senyor!
1: Sí, tothom.
0: Si vos esteu avorrint i badalleu...
3: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
4: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
0: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta. A punt ràdio.
5: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
6: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
8: En A Punt Ràdio.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana...
10: Fem banda.
11: Amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en A Punt Ràdio.
13: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
14: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Són les 11 i 4 minuts i així estem, perquè la vida continua per a acompanyar-vos des de Apunt Ràdio en una nova edició del 90 minuts. I dic perquè la vida continua, perquè mira que hi ha barbaritats avui en dia. Estava veient a hores

d'ara com pues Trump, per exemple, que no sols està pendent del Mundial, sinó que està bombardejant novament Iran. Hem assistit també a les últimes hores a que el Comitè Olímpic Internacional li alça la sanció a Rússia per a que pugui participar ja en els pròxims Jocs Olímpics. Bueno, com que continuen matant-se i com que se maten a diari és habitual, pues ho naturalitzem i ho normalitzem tot i vinga, que s'alça la sanció. I que els esportistes russos, que no podien competir fins ara, ells tampoc tenien culpa, ojo, pues puguen competir sense cap tipus de trava. I així estem, per a parlar-vos d'esport, independentment del que ocorre en el món, torno a dir, absolutes barbaritats que estem normalitzant i que estem naturalitzant, independentment també del calor que vos està acompanyant, l'onada de calor, que és d'aquella manera. Sempre us contem, us solem dir així en esta sintonia, que també la ràdio està per a refrescar-vos. Així que si a hores d'ara esteu tranquils, a casa, al xalet, a la platja, a la muntanya, amb aire acondicionat o sense aire acondicionat, poseu-vos la ràdio, que jo crec que anem a refrescar-vos este estiu, que és un dels objectius que també tenim així a diari. Juan Alpuente està el control de so, vos parla Salva Folgado, nom de la redacció esportiva del 90 Minuts, i sigau benvinguts i benvingudes a este temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, en TikTok, @90minuts, tant en X com en TikTok, el 90 és en xifra, i en Instagram, 90 Minuts Ràdio 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Ahí podeu respondre a la pregunta que ja funciona en xarxes socials des d'esta vesprada i que és la següent. Hugo Duro ha marcat avui l'objectiu d'Europa per al València en declaracions a punt, que escoltarem en esta sintonia de seguida. Penses que Ron Garley, quan parle, si és que ho fa, va marcar el mateix objectiu? Hugo Duro ha marcat l'objectiu d'Europa per al València d'este curt en declaracions a punt. Penses que Ron Garley, quan parli, marcarà el mateix objectiu? Respostes al 619-421-801, àudios de WhatsApp, en X, @90minuts, en TikTok, en TikTok 90 Minuts Ràdio, i en Instagram 90 Minuts Ràdio. Anem a parlar-vos de tot això en esta sintonia, fonamentalment, ja ho sabeu, del València Club de Futbol. Repassarem aquesta entrevista de Hugo Duro amb el company José B. Sánchez en Òperas Companys de la tele d'Apunt, entrevista on el jugador s'ha mostrat molt natural i ha marcat aquest objectiu que ha de ser o que ha de passar per Europa, l'objectiu d'este curs en el València Club de Futbol. Avui també, i és algo de lo que vos parlarem la setmana passada, i sent bus que tenia el València per a donar eixida als futbolistes que formaven part, diríem, de l'estocatge d'inventari que volia fer fora Corberán. El València està a punt de tancar, la premsa grega ja ho dona pràcticament per fet, l'eixida de Batiste Santamaría cap al PAOK de Salònica, que recordeu entrenar la pròxima temporada a Alessio Lisi. Esta és una eixida, però que ningú la celebre, perquè al final és una eixida que provoca l'eixida d'un futbolista que no comptava per a Corberán del vestidor del València, però que no deixa diners en caixa. No és un traspàs, no és una venda. Ja vos parlarem també ahir amb Miqui la dificultat que té el València per atraure futbolistes de la seva plantilla. I ja des de fa setmanes vos contarem de la dificultat que té el València per a fer o per a traure diners dels Raba, Santamaría, Senc, etc. A la fi, Santamaría va rescindir el seu contracte.

0: No és per a celebrar l'eixida de Santa Maria, perquè no sols no deixa diners en caixa, sinó que això, aquesta eixida, al València li costa diners. El València que ha incorporat Justin de Haas, Dieng, que ha sigut presentat avui, Sato, que està a punt de fer oficial quan conclou l'etapa de Menier en el Mundial, és el pròxim. Continua endavant la selecció de Bèlgica en el Mundial, és el pròxim rival de la Argentina, per tant, mentre continue la seva estada en el Mundial, Menier no va ser anunciat per diferents qüestions com a nou jugador del València, però Corberan continua firmant integrants del seu staff tècnic. Ha incorporat tres membres per al seu nou staff, el que l'acompanyarà este curs. És cert que ha fet fora un, però n'ha incorporat tres. Si l'altre dia li contarem 17 integrants d'aquest staff tècnic, Anselmi, que és el nou entrenador de l'Elx, por me dona quan li contem els col·laboradors, el sèquit, a Carlos Corberán per a la pròxima temporada. Torne a dir, ha fet fora un col·laborador, però ha incorporat tres. De moment, tres futbolistes ha incorporat el València a la seva disciplina, tres integrants de l'estaf tècnic ha incorporat també Carlos Corberán. I també vos parlarem de la nova camiseta del València Club de Futbol, que és camiseta de color rosa. Atent, Juan Alpuente, camiseta de color rosa, pantaló roig. Si establim un paral·lelisme amb els seguidors del València i les seues xarxes socials, probablement la camiseta rosa i el pantaló roig la detesten qui siguen actius en Facebook, la miren amb certa sorpresa qui tinguen Twitter, agrade a recent arribats en Twitter i siga celebrada pels que tinguin TikTok. Crec que va ser un èxit de vendes per a la gent jove. No hi ha el pantaló ni la combinació, però sí la camiseta de color rosa. I li preguntarem de seguida, perquè jo crec que ella no sols se l'ha provada, sinó ja se l'ha comprada. Li preguntarem a Paula Lerín, que entre altres, i en companyia avui de Nacho Sánchez i de Juan Carlos Vall de Cabres, ens acompanyarà en la tertúlia d'esta nit. Són les 11:12. Anem a obrir el programa com toca i amb la nostra bateria de fotos. Hugo Duro comença el curs amb ambició. A punt, ha parlat en exclusiva amb Hugo Duro en el seu campus al Albalade del Sorell. El davanter de València ha assegurat que hi ha un grup de jugadors molt bo i que, per tant, el seu objectiu per a la nova temporada ha de ser arribar a Europa en una data tan important com la de l'últim any a Mestalla.
1: Tiene que ser nuestro objetivo llegar a Europa, porque encima este año es el último año de Mestalla. Los jugadores lo tenemos entre ceja y ceja y bueno, pues vamos a pelear por ello hasta el final, vamos. Lo más importante es quererte mejorar cada año. Mi objetivo es ese, el seguir por encima de los 10 goles, y este año el club también está por la labor de que crezcamos como equipo.
0: D'altra banda, el club ha rescindit contracte amb Batiste Santamaría, que jugarà en el PAOK, i ha presentat a Liu Dieng, que ha parlat d'Europa, però amb matisos.
2: Jugar la Champions és una ambició personal. Vinc d'un gran club i arribo al València amb ambició, però primer he de seguir les consignes. He pogut parlar amb l'entrenador. Espera molt de mi. Respecte a estar en l'onze inicial, ho decidirà ell. Jo em centraré a treballar.
0: Començar de zero. Avui ha sigut l'últim dia de proves mèdiques en el Villarreal abans de posar-se demà a la faena en el primer entrenament a les ordres d'Íñigo Pérez. Serà una temporada especial per a Cambala, que ha parlat per a punt després de superar la passada temporada una greu lesió.
3: Claro, es una situación increíble que puede hoy empezar de cero otra vez. Tenemos que dejar todo lo que pasó el año pasado, es una nueva temporada y tengo que poner mis ojos en todo esto, nuestro nuevo objetivo y hacer focus para esta temporada.
0: D'altra banda, el Villarreal ha tancat dos operacions amb el Getafe en les últimes hores.

0: 38 partidos dan para muchos altibajos como cualquier otro equipo y bueno, simplemente pues decir eso, que al final los jugadores lo tenemos entre ceja y ceja y bueno, pues vamos a pelear por ello hasta el final, vamos.
1: Ja per acabar, has parlat d'objectius, de que s'ha de demostrar no en paraules, sinó en fets. Tu que eres un dels veterans, enguany hi ha una cosa diferent respecte a altres temporades, i és que en la primera setmana de pretemporada ja n'hi ha pràcticament quatre reforços. Estan de Haas, està Dieng, està també Sato, i ha arribat Guido, i la renovació de Dimitrescu. Com valoreu en el vestidor que ja en la primera setmana estiguen així els reforços?
0: Bueno, sí, como digo, creo que es un trabajo de todos, no solo de jugadores, creo que el trabajo también es de clubes, de afición, de periodistas, es de todo el mundo ir a una y no intentar partir al equipo como muchas veces pasa. Y bueno, es una noticia magnífica. Creo que si en vez de trabajar dos semanas podemos trabajar un mes y medio todos juntos, creo que es lo mejor para nosotros, pero también incluso para los nuevos que tienen que aprender el día a día de nosotros, cómo jugamos, indicaciones del míster. Entonces creo que es una muy buena noticia y que a partir de ahí los jugadores lo tenemos que ver como que este año el club también está por la labor de que crezcamos como equipo y que el objetivo pues es el que te he dicho.
1: Un desig ya para acabar, para esta última temporada del Mestalla, para esta 26-27 que está a punto de comenzar.
0: Bueno, te voy a decir dos, que es sobre todo quiero que todos disfrutemos y el segundo, que va en función de lo primero también, o juntos, que es jugar en Europa, pero bueno, sobre todo que disfrutemos, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos y bueno, creo que yo llevo solo aquí 6 años, pero sé que hay aficionados de hace 50 años 40 que lo disfrutan como nadie, pero bueno, que seamos felices, lo disfrutemos y vayamos a gusto a Mestalla y estemos sobre todo todos juntos.
2: És un bon document, esta entrevista que ha mantès Josebi Sánchez amb Hugo Duro, el davanter del València des del seu campus en el Balà dels Sorells. A la fi s'agraeixen entrevistes com esta, on el jugador estava còmode i tot això provoca que l'entrevista hagi sigut molt natural, encara que també he de dir-ho que Josebi el que trasllada també moltes vegades és tranquil·litat i trasllada naturalitat, i en funció també de qui tingués davant, pues el futbolista pot sentir-se més còmode o més incòmode, així que, bueno, pues enhorabona als companys de punt i fonamentalment a Josebi per esta entrevista on Hugo Duro ha dit que l'objectiu de la temporada ha de ser que l'equip classifique quan concloga este curs per a jugar en Europa la pròxima campanya. Parlant d'Europa, avui el club ha presentat a Liu Dieng, que ha vingut fortíssim, que ha assegurat en la seva presentació que també la seva ambició personal és portar el club el més alt possible. El migcampista de Mali assegura que l'objectiu és portar el club on li pertany i que està acostumat, perquè ve de l'Ali, a guanyar títols i que així vol continuar fent-ho. L'escoltem.
3: Jugar la Champions és una ambició personal. Vinc d'un gran club i arribo al València amb ambició, però primer he de seguir les consignes. He pogut parlar amb l'entrenador, espera molt de mi. Respecte a estar en l'11 inicial, ho decidirà ell. Jo em centraré a treballar.
2: Clar, és que ell, quan va arribar a l'aeroport, va dir que ell volia jugar la Champions. Evidentment, després, algú li ha dit, un moment, que així de jugar la Champions va ser compromès. Vull dir, no tires tu més nyinya al foc, perquè el club encara no ha marcat l'objectiu d'Europa. I avui, bueno, pues ha matisat, diu que li agradaria jugar la Champions, però, a part de que, bueno, primer ha d'escoltar les consignes, que evidentment ja les ha escoltades, i que les ha traslladades el club. Bé, capítol eixides. El València està a punt d'anunciar l'eixida d'un dels jugadors que li sobraven en la plantilla al tècnic Carlos Corberán, és Santa Maria, que està a punt de firmar contracte pel PAOK de Salònica, que la pròxima temporada, ja sabeu, entrenarà Alessio Lisi. Santa Maria se'n va, no ho celebreu, per tant, sense deixar diners en la caixa del València, que és algo que, bueno, jo crec que tots ja podíeu intuir, ja que primer va rescindir o ja ha rescindit amb el València, previ cobro del salari del mes de juliol, ja veurem, si no del mes d'agost, que és algo que a mi me contaven este matí, i a més va percebre una indemnització en concepte de la fitxa que li quedava per cobrar corresponent a esta temporada. Recordem que té contracte fins a juny de 2020 i que és un futbolista que no se'n volia anar

0: A Celeste i a Amarilla ja ha defensat Mbappé. Bueno, és a dir, que no sols ja ha parlat Mbappé, sinó que ha parlat el president de França, Macron.
1: Tu sabes que el futbol vende i basta que aprovechen la oportunidad los políticos para sumar a su causa propia, a veces sin fundamento. Es decir, el caso de Celeste, pues bueno, pues desde luego se habrá hecho popular todo lo que quieras en Paraguay, pero más allá de esa anécdota de cara al exterior... Yo creo que no valía la pena ni calentarse con
0: ella. Mira, Macron ha dit, avui textual, un gol más para Kylian Mbappé contra el racismo, esta vez todo mi apoyo. Y digo, cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden dignidad, respeto y fraternidad. Pues ahí, yo creo que ahí también ha estat elegante. Sí. Macron. Bé, què espereu del Mundial? Demà comencen les eliminatòries de quarts de final amb un França... Marroc, que te también encesa a toda Francia.
1: Nunca mejor lo de encesa, porque mañana en París puede dar miedo, ¿eh?
0: Desafortunadamente.
1: Puede dar miedo.
0: Vos equivoquem, sí.
2: Yo, sinceramente, a la fi, el fútbol es sí, hay muchas sorpresas, hay circunstancias, pero arriba en los cuartos de final de la Champions están los de siempre. Arriba en los cuartos de final del Mundial y están prácticamente los de siempre, porque Suiza porta muchos años fent-lo bé. És Suïssa mai arriba molt, molt lluny, però sempre arriba lluny. O sigui, a l'Eurocopa de Luis Enrique de la selecció, la de 2021, va arribar a quarts de final.
0: I mira que és una selecció, perdona, Nacho, que no
2: lletxa,
0: té...
2: Lletxa.
0: És lletxa, no té transmès res.
2: No, res. No,
0: és de veres.
2: Però, sempre... Bèlgica, per fi, ha donat un poc i se passet més, però arriben els de sempre. I jo sí que... No sé, tinc ahí el esto de que van a passar els quatre candidats, els quatre favorits, els quatre campions del món, perquè les eliminatòries són quatre campions del món contra quatre no campions del món. I jo pense que van a passar els quatre. Jo veig a... L'única eliminatòria que em genera dubtes és Anglaterra-Noruega. Esa és l'única eliminatòria en la que jo diria que estan 50-50.
1: Sí, Noruega tumba Inglaterra, yo la veo en la final, contra
3: Noruega
1: España.
3: Noruega ha sido una sorpresa.
1: Yo la veo en la final contra España.
3: O sea, yo creía que era el otro día.
0: ¿Noruega?
3: Sí, o sea, yo creo que Noruega...
2: Y va a guanyar en molta superioritat.
3: Puedo donar la sorpresa, pero es de ver es que sobre el papel es favorita, más
2: no,
3: favorita.
2: No, total.
3: Anglaterra, yo el que espero es guanyar la porra amb els meus amics. I que guanyi Espanya, però més enllà i bromes a part, és que per a mi és un Mundial molt atractiu.
0: Tu vas donar Lisa Porra com a guanyadora a la selecció espanyola.
3: Sí.
2: Jo a França.
3: Però a més, després, per les eliminatòries, els punts...
2: Però és que França és
3: l'any... Vaig tercera.
2: França és l'any que millor està jugant al futbol, eh?
3: França és que té... O sigui,
2: sí, però França...
3: Més enllà d'Mbappé, no és solament
2: Mbappé.
3: Estic d'acord,
2: però França al Mundial 2000... Però França al Mundial 2022, el que guanya Messi, el seu lloc era molt lleig. França al Mundial que guanya, el seu lloc era molt lleig. I este any, a mi, és l'any que més m'està agradant el joc de França. O sigui, el veig més complet, el veig ofensivament, que no sols és Mbappé, que té un equipàs, Doué, Barcolà... té un equipàs, però que jo crec que són favoritíssims per a tots, però a mi m'encantaria, crec que seria una oda al futbol, una semifinal Anglaterra-Argentina i l'altra França-Espanya. Això seria futbol a l'ultramaximíssim nivell, lo mateix que un València de Copa del Rei.
1: Oh. No me compres la final Espanya-Noruega, eh?
2: Jo... No, clar que te la compre. Clar que te la compre,
3: m'agraden les sorpreses.
0: Jo no descarte a Noruega, eh?
3: M'agrada.
1: No, és una selecció que, per lo menos...
2: No, la FIFA no va deixar que Argentina no arribi a la final.
3: Bueno, també diem que la FIFA amb Estats Units i... Mira, però, de veres
2: Bueno. Mira, Messi és tan bo que no necessita les ajudes que li estan donant. Jo estic convençut que Argentina haguera remuntat el partit l'altre dia. Tot i que no haguera anul·lat el gol. Estem veient el Mundial on més patades s'estan permitint. Crec que l'altre dia no va haver pràcticament cartolines grogues a l'Espanya-Portugal. No va haver quasi. Mira que se van donar... va ser un partit, jo crec, molt net, no? Dur, però net. Però no va haver cartolines grogues. Després te trobes el partit d'Argentina...
0: Que de França, contra Paraguai.
2: I de França. Sí.
0: Ja, però... L'anterior de Paraguai contra Alemanya.
2: Sí, però que els àrbitres estan deixant jugar.
0: Sí.
2: I just una jugada que beneficia Argentina, no, la revisem al VAR, no anulem. Per a mi va ser vergonyós.
0: Estic fent sempre la mateixa pregunta, però participeu d'aquesta teoria conspiranoica que el Mundial és per a Messi, és per a Argentina, que Infantino sobreprotegís la selecció d'Argentina? O penseu que...
2: Infantino

0: sobreprotegeix a les estrelles, perquè ell sap que este mundial està siguent el mundial de les estrelles. O sigui, Harry Kane, Haaland, Messi, Mbappé. És el mundial de les estrelles. I mira, m'agrada dir que a Espanya...
1: Vinícius ha estat bé, però Vinícius, bueno...
0: No, però ha estat molt bé, sí, les coses bé, com són. Sí, sí. I jo crec que ell està protegint aquesta imatge de màrqueting. La prova és que, per exemple, a la Lamine Yamal li van donar l'MVP després del partit d'Àustria.
1: Però jo crec que s'ha fet votacions, Nacho. Per tant, tot el món vota a la superestrela de...
0: Si avui ha sigut Bizarrap en una entrevista, ahir, perdó, i va dir... No, m'havien dit que... ahir me van dir que tenia que donar-li l'MVP a Messi. Qui se lo va dir?
1: Home, ja, evidentment, la... Infantino. Bueno, penseu això? Ixa conspira, ixa teoria conspiranoica, jo no participi d'ella, perquè molta gent que sí.
2: Jo no. O sigui, jo sí que... Va ser raro, però perquè és un bocazas i les declaracions de Trump, que va cridar la FIFA per a revisar aquesta targeta, però jo crec que no. O sigui, jo crec que no, però el deber és que va ser un poc rara aquesta jugada de la que ja ha parlat. Ja ha parlat Nacho, però per a mi no. Per a mi no, no entren conspiracions.
3: Indudablemente, Paula, el Mundial, como decía Nacho de las Estrellas, la verdad es que tiene atractivo en ese sentido. Es decir, tenemos jugadores...
2: Sí, pero...
3: En referencia de muchas selecciones en las cuales te pueden enganchar al público. Yo creo que eso beneficia a todos, al fútbol en general también.
2: Sí, pero es el Mundial de las Estrellas y en vist con Bosdiña, ahora es el jugador o el porter amb més seguidors, que era pràcticament desconegut, no?, per al nostre futbol.
1: Algún equip el fitxa este estiu.
2: I clar, i mira, i és una història, i és un jugador que no és de les estrellas i ha encontrat el seu lloc i mira, i és el que ha passat. O sigui, que també passen després coses i sorpreses, i crec que també a un Mundial li bebe que hi hagin sorpreses i jugadors que no els coneixíem abans i ara tot el món sap qui és.
1: La meva teoria respecte als quarts de final és que França ho va passar molt mal contra el Marroc. Jo inclús no descarte que el Marroc supere França.
0: És que és el rival, perdona, és el rival més... És l'eliminatòria més ajustada.
1: Però jo no descarte que el Marroc supere França. Crec que és un... Crec que com a col·lectiu és més equip que França. M'explique. França té més estrelles i França transita molt ràpid, però si tu a França li negues els espais, que és el que va fer Paraguai l'altre dia, i a més té l'opció de contracolpejar-li amb més qualitat de la que li va contracolpejar Paraguai, i això té el Marroc, pues si va la França la tomba i és la gran sorpresa del Mundial. Jo no descartaria. De fet, abans del Mundial, i no soc sospitós, vaig donar a Marroc com a favorita. Jo, les meves favorites eren Espanya, França, Portugal, i vaig clavar ahir el Marroc, i hi ha un escaló inferior, i per davall, bueno, pues vas parlar d'Argentina, de Alemanya, Països Baixos, i pensava que se la pegava a Brasil. També pensava que l'Argentina se la pegava.
2: Jo pensava que se la pegava a Anglaterra. I
1: te dic una cosa, en la eliminatòria Alemanya-Anglaterra, en Noruega-Anglaterra, jo no descarte que Noruega supere la selecció anglesa. Després crec que Argentina va superar a la selecció de Bèlgica i que Espanya també va guanyar la selecció de Suïssa. Però jo veig sorpresa en l'Anglaterra-Noruega i en el Marroc-França. No? Això és la meva previsió.
0: La meua és similar. A veure, no podem obviar que tot i lo bé que ha estat Noruega...
1: Jo donava Portugal favorita, mira.
0: No, però tot i lo bé que ha estat Noruega a este Mundial, l'eliminatòria més ajustada és la de França-Marroc. És evident perquè és el finalista de la Copa Àfrica, campions per un quants ignorants, però el finalista de la Copa Àfrica...
1: Semis de l'últim Mundial.
0: Semis de l'últim Mundial, que de fet a Marroc se'l carrega França.
1: Sí, sí, sí, tal qual.
0: Bueno... No sé, jo crec que és futbol al màxim nivell i que jo lo vaig dir. Jo he criticat molt la FIFA, però per a mi ha sigut dels millors mundials que jo recorde. De veritat, o sigui, per com han estat les estrelles... És veritat que no tant pels partits que s'han vist, sinó per com s'han resolt els partits. És a dir, moltíssims partits s'han resolt als últims minuts. És veritat que durant els 80 a lo millor no passaven massa coses, però s'han decidit molts partits als últims 10 minuts i jo crec que això li dona... enriquís molt, no?, el que és el futbol, perquè dona aquestes emocions, a la fi això és el negoci viu de les emocions de la gent.
3: No me gustaría plantearme la possibilitat de que si Marruecos consiguiera llegar hasta la final, eso pudiera afectar de alguna manera al Mundial de 2030. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, esa final famosa que todavía nadie se atreve a decir que va a ser en el Bernabéu, con total rotundidad.
1: Uf, l'altre dia, Juan Carlos, jo escolti els companys de partidazo de Cope que estan allà i els impuls que li arribaven des de la delegació espanyola és que igual Marroc... Ahí...
3: Por eso te decía, es decir, nadie se atreve a garantizar...
1: Ya sorpaso del Marroc.
3: Garantizar el Bernabéu, por la presión que y por el auge que está teniendo Marruecos, que eso pudiera afectar, no sé en qué medida, es decir, se me escapa la posibilidad de hasta qué punto pudiera afectar que el auge de Marruecos tan evidente que estamos viendo de los últimos años pudiera afectar a designar la final del 2030 a Marruecos.
1: Ojo, también a la sobreprotección del Marroc per part d'Infantino en la última competició africana.
3: Sí.
1: Que el títol era per al Senegal.
2: Sí, això va ser fort.
1: No sé, crec que la cosa encara ha de decidir-se en el tribunal, però de moment el títol és per al Marroc.
3: Eso también, si lo ponemos en la cesta del Mundial 2030, también...
1: Infantino, ¿eh?
3: También ayuda a...
2: A veure si hem de ser conspiranoicos, Salva.
1: Infantino, ¿eh? Infantino, com veneix els seus fills. Bé, per a tancar bloc del Mundial, Espanya, favorita.
0: No.
1: Per a superar l'eliminatòria.
0: Ah, sí, no, evidentment. No,
2: I una de les favorites.
1: I una de les favorites també, sens dubte, per a guanyar el Mundial, per a mi, eh? Des del principi.
2: Per a mi també.
1: Per a mi sí.
0: A veure, una cosa. Si resten 8 equips, com no va ser favorit? És a dir, clar, és fàcil dir ara que Espanya és favorita, no?
2: No, però...
1: Torné a dir que jo vaig dir...
0: Per a mi...
2: I jo he dit que la meva porra està a Espanya com un campiona.
0: Claro. Nah, sí, però per a mi la favorita... Perquè no hi ha favorits. Per a mi hi ha candidats i una favorita, que és França.
1: Jo hi discrepe, però bueno, és una de les favorites. Per a mi ja m'encontré. Però bueno, Espanya demà soluciona... Perdó, divendres soluciona la papereta.
0: Jo crec...
1: Sense massa problemes.
0: No, jo crec que no. Jo crec que costarà, però... És que saps el que passa en Bèlgica? Bèlgica va començar el Mundial...
1: Suïssa.
3: Bèlgica.
1: Bèlgica.
0: Uf,
1: sí.
0: Me acongo ixat.
3: Que vuelva Manolo urgente, total, porque Salva no aguanta el ritmo.
0: Vacances.
3: Salva no aguanta el ritmo de julio. Sí. Manolo, sí, te necesitamos. Sí,
0: exacto. Però Bèlgica va començar el Mundial donant la sensació que sabia que no anava a arribar lluny. I jo crec que poc a poc ha anat avançant rondes. L'última, jo crec que ni ells mateixos creien els últims minuts. I jo crec que s'han llevat aquesta pressió. I és veritat que en aquest tipus de partit, de vegades la pressió al favorit fa que li costi jugar, no? La prova és Egipte l'altre dia, que va jugar molt millor d'inici que Argentina. I això és l'únic que me dona por. La resta, jo crec que Espanya és àmpliament favorita davant Bèlgica.
3: Por el estilo de juego de España, creo que efectivamente tiene mucho ganado, mucho terreno ganado. Pero ya hay jugadores todavía que he hecho en falta en este Mundial. Creo que Pedri en algún momento tiene que aparecer
0: o desaparecer.
3: De la forma en la que todos esperamos que aparezca.
0: O desaparecer.
1: Yo creo que no va a desaparecer.
0: Yo creo que habría de desaparecer.
3: Sí, pero no
0: Pedri en concreto. Igual que si estiguera malamente Oyarzabal, diría, no está bea de desaparecer del 11.
3: Sí, yo creo que no lo va a quitar de la fuente. Por eso la única opción que queremos es que aparezca con un poco
1: bueno,
3: más
1: a Rodri Juan Carlos le estaba esperando y va a aparecer el otro día. Igual
0: y a Ferran. Yo tenía clarísimo que Ferran anaba a tindre su momento. Y digo una cosa más. Yo pensé que encara a Ferran li resta un gol. Que direm, ahí está. Pero una sencilla cosa ahí. Yo lo he dicho siempre, ¿no? Yo soy molt admirador més de Cristiano Ronaldo que de Messi. Yo sé que Messi es millor, o sea, yo ahí no entre, no vaig a fer un debat. Pero de esa mentalidad...
1: No, porque el Pedri es.
0: Pero en cuanto a mentalidad, capacidad de superarse... Yo no entiendo por qué Ferran provoca risas y Cristiano provoca admiración. En cuanto a mentalidad, porque es molt similar. O sea, a la fi, Ferran, si no tinguera esa mentalidad de jugué 10 minutos, vas a ser el P amo en el 6, a lo mejor no estaría el Barça. Y estaría siguiente, el titularísimo de el Betis.
1: Yo creo que Ferran encara no ha tocat sostre.
2: No, clar que no.
0: Claro, pero
2: y eso mereixía molt el partit de l'altre dia, perquè és un treballador.
0: I no a soles per l'assistència que dona. El partit que, o sigui, va ser indetectable per als defensors.
2: Sí.
0: I jo encara penso que li resta un golet. Lo he de veritat, eh?
1: Juan Carlos, Bèlgica necessitava una descàrrega elèctrica, la va tindre en el partit contra Senegal, que estava absolutament mort, i a partir d'ahí se ho han cregut. Per això igual són més perillosos de lo que podien ser en el primer tram del torneig.
3: Pero lo que te comentaba antes, digo, el hecho de que España parece que esté creciendo como bloque, que no haya ningún futbolista que diga, todo el mundo estamos viendo, antes lo decía Nacho, lo de las estrellas, efectivamente... Argentina, Portugal, todas las estrellas de los equipos tienen todo el foco sobre ellos. Y yo creo que España, afortunadamente, no tiene nadie esa responsabilidad o esa etiqueta de jugador desequilibrante. Y eso creo que le va en beneficio del grupo. Es decir, ahora mismo España lo mejor que tiene es el bloque, es decir, el grupo.
1: Sí, sí.
3: Y por, te decía lo de Pedri porque Luis de la Fuente empezó de una manera y enseguida ha cambiado, varió el 11 y yo creo que ahora ya no se atreverá a hacer esos matices que en la primera partido sí que hizo. Yo creo que Pedri va a continuar y van a continuar los 11 que quizás con más peso a lo mejor Merino, si entra antes porque es un futbolista que
1: sí, pero no sé será el matiz que con
3: absolutamente el repetirá.
0: Y a més, tinc les meves reserves, no, d'algunes decisions de la Fuente, però és que a veure qui li discutís cap cosa, és a dir, jo era el primer que després del primer partit pensava, oye, Rodri no està. No está, y Zubimendi está bien. No, y va a ir Rodri. Bueno, es que arriba el primer partido decisivo de veritat, el de Portugal. Rodri es MVP, fue un partido. Quise rodache, que ha tenido de jugar o todo, le ha permès.
1: Pero eso parece que igual Pedri apareix ara. Si sí, está en el mateix procés de que Rodri.
0: No, a ver, pot ser, pero sigue cert, y estaré de acuerdo en mí,
1: que
0: tot lo bé que lo van fer Ferran y Merino l'altre dia, si hagueren entrat a lo millor 10 minutets abans, sí. Jo crec que va fer tard. Va fer
1: jo crec
0: un
1: que Pedri
0: tard.
1: Estava més descans abans.
0: Estic d'acord. Però, insistís, a veure qui li diu cap cosa a Luis de la Fuente, que porta campió de Nations, no, campió d'Eurocopa, final de Nations, quart de final de Mundial, després de 16 anys.
2: I a més, la barbaritat que és que Espanya encara no ha sigut golejat. O sigui, que
1: no encaixa cap gol.
0: Això és salvatge.
2: Eso creo que está pasando un poco desapercebido, ¿no? Porque es un mundial per todo el que pasa, pero es que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad y también es una muestra de lo que decía Juan Carlos, ¿no? Y de que yo creo que también estoy muy de acuerdo, no te acostumes, que es la fuerza del grupo, que España es un grupo, sí, es un equipo y van todos a una.
0: ¿Cómo debe Aura pagar Arabia els 3 anys que va estar ahí a Laport, 2 anys, per a què seran ara, eh? Perquè és un pepinazo de central.
2: I Cubarsí també està molt bé. Sí, i a mi sí, m'està agradant molt Pedro Porro.
1: M'estic molt bé, Cubarsí.
2: Sí, i Pedro Porro m'està agradant a mi molt.
0: Però Laport, o sigui, estem parlant d'un central que és una autèntica salvajada, eh? És salvatge, Laport.
1: Bueno, sí, se pensava que ja estava acabat. Molt de debat respecte a quin se'l transportaria al Mundial i se debat també l'ha tornat a guanyar.
0: I l'ha guanyat, i l'ha guanyat.
1: Eh? De Laport,
0: sí, perquè central, la temporada de Laport
1: a mi me recordava de Cabres.
0: És molt és molt normalita la temporada de Laport a l'Atlètic Club. Molt normalita, com la temporada de l'Atlètic Club en general.
1: Sí. Però en la selecció
0: es fa les coses per algo.
1: Efectivament. Bé, voleu apuntar alguna cosa més sobre el Mundial, Juan Carlos?
3: Sí, que no me parezco en nada a Laport i que Manolo calienta que vas a salir immediatament, vamos.
1: 12:02. Obrim la plana del València. Juan Carlos, ¿has vista a Liu Dieng?
3: He visto los bíceps y creo que con eso creo que va a dar juego con eso, ya lo
1: sí,
3: verás,
1: ¿no?
3: Ya lo verás.
1: A Ford, ¿eh?
3: Para mí es una incógnita. Es decir, no sé cómo va a encajar, quizás en el sitio de Ugrinić. Es lo único pieza que falta porque Ugrinić la temporada que hizo a mí
1: no me ha dicho
3: nada más allá de ser un jugador de aprobado y justo. Creo que la única pieza es ahí, pero tengo curiosidad por saber el futbolista hacia dónde va a ir. Es decir, qué tipo de perfiles este chico. Bueno, chico de 28 años ya, que ya tiene una edad bastante importante. Es decir, es la nueva línea del Valencia. Ya no fichamos a los promesas y futuros.
1: Bueno, ya una barrecha de todo, ¿eh? Mira, Sato.
3: Bueno,
2: no, si yo leía, porque has dicho que 28 años es una edad ya importante y yo acabé de cumplir 28 años.
3: Es la mejor edad para ser un futbolista, 28, 29 y 30. Otra cosa es que futbolistas que ya han pasado los 30, como puede ser Guido, que luego pueda sacarle rentabilidad, porque no vas a sacarle ninguna rentabilidad.
0: Pues yo, mira, pense, o sea, es una incógnita, yo no tengo ni idea de lo que será Dieng, pero por primera vegada en temps yo pense que el València s'ha pogut permetre fer una aposta en ese lloc. ¿Por qué? Porque als últims anys estem acostumats a se'n va Mosquera i porta una aposta. Se'n va Mamardashvili i porta una aposta. Bueno, tu ara tens a Guido i a Pepelu, tens titular i suplent i tu pots dir, "Oye, jo porto una aposta." I me puc permetre que m'isca malament, perquè arriba gratuïtament. Jo no depenc Yo no depende, el Valencia no depende de Dien. Es un chiquet que si dona de categoría. ¿Chiquet? Si no dona.
1: ¿Chiquet?
0: Bueno, no, un zamarro. Es un zamarro que si dona de categoría. Y si no dona, tens al titular que es Guido y al suplente que es Pepelu. Vull dir, les apostes de tota la vida al món del futbol se fan quan tu tens garanties a esa posició. I mira, pues jo lo celebre. Com, de moment no celebre lo de Sato. Per què? Perquè el València ara mateix no té un futbolista ahí que pugui jugar a banda i que siga diferencial o una certesa com, absoluta com és Guido, per exemple, al cas del mig del camp. Jo crec que la capacitat d'un club de fer apostes te la dona el tindre garanties a esa mateixa posició per a dir, oye, si mi es bebé y si no, yo tinc el titular así.
3: Nacho habla de apuestas, yo creo que la apuesta es Sato. Es decir, sí que es una apuesta de 19 años. Que
0: pero este... Dien también, ¿no?
3: ¿Eh?
0: Dien también es una apuesta.
3: Pero no de 19 años,
0: no, ya, claro.
3: De 28.
0: De 28.
3: Es decir, una apuesta de 19, ya sabes que un futbolista que traes de Japón posiblemente vaya a tardar mínimo X meses en adaptarse.
0: O igual una...
3: Por sí, todo sí. Lo que conlleva el cambio tan drástico de... una vida, cultura.
0: Bueno, que igual veo una mascleta un día y se acongoisa, que digo, ¿qué es esto?
3: Y el tipo de fútbol, ¿no? Es decir, eso sí que es una apuesta de futuro y que tenemos que tenerlo claro todos. Pero yo creo que la de Dien, si el Valencia quiere crecer y quiere realmente aspirar a Europa, que llevamos 47 días, creo, 49 días, sin saber realmente de boca del máximo responsable, del CEO del Valencia, que salga y que diga lo que quiere, lo que fue la temporada pasada y lo que quiere para la que viene, que todavía no lo sabemos. Es decir, si Dien si el Valencia realmente quiere subir un escalón, tienen que subir un escalón todos los futbolistas. Es decir, si Dien es mejor que Santa María, pues ya hemos subido un escalón. Ahora, si Dien viene aquí a igualar a Santa María, pues chico.
0: Pero yo no estoy de acuerdo, porque tú le han pasado y ya te dicen.
1: No, pero bueno, que voy a escoltar a Paula. ¿Tú has estado en la rueda de prensa de,
2: sí,
1: de Dien?
2: Sí.
1: Porque ella dice que el entrenador me ha dicho que espera mucho de mí.
2: Claro,
1: yo no sé hasta ahí.
0: Pero que le iba a decir Corbera, ¿no? Ya, si ya, te imaginas
1: ya,
0: que le...
1: No, ya.
2: Yo le he repreguntat per l'objectiu, si el club li havia parlat d'Europa o no, perquè, clar, jo, tots...
1: És que ell va arribar i fa, clar, no? Jo, la Champions
2: va vindre
1: d'Europa,
2: tal, com un Miura i tots... jo vaig flipar. Jo li he preguntat, però ell m'ha dit que és un objectiu personal, però que hi ve de pues, guanyar la Champions d'Àfrica i d'un sí, club sí, en el que ha guanyat moltes copes i que ell és el que vol. A veure, jo crec que també és com una prova, no de foc, però sí que una prova de, clar, està ara Lisandro Issei i és un poc i s'aposta del nou jefe de scouting i a veure si és de veres que esta nova direcció deportiva funciona o no, perquè són diferents perfils de futbolistes, més apostes, per Sato és una aposta molt forta, un jugador jove que pagues diners i Dien un jugador més exòtic, no? que ve d'una lliga inferior però que avui el ha tret un poc l'orgull i ha dit, bueno, la lliga de Chip, sí, però mira el que ha fet Egipte al Mundial. I jo crec que és un poc a veure si esta nova direcció esportiva funciona. I ha encertat amb Dien
0: jo no estic d'acord en lo que ha dit Baide Usenc, perquè l'hem passat, és veritat, arriba a Santa Maria. O sea, si és millor que Santa Maria, guanyem. Si no, no, perquè l'hem passat arriba a Santa Maria i tu tens a Pepelu. I tens Pepelu i l'arribada de Santa Maria. Està intens. Guido, i està intens. Guido, jo poso més defensiu, no?
1: Val.
0: Guido, Pepelu, i jo ja porto a Dien a veure com és. Per això jo dic que en aquesta posició el València es pot permetre fer una aposta. Si el València ara, per exemple, jo pense, i lo dic, pot ser siga un pepino, però en el procés jo soc crític, però a mi el València no es podia permetre fer una aposta al joc del central, que tu tens a Tàrrega que és jove, tens a Copete que no ha donat el resultat, tens a Diaca que està, que no està i tens a Dejas ara, però jo crec que al central el València no es podia permetre fer una aposta, feia falta una realitat. A lo millor ara Dejas és la llet i jo no ho sé, però jo penso que feia falta una realitat, però jo al joc del pivot defensiu me sembla una aposta. Per què? Perquè tens la posició coberta.
3: Con tres. És necessari, los tres.
0: Eso ya preguntaré a Corberán.
3: Ahora es que ahora hay que vaciarla.
0: Corberán que Dinisi. O el que els inputs que teníem tots era que ell no creia en un mig del camp de 3, tant de com a 4-3-3, no? Sinó que ell veia més un mig, un segon punta, no? Un més un Lucas Beltrán que un Javi Guerra de 10. Jo crec que este any veurem molts partits a Javi Guerra de 10 i, per tant, pues, haurà que rotar més.
1: Uf, que este és un debat que m'agradaria obrir.

0: entrenador i que ja quan ell estiga al camp ja veurem tots el tipus de jugador que és, o sigui, que ell és com, bueno...
1: A mi, bueno, com ho ha dit Juan Carlos, jo este matí ho pensava, pel perfil, com va jugar Corbera en l'any que ve? Canviarà el sistema? Canviarà la idea de xoc?
2: Jo lo que sé és que Javi Guerra va jugar de 10.
1: A mi m'intriga com va jugar Corbera. De veres, eh? Pel perfil dels jugadors que estan sonant per a la plantilla, per exemple, Menier...
3: No, però...
1: És un lateral llarg, eh?
3: No, clar, però és que...
1: Va jugar a mi ser lateral llarg.
3: A Corbera li encantava Tití... A Corberán haguera renovat a Tití si no haguera tingut lesions, perquè Tití quan està bé no donava una assistència ni aunque li tocara l'euro milió, però arribava a línia de fons.
1: Però després pot jugar en tres en el mig, continuarà descartant o jugarà amb dos?
3: No, tres. Javi Guerra de 10.
1: Javi Guerra no jugava, vull dir, no parle de tribot. Jo parle de tribot, de si alinearé els tres en un tribot, no dos i un per davant.
3: Ah, no, jo crec que no. Saps? No, jo crec que no.
1: No ho sé.
4: La segunda parte de la temporada que hizo el Valencia.
1: Javier Guerra mantendrá el rol de titular. Udesconec.
3: Sí.
1: Udesconec. Sí. Tendrá un davanter y se fumará a Duro y a Sadik.
4: Tener continuidad. La segunda parte de la temporada pasada tiene que tener continuidad porque el equipo no lo hizo mal. Es decir, la reacción que vino. Que hizo que el Valencia, aunque se salvó en la penúltima jornada, y eso hay que recordarlo de vez en cuando, el Valencia se salvó en la penúltima jornada de Liga.
1: Sí, sí, sí.
4: Es decir, todos los elogios a Corberán hay que tenerlos en cuenta. Hasta esa jornada 37, Corberán solo recibía palos inmerecidos, porque el equipo estaba sufriendo. Dicho esto, es decir, si la segunda parte de la temporada, Javi Guerra fue cuando... empezó a dar una nota muy alta, fue cuando estuvo, efectivamente, decía Nacho, de 10, un poco ahí, dándole la libertad que puede tener Javi, pese a que es un
1: futbolista. La clau es la libertad, Juan Carlos.
4: Sí, pero es un futbolista que tiene recorrido para ayudar en muchas fases del juego.
2: Exacto. Libertad es una cosa y otra es que no vais a defensar.
4: No.
2: En esos partidos lo va a hacer ya, pero ya algún partido son a Tingut Libertad.
1: No,
2: pero
1: Libertad no tenía.
2: Val, hi ha hagut partit que no ha baixat a defensar. Però estaràs d'acord amb mi que hi ha hagut partits que no baixava.
1: Tenia llibertat.
2: I baixava,
1: la resta
2: i baixava a defendre o no? Sí, però... sí, la temporada sí. Però hi ha hagut partits durant l'any que ell no baixava a defendre. I jo també penso que la llibertat te la guanyes. És a dir, tu ajudes a defensar, pues oye, t'has guanyat.
1: Hi ha jugadors que defensen menys que defensen altres. Per què? Perquè hi ha altres que defensen per ell. Perquè si no, no pots ni defensar.
2: Bueno, però això te l'has de guanyar, no?
1: Clar, sí, sí.
2: O sigui, tots entenem que Mbappé no vaig a defendre en França. Però pel rendiment que dona.
1: Claro. Vale. Però és que igual tu perds a Javi Guerra si li dius...
0: Te l'has de guanyar, però pel perfil del jugador, que és cadascun, està més clar que uns defensaran més i altres
2: pues
0: no.
2: Jo el dia del Barça, per exemple, el dia de la Real Societat, o no recordo quin partit que Javi Guerra se va donar un sprint a propòsit després d'un partit on l'havien xiulat, que ell intel·ligentment, el primer que fa quan entra al camp és fer un sprint i fa un tackle per a cortar una pilota per a guanyar-se la ovació populista de la gent...
0: Hombre, intel·ligent no, és que la seua feina.
2: Però que ahir jo crec que va ser intel·ligent perquè, ostres, me van xiular fa dues setmanes perquè no defensava, jo ara crec que va entrar com a suplent, jo ara que es note, no? I que siga palès, però això lo fan tots els futbolistes, jo crec.
4: Nacho, los entrenadores no pueden tratar a todos los futbolistas por igual. Es decir,
2: No, para nada.
4: Salva es papá y yo soy papá.
2: Pero
4: yo
2: te guanyes ser papá.
4: No,
2: pero tú te
4: igual.
2: Guanyes ser papá,
4: porque
2: no
4: sé
2: te
4: cómo
2: digo
4: es
2: tú eres
4: cada
2: papá.
4: Uno, entonces... A todos los futbolistas, no. Y a Javi Guerra, si realmente es el producto estrella de este Valencia, tienes que decirle, Javi, ¿tú dónde quieres jugar? Ahí. Si tú estás de acuerdo con él...
2: No.
4: Escucha, para Nacho, que tu juventud tienes que escuchar a los mayores como yo. Tú le dices, Javi, ¿dónde quieres jugar? ¿Dónde crees que vas a rendir mejor? Ahí, vale, te lo vamos a dar. Pero el equipo necesita que tú hagas esto también.
2: Claro.
4: Porque es que sus condiciones le permiten hacer eso.
1: Juan Carlos, yo he defensado lo que tú estás diciendo toda la temporada.
4: Eso no puede ser. Manolo, ven por favor, porque Salva, si me está dando la razón a mí. Manolo, esto es más grave de lo que nos creíamos.
1: Es el teu mascarón de proa, ¿no? Es el teu
4: que sí,
1: estándar
4: que sí, pero,
1: a jugar.
4: Pero es que además no tengo ninguna duda. Yo,
1: ahora,
4: yo...
1: sin partits, fuera. L'any passat no va tindre una seguida de 6 partits.
0: No,
1: mai.
0: No, no.
1: El màxim crec que van ser 5. Així és impossible que un futbolista...
0: I a més és que està demostrat que Javi Guerra és un jugador que necessita continuïtat. Sí. Òbviament tots necessiten,
4: todos,
0: però
4: Paula,
0: després...
4: Todos.
0: Tots, però per exemple, Hugo Duro no és titular mai i és al camp i és que a ell li té igual i corre i fa una i fa altra i ho intenta. Altres jugadors no tenen ni esa mentalitat o necessiten més carinyo per aixina dir. Jo crec que

0: confort de Ron Garley, cafè, interlocutors escollits, comoditat, etc., va dir que Corberán no estava renovat fa 3 setmanes. I de repente el renoven y no donen explicaciones tampoco. Voy a decir.
1: Tú has mantenido, Salva, la teoría durante muchos meses, habéis mantenido vosotros aquí la teoría durante muchos meses que el Corberán ya estaba renovado. El propio Corberán lo ha negado en ruedas de prensa. Ha dicho que tenía el mismo contrato. Claro, se ha escapado. El discurso siempre retuerce el discurso y lo adapta, es decir, no miente, pero no dice la verdad que queremos todos oír y que todos más o menos manejábamos. Es decir, es verdad que Corberán tenía el mismo contrato que firmó, pero tenía otro en el cajón, bajo de la carpeta. Asuntos pendientes. El asunto pendiente era el suyo.
2: A mí me ha faltado esa rueda de prensa de Ron Gurley. Pero porque estaba prevista. O sea,
0: Gurley estaba allí, tampoco parla, Paula. No, una presentación de Diego.
2: Y la idea, sí, pero... la idea era va a acabar la Lliga y a la semana següent y había
0: rueda de prensa.
2: Es lo que anunciaron
0: ells, ¿eh?
2: Sí. O sea, pero es una información que tenían muchos periodistas, pero no va a ser. Porque yo, el motivo, no lo sé.
0: Fumadeta.
2: Sí, yo sí. Lo que sí que... O sea, jo la informació no tinc. Jo el que crec és que s'estava esperant a més fitxatges i no sé si
3: però
2: abans de la temporada parlarà.
3: Ron lo va deixar clarament l'any passat. L'any passat Ron, quan arriba a València per aquestes dates, a principis de juliol, parlarà. Bé, fins que no es van tancar Dan Juma,
2: clar,
3: Santa
2: és el que
3: Maria,
2: dic, que jo, com a
3: no sé què, no vaig ir a,
2: que,
3: o sigui, vaig ir a parlar... Quan...
2: Ja, però és que sí que estava previst, Nacho.
1: Sí, però...
2: És que anava a parlar.
3: Ja, però estava previst Paula, fins a que deixa d'estar previst, Paula. O sigui, ja saps com funciona això. O sigui...
2: Sí, totalment, que sé com funciona això, però que és de veres que en aquest cas sí que anava a fer-ho. Clar, quan ja va ser que no, jo dic, val, estarà esperant-se a
3: jo
2: els fitxatges.
3: Jo pense que hauria d'haver eixit. Jo no criticaré mai, perdona, esa moda de no, és que clar, els cafès de Ron, bueno, pues l'obligació del periodista és anar, l'obligació del club és dir, oye, jo vull establir vincles ja, però molt bé, ja, però els periodistes a la fi són un mitjà per arribar a l'afició. Poden donar informacions, però tu...
0: Jo no critiques cafès, el que critiques és que el club no convida tots els periodistes.
2: Clar,
3: total.
0: I si convida als que ell considera, que me sembla bé, ho entenc, perquè tot el món pues, té periodistes, diríem, de càmera, ha passat tota la vida, però després que donen roda de premsa.
3: Ahí és on anava.
0: El cafè que és el premi que vulga i que li filtra qui vulga, perquè el club sempre filtra.
3: Perquè
0: sempre,
3: a la fi, Salva, tu pots emprar els mitjans de comunicació, que són mitjans per arribar a l'afició, per a explicar millor o detalls del nou Mestalla.
0: Però és que Nissos Café va dir no està renovat.
3: Però per a donar la cara a l'afició tu has d'eixir almenys a l'acabar la temporada. Però hi hagi cafès, no hi hagi cafès, si hi hagi whiskies o hi hagi rons, mai millor dir. Però tu has d'eixir a donar la cara i explicar, oye, esta ha sigut la temporada, anem a continuar confiant en l'entrenador. No fa falta que et banyes i digues que l'anem a renovar entre setmanes, no, tu és el nostre entrenador i lo seguiràs sent de l'any que ve.
1: Mira, no hubo café, no hubo ron, hubo agua. Y decía...
2: Ell és de les afortunats,
1: Yo recordava a Mateo Alemany, que ell decía que para...
0: ¿Solamente agua?
1: Solo agua.
0: No. Ni café, ni...
1: Yo solo bebo agua, pues, tú lo sabes.
0: No, ya, pero ¿y había alguna cosa más tampoco?
1: Agua. Vale. Decía Mateo Alemany que para convocar una rueda de prensa lo mínimo que tenías que garantizarte era el empate. En el sentido de que si sales a los periodistas y sales ahí a pecho descubierto, te expones a que te lleguen tortazos por todos lados. En este caso, el señor Ron Gurley, en junio, lo único que podía recibir es tortazos. Porque el Valencia sí que es verdad que tuvo una mínima posibilidad de jugar en Europa, pero se había salvado, como he dicho antes, en la jornada 37. ¿Qué argumento podía exhibir él ahí? Él... ninguno. No podía argumentar nada. Es decir, lo único que podía era pegarse un tiro en el pie. Es decir, yo entiendo al club la estrategia, pero lógicamente demando que la afición necesita las explicaciones. Llevamos 47 días, creo, sin escuchar al responsable deportivo del Valencia hablar de la chapuza del año pasado...
0: Oblídate, que eso ya no va a existir.
1: Y de la que viene.
3: No, eso ya no va
1: a existir. Y quiero que me argumente, que me argumente en base a qué Corberán se ha merecido ese año más, no solamente la nota de prensa, que me argumente en base a qué En febrero o marzo ya tenía claro él

0: que Corberán iba a continuar hasta 2021.
1: Una molt ràpida, que vull també parlar de Santa Maria, ja ens queden 5 minuts.
2: Mare de Déu.
1: Penseu que el Vanessa dona explicacions de la passada temporada o ja, o la esborra directament del mapa i solament va parlar de futbol?
2: Jo pense que hi haurà una roda de premsa focalitzada en la nova temporada.
0: Totalmente.
2: I dependerà dels periodistes.
0: Estoy con Nacho.
2: Els periodistes, el que passa és que els periodistes també, a la fi, i per al nostre producte, evidentment, també és millor. Quan ja fa 3 mesos que ha acabat la temporada, construir sobre, o sea, parlar de la nova.
3: És que ha perdut actualitat. Clar, tota l'ha perduda tota.
2: O sea, ara què m'has de... No, sí, pues sí, la pregunta
1: el
2: de...
1: El foco ja no està ahí. Està,
2: sí, l'únic, la pregunta de per què heu mantingut, o en aquest cas, renovat Carlos Corberán, sí. Però la resta, pues oye, què opines de que el vestidor hi haguera fugues contra l'entrenador? No, ja hem solucionat tot i mirem al futur, ja està.
1: No, això és evident.
0: La fecha ideal és a finales de agosto, quan està a punt de cerrar el mercat, i tu le vas a preguntar por los que tienen que venir, por los que se van a marchar. I ja dices, Corberán, el año pasado, la temporada pasada, eso me queda lejísimo.
1: El foco i ells ja han sigut capaços de que nosaltres el tinguem que fixar.
2: No hem parlat de l'objectiu, això.
1: En altre assumpte.
3: No parlen ells, tampoc. Vas de veres?
1: Meu objectiu, Santa Maria.
2: Mare de Déu.
1: Se'n va i la gent ho celebra, però Santa Maria no deixa diners en caixa.
3: Ja.
1: O sigui, València li ha pagat. Juliol, segur. Probablement agost. I una indemnització pels diners que deixa de percebre.
3: Quan estava parlant dels diners de Baraja, de Carlos Corberán, és que el València regala els diners. Els regala per la gestió dels últims anys. Esperem que ara canvie. Jo vull ser positiva. Però és que, clar, vas treure un jugador que no t'ha servit per a res i que, clar, que jo també entenc que és que el jugador té un contracte i vol els seus diners perquè jo els voldria. Aixina que, pues mira, és que n'hi ha un contracte i has de complir i arribar a un acord, però, clar, és que el jugador ahir es fa fort perquè és no, tu me vols fer fora, jo me'n vaig fora, però jo, els meus diners per a mi, que és el que faríem tots. Aixina que és que...
0: ¿Sabes lo que tenemos que hacer, Paula? Recordarle al Valencia lo que pasó con Kang Gainley. Es decir, hay que... No tenemos que olvidar eso. Es decir, la chapuza que se hizo, mayúscula, creo que tenemos que ser conscientes
2: de
0: dejarlo
1: de que no se olvide,
0: muy
1: ¿no?
0: presente eso.
1: Claro, sí, estoy de acuerdo.
0: Es decir, porque en su momento se pasó y parece que miramos para otro lado. Hay que recordarlo.
2: Vamos a ver. El Madrid, que és el club més ric del món, no es pot permetre que un canterà seu que ha mogut 40 més 20, 60 milions d'euros, el Madrid no ingresse ni un euro, val? Pues imagineu-vos el València. O sigui, el València ha permès que un canterà seu que ha mogut 60 milions de pavos... Jo no t'he dit que el València hagi de fer la venda de 40 que ha fet el PSG, perquè tu no li pots donar la promo, però la de 20 que ha fet el Mallorca, esa era la venda del València. Serà la venda del València. Després, no, ja, però després el PSG l'ha vingut per 40. Bueno, ja, perquè ha jugat a final de Champions.
3: Pues que regala diner i els ha perdut també.
0: Muy presentes
2: Estic molt d'acord, Baide.
0: I deixar-lo sempre patente ahí. Porque
2: esas I sobretot cosas... ara que ha arribat un japonès que te poden dir, no, els mercats, tal, sí, val, però una cosa, tenies al Coreà.
0: Déjame que te cuente una cosita.
1: Molt ràpid.
0: Estuve con él en el hotel mientras facturaba...
1: ¿Sato?
0: Mientras, sí, con Sato.
2: Takuma.
0: Y, chico, cada vez que lo miraba y digo, pero si es que me parece el otro... Me parece Kang In-Lee, sí. Y digo que es clavado. Es clavado. No sé, es algo que me llama la atención. Dicho lo cual, muy atento, muy educado y hasta, no iba a decir nos saludamos y nos besamos, pero por lo menos atento y educado fue.
1: Ahora, en 5 segundos cadascun, ¿penseu que Ron Garley quan parle marcará que el objetivo es Europa?
2: Sí.
3: Sí.
0: Convencido que sí.
1: ¿En Wayne sí?
0: Sí.
2: Y sería una buena noticia.
1: ¿Pensó que iba a haber canvi en el València?
0: Sí, pero eso no es garantía de que vaya a jugar... Sí. Que vaya,
2: no, pero que vaya. Escolta, Salva, cada nit quizás así, se fica l'objectiu de fer el millor programa, ¿no? Pues...
1: No sé si ho he aconseguit. Nacho Sánchez, bona nit, gràcies.
2: Lo hem aconseguit.
1: Juan Carlos Vall de Cabre, gràcies, bona nit.
0: Gràcies a tu, Manolo, calienta que vas a salir.
1: Gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
1: Juan Alpuente, estàs al control d'això? Pues hem parlat, encantat de fer-ho. Salva Folga, de la RP. A les 5:30, Juan, o a les 6:30? A les 5:30. Pues la RP a les 5:30. Adéu, gràcies, bona nit.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: Les cançons de la nostra vida.

0: Hola de nou, Arturo.
1: Hola, Mar. Així estem. Preparats per a un nou viatge, no?
0: Així és. Tercera parada del nostre viatge per la geografia musical de les comarques valencianes. Les cançons de la nostra vida continuen als anys 60, però mirant cap a altres escenaris. Si en els dos primers capítols el rock and roll d'essència anglosaxona i el pop internacional van ser els protagonistes, avui la veu i la cançó estan en primer pla. Parlem de la nova cançó.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Però què va ser la nova cançó?
2: Va ser un moviment artístic que a finals dels 50 i durant tota la dècada dels 60 va prendre rellevància a tots els territoris de parla catalana. Les comarques valencianes van ser claus per a entendre'l, amb artistes que miraven de reull a compositors francesos com Jacques Brel, Georges Brassens o Edith Piaf.

0: Situemos a nivell temporal. La dictadura franquista estava en l'Equador. Havien passat ja 20 anys de la Guerra Civil i la repressió cultural continuava intacta. El castellà es va imposar com a cultura única a tot l'estat i les manifestacions musicals en llengua vernacla estaven o bé silenciades o dedicades exclusivament per a la cançó d'arrel i el cant popular.
1: Però a finals dels anys 50, la situació comença a canviar a poc a poc. En l'àmbit econòmic, va finalitzar el període d'autarquia i l'economia s'obri cap a l'exterior. El 1959 s'aprova el Pla d'Estabilització amb el turisme i la construcció com a les dues grans potes, però la dictadura continua intacta.

0: A les nostres comarques, eixa apertura es nota molt, sobretot a la costa. El turisme crea migracions de gent que busca millors condicions. Açò fa que hi hagi pobles que s'ompliguen i ciutats que creixen. I este fet crea una joventut urbana amb fam de cultura i de present. I quan la gent té fam, busca cançons que parlen del que viu, no del que li diuen que hauria de viure. Però el règim vigila la cultura amb la censura, els permisos o les prohibicions. I d'un viatge de 55 quilòmetres en moto, naix una de les cançons que han marcat esta època. Per cert, el trajecte era de Xàtiva a València.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: El vent, la cara al vent.
3: El vent li pegava la cara a un jove xativí, Ramon Pelejero Sanchís, més conegut com a Raimon. I d'aquella experiència va compondre El vent, que sentim de fons. Més que una bonica cançó, un crit. Això va ser a finals dels anys 50, però la cançó es va publicar l'any 1962 a una discogràfica que faria història dins d'este moviment, Edixa.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Quan va crear esta cançó, tenia només 19 anys i estudiava història a la Universitat de València. L'any 1962 va publicar el seu primer disc i va coincidir amb la seva graduació universitària. Quins temps, aquells des de la universitat.

Així va ser quan va arrencar la seva carrera al damunt dels escenaris. Raimon va sorprendre per la forma i el contingut, pel crit, per l'existencialisme rebel de les seues cançons. A diferència de grups catalans, com els 17 jutges, que lideraven la nova cançó, les seues cançons destilen un altre sentit, ja que ell no prové de la burgesia catalana, sinó de les classes treballadores valencianes.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Eixe primer disc de Raimon portava un text de Joan Fuster, pare intel·lectual de tota aquella revolució cultural.
2: Arran de l'èxit d'eixe disc, Raimon va rebre la proposta de participar en el Festival de la Cançó Mediterrània amb una cançó en català. Va cantar, juntament amb Salomé, que interpreta la veu femenina del tema, Se'n va anar, una cançó d'amor.

0: va donar-me la...
1: La peça, votada pel públic, va guanyar el primer premi. A partir d'este moment, la cançó catalana, considerada fins a aquell moment com un fenomen minoritari i inofensiu, començaria a rebre assíduament les pressions de la censura i de les institucions franquistes, amb el rosari de prohibicions, multes i citacions a comissaria que això comportava.

Mesos després, Raimon, que està immers en una voràgine creativa i compositiva, publica un nou EP on apareix el tema Air, que ben prontes seria conegut pel subtítol Diguem No.

Diguem no hauria de ser cantada durant molts anys amb algunes alteracions respecte al text original. Així, Hem vist tancats a la presó homes plens de raó es convertiria en Hem vist que han fet callar molts homes plens de raó. Nosaltres no som deixem. Des d'aquell moment, esta cançó es va convertir en un dels himnes de la lluita antifranquista.

0: Podcast de Punt Ràdio.
1: Raimon apareix a Televisió Espanyola en 1964 interpretant El vent i Diguem-no. I després queda vetat durant anys. Entre 1964 i 1975 pràcticament desapareix de la televisió pública. Raimon va ser el que va crear el terme recital per a referir-se als seus concerts, alguns d'ells multitudinaris i mítics, tant ací com a fora de les nostres fronteres.

0: El primer d'aquestes característiques va ser a l'Institut Químic de Sarrià, a Barcelona, l'any 1967. I l'altre, més recordat per les cròniques, va ser a Madrid, l'any 1968, a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmics de l'Universitat de Madrid, on s'ajuntaren al seu claustre més de 6.000 joves àvids de democràcia i de llibertat. Torne!
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: I si escoltàvem Si un dia vols, ara ens traslladem a 1970, al disc Per destruir aquell que l'ha desert, la cançó, una adaptació musical del cèlebre poeta homònim del segle XV, del poeta valencià Ausiàs March. El seu significat central gira entorn a la incertesa de l'amor i la fragilitat humana. Estem parlant de Veles Events.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Perón es reivindica amb major força la figura artística de Raimon, va ser a París, com el seu paisà, Bruno Lomas, i només uns mesos després. L'home que ho va fer possible va ser Bruno Cocoatrix, un empresari musical que va creure en ells des del principi i que els va aconseguir concerts a la mítica Sala Olímpia de París. Tant Bruno Lomas com Raimon van néixer el mateix any a Xàtiva, encara que no van coincidir ni artística ni políticament durant tota la seva vida.

0: D'este concert es va enregistrar el disc Raimon a l'Olimpia, amb cançons que el 1966 ja eren himnes. I la seva trajectòria s'allarga fins a 2017, quan es va retirar amb més de 20 àlbums d'estudi i 155 cançons pròpies. Però avui només repassem el seu pas pel moviment de la nova cançó i d'ell hem de passar obligatòriament per a un altre artista no menys important, i és l'actor i cantautor alcoià Ovidi Montllor.
1: La nostra història i les nostres cançons.

Fill d'una família de classe obrera d'Alcoi, Ovidi es va traslladar a Barcelona als 17 anys per a buscar-se la vida. Era un artista total i la música no va ser el primer impuls creatiu que va tindre. La seva faceta com a actor va ser la que primer va desenvolupar. Però el 1967 aprèn a tocar la guitarra de forma autodidacta i uns mesos després edita el seu primer disc amb temes com La Fera Feroce, que sentim de fons.

0: Jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar.
1: Este disc es vincula immediatament amb la nova cançó i Ovidi Montllor comença una llarga gira de concerts amb el guitarrista Toti Soler. Este disc es vincula immediatament amb la nova cançó i Ovidi Montllor comença una llarga gira de concerts amb el guitarrista Toti Soler. A pesar d'integrar-se en este moviment, sempre s'ha considerat un artista difícil de classificar. Va ser el més versàtil i polifacètic de tota la seva generació i el que millor destilava la influència de la chanson francesa, en especial la ironia àcida de Brassens i també les formes de Léo Ferré o Yves Montand.

A les seues cançons o interpretacions en directe podia passar en qüestió de segons d'allò sardònic a la tendresa, d'allò cínic a la sensiblesa. La seva aportació creativa està tan lligada al coll que és molt difícil que qualsevol músic o grup sorgit allí no reconega la seva influència.

estava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres, quan vindrà el dia que l'home no se'l pese amb les balances, el rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 barres.

0: Nades.
1: La divulgació de l'obra de poetes catalans i valencians, com Vicent Andrés Estellés, Joan Salvat Papaseit, Salvador Espriu, Pere Quart, Josep Maria de Sagarra, Joan Fuster o Blai Bonet, va ser una de les constants de la seva vida. I quan

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Parlar d'Ovidi Montllor donaria per a molts i molts capítols. Són molts els temes emblemàtics, però és torn d'escoltar un que respira poesia, que és tota una declaració d'amor. Amb lletra del poeta i periodista de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, i música del propi Ovidi, els anys 80 van ser testimonis d'esta obra mestra. Parlem de M'aclame a tu.

Ovidi Montllor era un artista molt prolífic. Va escriure més de 400 poemes i va participar com a actor en més de 20 pel·lícules a les ordres de directors de la talla de José Luis Borau, Francesc Betriu, Imanol Uribe, Jaime Camino o Eloi de la Iglesia.

matís. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar.

d'or, perquè vull, perquè sé que és millor. Em menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Em viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Va morir molt jove, als 53 anys. El col·lectiu Ovidi Montllor reuneix des de fa prop de 20 anys els i les artistes de les nostres comarques que s'expressen en valencià. De la seva faceta musical cal destacar un disc que l'emparenta, per una banda, amb Bruno Lomas i, per altra, amb Raimon. I és que ell també va actuar al mític escenari Olímpia de París, on va registrar un disc en directe.

0: bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyà a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia.
1: Aquell dia, a París, Ovidi Montllor va actuar amb un altre artista de la nova cançó, la mallorquina Maria del Mar Bonet. Això va ser l'any 1975, quasi una dècada després que Bruno Lomas i Raimon. Entre el públic estava el poeta Vicent Andrés Estellés, el que Ovidi Montllor va musicar tantes i tantes voltes.
0: Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Com recordo

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: I este capítol de la nova cançó no podia acabar sense parlar de la figura d'un artista clau de les Terres Valencianes, Lluís Miquel Campos. La música popular a les nostres comarques no s'entendria sense la seva aportació com a cantant, empresari i productor. L'any 1962, un entusiasta Lluís Miquel Campos decideix crear un conjunt de música amb altres amics músics per a fer versions de la cançó melòdica italiana, el pop internacional i, sobretot, la chanson francesa i el seu estimadíssim Jacques Brel.

0: Entre l'any 1963 i 1967, estos joves de la ciutat de València van enregistrar 4 discos amb versions de temes francesos, anglesos i alguns temes propis. A diferència de la resta de components de la nova cançó, els 4Z eren més pareguts al moviment rocker, però amb lletres en valencià. I eixa va ser la seva particularitat més important i la que va contribuir a la dissolució del grup l'any 1968, tot per culpa d'esta cançó.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

Bé, la cançó no tenia la culpa. L'arbre és un dels temes més polèmics i més reconeguts del grup. És molt gran. Amb lletra del mateix Lluís Miquel Campos, es tracta d'un anticip a l'estaca de Lluís Llach, 2 anys abans com a himne antifranquista.

El febrer de 1968, després d'un concert amb Raimund al Cines Artis de la ciutat de València, la brigada politico-social del règim va detindre a tota la banda, que van estar més de 72 hores incomunicats a un calabós de la Gran Via Ferran el Catòlic. Mai se van saber ben cert quines van ser les causes, però els van recomanar deixar els escenaris per un temps, cosa que va fraccionar la banda i va ajudar a la seva separació.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: No anirem ja mai més on m'estic, jo t'estime.
2: Com diu Lluís Miquel, sí, s'ha acabat. Arribem al final d'este nou capítol del viatge musical per la història de les cançons de les nostres comarques. La nova cançó a les nostres comarques i els seus artistes més destacats. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.
1: No anirem ja mai més on m'estic, jo t'estime. No anirem ja mai més, tu ja ho has decidit. No anirem ja mai més, aquesta nit tinc pena. No anirem ja mai més, com tots els anys passats.

No anirem ja mai més on m'has dit jo t'estimé. No anirem ja mai més com tots els anys passats. Ara voldria jo dir-te recomencem, però no tinc coratge.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A.Punt Ràdio.
3: Avui parlarem del tema predilecte de tots els viatges en ascensor. L'oratge. Ara plou, ara fa sol, ara les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
4: Ole tu, ole tu.
3: A qui no li agrada un dia assolellat?
5: M'encanten.
3: Qui no es tanca a casa en un dia ventós?
6: A base de bé.
7: A base de bé.
3: O qui no té por d'agarrar el cotxe un dia boirós?
8: Cuidao!
3: L'oratge condiciona les nostres vides i per això hauríem de saber amb quines paraules denominar-lo correctament.
9: Molt ben pensat, doctor.
3: Per exemple, a l'estiu l'oratge és calorós i sec. Uf, quina calor.
10: Que difícil és amar sense amador i que difícil...

0: Puedes vivir en Xàtiva sin aire condicionado.
1: I si mirem amunt, veurem un cel clar i ras. Si fa un oratge lleig, potser és un oratge plujós. Arruixa que plou. Núvols, granís o pedra, tronades, amb llampecs, trons...
2: ¡Bum! Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
1: Fixeu-vos bé, perquè en valencià no diem el caloret, sinó la calor, en femení.
3: Ah, ara ho entès.
1: Això sí, després de la pluja, si tenim sort, ens trobarem un arc de Sant Martí o arquiris.
4: Oh! Això, ui, això, que bonico!
1: Fins a la pròxima llengüeta!
5: A punt ràdio. Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
6: Un 8 de juliol naixia a València una dona excepcional, Alejandra Soler, mestra apassionada que va lluitar per la igualtat i que va deixar una empremta inesborrable en l'educació i la societat valenciana. Va destacar en la defensa de l'escola pública, la coeducació i els drets de les dones, i a més va esdevindre una pionera de l'associacionisme universitari femení. I allà va ser, precisament, on va veure l'oportunitat de practicar també l'atletisme, disciplina on poques dones havien tingut l'oportunitat d'integrar-se. Des de jove, Alejandra Soler va mostrar una profunda vocació per l'ensenyament i el compromís amb els valors republicans. Durant la Segona República, va participar activament en la renovació pedagògica i va defensar una escola laica, igualitària i oberta. Va estar, a més, molt implicada en la creació de la primera associació universitària de dones a tot Espanya. Una iniciativa que va obrir el camí a la participació activa de les dones en la vida universitària i en la defensa dels seus drets. Durant la Guerra Civil, Alejandra Soler va treballar com a mestra en colònies escolars per a xiquetes i xiquets refugiats. Després, marxaria a l'exili, a la Unió Soviètica. En l'exili, Soler va continuar amb la tasca pedagògica com a professora i durant la batalla de Stalingrad salvaria la vida de 14 alumnes. Mai va perdre el contacte amb sa casa de València i va mantindre una estreta relació amb altres refugiats intel·lectuals, començant pel seu marit, Arnaldo Atxati, net del periodista Atxati, o Luz Mejido i Maria Rodríguez Iriondo, amb qui va desenvolupar les bases metodològiques de l'ensenyament del castellà a la Unió Soviètica. Mort el dictador, Soler tornaria a casa l'any 1979, on l'esperava un càlid homenatge de la comunitat educativa i les organitzacions feministes. Va rebre l'alta distinció de la Generalitat el 2016 i va deixar-nos el 1 de març de l'any següent, 103 anys després del seu naixement, el 8 de juliol del 1913.
5: Comprimits efervescents.
6: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Benvingut tot el món a un nou Ven i parlem. Els pròxims minuts ens centrarem en un aspecte que causa molts dubtes en les proves de valencià de nivells intermedis i avançats. Em referisc a la mediació. Vinga, trenquem-me. Però abans, donem la benvinguda a Lourdes Frasquet, Núria Martínez i Carles Plasencia. Benvinguts!
7: Hola!
8: Hola, gràcies.
1: Lourdes Frasquet, tu en realitat no sé d'on eres.
8: Jo sóc mig de Gandia, mig d'Albaida.
1: Aleshores, la Safor...
8: I la Vall d'Albaida, comarques centrals.
1: Molt bé, comarques centrals. I eres professora de valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes de Saïdia.
8: Sí, exactament.
1: I crec que també directora de departament.
8: Sí, cap de departament, però no per tria personal, perquè m'ha tocat.
1: Cap de departament. Benvinguda.
8: Gràcies, Lourdes. Aina.
1: Núria Martínez, tu eres de Meliana, veritat?
9: Sí,
1: així és. I què fa una melianera com tu en un podcast com este?
9: Doncs mira, que algú m'ho va proposar i no vaig saber dir que no, de veritat.
1: Gràcies per no haver dit que no. I Carles Plasencia, tu treballes al Servei de Llengües de la Universitat de València, és així?
7: Sí, sí, així és.
1: I creus que València és la ciutat ideal per a un Erasmus?
7: València és una ciutat molt guai i a un Erasmus li agradarà moltíssim, però està bé que després se'n torne i la ciutat per aquí la fita, clar, clar.
1: Ben dit, ben dit. La turistificació és un tema típic en les proves de valencià. Lourdes, Núria, per què vau decidir dedicar-vos a l'ensenyament del valencià? Ha sigut sempre la vostra primera opció?
9: Doncs en el meu cas, no. Al principi volia dedicar-me més a l'assessorament, la correcció, i vaig fer com uns intents, però vaig veure que m'avorria bastant i que en realitat el que m'agradava era estar amb persones, ahí, en l'acció directa, diríem.
1: Molt bé.
8: Jo vaig estudiar traducció perquè no volia ser professora, però després sí que va ser una tria amb ganes, o sigui, vaig acabar la carrera i no sé, un poc com Núria, la traducció és una feina molt solitària i a mi m'agrada més estar amb gent, així que un poc per ahir i perquè, bueno, ser docent mola molt.
1: Sí, està poc reconegut a vegades, però és una feinassa i molt, molt, molt important per a una bona societat.
9: Sí, és molt guai. Les persones adultes són meravelloses.
1: Sí, i l'Escola Oficial d'Idiomes crea un ambient molt bo per a intercanviar amb calma.
8: Sí, és una feina superagraïda, la veritat.
1: I Carles, en el teu cas, no et dediques exactament a fer classe de valencià, però sí que treballes al Servei de Llengües de la Universitat de València.
7: Sí.
1: I en què consisteix exactament el que fas?
7: Jo treballo a una secció que es diu de dinamització lingüística i el que faig és gestionar la comunicació del Servei de Llengües, que bàsicament soc gestor de comunitats, però que si ho dius en anglès queda un poc més coent, que és community manager, no?
1: Oh, eres CM. Et pareix bé si llegim algun tuit dels que jo crec que potser estigues tu darrere?
7: Sí, sí, són meus, són meus.
1: Els de Bon Dia m'agraden molt. Bon dia a tothom, especialment a les persones que saben que els ciutadans tenen més dret a ser atesos en la seva llengua que a ser funcionaris.
7: Sí, sí, sí, sí.
1: Vaja.
7: Això crec que s'entén, no? No cal que ho expliqui.
1: S'entén perfectíssimament. Bon dia a tothom, especialment a les persones que entenen que les administracions públiques han de garantir el compliment dels drets humans.
7: Els drets lingüístics, que també són drets humans, clar.
1: I aleshores, els valencians, que tenim dret de parlar, dret de què?
7: Dret de parlar, de relacionar-nos en les administracions en la nostra llengua, igual que les persones que parlen castellà a l'estat espanyol poden fer-ho també en castellà o en anglès al Regne Unit o en qualsevol altra llengua oficial en qualsevol estat on és oficial.
1: I després m'agrada un altre tuit d'un mem d'aquest estiu que es va fer molt viral, que és cotxe afonat, crec que és a Eivissa, sí. A nosaltres ens ha agradat el mot amfibi. I vosaltres, quin títol posaríeu a la foto en les llengües que parleu?
7: Clar, és que era una fotografia que es va fer superviral i era un tuit que estava en valencià i aleshores ho vaig aprofitar un poc doncs, perquè la gent utilitzarà vocabulari, no? No sé, també aprofitar un poc els virals per a viralitzar-nos nosaltres.
1: Com a bon gestor de comunitats has d'estar al dia, dels memes, de tot.
3: Ven i parlem, un podcast per a aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: I Lourdes, Núria, quan feu classe de valencià a l'Escola Oficial d'Idiomes, quin és el típic contingut que sempre costa molt d'ensenyar i per què els pronoms febles?
8: Jo estic en contra d'això. Un dels meus objectius com a profe és desmitificar els pronoms febles. Perquè no són tan difícils i, a més, en castellà també hi ha pronoms febles.
9: Sí, no són tan difícils si s'expliquen bé i aplicats a la llengua, no?, o els textos.
1: I en anglès també, no?
8: Sí, o sigui, al final en totes les llengües... Bueno, en totes no sé totes les llengües, però sí que hi ha pronoms a tons.
1: Totes les llengües que tenim a prop sí que tenen pronoms.
8: Efectivament.
1: Perquè està este trauma, no?, amb els pronoms.
9: La mitificació ahí que s'ha anat transmetent any rere any, no?, de la complexitat.
7: I també que molta gent que aprèn valencià i que pot ser, escoltarà este podcast, pot ser no parla castellà i parla italià, i els pronoms febles són molt semblants o igual pràcticament al valencià.
9: Jo sempre faig el contrast amb l'italià, no? La gent italiana no li costa gens aprendre'ls, o nosaltres quan aprenem italià, no? És superfàcil.
8: O la gent francòfona, però és que jo crec que totes les llengües tenen com un punt així com...
1: Sí.
8: Jo que sé, en anglès són els phrase al verbs, en castellà la gent que aprèn castellà és el sistema verbal, i al final sempre hi ha com un mite. Vull dir que tampoc som tan especials, eh?
1: Clar. Hi ha com uns gestos d'ensenyament i uns obstacles d'aprenentatge que són com tradició, ja, en una didàctica concreta, i se fossilitzen així com un trauma, però és veritat que des de l'enfocament comunicatiu tampoc hauria de ser tan important ixe concret pronom que no controlem. I els tres heu estat implicats en proves de valencià oficials?
8: Sí.
1: Per exemple, Carles?
7: Sí, jo he participat en totes les oficials que es fan al País Valencià, no? A Siacova, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i en proves de l'ESOI, el ESPUC.
1: I vosaltres també, en totes?
9: Jo, de fet, fa uns quants anys que coordine les proves de certificació de valencià de Saidia. Per tant, entre Lourdes i jo estem ahí en l'organització d'eixes macroproves. I a la Xacoba, a la Junta, la veritat que no hi ha anat mai.
1: Ja tens prou.
10: Jo tampoc he provat a anar a la Junta. La
1: Però entre els tres sí que cobriu els tres tipus de proves, ho coneixeu tot, no? Sí. En els tres tipus de proves trobem la qüestió de la mediació, tot i que en cadascun d'ells apareix d'una manera diferent, plasmada, reflectida. I és el tema d'avui. Què és la mediació? Bé, doncs, a banda de l'expressió oral, de l'expressió escrita i de les comprensions orals i escrites, hi ha una destresa en les proves de llengües que es diu mediació. En algunes proves, com les de certificació d'escola oficial d'idiomes, la mediació apareix com una part de la prova amb la seva nota específica, de mediació oral més mediació escrita, mentre que en altres proves, com les de Xacoba i Junta Qualificadora, em sembla, si no m'equivoque, que la mediació apareix més com integrada en altres parts de la prova. Per exemple, podria dir que sí, que en el cas de Xacoba sí que hi ha un textet que s'ha d'utilitzar per a mediar per a l'expressió oral. Aleshores, trobem aquesta mediació perquè realment la mediació és un element transversal. Està a tot arreu, encara que en algunes proves sí que l'han aïllat com a element mesurable amb una nota. No és així, Núria, Lourdes?
10: Sí, en l'escola d'idiomes és una nota a banda, independent de les d'expressió, però fa pocs anys, no? O sigui, fa com...
9: Sí, la gent encara no acaba d'aclarir-se massa bé, no? Perquè com que hi ha una part oral i una part escrita, que a més es fa en dies diferents per com està organitzada la prova, moltes vegades hi ha problemes de gent que s'oblida de fer una part perquè no ho acaba de tindre clar.
1: Com fa la mediació oral amb l'expressió oral, la mediació escrita amb l'expressió escrita. Però no vos preocupeu perquè ara vos portem uns consellets per a aquesta qüestió de la mediació, tant oral com escrita.
3: Ven i parlem, un podcast per a aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Un dels consells seria que heu de tindre clar que quan vos demanen una mediació, vos donen una informació de partida que haureu de transformar en la vostra expressió oral o escrita, utilitzant estructures i recursos vostres en valencià formal. Per tant, heu d'anar amb compte de no copiar les paraules exactes de la informació que se vos ha proporcionat en forma de gràfica, de mapa, d'infografia... No és així?
10: Sí, jo crec que una cosa que és molt important en les tasques de mediació és entendre el context comunicatiu en què se t'està demanant que escrigues o que parles, no? Perquè al final això ho determinarà tot.
9: I tindré clar que no necessàriament cal parlar de tota la informació que s'inclou en el text font, no? Perquè de vegades la gent té l'ànsia d'haver de parlar de tot, no? I especialment la part oral és molt breu i no
1: Brevíssima.
9: Cal.
1: Brevíssima. I aleshores, per això, no angoixar-se, intentar gestionar i parlar de tot el que es puga amb les paraules pròpies, però en estàndard, sense repetir. I està bé, per exemple, entrenar les microhabilitats de mediació, que això sona com supertècnic, per això estan els professors de valencià per a saber-ho dir en paraules que tot el món entenga, no? Què són les microhabilitats de mediació? Per exemple, exemplificar, definir, resumir... Com ho treballeu, Núria i Lourdes, en classe? Feu algun tipus de dinàmica, alguna cosa que vulgueu compartir?
9: Realment és que la mediació està sempre present, si ho penses, no? Perquè, no sé, imagina't, un context super bàsic de començar una classe i dir què vam fer l'altre dia perquè no sé qui no hi era, no? Expliquem una miqueta i això, ahir ja s'està mediant, no? Aleshores, tot i que de vegades sí que agafem tipus de tasques model com en la certificació, no? En realitat és una destresa i una habilitat que s'està treballant constantment.
1: D'acord, aleshores, simplement fent memòria de la classe anterior i simplement remarcant, com podeu veure, això és una mediació, això és un exercici de mediació, ja es podria treballar aquestes microhabilitats de manera implícita. Lourdes, tu fas alguna tècnica?
10: Jo insistís molt que han d'entendre en quina situació comunicativa, com he dit ades, s'està duent a terme la tasca, perquè realment aquestes microhabilitats que comentaves les demana precisament el context, no? O sigui, si tu li contes a una amiga la sèrie que acabes de veure, està resumint, perquè si li la contes sencera, doncs jo què sé, tampoc és pràctic, no? Sí. Llavors és una cosa que simplement sento una persona que té una llengua materna, la mediació la fas constantment, simplement ho has d'aplicar al context que se t'està demanant. Crec que així s'entén molt més fàcilment, perquè la gent de seguida com que s'angoixa, no? En pla, pensa que tot va al pes. He de posar no sé quants pronoms febles, he de posar no sé quants connectors, he de posar no sé quanta informació de la infografia.
1: O la típica pregunta, no? De quan resta cada falta?
10: Sí, total.
1: No ho pensem així perquè pensem en l'enfocament comunicatiu.
9: Clar.
1: I la situació comunicativa per això és tan important, no? Per exemple, Núria, si jo et dic hi ha una gràfica amb un 85% de dones que s'ocupen de les persones dependents enfront d'un 15% d'homes. Això com podries mediar-ho?
9: Doncs podria dir que les tasques de cures hi ha un clar biaix de gènere

0: i que només un 15% dels homes s'hi dediquen, no?
1: Ideal. No hauria pogut pensar millor. I Lourdes, la sexualitat no té edat i ha de basar-se en el respecte. Això com ho podries mediar?
2: Doncs podríem parlar del consentiment, podríem fer referència fins i tot a la llei de soles sí és sí, o sigui que en aquest cas estaríem més bé ampliant que no resumint, no? Que també és una tècnica o una microhabilitat de mediació.
1: És veritat, simplement tens una informació i la transformes. I com que estàs en una prova de valencià, doncs la transformes en valencià estàndard, formal.
2: Exactament.
1: Encara que et demanen un WhatsApp per a una amiga, però no te'n vagis mai al col·loquial del tot. Un estàndard més rebaixadet, però estàndard, no?
2: Efectivament.
1: Aleshores, també igualment haureu de buscar paraules específiques, evidentment, perquè en un C1, C2, per exemple, en la mediació, com en les altres expressions, doncs ha de buscar un llenguatge d'especialitat. I per exemple, un altre punt que podria ajudar és que en la mediació escrita cal reproduir el gènere textual que es demana, com acaba de dir Lourdes, això ja ho hem dit, que pot ser com passen les expressions escrites d'interacció, també, un correu electrònic, un conte, un missatge de WhatsApp, una carta postal, un article d'opinió. Carles, per exemple, quan has sigut corrector de redaccions, expressions escrites, algun gènere de text que recordes?
3: Mogolló, articles d'opinió, no sé.
1: Sempre són els mateixos?
3: No sempre són els mateixos, també hi ha textos molt més breus, com poden ser correus electrònics o cartes formals o algun tipus de document més oficial o burocràtic,
1: una sol·licitud,
3: sí, una sol·licitud,
1: una reclamació o... I per exemple, si demanen una carta al director, la temuda i...
0: Eix és el tema.
2: El taló d'Aquiles.
0: Les cartes al director. Quantes vegades hem corregit redaccions que eren aquesta tipologia textual i que començaven sempre amb benvolgut director, sí, estimat director.
1: Fins i tot amb remitent i tot.
0: Sí. La gent no té massa clar la carta al director, que és això.
2: Clar, és un text d'opinió i al final el que jo pense és que és un text que realment existeix en la vida real, no només en els exàmens de valencià. Simplement sí. Cal assomar-se un poquet a la premsa escrita per adonar-se que existeix, no?
1: Exactament. Jo sempre dic això, que els professors i elaboradors de proves no inventem uns gèneres de text, sinó que estan en la selva de l'espai mediàtic real i ahí se poden anar veient. I quan estàs davant i no t'has estudiat exactament a un firma, a un article de divulgació científica, pensa tu un poc per sentit comú que te trobes quan llitges, perquè seria interessant llegir, no? En general. I per això també ajuda molt, com hem dit abans, a la mediació, tot el que ja sàpies en les altres llengües que parles. Per exemple, que no ho hem dit, Carles, tu quines llengües parles?
3: Jo parlo valencià i castellà, òbviament, parlo anglès, parlo portuguès i gallec, encara que quasi és el mateix, i també parlo un poc d'italià.
1: I Núria?
0: Jo, òbviament, valencià i castellà, no? I després anglès, italià i romanès.
1: Romanès també?
0: Sí.
1: Que interessant.
0: Sí.
1: Ostres, pot servir moltíssim per a fer comparatives.
0: Sí, se'n va oblidant, perquè al final sí, ja se sap que les llengües, quan no les utilitzem, doncs se van oblidant, no? Però sí.
1: Sempre tornaries a pujar a la bicicleta del romanès i de seguida...
0: Es van activant, no?, els coneixements.
1: I Lourdes?
2: Jo, menys que ningú, anglès, francès, valencià i castellà, una cosa molt típica.
1: Però una traductora... Però segur que tens ahí molt de nivell de francès i anglès.
2: El que passa és que em passa un poc com a Núria, que me n'estic oblidant una miqueta. Però sí que és cert que haver estudiat altres llengües com a docents de L2, sí, no?, de segona llengua, t'ajuda més a haver estudiat altres idiomes que saber molt de valencià.
0: Absolutament.
3: Totalment.
0: Sí. Si has sigut alumne d'altres llengües, tens molt més interioritzat aquest procés a l'hora d'ensenyar-lo i l'enfocament comunicatiu.
3: I fins i tot com a avaluador de proves, haver passat per proves d'altres llengües,
0: sí,
3: també t'ajuda moltíssim, sí, a saber quins són els processos.
1: Jo ara acabo de suspendre el C1 de francès, l'expressió escrita, i aleshores me posen la pell de tots els d'expressió escrita de C1 de valencià i me serveix per a situar-me. M'agrada molt també del Servei de Llengües de la Universitat de València, dels tuits, ixe multilingüisme que s'utilitza molt, i no en les llengües més de poder, no?, sinó en altres llengües. Utilitzes, has fet tuits en quines llengües més estranyes, per exemple, més llunyanes del nostre espai?
3: A veure, jo he fet tuits en irlandès, he fet tuits en moltíssimes llengües, perquè
1: sí.
3: Damunt fa poc que vaig haver-hi la campanya que hi ha a favor del sí a la oficialitat del valencià a la Unió Europea,
1: sí,
3: i vam fer uns tuits en totes les llengües oficials de la Unió Europea.

0: Europea. Però sí, hem fet Twitch en irlandès, potser és el més, el que menys controlava o sabia que és el que estava escrivint, però també en xinès i en àrab.
1: Ara són posts i ja no és Twitter, és X o una cosa així, no ho sé. Ja m'he perdut, ja m'he perdut i no podem estar al dia de tota la terminologia, o sí. Vinga, passem a jugar.
2: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Núria, Lourdes, Carles, un de vosaltres llegirà un fragment d'una obra literària que jo us proporcionaré i els altres dos heu de fer dos coses. Primera, intentar endevinar de quina obra s'ha extret. Segona, resumir-lo en una sola frase, si es pot, que seria també mediació. Per tant, heu d'aplicar l'estratègia de resumir, que és una de les microhabilitats de mediació que existeixen. Farem una rondeta i si algú falla, passa el torn al següent. Entesos?
3: Quins sí, nervis. Sí.
1: Vos dono una pista de bestreta. Es tracta dels fragments inicials de grans obres de la literatura universal traduïdes dins de la mítica col·lecció d'edicions 62 o 62 grans obres de la literatura universal. Oients, teniu en compte que són textos cultes, literàries i en varietat estàndard oriental. Vosaltres no cal que vos expresseu així de culte ni en estàndard oriental, però sí que convé, sobretot en els nivells avançats, que estigueu preparats per a la comprensió escrita de textos com estos. Comença llegint Lourdes.
3: Vinga, anem allà.
1: Quan vulguis.
3: I bé, d'avui ençà, Gènova i Lucca no són sinó hisendes, dominis de la família Bonaparte. No, us aviso que si no em dieu que tenim la guerra, si encara voleu atenuar totes les infàmies, totes les atrocitats d'aquest anticrist, de bona fe jo hi crec, no voldré saber res de vos, no us tindré més per amic meu ni sereu més el meu esclau fidel, com vos dieu. I bé, bon dia, ja veig que us faig por, seieu i parlem. Què diríeu?
0: Uf. Mare meva, jo que em lleven ja els C2 de València.
1: Això és el C3 de literatura comparada universal.
0: Jo no sé què diria, la veritat, no tinc ni idea.
1: És com...
0: És com que passa alguna cosa.
3: Vinga, podeu jugar-vos ara, si no, no perdem sí. res.
1: Paraules clau. Guerra.
0: Guerra, conflicte, no? Bueno, és el mateix.
1: Sí, així una obra universal que parle de guerra... I si no, la podem dir.
3: Vinga, Núria, juga-te-la.
4: Guerra i pau.
1: Guerra i pau de Tolstoi, efectivament.
0: Wow, mare meva.
3: Mare meva, Núria.
0: Literata total.
3: La meu.
1: Era molt fotuda.
3: Mare meva.
1: Vinga, doncs passem al fragment 2. Núria, llegis tu.
4: Molt bé. Al vell mig del camí de nostra vida vaig retrobar-me en una selva oscura del dreturer vial la passa eixida. Ai, dir com era serà feina dura, tot aquell bosc salvatge i aspre i fort que el pensament renova la paura. De tan amarg és gairebé la mort, més per tractar del bé qui descobria d'altres coses abans que el fer report. No sé bé com el peu se m'hi perdia, tant era desesmat de son pesada al punt d'abandonar la dreta via. Com vos quedeu?
3: A mi m'esteu posant contra l'espasa i la paret perquè clar, jo no puc fallar això.
0: No, jo puc fallar.
3: Tinc un podcast de llibres, o sigui, no puc equivocar.
0: Vosaltres feu el resum, la frase, i jo no. la tuitege o la xege.
3: No, tu fas el resum i jo intento endevinar quina hora
0: no,
3: és.
0: No, és igual.
1: Resum?
3: No sé, jo diria que... no sé, estàs com... No ho sé.
1: Estàs desubicat,
3: Sí, estàs com ahí en una cruïlla vital que no saps molt bé per on tirar. No ho sé. Tu què diries? Que vinga, Carles.
0: No, el mateix que tu.
1: Però, Carles, tu saps italià.
0: Jo sé italià, això vol dir que això és la Divina Comèdia.
1: Correcte.
3: Molt bé.
1: I l'últim, llits Carles.
0: El meu pare tenia una petita propietat a Nottingshire. Jo era el tercer dels seus 5 fills. Als 14 anys va enviar-me al col·legi Emmanuel de Cambridge, on vaig residir 3 anys, i vaig aplicar-me fortament als meus estudis. Però, com que la càrrega de mantenir-me, malgrat que la meva pensió fos molt minsa, resultava massa gran per a una estreta fortuna com la seva, em posaren d'aprenent de Mr. James Bates, eminent cirurgià de Londres.
3: Clara, sí, hi ha més pistes, no?
0: Pot aquesta és la més fàcil de totes, per
5: sí, molt més clara, no?
1: Jo havia dit que la segona era la més fàcil.
5: Sí?
1: Sí, perquè sóc una romanticota.

0: Jo crec... Bueno, així com a resum...
1: Un poc les conseqüències de les decisions...
0: Sí, l'inici d'una vida, no? O sigui, d'una part de la vida. No sé, te la jugues?
1: No, la veritat que no sabria dir...
0: Vinga, jo sí que me la jugué. Jo diria els viatges de Gulliver.
2: Molt bé! Aplaudiment! Wow.
0: Bé, m'he encertat una cadascú, no està malament.
2: Sí, està molt bé, heu fet un empat a tres. Molt bé.
3: Que llestos som.
2: Sou molt sabudes i molt sabuts. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Núria, Carles i Lourdes. Vos emporteu el nostre agraïment infinit en forma d'ones electromagnètiques i de codi binari.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Moltes gràcies.
1: Sí, moltes gràcies.
2: Gràcies. I ara us porto unes reflexions de Vygotsky, psicòleg rus de principis del segle XX que ha influït molt en l'ensenyament. Vygotsky defenia que l'aprenentatge de llengües està íntimament lligat al desenvolupament cognitiu i social i sostenia que la interacció verbal és una eina fonamental per a la mediació i la construcció del pensament. La interacció social, segons Vygotsky, és clau per adquirir el llenguatge. La zona de desenvolupament pròxim és un dels seus conceptes centrals referint-se a la distància entre el que l'aprenent pot fer a soles i el que pot fer amb ajuda. Així, l'aprenentatge de llengües és un procés dinàmic influït per factors socioculturals i interpersonals i que no seria possible sense la interacció amb altres éssers humans per a co-construir coneixements. Per tant, si el que voleu és aprendre llengües, interactueu tant com pugueu amb els altres i intenteu raonar, pensar en la llengua que estigueu aprenent. Parleu-vos en valencià a soles en el cotxe o pel carrer. Posem per cas. Fins a si ha arribat el Ben i parlem d'avui. Adeu.
0: Adeu.
4: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
5: Avui fa sol.
6: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
8: A.Punt Ràdio.
2: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
9: Vols dir?
2: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
10: No m'esperava això.
2: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli òssim i pels complements, que són la tac i la coda.
9: Clar que sí.
2: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
9: Missatge rebut.
2: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
10: Que susto.
2: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
10: Vale o no vale?
9: Ah, vale.
2: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
9: Efectivament.
2: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
11: Això què vol dir?
2: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
12: Ah, ara ho he entès.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
8: A.Punt Ràdio.
6: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Els millors moments de la vesprada d'A.Punt Ràdio.